0: lo anuncio aquí, que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre.
1: En alguns moments, sobretot al principi, es va mostrar molt inconexa, molt dubitatiu, però si alguna cosa va quedar clara va ser aquesta, que es dona de baixa del diari ABC.
0: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
1: Això, i que no dimiteix i convoca eleccions, convençut que les tornarà a guanyar.
2: D'aquí a una hora i mitja aproximadament conversarem amb la periodista que, segons Florentino Pérez, no té ni idea de futbol, que dubta que tingui idea de futbol. És la que va escriure el Real Madrid i la sordera del perdedor, dient que la grandesa es construeix també sobre els esculls. Arnau Montserrat, bon dia.
3: Bon dia, Marina.
0: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Yo digo, ¿qué dirán los otros clubes si nosotros somos los malos?
2: A tiros l'hauran de fer fora, diu.
3: Això diu, convida a tothom que es vulgui presentar que ho faci, però això té trampa perquè els requisits són estrictes i el temps comença a córrer.
0: Si lo tenemos todo. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también... ¿Pero por qué me quieres matar a mí? Porque hayan unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar, que se presenten. Yo les doy la oportunidad ahora que se presenten. Y además me gustaría que se presentasen todos.
3: I posa el focus en un empresari, Enrique Riquelme, que ja es va voler presentar l'any 2021.
4: Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga ahí, que venga. Yo quiero que se presente él con su gente.
2: Acento sud-americano, és la manera que té d'escriure algú. Quins són aquests requisits? Perquè dèiem, té trampa, això.
3: Doncs has de ser espanyol, portar almenys 20 anys consecutius com a soci del club, presentar un aval bancari vinculat al patrimoni personal equivalent al 15% del pressupost anual del club, actualment uns 187 milions d'euros.
2: És a dir, necessitaria 187 milions d'euros d'aval, que és el que representa aquest 15% del pressupost anual del club, que supera els 1.000 milions. Florentino, que va atacar tothom.
3: A la premsa, sobretot a l'ABC, del que va deixar clar que es donarà de baixa, el ja desaparegut relevo.
0: Tu que te metes todos los días con el Madrid, yo lo tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja, yo me voy a dar de baja de l'ABC. Que mi padre me
3: aquest
0: hizo
3: és un dels moments amb els quals s'enganxava amb Rubén Cañizares, periodista. També, no només Rubén Cañizares, va donar altres noms i cognoms de periodistes, els que anomena intel·lectuals del règim. Evidentment va parlar del cas Negreira, el que anomena de nou el major escàndol de la història del futbol i considera que no ha guanyat més lligues perquè li han robat.
0: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
3: 18 punts diu que li han tret aquesta temporada, el Barça està 14, per tant, a ell ja li suma per sobre el Madrid. Diu que tenen a punt també un dossier sobre el cas Negreira per enviar a la UEFA.
2: Ha reinventat la idea del Madrid en roba, eh? I per rematar-ho, declaracions misògines, com
3: sí,
2: no?
3: Sí, perquè un dels articles que, com bé deies, Marina, no li van agradar a Florentino Pérez de l'ABC és de María José Fuente Álamo, però és que després va donar torn de pregunta d'aquesta manera a un altre periodista. Escoltem els dos moments.
0: Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
2: És que retrata sol. En fi, què diu el Barça?
3: Estudien prendre accions legals. Va emetre un comunicat informant que el departament legal del club està estudiant detingudament les seves manifestacions i acusacions i que s'estan analitzant i valorant els pròxims passos a seguir.
2: I hi ha reacció també de la Lliga.
3: De Tebas, del president de la Lliga, que es va defensar de les acusacions de Florentino d'haver pagat 25 milions d'euros a relevo per criticar el president del Real Madrid.
5: Un bulo, es requete bulo. Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no?, y con... Y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones.
2: Tot això, l'home que no només presideix el Real Madrid, sinó que dirigeix una de les empreses que més contracta amb l'administració pública, i això tampoc és menor. Ara són les 7:10, avui també ressonen les consignes dels professors. La protesta ha escalfat més els ànims i demà, dijous, és quan la consellera es veu amb tots els sindicats.
1: Amb tots els sindicats, inclosa la USTEC, el més dissident i que no s'arronsa. La consellera Esther Niubó els demana

0: realisme.
1: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300.
2: No són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
0: Sí, ahir la protesta va ser a tot el país, avui només és al Baix Llobregat i al Penedès. Segons el govern, ahir la van secundar el 35% dels professors cridats a la mobilització. Són molts, però gairebé 10 punts menys que la vaga del març.
3: I aquí el gran interrogant, hi ha marge o no perquè hi pugui haver acord? Doncs la veritat és que és molt petit.
4: Ell ha dit que cal esperar la mesa sectorial de demà per veure si es pot avançar.
3: Això és el Xavier Balló, ara hi anirem amb ell, però dèiem, és molt petit perquè el govern no té previst millorar-los l'oferta.
5: Tenim tota la voluntat d'escoltar i de veure, però el que posa el govern sobre la taula és el que posa. 2.000 milions d'euros i polítiques clares de reversió del sistema educatiu. Això és el que posem sobre la taula.
3: El president Salvador Illa ja és a Califòrnia de viatge oficial i acaba de reivindicar precisament l'acord ofert en les últimes hores, en els últims dies. Des d'allà anirà fent seguiment d'aquestes negociacions amb els sindicats. Enviat especial ara sí a San Francisco, Xavier Balló. Bon dia.
4: Illa ha dit que cal esperar la mesa sectorial de demà per veure si es pot avançar en un acord, però el president en les seves declaracions continua limitant el marge de negociació dins del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
6: Mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. Dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
4: Davant les diverses jornades de vaga, Illa ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre les classes. Ho ha dit en la seva arribada a San Francisco, on avui comença un viatge oficial de 5 dies amb la voluntat d'obrir Catalunya al món perquè empreses tecnològiques o audiovisuals inverteixin a Catalunya.
3: I aquesta tarda han de donar explicacions al Parlament la Núria Parlon, la consellera d'Interior, i el Josep Lluís Trapero.
0: Explicacions de les infiltracions de dues agents a una assemblea de l'Austec la setmana passada. La cúpula d'Interior, que circumscriu la decisió exclusivament a decisions operatives i no polítiques, espera poder tancar la polèmica.
3: I ara hem d'actualitzar la situació de l'antivirus.
7: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak.
3: Segons l'Organització Mundial de la Salut, pot haver-hi més contagiats, però ara mateix el que més amoïna és la passatgera francesa que ha donat positiu.
0: Es troba crítica a la UCI i només fa 48 hores que va tenir els primers símptomes. En total hi ha 9 positius fins al moment. Els Estats Units han confirmat que el ciutadà evacuat repatriat que presentava símptomes ha donat en canvi negatiu.
3: I sabeu que també hi ha un espanyol dels aïllats a l'Hospital Militar de Madrid que ha donat positiu. Què en sabem? Quina és l'última hora sobre aquest cas?
0: Ahir va tenir febrícula i lleugers problemes respiratoris, encara que de moment, segons Sanitat, el seu cas no és greu.
8: Ens ha sorprès, no?, aquests tres casos que han sortit del vaixell quan ja estaven a Canàries.
0: Ah, i al programa, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, va admetre que els havien sorprès, els tres positius, i descartava, per ara, el trasllat dels 5 catalans a l'Hospital Clínic.
3: L'Ondius, ho sabeu, ja ha salpat Romà als Països Baixos, va salpar abans d'ahir, però el president canari continua polemitzant encara.
9: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
0: Després de donar acord a la teoria de les rates nedadores, ara sosté sense proves que el govern Sánchez va amagar tres positius dins del creuer. Ahir, a través dels micròfons d'Hora 25, el ministre de Política Territorial, el canari Ángel Víctor Torres, va desmentir.
3: Que Pedro Sánchez ha evitat anar al fang amb el president de les Canàries, tot i que el va emborxar i a la compareixença que va fer el president espanyol. Amb qui sí que va entrar el cos a cos és amb Isabel Díaz Ayuso.
10: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino como hemos visto durante estos días también fuera de nuestro país.
3: I tot això per què ho diu? Doncs perquè Isabel Díaz Ayuso acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver-la abandonat a Mèxic, això és literal, ho diu així, eh?
0: D'on va haver de tornar abans d'hora davant les acusacions d'haver-hi anat de viatge com si fossin unes vacances pagades?
11: No s'abandonó. Y nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie ha preguntado absolutamente nada. ¿Alguien se imagina que yo que tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno? El gobierno, nuestro gobierno, ha abandonado a un representante del Estado.
0: Això és el que es preguntava Díaz Ayuso, que he d'anar en una flotilla. Ángel Víctor Torres li demana que demostri que la van desatendre.
12: Yo me pregunto, si tuvo algún problema de seguridad, ella o su equipo llamaron al gobierno de España, que es el competente para la política exterior de España, porque si lo hizo y el gobierno de España no respondió, pues tendremos que dar, lógicamente, cuenta de ello, pero si no lo hizo, queda bastante en entredicho su afirmación, ¿no?
0: La presidenta madrileña, sense aprovar-ho, assegura que va rebre amenaces per part de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum.
3: Que, escoltant Ayuso, escoltant Florentino, un arriba a pensar que potser el faltonisme és marca de la casa a Madrid. En fi, això coincideix amb l'esprint final de la campanya de les andaluses.
13: No, senyora Montero. Eran unos señores que estaban intentando detener a personas que forman parte del crimen organizado y perdieron la vida por salvar nuestros derechos.
0: El Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intenta posar el focus en María Jesús Montero, la candidata socialista per diumenge. Ella es va referir a la mort de dos guàrdies civils durant la persecució d'una narcollanxa com un accident laboral, però abans que Feijóo digués això, la mateixa Montero havia rectificat i havia dit que havien mort en acte de servei.
3: I avui, penúltim dia del judici dels Pujol. I han de prendre la paraula a les defenses. Ahir el fiscal va retreure a la família que anés dient que Espanya ens roba mentre evadien impostos ocultant una fortuna a Andorra. Andrea Villoria.
14: La defensa ha de desfer avui el retrat de la família que va dibuixar ahir el fiscal, el de la contradicció nacional.
15: Obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento.
14: Els fets són haver amagat 38 milions d'euros a Andorra durant dècades per perjudici de tots els catalans.
15: No havia tradició en Catalunya de tenir cuenta en Andorra. Lo que havia era delito.
14: Anticorrupció insisteix que la fortuna no ve de cap herència, com diuen els Pujol, sinó de comissions d'empresaris, i ha introduït una nova tesi.
15: La decisió original de ocultar se inició en el año 1990-1992, curiosamente año de las Olimpiadas de Barcelona. Las mayores inversiones de Barcelona por los Juegos Olímpicos.
14: El fiscal insisteix a definir els Pujol com una organització criminal.
3: I encara els tribunals, la fiscalia demana 26 anys de presó pel principal acusat de matar l'Helena Jubany, que és Santi la Iglesia.
0: 25 anys després del crim se l'acusa formalment pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. A més de la presó, les acusacions demanen a l'acusat 600.000 euros d'indemnització per a la família de la bibliotecària. També sol·liciten l'arxiu de la causa contra l'altre investigat, Xavi Jiménez, autor dels anònims que la víctima va rebre dies abans de morir.
3: Com va passar amb la Lala Chus, com va passar amb la Judit Martín, ha acabat una causa que havia obert els ultracatòlics, acabat arxivada. L'Audiència de Barcelona absol l'humorista Jair Domínguez d'un delicte d'odi contra Vox.
0: El partit ultra l'acusava per unes declaracions de fa 5 anys a Catalunya Ràdio que va fer poc després que l'extrema dreta entrés al Parlament, on demanava, segur que ho recordeu, combatre el feixisme i el nazisme amb un cop de puny. Vox li demanava 2 anys de presó.
3: I una mare i la seva filla estan ingressades a l'hospital per l'explosió d'una bombona de butà i al barri de, en un barri de Poblenou.
16: Estava tumbado en el sofà, con la ventana abierta, y escucho una explosión increíble.
17: Algú ha ficat una escala, ha començat a treure 2 o 3 persones.
3: El foc que es va desencadenar no ha provocat danys estructurals a la finca, però els veïns encara no tindran aigua ni llum. Martí Oliver.
18: Mare i fill han ingressat en estat greu i menys greu per les cremades, tot i que la seva vida no corre perill. Els bombers de Barcelona apunten a una explosió de butà.
19: L'edifici no tenia gas natural, per tant, això ho descartem. Sí que sembla que la dona estava cuinant i, per tant, apunta que podria ser-ne la causa, però, com diem, no podem concloure que hagi estat aquesta.
18: És el cap d'intervenció, Carlos Chico. 9 persones més han estat ateses per inhalació de fum. Totes han estat lleu i, a més, l'Ajuntament ha ofert 3 dies d'allotjament als veïns que ho necessitin fins que els pisos afectats recuperin la llum i l'aigua.
3: I si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, sapigueu que els trens avui van més lents i hi ha demores de 15 minuts i això és perquè hi ha una alerta per condicions meteorològiques adverses i han fet, doncs això, limitar la velocitat entre Manresa i Montcada, bifurcació. I de l'exterior, Donald Trump viatja cap a la Xina, on demà es reunirà amb Xi Jinping, amb el president del gegant asiàtic, corresponsal a Washington, Sara Canals, bon dia.
20: Què tal, Marina? Bon dia. El president Donald Trump arriba a la Xina sense haver resolt la guerra a l'Iran, cosa que volia evitar. De fet, al març ja va ajornar el viatge per la guerra, que serà, sens dubte, un dels talons de fons d'aquesta trobada.
21: I have a great relationship with President Xi.
20: Abans del viatge presumia de la bona relació que manté amb el president xinès i destacava que prop del 40% del seu petroli passa per Hormuz i que, tot i així, els dos presidents es respecten.
21: Look, I respect him a lot. And hopefully he respects me.
20: Així que Trump podria aprofitar la influència de la Xina sobre l'Iran per avançar cap a un acord a l'Orient Mitjà, tot i que hi haurà altres temes sobre la taula, la treva aranzelària, la intel·ligència artificial o també Taiwan. Pequín pressiona perquè Washington condemni la independència de l'illa, però fonts de la Casa Blanca asseguren que la seva postura es mantindrà intacta. Ara bé, el principal objectiu de Donald Trump doncs és el de fer negocis. Buscarà tancar acords comercials, vendre'ls-hi avions, soja o energia, i per això s'ha endut al seu avió 16 executius i multimilionaris, com ara Elon Musk i Tim Cook.
3: I ens queden uns titulars més dels esports encara. perquè el Barça juga avui contra l'Alavés.
1: A dos quarts de deu de la nit a Mendizorroza amb la Lliga ja assegurada i l'objectiu de sumar 100 punts. Flick va confirmar ahir en roda de premsa que renova fins al 2028 i va confessar que en aquests últims dies s'ha adonat que està en el Barça i està feliç en el lloc correcte. Per cert, també va dir que no li va agradar massa que Lamine fes onejar la bandera de Palestina.
3: El Girona acaba en posicions de descens després de la victòria d'ahir del Llevant amb els mateixos punts que l'Espanyol, que rep avui l'Atlètic Club. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. Fins a 5 equips i ara mateix amb 39 punts a la classificació. L'últim d'ells, tercer per la cua, és el Girona, que demà dijous rep la Reial Societat i marca ara mateix el descens just per sobre, marcant la permanència amb els mateixos punts, i a l'Espanyol, que a les 7 d'aquesta tarda rep sense Dola ni Calero sancionats l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, ex-tècnic perico que encara lluita per anar a Europa. Qui podria fer un favor a Girona i Espanyol per no afegir més llenya al foc a la lluita pel descens és el Barça, que a 2:15 de la nit visita el penúltim classificat, l'Alavés, que té 2 punts menys que els altres dos equips catalans. Podreu seguir-ho tot des de les 7 al Carrusel Deportiu a la cadena SER i des de 8:45 al Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya.
3: I el Sevilla, que també està en crisi, en lluita per no baixar. I sabem avui sobre el Sevilla que Sergio Ramos ha complet el club.
1: A canvi de 450 milions d'euros li costa l'operació a l'exjugador del Real Madrid i Sevilla, entre d'altres.
3: I parlant de compres, Messi ha comprat unes antigues galeries comercials a Barcelona.
1: Les antigues galeries Via Wagner al Turó Parc de Barcelona. Per 11,5 milions d'euros el futbolista adquireix a través de la seva Socimi un edifici que va néixer amb aspiracions de luxe però que feia anys que estava abandonat a la zona alta de la ciutat.
3: En bàsquet es retira Vesely.
1: El pivot del Barça posarà punt i final a la seva carrera final de temporada. Avui Granada-Barça i Breogán-Lleida i victòria del Baxi Manresa a la pista del Girona 74-79.
3: I Jodor a quarts de final de Roma.
1: Triomf per 6-1-6-4 sobre Tien. Juga avui als quarts del Masters 1000 contra l'Italia Darderi.
3: I avui la firma en l'actualitat ens la posa el filòleg i crític literari Jordi Amat.
22: La portaveu del govern demanava als docents que hi van fer vaga que apliquessin a les seves demandes el principi de realitat. L'argument de Sílvia Paneca tenia la seva lògica. Si s'ha augmentat significativament el pressupost del Departament d'Educació, 2.000 milions deia, intensificar les demandes de millores salarials i condicions laborals potser sigui demanar gairebé un impossible. Però hi ha una altra lògica que és estrictament política i que no s'ha seguit i que serà problemàtica. Quan el departament va plantejar un pols als sindicats majoritaris del sector educatiu, en la seva actuació tampoc va adoptar el principi de realitat. És a dir, no va calcular bé les seves forces i això, en un conflicte d'aquesta naturalesa, que afecta professionals i famílies, es pot pagar car. La decisió d'acordar amb Comissions Obreres i l'UGT al marge de l'USTEC i fer-ho d'una manera tan vistosa va ser pitjor que un error. Va ser una provocació. I només va faltar la patètica infiltració policial. Una nova provocació i ja tenim la resposta. Perquè un sindicat val si té capacitat de mobilització en el seu sector i l'USTEC indiscutiblement la té. Siguem clars. Es va cometre un error de principiants, de qui no coneix la realitat en la qual té l'autoritat per intervenir.
3: 7 i 23.
23: El Consorci de la Zona Franca patrocina la secció d'Economia de l'Aquí Catalunya.
3: Jordi Fàbrega, cap d'Economia de la SER, què tal? Bon dia.
24: Hola, bon dia, Marina.
3: Avui volem explicar que en els últims anys s'ha duplicat la compra de cases de nua propietat. Nua propietat acostuma a ser una persona gran que ven casa seva, però que hi continua vivint a dins fins al dia que es mor.
24: Sí, la nua propietat és comprar una casa on viu una persona generalment gran, amb la condició que la persona que ven la propietat, que ven la casa, es queda amb el dret de seguir-hi vivint durant un temps, normalment fins que mori, com deies. És a dir, és la compra d'una vivenda, però sense poder-la ocupar de manera immediata.
3: I això dius que cada vegada va a més.
24: Sí, la veritat és que se'n fan cada cop més d'aquest tipus de compravendes. És veritat que segueix sent, deixem-ho clar, una opció molt, molt minoritària, però sí que està creixent en els últims anys. Per posar xifres, a tot l'estat espanyol no es fan ni 2.000 compres d'aquest tipus i hem de recordar que anualment es venen unes 500.000 cases, o sigui que aquestes vendes d'habitatges de nua propietat no representen ni l'1%. Però sí que si mirem les xifres i sobretot el que ens diuen les sensacions que ens expliquen des del sector, especialment des del Col·legi de Registradors, també els notaris, noten que hi ha un increment d'aquest tipus d'operacions. En els últims 5 anys s'han incrementat un 40% i si anem una mica més enrere, en l'última dècada s'han duplicat aquest tipus de compres. Així que és un fenomen a l'alça que ens deixa fins i tot algunes polèmiques a vegades perquè estem veient ofertes d'algunes cases que es venen a través d'aquest tipus d'operacions anunciades a portals immobiliàries, on es diu, per exemple, que la persona que hi viu té problemes mèdics, que és molt gran, s'insinua amb aquestes informacions que no s'haurien de donar i que el que fan és intentar captar el possible comprador, insinuant-li això, que la casa aviat quedarà lliure.
3: I aquesta opció de la nua propietat, sobretot quan es comença a disparar, és després de la pandèmia.
24: Sí, ja havia crescut una mica abans, però és veritat que es concentra els dos anys posteriors a la pandèmia, el 21 i el 22, com una opció amb un creixement molt important. Des de llavors, aquestes xifres s'han mantingut, han crescut una mica més, no als ritmes als que ho feia aquests anys, el 21 o 22, però sobretot sí que s'està veient que és una opció que va a més, o sigui que no deixa de ser una qüestió minoritària, però sí que no para de créixer.
3: Avantatges d'aquest tipus de compres?
24: Doncs hi ha alguns avantatges, tant per venedors com per compradors. Comencem, si et sembla, pels venedors. Estem parlant normalment de gent gran que cobra una pensió que no sempre és suficient, i el fet de vendre la casa els hi permet tenir ingressos extra. Un ingrés que, a més, normalment té alguns avantatges fiscals, perquè qui la ven es queda dins la casa, no paga lloguer, normalment, tot i que això es pacta en cada cas, el propietari nou és el que s'encarrega de pagar l'IBI, també s'encarrega de pagar les despeses de la comunitat i algunes taxes, o sigui que la persona que ven té diners per afrontar despeses, ja siguin mèdiques, ja siguin per completar la pensió o per gastar-se els diners en l'oci o en el que vulgui. Ven la casa i s'assegura que hi pot seguir vivint. I a més, hi ha dues formes de cobrar aquesta venda. Una és rebre tots els diners de cop, que és el més habitual, però també hi ha alguns casos en el que es fa és un pagament mensual, o sigui que hi ha un ingrés cada mes a canvi de vendre la casa.
3: Amb aquesta idea una mica de la pensió. I pel comprador, quins avantatges hi ha?
24: Pues l'avantatge bàsicament és el preu, perquè aquestes compres es fan a un preu més baix que el de mercat. Normalment es fa un càlcul en funció de l'edat de la persona que ven la casa, se sol valorar quan val la casa, es descompta un percentatge que es considera que és l'equivalent al preu de que la persona que ven hi segueixi vivint, com
3: per
24: si fos
3: exemple?
24: Un lloguer. Et poso un exemple. Mira, una casa valorada en 300.000 euros. Si viu una persona de 75 anys, el que es fa és restar aquesta edat, aquests 75 anys, d'una edat de referència que normalment són 89. Si fem la resta en surt 14, doncs el que es fa és restar del preu de compra un 14%. O sigui que si la casa valia, com et deia, 300.000 euros, en aquest cas el comprador li costaria 258.000.
3: Per tant, és una opció pels que no tenen pressa per anar-se'n a viure en un lloc i al final saps que t'hi podràs instal·lar, però no quan. Jordi Fàbrega, perdona, gràcies.
24: Fins després.
3: Que vagi bé, adéu.
24: Adéu.
4: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
3: I arribarem a 7:45 amb la reina del Mando, que avui posa el focus en el concurs de talent jove més ben parit de Catalunya després dels Idea Ràdio que organitzem en aquesta casa. Cristina García, bon dia.
5: Bon dia, nois. Us vull parlar d'un nou programa amb molt d'humor que es diu Ben Parit i és un concurs de talents que aposta per donar veu a joves creadors amb projectes innovadors i arrelats al territori.
6: Benvinguts al Ben Parit, el programa que busca el talent jove de Catalunya per connectar-lo als ateneus del nostre país. 10 ateneus, 3 concursants a cadascun i a cada ateneu una disciplina. Música, dansa, teatre, però només un ben parit serà l'escollit. Els concursants més trempats, els famosos més desinhibits i els ateneus amb més flow, amb més història i més calçotets de ratlles de Catalunya. 4.000 euros en joc pel guanyador i 4.000 euros més per l'ateneu que l'ha acompanyat. Comença el ben parit.
5: Podríem dir que és una mena del Foraster, però en format concurs i amb molt d'humor. Va una mica per aquí. Ben Parit recorre ateneus i entitats socioculturals d'arreu de Catalunya per descobrir iniciatives emergents en àmbits com les arts escèniques o visuals, la música, l'audiovisual i els projectes socials o culturals. El programa compta amb la participació de 30 projectes culturals de 10 disciplines artístiques diferents i s'ha gravat en 10 ateneus del país. Cada episodi enfronta dos ateneus de pobles diferents, és clar, en una competició amistosa on els mateixos membres de les entitats escullen el projecte que es representarà. Els participants compten amb l'acompanyament de figures reconegudes del món cultural i mediàtic com José Corbacho o Elisenda Pineda. Ben Parit consta de 5 programes de 45 minuts i una gran final, amb un jurat professional i la proposta guanyadora està premiada amb 8.000 euros. Els teniu tots disponibles ja a la plataforma Tescat.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: 8:15 del matí, actualitzem la informació de servei. Avui arrenca la segona jornada de vaga de professors. Avui és territorialitzat el Baix Llobregat i el Penedès i això s'està notant ja a les carreteres. Hi ha uns 200 professors que tallen la B23 a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Tingueu-ho en compte perquè pot ser que hi hagi més talls i més problemes de trànsit. Per tant, connectem amb el Ferran Aràndiga per veure com són aquestes primeres afectacions a les carreteres per manifestacions. Bon dia.
8: Bon dia, doncs, efectivament, fa tot just uns instants ja podem confirmar que la B23 a l'altura de TV3 es tallen els dos sentits de la marxa, tant en direcció a Barcelona com de sortida. A tot plegat suma retencions ara mateix en tota la via perquè la B23 ja pateix cues des de Molins de Rei. Per altra banda, de moment no tenim altres talls, però sí diverses incidències actives. Tenim fins a 2 accidents durant aquesta matinada a la AP7. Un a l'altura de Vilafant, on es tallen 2 carrils de circulació i hi ha 1 quilòmetre d'afectació en sentit nord. I l'altre ha estat a Barberà del Vallès, en sentit sud, amb 1 carril tallat i fins a 3,5 quilòmetres de cues. També tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció a Girona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: I també tenim problemes a Rodalies, concretament a la R4. Parlàvem d'un problema fa una estona, però és que se n'hi ha afegit un altre. Què està passant, Miquel Giol? Bon dia.
9: Bon dia. Doncs si ara mateix els combois circulen amb més de 20 minuts de retard de mitjana per un robatori de cable que provoca que els trens direcció Martorell acabin el recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. També, com dèiem, les pluges d'ahir fan que hi hagi limitacions de velocitat entre Manresa i Montcada i Forcació, i això alenteix el recorregut.
3: I el temps, a veure, ahir segur que molts veu veure i viure la pedregada que hi va haver a mitja tarda. No acaba de fer net avui, probablement algunes tempestes més. Jordi Carbó, bon dia.
10: Bon dia. Avui farà més sol que ahir, però encara amb algunes tempestes durant la tarda més aïllades i no tan violentes. Ara tenim molts núvols, però aniran marxant al llarg del matí, al migdia és quan més sol farà, a la tarda nuvolades amb xàfecs a les comarques de Girona, on no bufirà tramuntana, i al nord de Barcelona. Més locals que ahir i no descarregaran en tanta intensitat ni tanta calamarsa o pedra. Les temperatures ara mateix conviden a abrigar-se una mica, 13 graus a Barcelona i Tarragona, 10 a Lleida i Girona, al migdia al voltant dels 20 graus arreu de Catalunya, superarem els 25 al nord de la Costa Daurada.
7: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
11: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
25: Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat només cal pujar al tren de la història.
26: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
27: Com el tren.
25: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de Ser Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
28: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
25: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de Ser Catalunya.
28: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
29: Ja és nostra! Però el futbol no s'atura! Aquest dimecres, l'Alavés rep el campió! Els de Vitòria lluitaran per la salvació! Els de la Victòria per una nova celebració! Aquest dimecres, Alavés-Barça! Segueix la transmissió de Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
0: Tu, escúchalo o te mando para segunda.
29: Què t'hi jugues, Barça? Dimecres, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: Vaig a bar en bar, vaig a festa en festa, plantejant la sort per intentar trobar-te en una d'elles.
14: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Passen 5 minuts a 8:15 del matí. Insistim, avui hi ha una nova tongada de vaga de professors al Penedès, al Baix Llobregat, i sapigueu que ara mateix està tallada l'autovia a tocar de TV3. Per tant, si us heu de moure, tingueu en compte. Per la resta, seguim repassant l'agenda informativa del dia. Laura Estrada, què tal?
5: Hola, bon dia.
3: Miquel Giol, hola.
9: Bon dia. Les autoritats sanitàries continuen fent el seguiment als afectats pel brot d'antivirus. El pacient espanyol infectat que està a l'Hospital Gómez Ulla ha començat a presentar els primers símptomes de febrícula i problemes respiratoris. Res greu, segons Sanitat. La resta d'aïllats que no tenen símptomes estan esperant a una segona PCR aquest diumenge per poder començar a rebre visites amb mesures de prevenció.
5: En l'àmbit global preocupa l'evolució dels contagiats, sobretot de l'entorn de la passatgera francesa que va començar a tenir símptomes a l'avió de retorn. Només 48 hores després de començar-los a notar, està crítica a la UCI. L'OMS manté que no estem davant d'una altra pandèmia, tot i que reconeixen que és probable que hi hagi més casos d'antivirus en les properes setmanes.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració dels Mossos en les reunions de l'entorn d'educació. Serà a 4:45 de la tarda.
5: Avui es reuneix la mesa del Congrés per resoldre 9 denúncies que hi ha contra l'agitador d'ultradreta Vito Quiles per la seva conducta al Parlament o contra diputats. Depenent de la decisió, podria comportar la retirada de la seva acreditació de premsa.
9: El president dels Estats Units, Donald Trump, aterra a la Xina per començar una visita on té previst reunir-se amb el seu homòleg Xi Jinping. L'objectiu és tractar temes centrats en el comerç o la guerra de l'Iran, mentre les tensions van creixent entre Washington i Teheran.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, comença el viatge per l'estat de Califòrnia, en què es reunirà amb sectors tecnològics i mediambientals. Avui es reunirà amb empresaris i visitarà punts com l'Universitat de Stanford o Silicon Valley. Tot plegat s'emmarca en el 40è aniversari de les relacions entre Califòrnia i Catalunya.
9: El judici als Pujol es reprèn aquest matí amb el discurs final de la Fiscalia per intentar convèncer el jutge de la seva culpabilitat. També parlarà l'advocacia de l'Estat, que hi va deixar intactes la seva acusació contra els Pujol. Això vol dir entre 8 i 29 anys de presó pels diferents germans.
5: I la Fiscalia del Tribunal d'Apel·lació de París concreta avui la seva petició de condemna per l'expresident francès Nicolas Sarkozy. Se l'acusa d'associació amb organitzacions criminals, corrupció il·legal de la campanya i recaptació de fons públics de Líbia que el van portar al capdavant del país el 2007.
9: En esports, avui el Barça s'enfronta a l'Alavés com a visitant sense jugar-s'hi res, però amb Flick, que busca la victòria per arribar als 100 punts.
5: L'Espanyol torna a lluitar per la primera victòria de l'any contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit clau perquè els de Cornellà s'allunyin de la zona de descens, jugant a casa a les 7 de la tarda.
9: I avui acabem amb l'aniversari d'un actor. Qui diries que fa anys, Marina?
3: Home, amb aquesta música Plats Bruts, no?
9: Però quin dels actors?
3: Me l'he de jugar?
9: Juga-te-la, va.
3: És que he vist el guió.
9: Ja has vist el guió.
3: El López.
9: López, en Jordi Sánchez, que molta gent coneix efectivament com el López de Plats Bruts, o per ser l'Antonio Recio, a la que s'avecina. Avui en fa 62 i no t'imaginaràs què va estudiar en un primer moment.
3: A veure.
9: Doncs va fer estudis d'infermeria, però de seguida va veure que la seva vocació era la d'actuar.
3: Doncs per molts anys. Ara agafem els diaris.
15: Unos periodistas que se creen que haciendo daño y creando confusión me van a mí a intimar. Pues mire, me dan mucha más energía de la que tengo. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, a ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Y se creen que porque se metan con el Madrid, pues vas a ser más importante.
3: És la fotografia del dia a tot arreu. Florentino Pérez apuntant amb el dit als periodistes. Florentino amb el dit índex cap amunt en senyal d'avís. Florentino tapant-se les orelles. Florentino amb les mans obertes mirant cap avall en senyal de pareu. Ja n'hi ha prou. Florentino, Florentino i més Florentino.
1: Insòlita intervenció al País. Florentino ataca a la premsa, a l'Ara, desencadenat, a la Vanguardia, Real Esperpento, a l'Esport. Florentino mostra la seva pitjor imatge de l'Iran a Mundo Deportivo. També utilitzen l'adjectiu esperpèntic. Diuen que va ser surrealisme pur a l'As.
15: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo...
1: Titulen amb aquestes declaracions. M'hauran de fer fora a tres. També al País, al periòdico, és la gran frase destacada en tots els diaris. El marca desconcert i tercer mitjà que fa servir la paraula esperpèntic.
3: Un aval de 187 milions d'euros i com a mínim 20 anys de soci.
1: El periòdic analitza els requisits per presentar-se. El veterà dirigent seria reelegit 10 dies després de la convocatòria oficial si, com és previsible, no hi hagués més candidats en les eleccions anticipades anunciades ahir. Els estatuts del club no permeten que terceres persones avalin el candidat. Els 187 milions d'euros de l'aval són patrimoni personal.
3: I lligat als mitjans, durant aquesta compareixença, on ho hem explicat, Florentino s'acarnissa amb el diari ABC, resulta que va dimitir el president de Vocento, del grup del qual són l'ABC i Relevo, els dos mitjans a qui va dedicar-se a atacar.
1: Casualitat o no, conseqüència o no, el grup Vocento emetia un comunicat en què dimitia ni més ni menys que Ignacio Ibarra Aznar, president de la companyia, proposant com a substitut a Eiries García de Vinuesa.
3: I us hem triat algunes de les millors opinions d'anàlisis que avui llegireu a la premsa de tot això. I, òbviament, el primer que hem fet és anar a buscar l'ABC. Allà hi publiquen la resposta Florentino en format editorial.
2: Arrenquen parlant que és una roda de premsa que arriba després d'una de les pitjors temporades esportives i institucionals que recorden al club. La compareixença era necessària, diuen. El Madrid travessa una crisi de gran magnitud, no només pels fracassos esportius, sinó pel clima intern de descomposició que s'ha fet visible durant els últims mesos.
3: L'obligació del president, afegeixen, era comparèixer per respondre a tot això.
2: Explicar què ha fallat. Més enllà d'una convocatòria electoral, als terminis de la qual no va saber concretar, Pérez va dedicar bona part de la seva intervenció és construir enemics imaginaris. El principal va ser el diari ABC, al qual va dedicar 15 dels 65 minuts de compareixença, i si Florentino Pérez vol continuar liderant aquesta construcció, haurà de tornar a assemblar-se al dirigent que va ser durant els seus millors anys i abandonar la deriva exhibida ahir a Ciudad Real Madrid. I acaben l'editorial dient: continuarem explicant tot el que passi al club, encara que incomodi el seu president, fins i tot encara que hagi decidit deixar de pagar la subscripció que el seu pare li va deixar.
3: Que nosaltres d'aquí una estona el que volem fer és anar-nos en el quiosc per veure si efectivament avui han venut més diaris Aris ABC després del que va fer ahir Florentino Pérez. A l'editorial del Mundo ho veuen com un desconcertant, com una desconcertant exhibició.
1: Compareixença inèdita i desconcertant en què va mostrar la seva pròpia personalitat. El mandatari blanc de 79 anys, a més d'expressar-se de manera inconexa i sense mantenir la compostura, va assenyalar reiteradament diverses capçaleres i periodistes com a part d'una confabulació dels dolents. El to ofensiu no només contrasta amb el club, sinó també amb la seva pròpia trajectòria al llarg de més de dues dècades. Sense cap indici d'autocrítica, la seva intervenció es pot considerar el reflex de la seva pròpia debilitat després de dos anys sense títols.
3: L'Emilio Pérez de Rozas al periòdic es pregunta per què es permet això.
2: La seva intervenció, els gestos, la manera de dirigir-se a la platea, el descontrol del discurs, els errors, les ganes de fer mal, d'assenyalar i, per descomptat, aquest estil desconegut en ell, aquest "això és acollonant", que potser sigui l'autèntic i no el senyorial que l'hem vist durant els últims 25 anys, és el que ha provocat, diu, que milions d'espanyols pensin que som davant d'una persona que s'ha jugat en poc més d'una hora tot el prestigi que se li suposava.
3: L'editorial de l'Ara, la fugida de Florentino Pérez.
1: La imatge que queda després de la roda de premsa és la d'un Real Madrid en descomposició. El cas de Florentino demostra també la importància que existeixi una premsa lliure, ja que la tendència de tots aquests personatges, molts de Donald Trump, és per atendre que els periodistes siguin masells i escriguin el seu dictat. I els que no ho fan són ràpidament acusats de traïdors a la pàtria. També Àlex Gutiérrez, el seu pareu màquines, les machirulades que va deixar caure, però l'anunci per dir que cancela la subscripció de l'ABC és un gest més aviat patètic.
3: Al País l'opinió és de Nadia Tronchoni, un deliri impropi de Florentino Pérez.
2: Lluny de reforçar la seva imatge, Florentino va demostrar una cara inaudita, la d'un directiu desorientat, incapaç d'armar un discurs coherent que no va oferir resposta a la desena de preguntes que se li van fer. Una roda de premsa, llegim, que es va plantejar com si els mitjans fossin els rivals del Real Madrid.
3: Un mal dia pel Madrid. Obvi, evident, això ho escriu el director de La Vanguardia.
1: Que comença reconeixent que hi ha moments a la vida en què qualsevol fill de veí pateix una escalfada que se li ennuvola el cervell i que treu tota la bilis. El millor llavors és asserenar-se, reflexionar, deixar passar el temps i que la ira desapareixi. El pitjor és la imatge de prepotència que va deixar ahir el qui ha estat molt bon president pel club.
3: I encara en aquest diari a La Vanguardia, l'anàlisi del Joan Jopallàs conclou vulnerable al final.
1: Es va oblidar de les càmeres, van aflorar les fòbies i els tics, el masclisme i la soberbia, però apunta a les eleccions convocades li aguiran una sèrie de mesures que, amplificades per l'aparell propagandístic, esborraran el record viscut. Nou entrenador, nous fitxatges, focs artificials. Fa 20 anys que els socis del Real Madrid no van a votar remata.
3: Va, obrim ara les pàgines internacionals. El periòdico, l'editorial, per exemple, és, perdona, el Trump i Xi Jinping, una relació incerta.
2: La Xina és la competidora i adequar-se a xoc o xoca amb l'economia dels Estats Units, malmesa per la inflació. Si en l'anterior viatge a la Xina fa més de 8 anys hi havia la impressió que hi havia espais per l'acord en una situació de competència creixent mundial, ara sembla arriscat arribar a aquesta conclusió. La coneguda imprevisibilitat de Donald Trump és un factor determinant d'incertesa.
3: El país, Trump, sense armes davant de Xi.
2: Taiwan podria quedar-se a mercè de qualsevol matís lingüístic d'un president que no entén de subtileses. Una cimera que en condicions normals hauria de ser un missatge tranquil·litzador i fomentar les regles clares, ara es presenta amb total incertesa per la debilitat dels Estats Units. L'únic responsable d'això és Trump.
3: El cap de la diplomàcia europea insisteix que la Unió Europea participi en una missió de seguretat a Hormuz.
2: Segons Kaya Kallas, l'operació desplegada al Mar Roig podria ser la contribució comunitària. Mentrestant, el Pentàgon eleva a 29.000 milions el cost de la guerra a l'Iran. Von der Leyen, per la seva banda, estudia establir una majoria d'edat a TikTok, a les xarxes, és a dir, restringir l'accés dels menors d'edat a xarxes socials.
3: Turquia, l'altre gran rival estratègic d'Israel.
2: A l'ara, la defensa de Gaza i les diferències respecte a Síria allunyen els dos països.
3: Starmer desafia els seus rivals, el Regne Unit, a llançar una candidatura per destruir-lo.
2: Que quatre secretaris d'Estat han presentat la seva renúncia per forçar la marxa del premier en plena divisió del grup laborista. Obre les pàgines internacionals del país, on també desgranen qui són els sis candidats potencials que esperen la seva oportunitat.
3: Una gran protesta universitària desafia Milei en el seu moment de més flaquesa.
2: És la quarta mobilització de docents i estudiants. Coincideix amb una caiguda sostinguda de la imatge del president, avalat per menys del 37%, al periòdico.
3: I ara anem amb la crisi sanitària de l'antivirus. L'Organització Mundial de la Salut descarta un brot més gran, però no que vagin sortint més casos.
2: Tema del dia avui al periòdico. El director general fixa la quarantena en 42 dies, decreta el final pel 21 de juny. El turista espanyol contagiat pateix febrícula, dificultats respiratòries i sense protocol sanitari únic a la Unió Europea.
3: I de les entrevistes que porten avui els diaris, ens quedem avui amb la que fan al País, a Ángel Víctor Torres, el ministre de Política Territorial.
2: Que diu que el president canari, Fernando Clavijo, hauria de deixar ja les seves tesis conspiranoiques. Recorda que els protocols els marquen els científics de l'OMS i no els polítics, i que no accepta que ningú li doni lliçons de la defensa de les Canàries i de l'amor cap a la seva terra.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona suport a que Meta pagui als editors per l'ús de continguts.
2: Els editors de premsa podran exigir a les grans plataformes digitals com Meta que paguin per l'ús de contingut produït per mitjans. Això va quedar marcat en una sentència. El cas es remunta al 2023 i en situa Itàlia.
3: El fiscal demana reobrir la causa contra tres Mossos per la fuga de Puigdemont.
2: El fiscal va demanar ahir reobrir la causa contra aquests tres agents dels Mossos investigats per ajudar a escapar l'expresident l'agost del 24 en un escrit que va avançar al Nacional.
3: A l'Ara dediquen avui un tema a la seguretat i miren de respondre si hi ha més crims o més alarma social a Catalunya. Una mica l'exercici que vam fer nosaltres la setmana passada a la secció per desmuntar l'extrema dreta, a la conversa que vam tenir amb l'intendent dels Mossos que podeu recuperar a l'app de la SER. Què diuen a l'Ara?
2: Doncs bé, confirmar una mica la tesi que ens deia precisament l'intendent, que la inseguretat és més aviat una percepció perquè les dades no van cap aquí.
3: Una solució pel conflicte de l'educació.
2: L'editorial avui de La Vanguardia sobre la vaga general d'ahir convocada pels mestres. Les arrels del conflicte són profundes. Les deficiències estructurals del sistema cada cop són més grans i portem anys de demandes escassament ateses.
3: I encara unes notícies més que busquen fer-se un lloc. La Unió Europea busca que les plataformes com Booking, per exemple, puguin vendre més bitllets de tren.
2: La comissió vol obligar a Renfe i altres empreses estatals a obrir comercialització dels seus viatges al país.
3: Els veïns de Ciutat Vella en guàrdia perquè temen que s'obrin 7 noves discoteques.
2: 6 entitats s'oposen al nou pla d'usos del districte que adverteixen que afavoreix l'aparició de més negocis dirigits als turistes. En parlen diversos mitjans.
3: I han obert a Barcelona el coworking més gran del sud d'Europa.
2: En referim a un edifici que acull empreses. Es troba al 22@10minuts de Glòries, 20.000 metres quadrats amb piscina, rocòdrom i un tobogan. Carai. Que sembla que això dels tobogans sigui element indispensable dels coworkings i espais de networking i tot d'anglicismes.
3: A les pàgines culturals.

0: Jofre Verdagí, homenatge al seu pare i també a Joan Manuel Serrat.
1: El teu pare era un ésser humà desbordant, diu Serrat sobre Josep Maria Verdagí, músic i arranjador amb qui va treballar molts anys. El fill ho confirma i ara presenta el projecte Jofre Verdagí interpreta Serrat. Ens en va venir de fet a parlar al programa, també.
0: Lorca inaugura el nou Teatre Raval de Barcelona.
1: Després d'una profunda reforma integral, ahir es va estrenar Federico García, un dels espectacles emblemàtics de l'equip artístic que ara gestionarà aquest teatre, dirigit per Pep Tosar. Es va estrenar fa 10 anys al Grec.
0: I surt a la venda l'apartament de la sèrie Emily in Paris.
1: El que va servir d'escenari de la sèrie, efectivament, ha sortit a la venda per un mòdic preu de res, 3,5 milions d'euros, 180 metres quadrats, a la Place de l'Estrapat, que això està al barri llatí de París.
0: Clar, imagina't, 3,5 milions d'euros, el qui vulgui aspirar a presidir el Real Madrid, a presentar-se per disputar-li la cadira a Florentino, necessita 187 milions davant.
1: Imagina't, quants pisos d'Emili.
0: Exacte. Antonio Banderas recitarà a Madrid un escrit sobre la fe i la cultura davant del Papa.
1: Serà l'encarregat de parlar davant del Papa Lleó XIV el proper 7 de juny a les 6 de la tarda al Movistar Arena en aquesta trobada amb representants de la cultura, les arts, l'economia i l'esport.
0: I avui qui són els protagonistes del dia, els semàfors verds i vermells dels diaris? Hi trobem Florentino?
1: No, no hi trobem Florentino, és veritat.
0: Mira.
1: Crec que no hi era Florentino, cap d'ells. Ara potser m'estic equivocant, però no. El periòdico, semàfor vermell pel president de Compimes, perquè IPIMEC va certificar l'expulsió de l'empresari com a soci de l'entitat per injúries. Semàfor verd pel Consorci Sanitari de Barcelona. A l'ara, semàfor vermell per Isabel Díaz Ayuso, que ha coronat el viatge a Mèxic amb un altre atac. I verd per Adrià Monnés, que és fundador de la productora catalana Fast and Films, que ha col·locat tres pel·lícules a Cannes. A l'avantguàrdia, semàfor verd per Joan Manuel Serrat i semàfor vermell pel secretari del Tresor dels Estats Units per una inflació disparada.
0: I avui amb quina carta dels lectors ens quedem?
1: Avui ens quedem amb una carta que ens porta cap a Girona i que ens explicarà el Miquel Giol.
0: I el seu folclore, eh? Que
2: sí,
0: sempre ens alcoles quan pots, sempre aprofites.
2: Doncs va, res més enllà d'aquesta cançó. Avui en Joan ens explica una situació paradoxal quan arriba al Girona Temps de Flors. Diu que la ciutat es converteix en una barreja entre un escape room medieval i les rebaixes d'un Ikea. El barri vell queda col·lapsat per una riuada humana que avança a pas d'una processó zombi, amb senyors que s'aturen en sec com si haguessin vist la Mare de Déu, i mentrestant, travessar Girona és una experiència propera al cinema fantàstic. Puges les escales de la catedral i et trobes un drac de Gaudí, com si el Parc Güell hagués patit un teletransport místic després d'una sobredosi de ratafia, mentre les maletes repiquen com una rave de percussió industrial i comprar un paquet de tabac exigeix més planificació que desembarcar a Normandia, però, malgrat tot, arriba la nit, les flors s'il·luminen i la ciutat queda tan obscenament bonica que fins i tot perdones a la parella que ha bloquejat el pont de pedra per repetir 20 vegades la foto.
0: S'ha quedat a gust, el Joan.
2: Molt, molt a gust.
0: Es pot trucar amb els veïns de Gràcia quan arribi l'agost. Va, ara la notícia per comentar l'hora de...

0: No és el que va pensar...
1: Hem pensat el mateix. No és Florentino, eh?
0: No és el que va pensar.
1: Aquí ja hem coincidit. Ja crec que ja tenim tant Florentino al cap ja que fins i tot connectem amb això. En fi, que no parlem més de Florentino, que és un estudi. Avui parlem d'educació, de gent educada.
0: Tampoc parlem de Florentino.
1: No, ahir precisament no. Perquè un estudi global de l'empresa Revitly revela que quins són els països percebuts com els més educats, cortesos del món. L'estudi va encastar més de 4.600 persones de 26 països diferents. No mesura el nivell educatiu acadèmic, sinó els modals, el respecte, la cortesia i el tracte quotidià.
0: Va, fes la llista.
1: Fem el top 10.
0: Va.
1: Amb el número 1 i amb el 35,15% dels vots, el país més educat del món és el Japó.
0: Ah, clar.
1: Que no hi ha massa sorpresa, no? Tothom els tenim així. En segona posició estaria el Canadà, tercer Regne Unit, i a partir d'aquí ve la Xina, Alemanya, Filipines, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Sud-àfrica.
0: Vaja, i els espanyols, què?
1: No entrem ni al top 20.
0: No,
1: som
0: uns malabocats.
1: Som 22ens, posició 22 dels països considerats més educats. Ara bé, quan s'autopregunta un espanyol si és educat o no, en aquest rànquing som setens.
0: Mira.
1: Així que mira, som...
0: Sí, a la gent li costa, a vegades, quan te'ls creues i dius bon dia, que et tornin el bon dia. Digueu bon dia, home, que no costa res. Va, arribarem a les 8 amb la cançó del dia.
2: Aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: vas demanar Manel.
1: No seràs tu una persona detallista.
0: Em vas demanar Manel? Aquí tens Manel. Jo avui et porto... A més...
1: Però és que a més sembla mentida perquè aquesta és una de les meves cançons preferides de Manel.
0: També et diré, a mi em dius que t'agrada un grup i crec que puc saber quina és la cançó del grup que t'agrada, perquè ja et vaig coneixent.
1: Mira.
0: Ja et vaig coneixent.
1: No seràs terapeuta, també?
0: No, terapeuta no, però músic una mica.
1: Vivent.
0: I res, això, i he pensat que amb què pot quadrar i Dolors, i vaig pensar, doncs escolta, mira, vaig a mirar alguna cosa que sigui diferent, que puguem agafar una cançó que tingui molta energia, però la puguem tornar una mica més manalística, per dir-ho així. I avui ho he fet al revés. Normalment agafo la base d'una cançó internacional i li poso la lletra de Manel o del grup català que toqui.
1: Sí.
0: Avui ho faig al revés. Avui agafo la base d'Ai Dolors, m'agrada moltíssim, i vaig pensar, això hi entra tot.
1: I què has decidit entrar-hi?
0: A veure, què tal?

0: M'estàs dient que has fet aquest exercici? De fer cas a Freddie Mercury en una base de Manel?
1: Hi haurà gent que dirà... Estàs del revés, això no m'agrada. Ho entenc perfectament, pot no agradar-vos. Vull dir, al final hi ha gent a qui li agrada barrejar ketchup i xocolata. Jo sóc d'aquests. Si no us agrada, cap problema.
0: Però els experiments estan per provar-los i a vegades les coses funcionen.
1: A veure què tal.
0: I a més, tu tens la mà del músic, vull dir que no ets un zumbat a un mico amb dos pistoles.
1: No, però igualment. Un mico amb dos pistoles et sorprendria a vegades, et donaria bones idees.
0: Doncs aquest és el resultat del mashup del Bermúdez, dels Manel, amb Freddie Mercury.

0: has hagut de canviar ritmes?
1: He hagut de fer un pèl més lenta la de Manel i més ràpida la de Queen, això sí.
0: Més lenta la de Manel i més ràpida la de Queen?
1: Està un pèl més lenta la base de Manel.
0: Que hauria jurat que hagués hagut de ser al revés.
1: I canta més ràpid, sí, exacte. Però és que la base de Manel, encara que sigui més melòdica, tela, és rapidota.
0: Ara sí, Albert, gràcies.
1: Va, us deixo això.

0: Bon dia a tothom, són les 8 i ho tindran cru avui els còmics i imitadors per superar la roda de premsa de Florentino. El president del Real Madrid s'ha passat el joc.
1: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Fa uns anys hi havia un programa d'humor que es deia El Show de Flo. Des d'ahir aquest nom ha quedat ressignificat. Ni el guionista més àcid i suspicaç hauria tramat una compareixença tan delirant, esperpèntica, explosiva, ofensiva, insultant i fins i tot hilarant en alguns moments, com la que vam viure ahir a la tarda.
2: Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de toda la, de todos los socios del Real Madrid.
0: Ho té tot, aquesta compareixença, perquè l'estudien a les facultats de periodisme com l'exemple de què no s'hauria de fer mai en una compareixença pública. Narcisisme.
2: Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también... ¿Pero por qué me quieres matar a mí?
0: Assenyalament a periodistes i mitjans de comunicació, matant el missatge, vaja.
2: ABC, periódico que me quiere mucho. Algunos periodistas que se creen que haciendo daño y creando confusión me van a mí a intimar. Pues mire, me dan mucha más energía de la que tengo.
0: Assenyalament i ridiculització també dels rivals electorals, de la Lliga i de la resta de clubs.
2: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento, acento sudamericano, pues ese que venga y que venga. Yo quiero que se presente él con su gente.
0: I també normalització de la violència. Va dir que els jugadors s'han cascat tota la vida, que no hi ha res d'estrany en el que ha passat amb Tchouaméni i Valverde. I aquella capa, com no, de misogínia tan pròpia de la caverna.
2: Una mujer que no sé, ni si, ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que, no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
0: De debò, no és una imitació. Era el Florentino... real, el de veritat. Deliris de grandesa d'un president que fa gairebé dues dècades que no convoca eleccions i que diu que ara ha arribat el moment, que clar, està bé recordar també que no és només l'amo i senyor d'un dels grans clubs de futbol del món, és que és l'home que dirigeix una de les empreses que més contracta amb l'administració pública a Espanya. No està de més, això, recordar-ho. Just abans d'ahir li preguntava al Tomàs Roncero i al Sique Rodríguez si no havia arribat el moment que Florentino sortís públicament a posar cara per la crisi que viu al Madrid, recordeu, dues temporades en blanc, i em deien que això de sortir a donar explicacions és una cosa impròpia en ell. I ara, clar, s'entén per què, perquè portava més de 10 anys callat. Ara passen dos minuts llargs, a les 8 del matí. Ara desgranem tota l'actualitat, però abans, Jordi Carbó, bon dia de nou.
3: Què tal, bon dia.
0: I ara sí, pot sonar, clar, pot sonar bicicleta, pot sonar motor d'un cotxe una mica vell, però no, és la pedregada d'ahir a la tarda, que vaja, que van ser uns quants minuts, però van deixar tot cobert d'aquest gel de mojito que dius tu.
3: Sí, abans poder no quedar clar aquest fantàstic còctel, no?, que molt de gel, bé, triturat va millor, no?, perquè absorbeix més, aquest gel no era tan triturat, era molt compacte. En definitiva, una calamarsada que s'ha de dir que és el moment de l'any en què més n'hi ha en el conjunt de Catalunya i que avui no repetirà la ciutat de Barcelona. Altres llocs de Catalunya sí, però vaja, la tarda d'ahir no repetirà, hi haurà tempestes, però no seran tan extenses ni tan violentes. I d'entrada el que ens ha quedat després d'aquesta pluja és ara mateix molts núvols que aniran marxant al llarg del matí. Fa una mica de fred, 13 graus a Barcelona, també a Tarragona, 10 a Lleida i Girona. Al migdia, quan més sol farà, ambient una mica agradable, tampoc massa, baixarà la temperatura una mica respecte ahir, màximes al voltant dels 20 graus, tan sols a la Costa Daurada es passarà dels 25. I és que aquí, com a les comarques del sud de Lleida, el Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, hi haurà vent de ponent, estones una miqueta fort. I com dèiem, al migdia és quan farà més sol, després durant la tarda a les comarques de Girona no afectats per la tramuntana, l'Empordà i la Cerdanya, i també a les comarques de Barcelona del nord, el nord del Bages, també el Berguedà, el Moianès, el Lluçanès i Osona. És aquí on aquesta tarda es repetiran algunes tempestes més locals, algunes poden descarregar amb intensitat, però insistim, no seran tan extenses ni tan violentes com els darrers dies. I els pròxims dies, per cert, la temperatura continuarà baixant.
0: Carbó, gràcies, fins ara.
3: Que vagi bé.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Gemma Parellada, bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: Camp canvi de protocols a França i Espanya pel brot d'antivirus.
4: I canvi de to, el director general de l'Organització Mundial de la Salut demana precaució, avisa que hi haurà possiblement més casos, i això davant aquests dos casos que preocupen a Europa. La dona ingressada a França està en estat greu, amb respiració assistida, i l'espanyol ha començat a presentar símptomes, per ara només lleus.
0: I des de primera hora del matí que hi ha talls també en diversos punts, en diverses carreteres del país, a la B23, per exemple, a l'AP7, i tot això és conseqüència de la vaga al sector educatiu. Avui, segona jornada, la primera de les territorials, toca el Baix Llobregat i el Penedès.
4: El pols no afluixa després que ahir més de 26.000 mestres i professors i

0: amb Xi Jinping.
1: Duel de titans a la vista. Xi Jinping es prepara per rebre un Trump en hores baixes i juga a casa, però Trump no arribarà sol a Pequín. L'acompanya la Jet Set de la tecnologia, Elon Musk inclòs, per un viatge amb intel·ligència artificial i els negocis a l'agenda, però sobretot on Trump li demanarà ajuda amb l'estret d'Hormuz.
0: I la surrealista conferència de premsa de Florentino Pérez està portant cua amb una pluja de reaccions.
2: Requete bulo, es triste que un hombre com Florentino tenga que entrar a mentir i a decir estas cuestiones.
1: El president de la Lliga Tebas ha parlat de requete bulo i el Barça també ja ha informat que estudia emprendre accions legals.
0: I encara en el món del futbol, Messi, que va comprar, ja ho sabeu, fa uns dies un equip de futbol, doncs bé, ara ha comprat unes galeries al Turó Parc i Sergio Ramos ha comprat el Sevilla. És dimecres. I avui a l'Aquí Catalunya... Un partit

0: A la secció per desmuntar l'extrema dreta parlem de moviments neonazis, de com encara s'estan mobilitzant just aquest mes de maig a Santa Susana, al Maresme, si fa un festival neonazi, el Caos in the Sun, amb grups de l'escena skin internacional més radical, que organitza un grup de motards. Per demà passat hi ha una manifestació de la plataforma antifeixista i en una estona nosaltres parlem amb l'alcalde de Santa Susana. Abordarem també la crisi oberta al Real Madrid, òbviament, després d'aquesta compareixença inèdita de Florentino Pérez. Ho farem amb el Sique Rodríguez, el director del Que t'hi jugues, amb el Jordi Martí, cap d'esports d'aquesta casa, i amb les periodistes Gemma Herrero i Mariajo Fuente Álamo, que és la dona que, segons el president del Real Madrid, no té ni idea de futbol, la periodista de l'ABC. I avui, que es presenta el cartell del Sónar, explicarem com ha anat mutant aquest festival al llarg dels anys. A partir de les 10 al racó de pensar amb el Miqui Puig i la Núria Casas, amb ells analitzem el retorn fatídic de la Maya Montero amb l'Oreja de Van Gogh. Tan dramàtic ha estat el seu últim concert que ara ella es planteja si és capaç de continuar. Quedeu-vos amb nosaltres des d'ara i fins a 11, o ens recupereu després a l'app de la SER, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara anem amb Florentino Pérez, però abans, atenció, perquè la vaga de professors del Baix Llobregat i el Penedès està portant complicacions a les carreteres. Ja hi ha els primers talls que s'estan notant des de primera hora. Miquel Giol, com ho tenim, això?
2: Bé, doncs ara mateix estan interrompudes la B23 en tots dos sentits de la marxa, Sant Joan d'Espí, davant de TV3, i la mateixa carretera entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei cap a Barcelona. S'estan fent desviaments cap a la 2, però aquesta carretera ha quedat saturada i hi ha més de 10 quilòmetres d'aturades cap a la capital catalana. A més, diversos accidents compliquen la mobilitat. A l'AP7 a Vilafant hi ha dos carrils tallats en tots dos sentits de la marxa, i a la C32 diversos vehicles al voral provoquen més de 3 quilòmetres de congestió entre Alella i Premià de Dalt.
0: I problemes també perquè fan el tren, les rodalies, concretament l'R4. Comença amb complicacions especials en aquesta línia.
2: Sí, perquè hi ha diverses incidències en aquest punt. Els combois circulen amb més de 20 minuts de retard de mitjana per un robatori de cable que més provoca que els trens direcció Martorell acabin i comencin el recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. A més, les pluges d'ahir fan que hi hagi limitacions de velocitat entre Manresa i Montcada i Forcació, i això alenteja el recorregut.
0: Ara sí, històrica roda de premsa de Florentino Pérez.
3: Decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
0: Va durar una hora llarga, però la notícia va ser aquesta. L'única notícia realment que vam tenir d'aquesta compareixença és que no dimiteix i que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid, a les quals anuncia que es vol presentar amb la seva junta, Arnau.
4: De fet, Florentino va dir que l'hauran de fer fora a trets.
3: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Yo digo, ¿qué dirán los otros clubes si nosotros somos los malos?
4: Convida a tothom que vulgui que es presenti, que ho faci.
3: Lo tenemos todo. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también... ¿Pero por qué me quieren matar a mí? Porque hayan unos niños que van por ahí diciendo que se quieren presentar, que se presenten. Yo les doy la oportunidad ahora que se presenten. Y además me gustaría que se presentasen todos.
4: I posa el focus en un empresari, que és Enrique Riquelme, que ja es va voler presentar l'any 2021.
5: Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga, yo quiero que se presente.
0: Florentino, que amb aquest tot tan amable convidava tothom a presentar-se, però clar, això és una mica un parany, perquè els requisits per fer-ho són extremadament complicats de poder complir.
4: No sé si n'hi ha masses persones.

0: portar almenys 20 anys consecutius com a soci del club i presentar un aval bancari vinculat al patrimoni personal equivalent al 15% del pressupost anual del club. Aquest aval actualment rondaria els 187 milions d'euros. Els estatuts del club no permeten que terceres persones avalin el candidat. Florentino seria reelegit 10 dies després de la convocatòria oficial si, com és previsible, no hi hagués més candidats.
1: I us deia, fins aquí la notícia. Després tenim Florentino Unchained, que el que va fer és dedicar-se a atacar tothom.
0: A la premsa, sobretot a l'ABC, del que va deixar clar que es donarà de baixa, i això que el seu pare el va fer subscriptor. El ja desaparegut Relevo també.
2: Tú que te metes todos los días con el Madrid, pero tengo... No lo crees, pues mire, aquí hay... no voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual, yo me voy a dar de baja, yo me voy a dar de baja del ABC, que mi padre me hizo hace 40 o 50 años.
0: Aquest és el moment en el qual s'enganxa amb Rubén Cañizares, periodista del diari. També va posar nom i cognoms a altres periodistes dels que diu ataquen el Real Madrid, els que anomena intel·lectuals del règim. Florentino, a més de periodistes, també va parlar del cas Negreira, el que anomena de nou el major escàndol de la història del futbol. Considera que no ha guanyat més lligues perquè li han robat.
2: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
1: Totes, totes li han robat.
0: D'aquests 18 punts que parles d'aquesta temporada. El Barça està a 14 del Real Madrid per sobre ara mateix.
1: I diu que no té problemes de salut, a més a més.
0: No, assegura que si està cansat no és pel futbol, sinó per l'empresa que lidera i que no té càncer.
2: Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce. Me da vergüenza decirlo. Que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Y digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos.
0: Això sí que ho celebrem, que no tingui problemes de salut Florentino Pérez, que també va aprofitar per justificar la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni.
2: Le puedo asegurar que no hay ni un año de los 26 que no se hayan pegado dos jugadores o cuatro, pero quedan dentro de la casa. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más, y eso también me preocupa.
0: Posa el focus sobretot en la persona que ho ha filtrat.
1: Clar que sí, normalització de la violència, com ha de ser. I per rematar-ho, declaracions misògines.
0: Sí, perquè un dels articles que no li van agradar a Florentino de l'ABC és de María José Fuente Álamo, però és que després, a més, en un altre moment, dona pas a una pregunta d'una periodista. Millor escoltem els dos moments.
2: Miren el postperiódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
1: Esa niña que tiene derecho a hablar és una periodista de Fox Sports de 54 anys.
0: Això t'anava a dir, que explicava, no?, que porta més de 30 anys exercint de periodista.
1: I nosaltres, amb qui parlarem, és amb l'altra periodista amb la que Florentino dubta que sàpiga res de futbol a partir de 2:15 aquí a l'Aquí Catalunya. En fi, què diu el Barça de tot
0: doncs
1: això?
0: Doncs estudia emprendre accions legals. Va emetre un comunicat informant que el departament legal del club està estudiant detingudament les seves manifestacions i acusacions i que s'estan analitzant i valorant els pròxims passos a seguir.
1: Hi ha reacció també de la Lliga.
0: De Tebas, del president, que es va defensar de les acusacions de Florentino, qui diu que Relevo va rebre 25 milions d'euros de la Lliga per criticar el president del Real Madrid.
3: Un bulo, es requete bulo. Es triste que un hombre como Florentino, con el prestigio empresarial que tiene, ¿no?, y lo que ha hecho por el Real Madrid, por la historia del Real Madrid, tenga que entrar a mentir y a decir estas cuestiones.
1: Que casualitat o no, a més, coincidint amb aquesta compareixença, el president de Vocento, que és el grup que té l'ABC, el diari contra qui va carregar Florentino, ha plegat. Se n'ha anat, ha marxat.
0: No sé, això ja són, si són causalitats o casualitats, no?
1: Demà hi ha partit al Bernabéu i hi haurà el focus posat per veure...
0: Parla si Arbeloa, aquest matí.
1: Aquest matí, sabem l'hora?
0: Arbeloa, mira, ara t'ho miraré.
1: Però... Ara mirem l'hora. Vaja, si ens coincideix amb el programa, no dubteu que l'escoltarem en directe. Demà hi ha partit al Bernabéu. S'haurà de veure com rep l'afició tota aquesta compareixença. Escoltem l'opinió, l'anàlisi del company d'Esports de Madrid, de l'Anton Meana.
4: ¿Qué tal? Buen día. Ya sé que estamos a miércoles por la mañana, pero creo que no han pasado las horas suficientes para calibrar la repercusión que va a tener las palabras de Florentino Pérez en el club en los próximos días. Anoche contábamos en El Larguero que hay leyendas del club que le piden a un empresario llamado Enrique Riquelme que ahora sí dé el paso y se presente, que contra este florentino se puede pelear unas elecciones en las urnas, pero como digo, es pronto para calibrar la repercusión del terremoto. Mañana es un día muy importante, mañana los socios van al estadio. Es verdad que es un jueves raro en Madrid el de mañana porque es víspera de puente, el viernes San Isidro en Madrid, y por tanto mucho socio blanco se va 3 días fuera de la capital y no verá el partido contra el Oviedo, pero hay un miedo enorme en el club a que mañana jueves el Bernabéu se posicione en contra de Florentino y la rueda de prensa de ayer le siente muy mal al presidente blanco.
1: 8 i 17, avui el govern català ha de començar a desfer l'embolic dels professors. I un dels moments importants serà aquesta tarda, on compareixen al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, el Josep Lluís Trapero.
5: Ho faran per donar explicacions de les infiltracions de 2 agents dels Mossos a una assemblea de la USTEC la setmana passada. La cúpula d'Interior confia que aconseguiran desactivar la polèmica.
1: Andrea Villoria.
6: A 4:45, la consellera Núria Parlon i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de 2 agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paniqui.
7: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
6: El sindicat majoritari de Mossos, el SAP, per la seva banda, denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: Tot això amb els ànims caldejadíssims, el sector del professorat, la protesta d'ahir va escalfar més els ànims. Demà, dijous, en poc més de 24 hores, és quan la consellera d'Educació s'ha de veure amb tots els sindicats.
5: Amb tots, inclòs a l'USTEC, el més dissident i que no s'arronsa. Mentre Yolanda Segura en aquest programa demanava una pujada salarial com la dels Mossos.
8: Mira, el que no és acceptable és que nosaltres ens ofereixin 60 euros bruts i que, per exemple, als Mossos d'Esquadra se li ofereixi 300.
9: No són precisament aquests plantejaments de màxims que ens sembla que a vegades doncs, no ajuden a reconduir la situació.
5: La consellera Esther Niubó els demanava realisme.
1: Clar, el marge, per poder-se entendre, és prim, és molt prim. I el president Salvador Illa fa una estona ha continuat reivindicat l'acord ofert fins ara en l'àmbit educatiu després d'aquesta nova jornada de vaga d'ahir. Avui continuen, ja ho sabeu. El president ha començat un viatge oficial que el tindrà tota la setmana a Califòrnia i des d'allà anirà fent el seguiment d'aquestes negociacions que han de reprendre's a partir de demà. Connectem amb l'enviat especial a San Francisco, amb el Xavier Balló.
10: Ell ha dit que cal esperar la mesa sectorial de demà per veure si es pot avançar en un acord, però el president en les seves declaracions continua limitant el marge de negociació dins del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
11: Mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. El dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, no anticipem aconteixements.
10: Davant les diverses jornades de vaga, Illa ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre les classes. Ho ha dit en la seva arribada a San Francisco, on avui comença un viatge oficial de 5 dies amb la voluntat d'obrir Catalunya al món perquè empreses tecnològiques o audiovisuals inverteixin a Catalunya.
1: Urgències, problemes pel govern de Salvador Illa, que malgrat tot té la certesa gairebé absoluta que la setmana que ve podrà tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Això és el que, en principi, la seqüència que veurem la setmana que ve. La setmana que ve tocarà parlar de pressupostos. Laura Pons.
12: El govern separa carpetes. Un tema són les vagues i l'altre els pressupostos. Per això assegura la portaveu Sílvia Paniqui que les converses amb els de Junqueras estan encarrilades.
7: Van pel bon camí. Teníem un compromís de tenir pressupostos, efectivament, aprovats abans de la finalització del període parlamentari, per tant, abans de les vacances d'estiu.
12: De fet, tant Esquerra com els comuns han desvinculat tant les infiltracions com les vagues educatives amb la negociació pressupostària.
13: Per tant, jo crec que hem de poder fer compatible una cosa i l'altra. Catalunya porta 3 anys sense pressupostos.
12: És Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
1: I a cavall entre la política i els tribunals hi ha el judici del cas Pujol, que avui viurà el seu penúltim dia. I han de prendre la paraula les defenses. Ahir el fiscal va retreure a la família que anessin predicant allò de l'Espanya ens roba mentre evadien impostos ocultant una fortuna a Andorra. Això és el que encara hauran de demostrar i d'aprovar. Aquesta és la tesi del fiscal.
5: Exacte, la defensa es feia avui el retrat de la família que va dibuixar ahir el fiscal, la de la contradicció nacional.
14: L'anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, con los hechos investigados en este procedimiento.
5: Els fets són haver amagat 38 milions d'euros a Andorra per perjudici de tots els catalans.
14: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Catalunya.
5: Anticorrupció, insisteix, que la fortuna no ve de cap herència, com diuen els Pujol, sinó de comissions d'empresaris, i ha introduït una nova tesi.
14: La decisión original de ocultar se inició en el año 1990-1992, curiosamente, año de las Olimpiadas de Barcelona. Las mayores inversiones en Barcelona por los Juegos Olímpicos.
5: I ha insistit a definir els Pujol com una organització criminal.
1: I quan són les 8:22, actualitzem com tenim la situació del brot d'antivirus. Sí, ens situem a Europa. Dos dels desembarcats a les Canàries tenen símptomes. Un d'ells és espanyol, un dels espanyols ingressats a l'Hospital Militar. De fet, és positiu, va donar positiu a la PCR. L'altra, confirmada també, és una ciutadana francesa, i aquesta ha evolucionat a pitjor.
15: Sí, està canviant el to i estan canviant també els protocols davant els contagis que tenim ja al continent. I és que l'espanyol, que ja es va aïllar dilluns a la nit després que donés positiu, ha començat a tenir símptomes. Són lleus, però hi són. Però la que més preocupa és la francesa, que està ara mateix en estat crític amb assistència respiratòria.
1: I això ha fet que França revisi els seus protocols davant d'aquest virus, que ara és més estricte, aquest protocol, i també Espanya ajusta les mesures.
15: Sí, ha modificat lleugerament el període de quarantena, que ara serà fins al 21 de juny, perquè s'ha canviat el dia que es considera el dia zero. Ara el punt inicial s'ha estipulat a diumenge, que és el dia que va començar el desembarcament, i per això s'allarga una mica el període d'aïllament. Això sí, els 7 dies, si donen negatiu, se'ls permetrà rebre visites amb la deguda protecció.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha baixat un punt l'eufòria de les últimes hores, on ha celebrat l'èxit del desembarcament a les Canàries, però segueix dient: no passa res, tranquils, això no ens porta a una nova pandèmia. Això sí, fa una crida a la prudència.
16: At the moment, there is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course the situation could change.
15: L'Organització Mundial de la Salut segueix insistint que el risc és baix, però també adverteix que això és per ara, que la situació pot canviar.
16: And given the long incubation period of the virus,
15: i avisa que, com que el període d'incubació és llarg, molt possiblement veurem més casos. L'OMS parla d'11 casos ara a tot el món, tot i que són 9 realment els que estan confirmats al laboratori. I recordem que estan escampats per 6 països a 3 continents diferents.
1: Clar, aquí és important explicar que cada país imposa els seus propis protocols, ara ho explicava, i que no tots són iguals a tot arreu.
15: Sí, l'OMS recomana, però no pot obligar a complir les quarantenes als hospitals, i per això cada país ho està aplicant com considera oportú. A Grècia i Espanya són, de fet, els més estrictes. A França han canviat i ara s'ha de fer també en hospitals, però a Alemanya i Bèlgica, en canvi, on hi ha 14 passatgers de l'Ontius, la quarantena es compleix a domicili, però amb el seguiment de les autoritats sanitàries. On són més relaxades és a Holanda i el Regne Unit, que allà poden sortir fins i tot al carrer, tot i que amb mascareta, però poden sortir, i de fet l'únic que tenen prohibit realment és agafar el transport públic.
1: Vaja, ja ho vam viure i veure durant la pandèmia, això de les diferències de criteri. L'Ondius, aquesta crisi sanitària que també té la seva derivada política.
17: Por tanto, es un orgullo ser español de una España que, por cierto, dice alto y claro que un mundo mejor es posible siempre y cuando estemos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para construirlo.
1: Pedro Sánchez, el vam escoltar en directe, va comparèixer al costat del director de l'OMS, i tot i que els periodistes el van temptar, no va voler entrar en gaire polèmiques.
5: No va voler anar al xoc amb Fernando Clavijo, el president canari que governa amb el suport del Partit Popular, després de donar acord a la teoria de les rates nadadores. Ara sosté Clavijo, sense proves, que el govern Sánchez va amagar 3 positius dins del creuer.
18: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
5: Jo, a Hora 25, a través dels micròfons de l'Aimar Bretos, el ministre de Política Territorial, el canari Ángel Víctor Torres, va desmentir.
1: Sánchez no va voler anar al fang amb el president de les Canàries, però no va passar ben bé el mateix amb Isabel Díaz Ayuso.
19: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país, sino, como hemos visto durante estos días, también fuera de nuestro país.
1: I amb el que confronta Isabel Díaz Ayuso és amb el seu viatge a Mèxic. Acusa el govern de Pedro Sánchez d'haver-la abandonat.
5: Això és el que deia ahir en una entrevista a la COPE.
20: nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie ha preguntado absolutamente nada. ¿Alguien se imagina que yo que tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno? Nuestro gobierno ha abandonado a un representante del Estado, como es un presidente autonómico, a su suerte en un país sumido por la violencia.
5: Ella vol la mateixa atenció que, segons ella, rep la flotilla. Ayuso va haver de tornar de Mèxic abans d'hora davant les acusacions d'haver-hi anat de viatge com si fossin unes vacances pagades. Ángel Víctor Torres li demana que demostri que realment la van desatendre.
21: Yo me pregunto, si tuvo algún problema de seguridad ella o su equipo, llamaron al gobierno de España, que es el competente para la política exterior de España, porque si lo hizo y el gobierno de España no respondió, pues tendremos que dar, lógicamente, cuenta de ello, pero si no lo hizo, queda bastante lento.
5: La presidenta madrilenya assegura que va rebre amenaces per part de Clàudia Sheinbaum, la presidenta mexicana.
1: Clar, i tot això coincideix amb l'esprint final de la campanya de les eleccions andaluses. Allà voten aquest diumenge i s'està enverinant, i de quina manera?
22: No, senyora Montero. Eran unos señores que estaban intentando detener a personas que forman parte del crimen organizado y perdieron la vida por salvar nuestros derechos.
5: El Partit Popular posa el focus en María Jesús Montero, la candidata del PSOE per diumenge. Ella es va referir a la mort de dos guàrdies civils durant la persecució d'una narcollanxa com un accident laboral, però abans que Feijóo digués això, la mateixa Montero va rectificar, havia rectificat i havia dit que havien mort en acte de servei.
1: I normalment diem a cavall entre la política i els tribunals, ta-ta-ta-ta-ta. Avui és a cavall entre la política i l'espectacle. Rufián ha visitat el programa aquesta passada nit del Marc Giró, el nou programa La Sexta.
5: I com peix a l'aigua, eh? Ha jugat amb el Giró a dir a què es podrien dedicar primeres espases de la política si no fossin polítics.
23: La carrera ideal para Cayetana Álvarez de Toledo del Partido Popular.
24: Donde esté Pablo Casado.
23: Vamos a por otro. Oriol Junqueras.
24: Presidente de la Generalitat. No, pues Figaredo yo lo pondría en el Ejido a recoger tomates a 40 grados, 45.
23: ¿A qué se podría dedicar Carlos Mazón? Además, este de verdad.
24: Bibliotecario de la cárcel, del módulo 4. Ayuso yo la pondría en la Plaza Mayor de Madrid, a poner caña.
23: Pedro Sánchez, si no fuera presidente del gobierno.
24: Sería un gran actor de novela turca.
5: Que segur el més rellevant políticament és que vol que Oriol Junqueras sigui president de la Generalitat.
1: Que salva Junqueras,
5: no?
1: Efectivament.
5: En aquest estira i arronsa que mantenen des de fa unes setmanes.
1: I tornem a obrir una finestreta al món. Perquè, clar, ho tenim tot pendent de l'estret d'Hormuz, pendent de Donald Trump, que ja viatja cap a la Xina per veure's amb Xi Jinping. Anem amb la nostra corresponsal a Washington, als Estats Units, amb la Sara Canals, per veure què pretén treure d'aquest viatge Donald Trump. Bon dia.
25: Què tal, Marina? Bon dia. El president Donald Trump arriba a la Xina sense haver resolt la guerra a l'Iran, cosa que volia evitar. De fet, al març ja va ajornar el viatge per la guerra, que serà, sens dubte, un dels talons de fons d'aquesta trobada.
26: I have a great relationship with President Xi.
25: Abans del viatge presumia de la bona relació que manté amb el president xinès i destacava que prop del 40% del seu petroli passa per Hormuz i que tot i així els dos presidents es respecten.
26: Well, look, I respect him a lot. And hopefully he respects me.
25: Així que Trump podria aprofitar la influència de la Xina sobre l'Iran per avançar cap a un acord a l'Orient Mitjà, tot i que hi haurà altres temes sobre la taula, la treva aranzelària, la intel·ligència artificial o també Taiwan. Pequín pressiona perquè Washington condemni la independència de l'illa, però fonts de la Casa Blanca asseguren que la seva postura es mantindrà intacta. Ara bé, el principal objectiu de Donald Trump és el de fer negocis. Buscarà tancar acords comercials, vendre'ls-hi avions, soja o energia, i per això s'ha endut al seu avió 16 executius i multimilionaris, com ara Elon Musk i Tim Cook.
1: Són 7:45.
27: Estaba tumbado en el sofá con la ventana abierta y escucho una explosión increíble.
28: Algú ha ficat una escala, ha començat a treure dos o tres persones.
1: Una mare i el seu fill estan ingressats a l'Hospital de la Vall d'Hebron per l'explosió d'una bombona de butà al seu pis, al barri de Poblenou, a Barcelona, aquest dimarts. Els bombers han descartat danys estructurals a l'edifici, tot i que fins d'aquí uns dies els veïns no tindran ni aigua ni llum perquè les flames han fet malbé les connexions. Martí Oliver.
29: Mare i fill han ingressat en estat greu i menys greu per les cremades, tot i que la seva vida no corre perill. Els bombers de Barcelona apunten a una explosió de butà.
30: L'edifici no tenia gas natural, per tant, això ho descartem,
0: sí que sembla que la dona estava cuinant i, per tant, apunta que podria ser-ne la causa, però, com diem, no podem concloure que hagi estat aquesta.
29: És el cap d'intervenció Carlos Chico. 9 persones més han estat ateses per inhalació de fum, totes han estat lleu i, a més, l'Ajuntament ha ofert 3 dies d'allotjament als veïns que ho necessitin fins que els pisos afectats recuperin la llum i l'aigua.
1: I en cultura... No sou tu o jo o Laura Estrada en un karaoke. Aquesta era Amaia Escolta. Montero, absolutament devastada. La tenim després de les crítiques pel seu concert amb l'Oreja de Van Gogh, que sonava així com hem escoltat.
2: Sí, és que la tornada d'Amaia Montero als escenaris de l'Oreja amb l'Oreja de Van Gogh ha quedat marcada per aquesta allau de crítiques rebudes després dels primers concerts de la gira a Bilbao. Segons informen diversos mitjans, l'artista estaria absolutament devastada pels comentaris a les xarxes sobre la seva actuació vocal i fins i tot s'estaria plantejant si continuar amb aquesta gira. El periodista Àlex Álvarez informava, de fet, en un programa Telecinco que Montero, que afrontava el retorn amb molta il·lusió després d'anys allunyada dels escenaris, no esperava una reacció tan dura i que el seu entorn està preocupat pel seu estat emocional.
1: En parlarem nosaltres amb un ojeròleg, amb una experta en l'Oreja de Van Gogh, amb l'Odio Malley, i a partir de les 10 del matí també amb el Miqui Puig. I aquest matí es presenta la programació del Sonar.
2: Que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de juny. Els preus van des dels 44 euros només un dia al matí el dijous fins als 259 en cas d'agafar el pack de tot el cap de setmana VIP.
1: I si us pregunto quin creieu que és l'aliment que més es demana a domicili, no sé quin diríeu, potser la pizza, doncs sapigueu que ha caigut del podi després d'anys de ser la reina del menjar a domicili. Ara què?
2: Mira, això ho expliquen al 3Cat Info, una anàlisi que han fet, i es veu que ja no demanem tantes pizzas com hamburgueses, sushi o pollastre fregit. I com és això? Doncs un factor que ho explica, que s'hagi multiplicat l'oferta, té a veure amb les plataformes com Glovo, Uber Eats o Just Eat, que ho fan tot més fàcil perquè, clar, ara ho tens tot en un clic. Tot i això, la pizza continua sent un dels productes més consumits. De fet, el 66 6% dels consumidors n'ha menjat l'última setmana. No sé si és el vostre cas. Jo el meu no. No he menjat pizza aquesta setmana encara.
1: No. I ja a la venda, a l'apartament de la sèrie Emily in Paris.
2: Sí, a la que va servir d'escenari de la sèrie, efectivament, ha sortit a la venda per 3,5 milions d'euros, 180 metres quadrats, a la plaça de l'Estrapat, que està al barri Llatí de París.
1: I uns apunts més en terreny esportiu. Florentino Abanda, el Barça, juga avui contra l'Alavés.
3: A dos quarts de 10 de la nit a Mendizorroza, amb la Lliga ja assegurada i l'objectiu de sumar 100 punts. Flick va confirmar ahir en roda de premsa que renova fins al 2028 i va confessar que en aquests últims dies s'ha adonat que estant el Barça està feliç i en el lloc correcte. Per cert, no li va agradar, i ho va dir en roda de premsa, que Lamine onegés la bandera de Palestina.
1: Vaja. I el Girona acaba en posicions de descens després de la victòria d'ahir del Llevant, amb els mateixos punts que l'Espanyol, que rep avui l'Atlètic Club. Joan Tejedor, bon dia.
4: Fins a 5 equips i ara mateix amb 39 punts a la classificació. L'últim d'ells, tercer per la cua, és el Girona, que demà dijous rep la Reial Societat i marca ara mateix el descens just per sobre, marcant la permanència amb els mateixos punts. I a l'Espanyol, que a les 7 d'aquesta tarda rep sense Dolan i Calero sancionats l'Atlètic Club d'Ernesto Valverde, ex-tècnic Perico, que encara lluita per anar a Europa. Qui podria fer un favor a Girona i Espanyol per no afegir més llenya al foc a la lluita pel descens és el Barça, que a dos quarts de 10 de la nit visita el penúltim classificat de l'Alavés, que té dos punts menys que els altres dos equips catalans. Podreu seguir-ho tot des de les 7 al Carrusel Deportiu a la cadena SER. I des de dos quarts de nou, el que t'hi jugues Barça de ser Catalunya.
1: El Sevilla, que també és a punt de la lluita per no baixar, i resulta que Sergio Ramos l'ha comprat.
3: Ramos ha pagat 450 milions d'euros per l'operació, l'exjugador del Madrid i del Sevilla.
1: I Messi s'ha quedat unes antigues galeries comercials a Barcelona.
3: Les de Via Wagner, al Turó Parc de Barcelona, 11,5 milions d'euros.
1: Un parell de minuts i fem tot l'anàlisi, parlem amb els protagonistes directes d'aquesta crisi, d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez d'ahir.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. SER Catalunya, Barcelona.
7: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
8: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.
9: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: On a vu souvent rejaillir le feu.
12: Tot i haver patit molta violència a casa meva i haver-la viscut moltíssim, sí tinc records bonics. Jo recordo aquesta música i recordo els meus pares ballant en aquests pocs moments que tenien d'estar junts, d'estar feliços i d'estar enamorats. I aquells moments eren molt feliços.
11: Me quitte pas. Me quitte pas.
10: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda... amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passen 7 minuts de 8:45.
13: I was listening to the album... Good fucking luck. You're on your own.
14: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
15: Me tendrán que echar a tiros. Tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia. Miren el post periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, pues lo anuncio aquí, que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado siete Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y siete ligas, que ahí es lo malo. Yo podría haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Y a ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese, que venga, yo quiero que se presente él con su gente. Bueno, es que un amigo me ha dicho que conoce, me da vergüenza decirlo, que conoce un sitio en China que es el mejor para las enfermedades terminales del cáncer. Digo, mira, no me cago en tu padre, porque... Pero será posible que se lo crean hasta mis amigos. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Yo llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas. Pero también sabemos quién lo ha contado. Pues muchas gracias, ¿eh?
1: Feia més d'una dècada que Florentino Pérez no sortia en roda de premsa. Avui s'entén molt millor perquè no es prodiga més o no el deixen prodigar-se gaire més. Puc saludar a aquesta hora al director del Què t'hi jugues, el Sique Rodríguez. Què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Marina.
1: El Jordi Martí, el cap d'esports d'aquesta casa. Com estàs?
17: Bé, bon dia, bona hora.
1: Ara vaig amb vosaltres, però abans deixeu-me començar amb el Rubén Cañizares, el periodista de l'ABC, un dels que va ser protagonista involuntari de la compareixença de Florentino Pérez. Rubén Cañizares, què tal? Bon dia, buenos días.
18: ¿Qué tal, chicos, compañeros? Buenos días.
1: Protagonista involuntario, porque, vaya, cogió el dedo y te señaló directamente Florentino Pérez, y hoy tú escribes en el diario, en el ABC, y Florentino me acusó de antimadridista. La crónica personal del rifirrafe entre el presidente blanco y un redactor del ABC acusado de escribir con la intención de destruir al Real Madrid. ¿Tú escribes con la intención de destruir al Real Madrid?
18: Bueno, creo que la respuesta es obvia. No, quien me conoce en la profesión, que son muchos compañeros y desde hace muchos años, y esto lo sabe también el propio Florentino, sabe que lo único que no soy es antimadridista. Eso es que es una evidencia tan grande que se cae por su propio peso. Y por eso llegó un momento en que tuve que replicarle, porque estaba diciendo cosas que no eran verdad. Y estaba sobrepasando ciertas rayas, ciertos límites que creo que no debía permitir. Yo entiendo que a él le puedan gustar más o menos las informaciones mías, de mi periódico, de cualquier otro compañero y medio de comunicación. De ahí a lo que intentó hacer ayer, señalar, ensañarse, bajo su prisma y su opinión, pues va un mundo. Yo he admirado y admiro al Florentino presidente, Me parece que metió en la edad moderna del fútbol al Madrid, le ha hecho deportiva y económicamente brillante, pero eso es compatible con decir que sus dos últimas temporadas no son correctas, no son buenas, que están pasando muchas cosas en el club y en el vestuario que creo que merecen una solución y sobre todo una explicación al madridismo, a los socios. Y eso es lo que hemos hecho en ABC siempre, contar las cosas como son. Ahora, hace 2 años, hace 10, hace 15 y lo seguiremos haciendo.
1: Rubén, ¿cómo viviste el enfrentamiento de ayer en la sala de prensa?
18: Pues sorprendido realmente, porque no creo que un presidente del Madrid tenga que convocar una rueda de prensa, la primera en 11 años, repito, la primera en 11 años quedaba, y lo primero que se venga a la cabeza es intentar cargar contra la prensa de la manera que lo hizo, y luego señalar, como señaló a mi grupo, al grupo Vocento, a mi periódico, ABC, a mí. Sorprendido. Realmente mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo estás y tal? Y le digo lo mismo que a vosotros. Yo no estoy ni enfadado ni molesto por lo que sucedió ayer, para nada, ¿eh? Llevo 20 años en esto, conozco bien las reglas del juego. Lo que estoy es apenado, sinceramente. Porque lo que yo viví ayer me parece insólito, esperpéntico. Me da mucha pena. Y esta es la sensación que me queda de lo de ayer.
1: ¿Habéis recibido presiones como periodistas más de un periódico que en principio entiendo que Florentino debería de creer que tendría que serle afín? ¿Hasta qué punto habéis recibido presiones o has recibido tú presiones como periodista que sigue al Real Madrid?
18: Te reconozco que este tema de las presiones existen, pero no para mí ni para ABC, sino para todos los medios de comunicación. Así lo entiende. A Florentino no le gusta que se le critique a él ni al Madrid. Lo puedo llegar a entender. Pero a veces en las formas creo que pierde la razón. Y las presiones que hemos recibido, pues no te sabría decir. Afortunadamente tengo por encima de mí un jefe directo, un redactor jefe de deportes, luego un director, luego un director y luego un CEO, que jamás me han metido en su despacho para decirme lo que tengo, lo que no o lo que no tengo que escribir, ni del Madrid ni en ningún otro tema, y siento el respaldo de ellos. Lo he sentido siempre en estos 15 años que llevo en el periódico. Seguro que he cometido muchos errores, seguro que todos los periodistas cometemos muchos errores, solo faltaba, pero siempre con lo que nos enseñaron en la universidad, intentar hacer el mejor periodismo, el más digno posible, el más honrado y sin faltar el respeto a nadie. Uh-huh. Entonces, la verdad que yo estoy muy tranquilo y este tema de las presiones es que no me provoca ninguna jaqueca ni ningún dolor de cabeza. Uh-huh. Es algo con lo que convivimos los periodistas que cubrimos la información del Madrid. Y no le doy más importancia que la que hay que darle, porque es que si no, no harías tu día a día. Uh-huh. Intentas hacer tu trabajo lo mejor posible y sin pensar en si le va a gustar a Pepito o a Fulanito, porque si no, no haces periodismo. Haces otra cosa que no es periodismo.
1: Sí que, Jordi.
5: Home, primer de tot, expressar tota la nostra solidaritat i tot el nostre suport amb el nostre company, el Rubén Cañizares. Per què l'entrim avui com a entrevistat? Doncs perquè jo crec que, des del meu punt de vista, el que Florentino busca, sobretot ahir, és seguir intimidant la premsa. El que va fer Florentino ahir és una amenaça, una advertència en tota regla. Ell ja té una sèrie de periodistes que els té com per descomptats. Ell els considera els malvats històrics, no? El José María García, el Segurola, el Relaño... I ara el que veu, que és que un cop el Madrid s'ha quedat sense títols, que té la plantilla desequilibrada, que les palanques dels pàrquings, dels concerts, no li funcionen, que no té Superliga, i que, a més, vol atacar un canvi de model de propietat, se n'adona que en aquest context de deriva, de caos, hi ha molts altres periodistes, molta altra premsa que se suma a la legítima crítica, a la llibertat de premsa. Mm. I Florentino el que fa ahir és un atac a la llibertat de premsa, un atac, una advertència, perquè ell, la seva roda de premsa, com ara hem escoltat, l'acaba dient: los enemigos del Real Madrid en los medios están señalados. I un dels senyalats és l'ABC. L'ABC és una capçalera emblemàtica, històrica. Podem estar més o menys d'acord amb la seva línia ideològica, però fixa't quina és la pressió del Florentino, fixa't quina és l'amenaça. El meu pare me'n va fer subscriptor, com tants i tants madrilenys, jo ja m'he dado de baja. El que insta és el conjunt dels seus seguidors a donar-se de baixa del diari ABC. Així és com se les gasta Florentino.
1: Sí que...
16: Si Florentino volia traslladar, transmetre una imatge de credibilitat, de contundència, d'idees clares, crec que ha provocat tot el contrari. És a dir, la roda de premsa d'ahir només fa que alimentar la sensació de que està envellint malament. Ho dic perquè tenia un discurs erràtic, poc estructurat, buscant els papers amb coses que moltes vegades no trobava, repetint-se, va haver una sensació de que entrava en bucle en alguns moments. A mi em recordava, d'alguna manera, amb el contingut a Donald Trump, però amb les formes a Joe Biden.
1: Exacte.
16: I després deixa en l'aire algunes reflexions que s'han d'investigar i explicar. Ho dic perquè, per no repetir-me amb moltes de les anàlisis que ja s'han fet, ell diu que les primeres eleccions les perd i apunta en les que votaven los muertos. I després diu, luego ya aprendí.
1: Yeah.
16: Això què vol dir? Que va fer alguna trampa per aconseguir guanyar les seves primeres eleccions? Ho dic perquè circula des de fa temps que va fer trampes en el vot per correu. O sigui, això ho haurà d'aclarir.
1: Rubén, tendrá rival Florentino, ¿tú crees? Eso de un lado, y ahora te dejamos marchar, que sabemos que te esperan, ¿eh? Pero de un lado, ¿tendrá rival? Y del otro, ¿mañana en el Bernabéu qué?
18: Bueno, si tendrá rival en las elecciones, yo creo que es una pregunta que ahora mismo nadie tiene la respuesta. Es que no han pasado ni 24 horas desde que el presidente del Real Madrid ha convocado elecciones de manera sorprendente. No tenemos ni siquiera un calendario electoral, no sabemos nada. No tenemos nada más que su declaración de ayer de que va a presentar elecciones y va a convocar elecciones y va a presentarse con la misma junta directiva que tiene ahora. La verdad que me cuesta creer que pueda salir algún candidato. Yo tengo la sensación de que es muy difícil que pueda haber elecciones porque además hay unos requisitos económicos para presentarse a la presidencia de Real Madrid muy elevados. Hoy o eres un millonario, en letras mayúsculas, o aparte de tener 25 años de socio como madridista, o no te vas a poder presentar como a las elecciones del Madrid. Entonces, no lo sé, él acusó ayer a Enrique Riquelme, un empresario, creo que se dedica al mundo de las energías renovables, no lo tengo muy detectado, no le conozco, sé que hace 5 años intentó presentarse a las elecciones de 2021, pero no le salió. Creo que por dinero no sería, pero no sé tampoco si tiene la antigüedad, imagino que sí, pero más allá de que si consigue presentarse, no creo que sea rival para Florentino. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy asegurar que va a haber elecciones, no lo tengo muy claro.
1: Yeah.
18: Porque no hay elecciones si no hay otro candidato. Esto es una evidencia. Entonces, no se me ocurre ahora mismo ningún nombre. Que de aquí a, no sé, 2, 3, 4, 5 meses, cuando sean las elecciones, se consigue unir una posición fuerte, con una cabeza visible fuerte y reconocida por el madridismo, pues eso es algo que veremos día a día. Ahora mismo no te sé decir. Y en cuanto a la segunda pregunta, lo que va a suceder mañana en el Bernabéu, pues el viernes festivo en Madrid, día de San Isidro, por lo tanto es puente aquí, no sé cuánta gente irá al Bernabéu, cuánto socio de toda la vida, si habrá mucho turista o no, si habrá mucha gente o no. Yo tengo la sensación de que quizás mañana va a tener más bronca a algunos jugadores que el propio presidente. Pero tampoco es también jugar un poco con una bola de cristal. Con todo lo que ha sucedido ayer, las fichas del tablero se han movido tanto y a sitios tan insospechados que el escenario de mañana pues también me genera un poco de dudas. Estaré allí, lo viviré y a ver qué pasa.
1: Rubén Cañizares, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y ánimo, sigue haciendo de periodista, aunque algunos no quieran.
18: Eso intentaremos.
1: Que vaya bien, adiós.
18: I un abraço a tots.
1: I sí que tu has d'anar a preparar el programa avui, teniu teca, o sigui que et deixem marxar també, que tens una conversa ara interessant.
16: Molt bé, que vagi bé.
1: Que vagi bé, bon dia. Jordi, seguim amb tu. Clar, a Madrid s'han anat intentant fer cicles electorals, el que passa és que ningú ha pogut aspirar a presentar-s'hi mai. Estem dient que qui vulgui aspirar a presentar-se de candidat a les eleccions ha de portar l'aval d'un 15% del pressupost del club. Això són 187 milions. Ens parlava ara el Rubén Cañizares de l'Enrique Riquelme, aquest empresari valencià que ha fet carrera a l'Amèrica Llatina, i em feia veure el Guillem Fau encertadament que al final ell el veu com un rival, com un arxienemic, no només en el terreny esportiu, sinó també en el camp dels negocis.
5: Doncs és molt possible. En tot cas, pel que fa a la candidatura d'aquest empresari, Enrique Riquelme, aquesta candidatura està molt verda. Està molt verda. De fet, pràcticament no sortia cap travessa que es pogués presentar en unes eventuals eleccions. Però què fa Florentino? Florentino, d'entrada, construeix un enemic exterior. Construir un enemic exterior sempre va bé per descarregar les culpes sobre uns altres i cohesionar els teus. I aquest enemic exterior, que és Enrique Riquelme, aquest empresari, que eventualment podria tirar endavant una candidatura que ja ho veuríem, perquè, en efecte, és el 15% del pressupost, quasi 190 milions, com has dit, has de tenir 20 anys d'antiguitat. Per cert, l'aval ha de ser de caràcter personal, no val que t'avalin segones o terceres persones, ha de ser un aval a partir del teu propi patrimoni personal.
1: Imagina't la pasta que has de tenir.
5: Sí, tu i el conjunt de la teva junta directiva, però a més, ahir Florentino ja li va dir una cosa. Sapigueu que hi ha un empresari que vol tirar endavant una candidatura i que està concertat amb una confabulació de periodistes que li volen treure la propietat del Real Madrid als socis. Sapigueu que la voluntat d'aquest senyor és arrebatar-vos, socis del Madrid, la propietat. De fet, ell té entre sella i sella una altra de les coses en les que ha fracassat, canviar el model de propietat del club. En tot cas, mira de desactivar, mira d'atacar aquesta candidatura, que en tot cas tindria 10 dies per presentar-se. És a dir, molt difícil que ho pugui arribar fent. Per tant, Florentino, dos objectius molt clars: amenaça a la premsa i, per descomptat, la creació d'aquest enemic exterior, i mirar de desactivar aquest enemic, perquè hi ha una constel·lació, una orquestació, una confabulació de periodistes altament malvats, tots ells antimadridistes, que miren de prendre-li la propietat als socis. Quiero acabar, va dir, con el antimadridismo de sectores del periodismo. Qui són els antimadridistes? Tots aquells que exerceixen la llibertat de premsa i la crítica. Estan, com va dir Florentino, assenyalats, no només els històrics, sinó els nous que s'hi afegeixin. Que se atenguen, va dir, a les conseqüències, perquè se van enterar.
1: Puc incorporar a la conversa la Gemma Herrero, periodista esportiva, també portava molts anys seguint el Real Madrid, la informació esportiva. Què tal? Bon dia, Gemma.
17: Hola, bon dia.
1: Amb el fil, ara anirem, a tots els comentaris misògins de Florentino Pérez, que no han estat pocs, però encara amb el fil del que deia el Jordi Martí, el David Jiménez, exdirector del Mundo, que ha escrit aquell mític llibre, El director, on explica totes les pressions que ha rebut al llarg dels anys que ell va estar al capdavant del diari, explica, arran d'aquesta compareixença de Florentino Pérez, diu: "Fui testigo de cómo exigió la cabeza del director de Marca, Óscar Campillo, y se la entregaron. Como otras".
17: Bueno, és que és un secret que no és un secret, o sea, tothom sap en aquesta professió les pressions que exerceix el president del Real Madrid. A mi em consta que no... Además, a més, no truca als directors, truca als amos de les empreses.
1: Ja. Yeah.
17: Porque él, en qui parla, és en Samos de les empreses. I ell el que està intentant és controlar tots els mitjans de comunicació. I cada vegada, cada any que passa, pues controla menys.
1: I dèiem, en tota aquesta compareixença no li va faltar també la capa de misogínia pròpia de la caverna. Vam escoltar-lo d'una banda dient, posant en dubte si una de les periodistes de l'ABC que havia escrit un article crític, però vaja, al final posant de relleu que el Madrid porta dues temporades en blanc, és la María José Fuente Álamo. Al final ella, en aquest article que deia "El Real Madrid y la sordera del perdedor, la grandeza se construye también sobre los escollos, se es grande también porque los momentos bajos uno los atraviesa con dignidad, algo que los blancos no han sabido hacer esta temporada". És veritat, és que dia sí dia també, setmana sí setmana també, Jordi, hem anat explicant, hem anat dient com es anaven vivint episodis que cada vegada anaven a pitjor, i l'últim, la cirereta, ja va ser aquesta bronca, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que fins i tot ell, Florentino, arriba a justificar ahir en roda de premsa, diu, escolta'm, que s'han cascat tota la vida els jugadors de futbol, el que passa que abans no se sabia o no transcendia.
5: que s'han pagat tota la vida, que s'han pagat tota la vida, i a mi, diu Florentino, més que s'hagin pagat, el que em preocupa és que s'hagi filtrat. Bé, aquest és Florentino en públic. Imagineu-vos com és Florentino en privat. I després, quan tots pagats ens anem fent grans, els nostres defectes es van augmentant. Florentino és masclista, i llavors té tics masclistes, o té actituds, millor dit, actituds masclistes, que quan et vas fent més gran, doncs es van amplificant. Per cert, també em va dir una de molt grossa, trobo jo, que suposo que la federació o el comitè tècnic d'àrbitres haurà d'intervenir a través dels seus codis i reglaments de disciplinaris, perquè Florentino va dir que al seu Real Madrid li han robat, aquesta és la paraula que va utilitzar, li han robat 7 lligues. Vol dir que realment, però insisteixo, sota aquesta capa de vernís esperpèntic, surrealista, de deriva, deliri, jo crec que Florentino les pot fer més o menys en cert, però les càrregues de profunditat són les que són, I insisteixo, sobretot, aquest atac perfectament organitzat contra la llibertat de la premsa.
1: Diu que té un informe de fet que certifica que li han robat 18 punts.
5: Aquesta temporada?
1: Sí, aquesta temporada només, sí.
5: I que la Lliga
1: pagava una campanya per anar contra d'ell. És que són acusacions molt grosses. Bueno, dime, Gemma.
17: És que existia la sensació, la sospita en els darrers dies, sobretot després de l'afer Tchouaméni Valverde, que havia cert desgovern en el Real Madrid, que no havia ningú al volant. I després de la roda de premsa d'ahir, el president del Real Madrid ho va corroborar. No hi ha ningú al volant.
1: Ha estat un suïcidi mediàtic.
17: Quan els periodistes s'empenyaven en preguntar-li per qüestions deportives, que al fi és el que li importa al soci del Real Madrid, ell va dir una frase que per mi és reveladora, que és la de que va dir no, aquí el tema prioritari que he de resoldre és aquest, no és ni l'entrenador ni els jugadors. Mm-hmm. És a dir, a ell el que li importa és ell. I s'ha posat nerviós perquè no tolera l'oposició i s'ha posat nerviós en l'Enrique Riquelme aquest, l'empresari energètic, i ha sortit com un toro. I s'ha posat nerviós con l'Enrique Riquelme i con l'ABC.
1: Clar, ha sortit com un toro.
17: És la barrella de tot.
1: Sí, que ha sortit com un toro, però per mi és important també aquí assenyalar que estem parlant, òbviament, sí, del president...
17: Com un toro de Lulu, també.
1: Estem parlant del president d'un dels clubs més importants d'Europa, del món, com és el Real Madrid, però no només. Ell també està al capdavant d'una de les grans empreses que contracta amb l'administració pública. I això no és menor, tampoc. És a dir, no és un qualsevol, no és només això, el president d'un club de futbol. Si el seu art, si la seva manera de fer, si el seu leitmotiv a l'hora d'actuar és aquest, amb el Real Madrid, què no ha de fer o què no es pot pensar que pot arribar a fer en la seva qualitat d'empresari?
17: Pues imagina't. No m'ho puc imaginar, però el silenci fins ara era el seu millor aliat, i perquè tenia aquesta reputació d'home implacable i s'ha desfet. O sigui, la imatge que ha donat és absolutament ridícula, és grotesc.
1: Sí.
17: Home, ningú al volant, vaja.
5: Qui amenaça i qui fa advertències ho fa des del poder, i Florentino ostenta molt poder. Per exemple, té 140.000 treballadors que són, per exemple, 140.000 nòmines que en algun banc deuen estar. En fi, i després, Marina, quan veus la llotja del Bernabéu, doncs ja veus quin reguitzell de personalitats, de l'àmbit de la política, de la justícia, de l'administració, etc, es congreguen a la llotja del Bernabéu. En efecte, ell té molt bona relació amb el poder, té bona relació amb les administracions, té bona relació amb l'Ibex, etc, i aleshores el que no està disposat, ell que diu que és jo que sóc el millor president de la història del Madrid, jo que sóc el millor president del món, jo que fa 4 dies he guanyat la Champions i la Lliga, jo, diu ell, no vull tolerar que ara es vulguin, per part d'un grup de periodistes confabulats, que s'instal·li la idea que el meu Madrid està en la deriva, el caos i la ruïna. No ho toleraré, saldré, va dir, a parar-lo. Doncs amb això estem. I a partir d'aquí, en efecte, com com ha dit abans els companys, doncs els mitjans que ja estaven advertits, doncs des d'ahir saben que hi ha una volta de torca més per intimidar la premsa.
1: Us demano, Gemma, Jordi, que comenteu un moment. Me'n vull anar cap al quiosc. Laura Estrada, què tal?
19: Hola, bon dia.
1: Perquè hem volgut anar a comprovar si estaven venent l'ABC com a xurros avui, ja que Florentino Pérez els va assenyalar amb el dit, si això havia estat un efecte rebot. Ara ens ho expliques, Laura.
19: Sí, de fet, sí, perquè tinc el quiosque aquí, que està al·lucinant amb les portades.
1: Vinga, un moment.
6: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Ser Catalunya, Barcelona.
20: Saps que la disfunció erèctil afecta la meitat dels homes de més de 50 anys? No estàs sol. Les disfuncions, l'ejaculació precoç, els problemes de pròstata tenen solució. Demana cita a Andrologia Barcelona, el centre de referència en salut masculina, amb uròlegs i sexòlegs experts. Al carrer Montaner, al centre mèdic Tecnon o andrologiabarcelona.com. Discreció i resultats.
21: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
22: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
23: No m'hi caben els pantalons.
22: No tinc, clar.
23: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
22: Però estàs guapa,
23: motomami,
22: igualment. Motomami...
23: Les meves filles em van dir, mama, és superguapa, aquesta bota. I mola, és perquè veritat. Entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, només... és molt guai.
21: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya. La Lliga ja és nostra! Però el futbol no s'atura! Aquest dimecres l'Alavés rep el campió! Els de Vitòria lluitaran per la salvació! Els de la Victòria per una nova celebració! Aquest dimecres, Alavés-Barça! Segueix la transmissió de Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
24: Tu, escúchalo o te mando para segunda.
21: Què t'hi jugues, Barça? Dimecres, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
25: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
26: Dale, José. Venga, va.
27: Una nana canila.
6: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Passant 3 minuts de les 9 del matí, seguim analitzant la compareixença esperpèntica, surrealista, que va fer Florentino Pérez ahir a la tarda. Teníem la Laura Estrada en un quiosc. Laura, has anat a veure si l'ABC s'estava venent com a xurros o no.
19: El tinc davant, sí, aquí mateix, aquí exposat.
1: El tens aquí exposat. Ara torno amb tu, ara els hi demano també l'opinió a la Gemma Herrero, al Jordi Martí una altra vegada, però abans estic en disposició de poder saludar la Maria José Fuente Álamo. Maria José, què tal? Bon dia.
28: Què tal? Bon dia, com estàs?
1: Ella és la periodista, una de les periodistes assenyalades per Florentino Pérez ahir durant la compareixença. Oye, ¿tú sabes de periodismo deportivo, seguro?
28: Fíjate que igual para mirar las crisis que ahora mismo tiene el Madrid, no hace falta tampoco tener un máster de periodismo deportivo, pero algo de fútbol sé, algo sí.
1: Claro,
28: algo
1: sí. Lo que le irrita a Florentino es tu artículo donde decías: el Real Madrid y la sordera del perdedor, la grandeza se construye también sobre escollos, se es grande también porque los momentos bajos se atraviesan con dignidad, algo que los blancos no han sabido hacer esta temporada. Claro, eso lo escribías antes de la comparecencia, lo de atravesar las crisis con dignidad. Pues fíjate.
28: Ya ves, fijaos que nos esforzamos muchísimo en esta sociedad, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, en enseñarles, en educar a nuestros hijos en el saber perder. Y de verdad que es una responsabilidad social que ese saber perder se muestre también en los grandes clubes como el Real Madrid. Yo creo que es una responsabilidad que va mucho más allá del fútbol, que va mucho más allá de los goles y que va mucho más allá de los jugadores y de los resultados y los títulos. Uh-huh. Es fundamental.
1: Hablábamos hace un rato con Rubén Cañizares, tu compañero en ABC, y le preguntaba por hasta qué punto han llegado las presiones en su ejercicio como profesional, como periodista siguiendo el Real Madrid. Te pregunto a ti lo mismo.
28: ¿Qué ha dicho Rubén?
1: ¿Qué dices tú?
28: No lo sé. Mira, yo es que...
1: Que como las megas, vaya. No lo ha dicho así, pero que como las megas. Que a ver, las haylas, claro.
28: Yo estoy tan sorprendida ahora mismo de esta situación. No, era algo que yo no me esperaba en mi vida profesional, ¿no? Entonces... No sé, tú me preguntabas, ¿cuánto sabes de periodismo deportivo?

0: no som aquí, no acabem de néixer, sabem que això existeix, la cosa és quan es passen totes les barreres i s'arriba a aquests punts, no?
1: Clar, les pressions, de pressions tothom en rep, pressions, gent que et plora, gent que protesta, gent que es queixa, això hi va en el sou. Jo crec que és normal que en la relació poder-periodisme doncs hi hagi aquesta mena de pressions, per dir-ho així. Aquí no estem parlant de pressions, aquí estem parlant que diu l'editorial de l'ABC, segons la María José Fuente Álamo, que Florentino quitava i ponia periodistes. Veig que parlen passat.
0: Yeah.
1: No sé si encara és vigent aquest quitar i poner periodistes, o com a mínim si és vigent la seva intenció. Pel que vam veure ahir, és evident que algun dels periodistes li fan nosa. Los enemigos del Real Madrid en los medios están señalados.
0: Ja. Tenim la Laura Estrada encara al quiosc. Laura, què, l'ABC? L'estan venent més o no?
2: Mireu, jo us parlo des del quiosc que hi ha ara mateix a Passeig de Gràcia a tocar de Gran Via. Hem arribat aquí pocs minuts abans de les 9 i quan ho he fet m'he trobat el Coqui, que és el quiosquer, col·locant els diaris. El Coqui estava al·lucinant. Coqui, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
2: A veure, com veus aquestes portades? Què t'ha cridat l'atenció?
3: Estoy flipando, ¿eh? Este hombre, no sé, se le fue la pinza. Salió muy provocador, soberbio, no sé, esto le hace mucho daño al fútbol.
2: Com has col·locat els diaris?
3: En primera fila todos los deportivos con la caripela de Florentino en todas sus expresiones.
0: Marketing.
2: I de fet s'ha acostat també una clienta que ha vingut aquí a preguntar i han estat fent una petita tertúlia sobre què havia passat, no? Perquè tu, Coqui, no t'havies encara assabentat de com havia anat.
3: No estaba enterado. Me enteré hoy cuando coloqué la prensa. No sabía. Es que no tengo televisión en casa, no veo noticias.
2: ¿Y qué te ha parecido?
3: Estoy flipando.
0: Laura, o sea, però la pregunta...
3: Esto, vuelvo a repetir, hace mucho daño al fútbol. No se puede.
0: Ha venut més o no?
2: Has venut més. De moment ha vingut algú a comprar algun diari, l'ABC, així, has notat? Creus que hi haurà més gent avui que comprarà la premsa esportiva?
3: Probablemente, porque es un notición esto. Es un notición.
0: Laura Estrada.
2: De moment encara no ha arribat ningú, però estarem pendents.
0: Sí. Gràcies, que vagi bé. Fins ara.
2: Fins ara.
0: I escolta, que tenim notícia. Jordi Martí Gemarrero, no sé si sabeu, que ja s'ha postulat, no és Riquelme, algú a disputar-li la cadira a Florentino Pérez. Cristian Rodríguez, cap de xarxes de l'Aquí Catalunya. Què tal?
4: Bon dia, Marina. Aigual en les gaunes. I és que ja comencen a sortir els primers opositors a Florentino Pérez. I és que l'streamer Ibai Llanos ha anunciat a través d'Instagram la seva intenció de presentar-se com a candidat a les eleccions del Real Madrid.
5: Florentino Pérez ha convocado elecciones a la presidencia del Real Madrid. 3 millones de likes a este vídeo y me presento. 3 millones de likes y hago una candidatura y me presento.
0: Clar, és descabellat que arribi a 3 milions de likes?
4: És una mica complicat. Jo diria que si fos per reproduccions ja ho tindria, perquè en poc més de 12 hores ja ha superat els 4 milions i mig de reproduccions.
0: Carai.
4: I el tema de l'aval ja ha avisat que a poc, però que intentaria assolir-ho, aquests 300 milions que ell diu que s'han d'aconseguir per ser president.
0: Doncs aquesta és la notícia ara mateix. Òbviament les xarxes s'ho campa, però em serveix per llançar-vos la pregunta, Gemma, Jordi, i ja per tancar. ¿Algú li pot disputar la cadira a Florentino Pérez?
6: Jo crec que si ell s'ha posat tan nerviós és per alguna cosa i que ha comès una errada al mateix temps, perquè a l'Enrique Riquelme no li teníem al radar gairebé ningú i ell l'ha posat a l'aparador.
0: Ja.
6: I si va sortir ahir com va sortir és perquè aquest li posa nerviós i sí que té els diners... per lo que jo he buscat, aquest senyor té un patrimoni de 460 milions.
0: Carai, i estan necessitant 187 per presentar la Vall. Jordi, molt ràpid per acabar.
1: A veure, els nostres companys diuen que Enrique Riquelme portaria la seva candidatura a llegendes del Madrid importants, però preguntat sobre si creuen que algú amb tanta pressa es pot presentar contra Florentino, creuen que no, que la candidatura d'Enrique Riquelme està encara massa verda.
0: Algú ha posat sobre la taula els noms de Rafa Nadal i de Fernando Alonso, també.
1: Escolta, a mi el que m'agrada més és el d'Ivan Llanos. Jo crec que ara que estem en ple sainete, com diria en castellà, que el sainete s'alimenti, que s'hi pugui escapar, i escolta, que tothom hi faci la màxima comèdia possible i que alimenti i engreixi el sainete fins a convertir-lo en un carrusel de memes imparable.
0: Mira que això de Bob Pop va començar com una conya i va acabar les primàries dels comuns per Barcelona. O sigui que, mira, escolteu, moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, Cristian, Gemma, Jordi, que vagi bé. Adéu. Nosaltres ara anem al fact-checking. Perquè, clar, Florentino ha escombrat de les portades del gran tema dels últims dies, que és l'antivirus, que té a veure amb aquest brot, amb aquesta crisi sanitària. Laura Sarcós, fact-checker de Ciència i Salut de Verificat. Què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: I, clar, el que toca aquesta setmana és desmuntar fake news en relació a això, des de la hipòtesi de les rates al creuer del president canari fins a missatges virals que asseguren que tot és una conspiració.
7: Sí, n'hi ha moltíssima. Recordem, primer de tot, que el risc de contagi amb les dades que hi ha actuals per la població global es manté baix, segons assegura l'OMS i el Centre Europeu de la Prevenció i el Control de Malalties. I l'evidència tampoc no suggereix que hi hagi un escenari de pandèmia altament transmissible que sigui possible, no? Així i tot, hi ha molta desinformació i moltes teories de la conspiració que són molt similars al que ja vam veure amb el coronavirus.
0: Clar, circulen a les xarxes molts missatges que converteixen la idea que és un virus inventat que forma part d'un pla d'unes elites per controlar la població i per enriquir-se.
7: Sí. Això és fals, no s'acaba d'inventar aquest virus. Els antivirus es coneixen des de la dècada dels 70, n'hi ha de molts tipus i amb els anys s'han anat descobrint característiques noves. Fins ara no havien tingut una cobertura mediàtica tan gran i per això hi ha qui ho aprofita, aquest desconeixement, per difondre desconfiança i desinformació. Per exemple, hem trobat una publicació que acumula més de 200.000 visualitzacions amb un suposat gràfic de les accions de l'empresa biofarmacèutica CureVac. Uh-huh. I aquest missatge assegura, no, que justament s'han enriquit en les dues últimes setmanes perquè tenen la vacuna. Això és fals, primer de tot perquè l'empresa CureVac va ser adquirida el desembre del 2025 per BioNTech i des de principis del 2026 ja no hi ha accions de CureVac. La imatge viral des del gener i en realitat les accions de BioNTech han perdut valor aquestes dues setmanes.
0: I després tenim la desinformació relacionada amb les vacunes.
7: Sí, n'hi ha moltíssima, no? S'han fet virals també publicacions que asseguren que Pfizer té resultats prometedors de la vacuna, no, que estava esperant aquest moment per enriquir-se. Això és fals perquè a hores d'ara no existeix cap tractament ni cap vacuna aprovada que funcioni contra l'antivirus, segons explica l'Organització Mundial de la Salut, no? Hi ha molt poques que estiguin en estudis clínics ara mateix. I també, no, han ressorgit idees sobre les vacunes de la Covid, perquè s'ha fet viral un document de les vacunes de la Covid de Pfizer on apareix la infecció pulmonar per antivirus, no? Mm-hmm. I diuen que això és un dels efectes secundaris d'aquesta vacuna de Pfizer.
0: Barreja de Covid amb antivirus.
7: Sí, però això és fals. La vacuna de Pfizer no té reconeguda, no, com a efecte secundari aquesta infecció per antivirus contra la Covid i no apareix a la fitxa tècnica del medicament. El que difonen aquests missatges virals és la llista d'esdeveniments adversos d'especial interès. I això què és? És un informe que recull tots els esdeveniments mèdics que han experimentat persones que han rebut la vacuna del Covid. És una llista de moltes, moltes coses, independentment de si estan causades per la vacuna o no. Només quan es demostra que estan causades per la vacuna, apareix a la fitxa del producte com a advers i l'antivirus no hi és.
0: I després hi ha l'últim capítol, el més psicodèlic, que és el del president de les Canàries dient això de les rates nedadores que podien anar nedant des del vaixell i pujar per les cordes fins al moll i començar a escampar el virus per totes les Canàries, vaja, per totes les illes, per Tenerife,
7: sí.
0: Cosa que també s'ha demostrat que és fals.
7: La hipòtesi més factible ara mateix és que va haver-hi un primer contagi a partir d'unes rates, no, que són el principal transmissor d'aquest virus, i a partir d'aquí sí que aquesta soca Andes, que és la que s'ha demostrat, és l'única que hi ha contagi de persona a persona, doncs a partir d'aquí podria haver passat altres.
0: Laura Sarcós, gràcies. Nosaltres, en un minut, el que farem és, a la secció per desmuntar l'extrema dreta, parlar de neonazis, que resulta que tenen un festival organitzat per d'aquí molt poc al Maresme.
8: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
10: Gaudí és el Parc Güell, la Sagrada Família, la Casa Batlló, però Gaudí és també Reus.
11: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
10: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández, des del Gaudí Centre Reus. L'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
12: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
13: La
12: La Generalitat de Catalunya dona suport al talent jove, fent costat a iniciatives com els Premis Idea Ràdio de CERC Catalunya o a través de la gestió de beques d'estudis postobligatoris.
13: Si estàs pensant a fer batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, esportius o estudis universitaris, pots demanar una beca i obtenir suport econòmic. Cal complir un seguit de requisits que tenen en compte els ingressos, el lloc on vius, les notes i els estudis que vols cursar. Encara no saps què vols fer? No passa res. Pots demanar-la igualment i modificar la sol·licitud més endavant. Recorda, si vius a Catalunya, la beca per estudis postobligatoris l'has de demanar a la Generalitat de Catalunya. Per això, al 012 i a les oficines d'atenció al ciutadà et poden guiar i resoldre tots els dubtes. Tens fins al 18 de maig per sol·licitar la beca. No ho deixis per a l'últim moment. Informa't a gent.cat/becasestudis.

0: one of the main concerns of people across Europe.
1: Che è sesso, signor d'estrema derecha?
2: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea!
3: A la ultraderecha se les combate con datos.
4: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
5: We will make America great again!
6: A vostè, qui el vota, senyor Illa? Els catalans o els marroquins?
7: David Fernández, Joan Serra, Alba Sidera, què tal? Bon dia, els habituals d'aquesta secció.
8: Bon dia.
7: Per desmuntar l'extrema dreta. I avui afegim a la conversa el criminòleg expert en radicalització i grups violents, el Joan Caballero, també ha fitxat aquí en alguna ocasió. Què tal, Joan? Bon dia.
9: Bon dia, Marina.
7: D'aquí a dos caps de setmana es torna a celebrar un festival que reuneix grups neonazis. Es coneix com el Caos Indecent, es fa a Santa Susana, al Maresme. Es fa en un espai privat, en una finca que és d'un club de motards, i com que és privat és molt difícil de poder-hi posar fre. El primer que volem fer és saludar l'alcalde d'aquesta localitat de Santa Susana, el Joan Campolia i Montsant. Què tal, alcalde? Bon dia.
10: Bon dia, què tal? Bon dia.
7: Què els hi sembla que se celebri a casa seva aquest esdeveniment? És a finals de maig que serà, però de moment ja hi ha convocat per aquest divendres una mobilització antifeixista.
10: Bé, bueno, què ens sembla? El tema és que no és la primera vegada que es fa aquest festival, bueno, aquest festival, aquesta festa, doncs, en aquesta finca privada. Evidentment, els darrers anys no han portat cap trastorn perquè és una finca privada que entren i surten, doncs, amb un autocar que els espera i marxen, i aquí no ens han portat cap problema. Aquest any el que ha passat és que sembla que la presència d'aquestes persones, que per nosaltres, mentre es respecti i hi hagi convivència al nostre poble, doncs, i no es creien cap problemàtica, doncs ells no estan aquí, no dormen a Santa Susana, ells dormen a Calella, tenen espais jugats a Calella, sembla ser que tenen dit aquí, però aquest, a nosaltres aquesta associació, bueno, que tenen motos i tal, doncs ens ho comuniquen com una cosa, un règim de comunicació, diuen, escolti, li diem efectes de no crear cap problema, que no ens ho creuen, perquè no és un espai públic, no utilitzin cap material públic, res, no?
7: Per tant, doncs, no han intentat...
10: Per part nostra, només hem hagut de fer donar-ne compte, jo sí, evidentment, d'una celebració com aquesta, que n'hi ha d'altres de celebracions en finques, sobretot que aquestes grans que n'hi ha aquí a Santa Susana, és posar un coneixement de Mossos d'Esquadra, posar un coneixement del Departament d'Interior, perquè, bueno, que cal, si ells creuen que han de fer algunes averiguacions i fer el que toqui.
7: Però no els incomoda ser seu d'aquesta trobada de neonazis? Veure, no han intentat frenar-ho?
10: Bueno, a veure, evidentment de que... Però no podem fer res. Escolti, no podem fer res. Jo, almenys el meu que em doqui, tothom parla que em doqui una sortida. Això és un privat, és un privat que tenen aquesta finca, evidentment no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto, i no ho sé, no, a mi no tinc constància que cobren entrada, perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Que jo sàpiga, no hi ha entrada. És una festa, on dic, com moltes famílies, doncs, fan amb una festa privada a casa, que poden ser 80 o 90 persones, i que comuniquen efectes de donar compliment. Evidentment, aquestes festes sempre van lligades, doncs, amb música, en directe o no directe, i que això, doncs, que hi ha un compliment, doncs, de descans a les hores del migdia, que a més no és això, no és el migdia, és la nit, però que ben segur que a les 12 del migdia i a les 12 de la nit la festa ha d'estar acabada, perquè és l'horari màxim que permetem, no solament en els llocs públics, sinó també en els llocs privats.
7: Sobre si cobren entrada, el que diu el pamflet és solo para los que están en este lado de la vereda, evento privado, no especifica si es cobra o no es cobra entrada.
10: La veritat és que no he tingut, no he vist cap cartell d'aquests, i me comentaven això, no?, que hi havia uns cartells, jo sí que he vist cartells, doncs, que sí, una concentració, però el que no he vist en cap moment és cap cartell d'aquests, excepte el que envien, que no veig, només en anglès, em sembla, i no veig cap que hi ha en cap moment diguin que cobren entrada.
7: Joan...
10: Evidentment, sigue'm.
7: No, li anava a dir al Joan i al David que m'acompanyen, l'alcalde diu que algú em doni una solució, si realment ells creuen que ho podem intentar frenar d'alguna manera.
8: És difícil trobar...
10: Me preguntes a mi?
7: No, no, li pregunto als companys que m'acompanyen aquí a la taula també, perquè vostè demanava que algú, a veure si algú em dona una solució, per això els hi trasllado també la pregunta.
10: Home, evidentment hi ha una solució. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'Interior com de Mossos d'Esquadra. Evidentment, doncs, si hi ha solucions, doncs, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
8: No, el que anava a dir és...
10: Nosaltres els antecedents que tenim és que les vegades que s'han fet, les dues o tres vegades que s'han fet, aquí, a Santa Rosana, no hi ha hagut cap... Bueno, una festa totalment desapercebuda, no han creat cap problema d'ordre públic, no han creat cap problema de circulació, no han creat cap ni un problema. Mm-hmm. Llavors, bueno, és difícil
7: de repensar. A Calella hi va haver el d'Arulls.
10: Això és una altra història. Això és una altra història, evidentment. Jo no entraré amb la problemàtica del poble veí a on dormen, precisament. No és el mateix dormir que venir aquí dues horetes o una hora i mitja, doncs, a disfrutar d'un ambient, de disfrutar del paisatge de la muntanya a l'entorn. A l'entorn hi ha veïns, ningú s'ha queixat mai d'aquest tema. A veure, com puc dir que no? Que no és amb ells, o sigui, que no demanis la festa. Qui la demana és un sector que periòdicament ells fan la seva festa en aquesta finca llogada per ells, fan esmorzars, fan trobades familiars, fan trobades aquí. En cap moment, sempre, és cert, una gent que es porta, que el que fan és, estic parlant dels que tenen la finca, sempre, doncs, correctament ens demanen, ens posen en coneixement perquè, doncs, sapiguem l'Ajuntament que allà, aquell dia, hi haurà, doncs, 10, 20, 30, 40, 100 persones, i aquelles persones doncs, ens ho posen al coneixement. És que no ens demanen, no tenen cap activitat, no és cap... Havia sigut anteriorment una casa rural, ara és una masia amb piscina, amb tota una sèrie de serveis allà, i allà fan la seva festa dintre casa seva.
7: Joan Serra, David.
8: Sí, anava a dir que una de les accions preventives que pot fer l'Ajuntament i que ja ha fet, com explicava l'alcalde, i gairebé et diria que és la seva obligació, que és notificar als Mossos d'Esquadra que hi haurà aquesta activitat de forma preventiva perquè la policia catalana n'estigui informada. I a mi em sembla que això, com a mínim, és un procediment que l'Ajuntament havia de fer i que ha completat.
11: Jo agafo el fil del Joan, perquè hem vist altres esdeveniments similars on els Mossos fins i tot han entrat a dins a enregistrar tota l'activitat sota mandat judicial, però discrepo, no?, que un responsable polític digui que no es pot fer res. Sempre es poden fer moltes coses. La primera, òbviament, el particular que llegeix això, dir-li que fer negoci amb el nazisme, jo no diria que no passa res, que no passa res, venint del 81 aniversari de l'alliberament del camp de Mauthausen, on van morir 2.000 ciutadans catalans exterminats pel nazisme, que no passa res. Clar, què passa? Passa que s'està fomentant la violència, l'odi i la persecució, i això ja és prou greu. La segona, jo com a activista cultural, o sigui, jo faig un concert en una finca privada, un concert, i les mesures mínimes de seguretat que fixa la Direcció General d'Espectacles també s'han de controlar, i més encara si hi ha activitat econòmica i es cobra entrada. Vull dir, la pressió política, aquesta gent vol, òbviament, passar desapercebuda, excepte quan després se'n van a dormir i passa el que passa. Saps? Clar que és greu, que es poden fer coses i es poden activar moltíssimes coses, i la pressió administrativa, la pressió política, fins i tot la pressió ètica, de dir, no volem això aquí, se'ls ha de fer entendre als privats que això no pot tornar a passar tal com significa el nazisme. Estem parlant de neonazisme, no estem parlant d'una festa privada i d'una boda, no sé què. Saps? Dir que no passa res, doncs clar que passa, per suposat que passa,
7: alcalde,
11: que s'estigui promocionant el nazisme.
10: Una cosa, efectivament, agraeixo doncs, que almenys es reconeix això. Evidentment, nosaltres des del primer minut zero hem posat en coneixement d'aquesta fe. Però mireu-se, jo ara us dic el representant d'aquest club que ha dit que fan esdeveniments familiars en allà, l'únic que diu l'Ajuntament és es dirigeix a l'Ajuntament per la celebració d'una festa particular a la propietat privada, a la masia de Can Mastroi, a la masia de Can Mastroi, i prou. Sí, o sigui, no, l'altre, d'on t'han sortit aquestes postes, d'on t'han sortit, si ha entrat, o sigui, afecta l'Ajuntament, evidentment, l'Ajuntament, davant de que hi ha tot aquest problema, i que, bueno, m'han fet arribar escrits, el propi diputat, en Daniel Cornellà, va fer arribar un escrit d'instància, doncs, evidentment, el que han fet és, nosaltres, els recursos que tenim nosaltres, un municipi de 4.000 habitants, és posar en coneixement d'aquest event a Mossos d'Esquadra i Interior. És que no podem fer altra cosa.
11: No, Joan, si jo no t'ho discuteixo, però jo t'ho estic dient que les dificultats
12: que tenen les sales públiques, privades i populars per programar concerts, sí, que els demanen unes exigències de seguretat, de sortides d'emergència, de quan hi ha venda d'alcohol. Perdona, això és una activitat econòmica, o sigui...
10: Que... Sí, però és una finca oberta. A veure, l'espai de dintre la masia és una casa rural o una antiga casa rural de 5 habitacions. La festa, clar, és un terreny molt gran, i la festa, a més no hi ha circulació de cotxes. O sigui, per exemple,
12: però tu saps, quan fas una festa popular, Joan, has de demanar permisos a 1.000 llocs, demanar fins i tot assegurança de responsabilitat
10: si
12: civil.
10: Sí, evidentment, si som públics, sí, tinc l'obligació.
12: Que no, si són públics, públics ni públics ni privats, és una concentració humana.
7: És una concentració humana, és veritat que ells fan aquesta finta de dir evento privado solo para los que están de este lado de la vereda, no publiciten el fet de que sigui una entrada de pagament. Alcalde, gràcies per haver...
10: Ho sento molt, jo el que vull... A veure, des del punt de vista nostre, el que volem és que no tenim cap interès en presència de persones, sobretot que no respectin la convivència en el nostre poble. Aquest és important per nosaltres. O sigui, si aquesta gent han de venir per aquí, evidentment estarien totalment al contrari.
12: Però Joan,
10: o sigui,
12: per tu tens constància?
10: L'interès és que no es respecta. Fins avui, per les festes que hi ha hagut, sempre s'ha respectat la bona convivència del nostre poble, sempre. Joan, no tinc cap motiu per dir.
12: I tu tens constància que el mateix dia, 29, 30 i 31, a 4 quilòmetres d'on es fa aquesta festa neonazi, estan convocades les jornades Solidarity Park a Malgrat de Mar per rememorar la contribució de les brigades internacionals.
10: No,
12: és un factor de risc i venen familiars de brigades internacionals d'Escòcia, de Gales, d'Estats Units, d'Anglaterra, que estaran...
10: Joan... És un tema a treballar-ho. Jo hi vaig brindar. O sigui, és un tema, doncs, a parlar-ne, a sentar-nos. Jo crec que abans de fer actes que alguns s'han convertit en actes vandàlics i en actes de pintades, jo crec que el que s'ha de fer és el que jo li deia ahir al diputat, de sentar-nos i valorar, i juntant, no solament nosaltres, sinó al costat hem de tenir Mossos d'Esquadra i Departament d'Interior, per valorar i per veure que això no sigui motiu d'un conflicte.
7: Alcalde, David,
12: no et sembla greu que es faci apologia del nazisme? Pregunto, és que no ho he sentit en cap moment. Que et sembli greu que es faci apologia del nazisme, de l'extermini, de les cambres de gas? No et sembla greu, això?
10: A veure, escolta, tot és opinable. Només dir això, que tot és opinable.
12: El nazisme és opinable, ara.
10: Ara és el moment que no anirem aquí ara a fer-nos lliçons del que és i el que no és. Estem parlant concretament d'una trobada aquí, d'una festa que per nosaltres és una festa privada, demanada així, i que bueno, nosaltres no podem posar aquest freno, i ho he dit abans, imaginem que aquí vinguessin 500 cotxes. Evidentment, això seria un motiu pel tema de circulació i d'un aparc en aquests cotxes, normalment no cabrien allà dintre. En canvi, és que la festa es converteix en una arribada i una marxada.
7: Sí, em penso que li demanava una opinió una mica més política,
12: sobre la promoció sobre el nazisme d'un alcalde, d'un representant democràtic. Si no té res a dir sobre la promoció del nazisme, és que em sorprèn moltíssim. És que serà un titular, si no ho dius.
10: El què?
12: Pues que no fas una condemna explícita del nazisme.
10: No, és que això...
12: I que no estàs preocupat.
10: O sigui, a veure, sembla que amb això nosaltres estem permetent una activitat de caràcter racista, doncs, del nazisme, de xenofòbia, que sembla que això, doncs, i que això és un marge. Nosaltres es tracta tot això que es diu totalment, és una afirmació totalment falsa. L'Ajuntament no ho permet, ni facilita, ni dona cap ajuda, ni material, ni recursos, ni facilita la celebració d'aquesta activitat. Ni facilita. Jo crec que amb això ho he dit tot.
7: Alcalde.
10: Aquí és fàcil atacar, és fàcil indicar, però està claríssim que l'Ajuntament en cap moment estem promovent ni permetent això.
12: No estic atacat.
7: Alcalde, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí i seguirem parlant. Que vagi bé.
10: Gràcies.
7: Adéu.
10: Bon dia. Adéu-siau.
7: Joan Caballero, vaig amb tu perquè, clar, estem dient els neonazis mobilitzats. Resulta que existeixen i que fan aquestes trobades i que això no és flor d'un dia, que això és una pràctica habitual i, en aquest cas, se circumscriu en un grup de motards. Què ens pots explicar de tot això?
9: Doncs, a veure, si ho veiem des de la criminologia cultural, després us diré què se busca amb aquestes trobades, però estem parlant no d'un club de motards, estem parlant d'un motorcycle club. Què vol dir? Estem parlant de grups que s'anomenen a ells mateixos one percenters, l'1%. Què vol dir? Que estan fora de la llei. El que està succeint ara mateix a Santa Susanna, això ha succeït l'any 2011 a Poblenou, al club dels Hells Angels, que també és un motorcycle club de 1%, que se va celebrar també un concert neonazi, no sé si us en recordeu, que va haver també l'11 d'octubre de 2011 aproximadament. Què us vull dir amb tot això? De que aquests clubs, que són motorcycle clubs, que són estructures que imiten estructures de crim organitzat, doncs acolleixen amb aquests grups neonazis. Per què? Perquè són bases que en un futur possiblement acabin sent membres, perquè això sí, qui anirà amb aquest concert? Doncs anirà gent que és del món skinhead, gent que és del món hooligan, i gent que és, diguem-ho així, de l'extrema dreta, que no està vinculada estèticament.
7: Yeah.
9: Què passa? Si jo sóc un jove de 20 i pico anys, jo aniré segurament en un entorn hooligan, però si tinc 40, tinc 50 anys en un entorn hooligan, possiblement ja no aniré. A on me sentiré còmodo? Me sentiré còmodo en un motorcycle club. Mm. O sigui, no són motards, són estructures que imiten el crim organitzat i que són Hells Angels, Saturará, Bandidos, per exemple, Paunis, que és un grup nacional. Doncs això és el que ens trobarem.
7: Responen a una estètica concreta? No, o sí?
9: Sí, evidentment. O sigui, l'estètica, diguem-ho així, de la mateixa manera que tu pots interpretar que és un skinhead, doncs un biker el que portarà és una jaqueta amb una indumentària, amb una simbologia. Què simbologia del club? No tenen simbologia neonazi. Els que són membres neonazis que estan en aquests clubs, sí, el que porten sota aquestes jaquetes portaran simbologia neonazi, perquè això el club no se fica. A lo que li està passant a l'alcalde, doncs que li han fotut un gol. Això va succeir, per exemple, a la sala estroica... Va succeir a Madrid, per exemple, a l'antiga sala Heineken. Doncs van dir, volem organitzar aquí un concert de música rock. S'hi van donar l'autorització i quan se van donar compte, doncs era Divisió 250, que era un grup de música neonazi, se va emplenar de neonazis, de xavals superjoves, 300 o 400 neonazis, i els hi van fotre un gol. O sigui, què vull dir?
7: Que per què Santa Susanna? Per què Santa Susanna? Perquè, clar, crea atenció, deia 4.000 habitants, no sé.
9: No és Santa Susanna, és l'espai territorial dels Paunis. Paunis en si, o sigui, Paunis Motorcycle Club 1%, o sigui, els 1%, tenen allí el seu club i el que fan és habilitar el seu espai per poder fer aquesta trobada. O sigui, utilitzen la territorialitat, l'espai funciona com una zona que és segura, un punt de reunió i una forma de demostrar un domini simbòlic dintre d'aquestes subcultures. Mm. O sigui, Paunis tolera... Doncs que n'hi hagi, per exemple, concerts de música neonazi, que es faci aquest discurs neonazi de la mateixa manera que ho fa, per exemple, Hells Angels a Poblenou, quan va permetre que es fes un concert neonazi dins del seu local, The Other Place, com a festa privada. O sigui, tornem al mateix. Agafen el que és els matisos grisos de la llei i agafen a polítics que possiblement en aquell moment no saben com gestionar-ho perquè no s'ho troben.
7: Ja.
9: Llavors, ser l'espai perfecte per fer aquestes trobades.
7: Ha estat molt, vaja, una radiografia fantàstica la que ens acaba de fer el Joan Caballero. Alba, això a Itàlia ho tenen molt per la mà, aquestes trobades feixistes i neonazis.
13: Sí, primer, si em permets, volia comentar una cosa de la intervenció de l'alcalde, que m'ha deixat molt sorpresa, no?, que quan li heu fet notar que estava parlant de una concentració neonazi, d'idees neonazis, ha dit que tot és opinable, no? I voldria deixar clar que no és veritat que tot és opinable. Si estem en democràcia, el nazisme no és opinable, no és una opinió més, no? És un crim, és un delicte, per tant no es pot promocionar, per tant és una cosa realment molt greu. I sí, a Itàlia malauradament tenim molta tradició de festivals de música neonazis, per diferents motius, no? Aquí a Itàlia hi ha una normalització tant política com social del feixisme, i això ha permès, doncs, que aquests grups se sentin còmodes, no? de venir aquí, yeah, a Itàlia, perquè a diferència, per exemple, d'Itàlia, d'Alemanya, no? Alemanya, per exemple, no pots fer la salutació nazi pel carrer, no pots fer segons quines concentracions, en canvi aquí a Itàlia doncs no passa res, no?
7: Clar, aquest és un punt clau, la permissivitat, que també veiem aquí a Espanya, és a dir, la permissivitat que hi ha a Itàlia, que hi ha a Espanya, no és la mateixa que trobem a Alemanya, ara això ho deia l'Alba, justament.
8: Sí, aquí hi ha precedents de vincles entre l'extrema dreta catalana i l'extrema dreta espanyola. Per exemple, en l'etapa de Josep Anglada, de Plataforma per Catalunya, hi havia un vincle permanent amb grups que tenien un lligam estret amb col·lectius neonazis. Per exemple, penso en Espanya 2000, amb qui Josep Anglada s'havia reunit repetidament, fins i tot en les eleccions del 2015, en les eleccions espanyoles, en un moment en què Josep Anglada doncs ja estava desfenestrat o a punt de ser desfenestrat del projecte de Plataforma per Catalunya, encara s'estudiaven col·laboracions entre formacions com el Partido per la Libertad o la mateixa Espanya 2000, per esbrinar si es podien fer connexions electorals, no?, o coalicions electorals amb l'extrema dreta d'arrel catalana. Fins i tot amb grupuscles com Soluciona, que es presentava a Màlaga o pretenia presentar-se a Màlaga en aquelles eleccions del 2015, que estava liderat per un personatge com Armando Robles, que liderava Alerta Digital, un pseudodiari, no?, que havia negociat, per exemple, amb Anglada si es podia presentar.
7: I això no ho fa Aliança Catalana.
8: Això no ho fa Aliança Catalana.
7: Apropar-se a aquests grups neonazis.
8: És a dir, no hi ha un vincle directe entre els seus representants polítics o la gent que sabem ara que està dins el projecte amb certa notorietat d'Aliança Catalana, com el que sí que passava, per exemple, en Plataforma per Catalunya. Sí que hi ha lligams d'Aliança Catalana, per exemple, o hi ha hagut intents de contacte i fins i tot ho han publicitat amb Alternativa per Alemanya, però hi ha una distància molt important entre la seva militància i el que passava a Plataforma per Catalunya. Deixa'm posar-te dos exemples molt ràpids de Plataforma per Catalunya i gent que tenia a la cuina del partit. Per exemple, Alberto Sánchez, que va ser regidor a l'Hospitalet de Llobregat, que havia flirtejat amb l'exhibició de símbols feixistes i nazis, per exemple, a les celebracions de l'Eurocopa, del títol de l'Eurocopa de la selecció espanyola el 2012.
7: I aquí no passa res.
8: O un altre cas, a mi em sembla encara més greu, el de Juan Gómez Montero, que va ser regidor a Manlleu i també a Santa Coloma de Gramenet, que va ser president de les Joventuts de Plataforma per Catalunya, que havia exhibit discursos clarament neonazis i que tenia un lligam estret amb Estado Nacional Europeo, que era una de les formacions que en David ho sap, no? Molt residual, però sí amb influència dins aquests cercles neonazis.
7: Vaja, al final la conclusió de tot això és que tenen estructura, que són allà i que sembla que no hi ha manera per actuar en contra d'això. Com a mínim aquí, a Espanya, i ara ens ho deia l'Alba, a Itàlia no l'han trobat.
11: Aquí, jo sí que recordaré, perquè nosaltres treballem amb una hipòtesi que ara us comento, però aquí s'han il·legalitzat la més alta instància jurídica espanyola, Hammer, Skins i Blood and Honor. I nosaltres treballem amb la hipòtesi que...
7: Què és això?
11: Pues eren organitzacions molt vinculades al que deia ara el Joan, no? Aquest neonazisme clandestí, no? Que és un debat enorme, però nosaltres partim d'una hipòtesi de treball, que és que, en veritat, tot el que passa a Santa Susana és una reorganització, un canvi de noms del que era l'antiga esfera de Blood and Honor a Espanya, que han estat il·legalitzats. I el mateix debat, que avui no donarà temps, que vam tenir amb la Llibreria Europa, que vam estar anys batallant pel seu tancament, sempre ho recordo, perquè no està mal recordar-ho, que el Tribunal Constitucional, amb sentència d'un magistrat català, per cert, va dir que primava la llibertat d'expressió. Sí. L'any 2008, Eugeni Gay. Aleshores, després ens preguntem per què creix l'extrema dreta. Jo encara estic recuperant-me, no?, de que un representant públic democràtic no sàpiga i dir que és una vergonya, no?, que es promogui el nazisme l'any 2026. Em queda, o sigui, boca badat. Ja entenc que com a alcalde vol dir que passi ràpid i que no passi res, però així, o sigui, amagant el cap sota l'ala no se soluciona.
7: Sí, sí, no, sí que sorpresa el fet de que no pogués fer una declaració política, no? Des del principi jo li he demanat...
8: Una condemna política, sí. Això és el que ha sobtat més, sí.
7: Sí, que ell pot dir, no tinc res a fer-hi, però, òbviament, estem en contra del nazisme o del neonazisme i això no s'ha
11: de fer. No fer-ho és fer una altra cosa, eh? Com sempre en política.
7: Joan Serra, digues, perdona.
8: No, volia establir una paradoxa entre, molt ràpid, entre Aliança Catalana, que fa una defensa acrítica de l'actuació del govern de Benjamin Netanyahu, i tots aquests grupuscles neonazis que havien tingut connexió amb dirigents integrats dins la Plataforma per Catalunya, que en el seu diari, fins i tot hi ha condemnes judicials, denigraven directament el poble jueu. Mm-hmm. Home, és una paradoxa, doncs,
7: I
8: molt
7: tant,
8: clara. No?
7: I tant. Joan Serra, David Fernández, Alba Sidera, Joan Caballero, gràcies a tots, que vagi molt bé.
8: Molt bon dia.
14: A vosaltres.
7: Adéu.
15: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Gaudí és el Parc Güell, la Sagrada Família, la Casa Batlló, però Gaudí és també Reus.
16: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
15: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández, des del Gaudí Centre Reus. L'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
17: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
15: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: És dimecres d'Imperdibles, Noé Ramírez, Mar Rocabert, companyes del País, què tal? Bon dia.
18: Bon dia.
19: Bon dia, què tal?
7: Noé, comencem amb tu perquè aquest matí es presenta el Sónar. I clar, veient aquesta cita a l'agenda, nosaltres dèiem, ens agradarà fer una mica d'evolució de com ha anat mutant aquest festival des dels seus orígens fins avui, festival que tindrà lloc el 18, 19 i 20 de juny a Barcelona. Com ha anat mutant aquest festival? Perquè abans era com molt de nínxol i mica en mica s'ha anat obrint.
18: Sí, el festival va començar el 1994, o sigui, ja són 36 anys, mare meva, es va fer amb la ressaca olímpica, no? Aquesta cosa de la modernó barcelonesa i tot això, i les Olimpiades, de fet, havien fet que l'escena dels afters i de la cultura més underground va desaparèixer una mica per tot el tema de que no podien hi haver locals de música molt a prop de la residència olímpica, per exemple el Psicòdromo, que era un after molt, molt famós, va tancar. Llavors es van ajuntar els tres socis inicials, no? El Ricard Robles, que era periodista, va conèixer l'Enric Palau i el Sergi Caballero, que tenien un grup als dos, i amb un pressupost de molt, molt, molt petit, de 200.000 euros, van parlar amb el Ferran Mascarell i amb el Josep Ramoneda, que estava al CCCB, i van muntar aquest festival de música avançada, no? Ara, clar, va començar i era el CCB pel dia, a la Marbella per la nit, i ara, i amb una cosa molt, molt reduïda, i ara estem on estem, no?
7: El CCCB, de dia, en donem fe, tu i jo, que hem estudiat a la Blanquerna,
18: al
7: Cor del Raval, en plens exàmens,
18: fent les proves de so, sempre.
7: Fent les proves de so
18: era l'inici de l'estiu.
7: Durant els nostres exàmens de final de carrera, sí. Així va ser. Sí, quan comença a deixar-se pas a artistes com, per exemple, C. Tangana? Quan comencen a obrir-se al mainstream?
18: Doncs mira, va començar, jo crec que va ser influenciat una mica per la bombolla dels festivals que va passar als inicis de segle, que ara sembla dir això com que són molt velles, no? Molt vells, però a l'època dels 2000 va explotar tot, i llavors va ser com una cosa més interseccional, no? I llavors van venir ja grans grups, no? O sigui, al Sónar hi ha moments clau molt importants, encara que a la Marbella, o sigui, al concert de Kraftwerk sempre et parlen de la Marbella, com va ser increïble, els Daft Punk sense cascos també a la Marbella el primer cop que van venir a Espanya, però després ja van començar, quan ja estaven a Fira Gran Via i tot això, a arribar més grups. O sigui, jo me'n recordo de quan va arribar la Lana del Rey amb el seu primer disc, sí, el 2012, no? Que estava allà, i era perquè a les hores de la nit, al principi de la nit, no pots ficar tampoc tanta canya, i sempre va bé tenir un grup més mainstream, més pop o més rock, per aquella hora de les 11 de la nit, no?
7: I cap a on va ara el Sónar? Perquè estem en la primera edició que canvia de gestor.
18: Sí, ara seran les tres jornades ininterrompudes a Fira Gran Via, que és on es feia la nit, no? I llavors el que es fan és tenir tres escenaris exteriors i tres interiors. Estarà el Sonar Club, el Sonar Lab, el Sonar Car, i s'incorpora el Sonar Village, que era el que estava el Sonar de dia, i el Sonar Hall. I ara també hi ha una nova, que es recupera la Llotja de Mar per fer el Sonar Mas D, que és aquesta edició que és com més d'investigació.
7: Clar, perquè això també ho envolta, el festival, tota la part de la tecnologia. I després hi ha totes les polèmiques que han envoltat el festival. No sé si això va ser la polèmica de l'últim any en relació amb KKR, que és, vaja, que tenen aquest vincle amb el govern d'Israel. No sé si això va ser el que va fer que els gestors marxessin.
18: Jo crec que els gestors ja estaven, o sigui, portaven ja 30 anys i ja sabien que havia d'haver com un canvi de relleu, no? El 2018 ja va entrar Superstruct, que va ser la companyia que va comprar el Sonar, que després KKR va arribar el 2024, la va comprar, i per això va haver-hi aquesta problemàtica, que va dividir molt a la gent de Barcelona, no? Perquè el Sonar és un festival que es considera molt de la gent de Barcelona, no? El nostre festival.
7: A diferència del Primavera, no? Que és,
18: a diferència
7: de fora vingueren.
18: Sí, que hi ha més presència, no? D'estrangers. Llavors, aquesta polèmica va marcar i va definir molt, però jo crec que els gestors original, que són els tres socis i un quart, que també va arribar una mica més tard, van dir a l'octubre que marxaven, i llavors ara tenim un nou director, que és el director del branch electrònic.
7: Que el Sonar s'ha vinculat, com a mínim, des dels seus orígens al món de la droga. Això, aquest estigma, s'ha anat perdent, no? És a dir, el món de la droga, no? Però vaja, tothom dona per fet que allà...
18: Els festivals es consumeixen gent... drogues, això és així. O sigui, no es canviarà, no? Yeah. Aquesta cosa, o sigui, i passa, i passa a un festival, passa al Congrés dels Diputats, i passa a totes parts. La que passa que s'ha estigmatitzat molt el consum de substàncies amb el Sonar i amb els festivals de nit, però drogues hi ha per totes parts.
7: I escolta'm una cosa, menjar què? Si menja gaire el Sonar, si menja bé?
18: Si menja molt bé, sí. O sigui, el Sonar de dia, jo me'n recordo un any que vaig acompanyar un amic que tenia molta fam i es va posar, o sigui, gelat de tot, o sigui, va poder fer postre i de tot.
7: Clar,
18: o sigui.
7: Perquè ara els festivals, mica en mica, Mar, es van posant les piles amb això, sí, també, amb els food trucks...
14: I tant, la gastronomia cada vegada és millor. A tot arreu, almenys, hi ha més varietat. Sí, un festival Primavera Sound també, cada vegada hi ha més gastronomia de qualitat.
7: Tu avui ens portes recomanacions per omplir la panxa i l'esperit cultural, les dues coses a la vegada. Com?
14: Sí, doncs mira, avui us animo a pujar a la muntanya de Montjuïc, que és una meravella poc trepitjada de Barcelona, no? A vegades ens costa molt superar aquesta barrera mental, però amb el funicular, amb un tres i no res, arribes a Montjuïc i, a més, et deixa a peus de la Fundació Miró, on us recomano que aneu a veure l'exposició de Capuani Kiwanga, que s'ha inaugurat fa just 10 dies.
7: De què va?
14: Bueno, ella és una artista franco-canadenca que va guanyar el Premi Joan Miró 2025 i ara ve a la Fundació a una mica exposar i que es vegi què fa, no? Quina és la seva obra, que a més té l'atractiu afegit, que és la primera vegada que es pot veure l'obra d'aquesta artista a Espanya. Ella fa un repàs als seus últims 10 anys de feina, és com una mica una retrospectiva, però també inclou tres obres de nova creació creades per a l'ocasió i que dialoguen una mica amb Miró, no? No és fàcil explicar el seu art per la ràdio, s'ha de veure, és clar, però és que a més el seu art és molt variat, no té una definició molt concreta, perquè ella utilitza tot tipus de materials per crear obres. Yeah. Per començar, és un artista conceptual i abstracte. És a dir, que no espereu pintures o escultures clàssiques, sinó que utilitza tot tipus de materials, entre els quals hi ha, molt primer, Mari, són les roques, les fibres, els teixits, la sorra, les plantes, el vidre... Amb tots aquests materials, ella crea instal·lacions... Em anaves a preguntar?
7: No.
14: Ah, vale. Crea instal·lacions de diferents tipus que et porten a moltes lectures. Tu pots quedar-te amb la primera capa, no? Que, a més, visualment, a mi em sembla superatractiu, és d'una bellesa fascinant per la composició, el joc de colors... O sigui, crea unes instal·lacions bellíssimes d'entrada que entren molt fàcilment, però a la vegada, si tu vols, pots anar rascant capes i veient què hi ha darrere d'això.
7: I tu ens proposes, no gaire lluny d'allà, un lloc on anar a menjar. I aquí... No m'agrada que facis aquesta recomanació, perquè això ho tinc molt a propet de casa, tu dius, Montjuïc, que està poc trepitjat, ja ens va bé que no estigui massificat, saps? I ara que ho explicarem per la ràdio i la gent dirà, calla, que cap allà que me n'hi vaig, però vaja, va.
14: Doncs està molt bé, perquè amb una caminadeta arribes a la Font del Gat.
7: Clar, però no arriba a tota la resta de la massa i de la Maragut,
14: bueno,
7: que ho han fet amb la
14: Massaloneta, per exemple. És gran, té una terrassa gran, encara.
7: La Font del Gat, sí. Un lloc recuperat i que ha quedat maquíssim.
14: Sí, fa un any, justament, va reobrir la Font del Gat, que a la Font del Gat és un espai molt popular de Montjuïc, perquè hi ha una font, que és la Font del Gat, on antigament s'hi feien les populars fontades. Les fontades eren trobades de gent per menjar, per beure, per divertir-se, per ballar.
7: El que ara li diem pícnic, no?
14: Sí, sí, i es fa els merenderos, però abans es feia al voltant d'una font, no? La gent portava les seves viandes i després, pues, al voltant de la font feia la festa. Doncs hi ha una font popular, que és la Font del Gat, que està a Montjuïc, i aleshores va estar uns anys tancada, és de propietat municipal, va estar uns anys tancada, però fa un any el grup de restauració confiteria, que ha recuperat molts locals emblemàtics de la ciutat, va recuperar la Font del Gat i li han tornat el seu aspecte original. És bàsicament una gran terrassa. Aleshores, has de confiar en que faci bo, perquè si no fa bo, no hi ha lloc...
7: Aquests dies de primavera, no sé què dir-te.
14: No hi ha lloc on aixoplugar-se, però si fa bo, és fantàstic.
7: I a més fan música en directe.
14: També. Bueno, organitzen moltes coses. A veure, bàsicament és un restaurant on pots anar a fer un aperitiu, un dinar o un sopar, però sempre t'hi trobaràs alguna cosa, perquè organitzen concerts, organitzen, diria, concursos de petanca, tenen una petanca, ja han com volgut recuperar la petanca, no?, que també és molt popular i accessible, i és un lloc fantàstic, perquè jo diria que entre uns 25, 35, 40 euros pots menjar bé, que a Barcelona és un preu força raonable, sempre dependrà de la beguda, del postres i totes aquestes coses,
7: de la companyia que portin,
14: però diríem que són preus bastant assequibles.
7: Que al final, el que dèiem, que està bé anar recuperant espais, i sobretot aquest que és enmig de la muntanya, enmig del verd.
14: Sí.
7: Tu has dit, clar, la petanca s'està popularitzant una altra vegada. Vosaltres hi heu jugat o no?
18: Jo al Club d'Horta he anat a fer aniversaris i tal, i després juguem.
7: Ah, jugueu a la petanca gent jove, és a dir, no és una cosa exclusiva.
18: Jove...
7: Bueno, escolta'm, a veure, no jubilats.
14: Joves de 40.
7: Sí. No jubilats, no pensionistes, perquè m'entengueu.
18: Sí.
7: Doncs ho haurem de provar. Mar Rocabert, Noelia Ramírez, moltíssimes gràcies a les dues i que vagi molt bé.
18: Gràcies,
14: moltes
18: bon dia.
14: Gràcies.
7: Apa, adéu. Fins aviat, adéu. Sí,

0: Amb la Marieta de l'Ull Viu, que baixava de la font del gat de la Núria Feliu, hem arribat a les 10 del matí.
1: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: I a aquesta hora, com sempre, actualitzem les notícies més destacades amb la Gisela Rodríguez. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. La vaga de mestres avui circumscriu a les comarques del Baix Llobregat i del Penedès i a aquesta hora hi ha talls a la Nacional 340 a Vilafranca. Guillem Favó.
3: Sí, són un centenar de persones. Aquest matí la protesta ha tingut lloc a la B23, a l'altura de Sant Joan d'Espí. Davant de TV3, l'acció ha ocasionat cues quilomètriques. Demà la vaga i les manifestacions es traslladen a Girona i la Catalunya Central.
2: Un calendari de protestes que no s'atura, que segueix intacte a l'espera de què passa demà en la reunió que els sindicats han de mantenir amb la consellera Esther Niubó.
3: Des de San Francisco, Califòrnia, on és de viatge oficial, el president del govern català, Salvador Illa, espera que la situació es desencalli.
4: Mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. El dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir reunant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
3: El president, que en les seves declaracions continua limitant el marge de negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT, davant les diverses jornades de vaga, i li ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre les classes.
2: El malestar entre la comunitat educativa té una altra arista, és la que té a veure amb la infiltració de Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres. Per això aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions.
3: Respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell. El sindicat majoritari de Mossos, el SAP, per la seva banda, denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió i de funcions que, tot i que són impopulars, tenen l'obligació de fer.
2: I mentrestant ja són més d'un miler les escoles que s'han adherit al manifest per no fer colònies ni sortides al curs que ve.
3: En són 1.048. On hi ha més adhesions és a Girona, amb més de 200, seguida al Maresme i al Vallès Occidental.
2: I a l'Audiència Nacional, últims compassos del judici als Pujol. Ha començat el torn de la defensa després que hi ha el fiscal carregués contra la família per les seves contradiccions.
3: L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martel, ha estat especialment dur contra la tesi de la fiscalia que la fortuna de la família es va enriquir amb comissions.
5: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada. Nada, sencillamente a lo largo de todo lo escrito, nada.
3: Martell també ha insistit que l'origen de la fortuna va ser una herència que l'avi Florenci va deixar als nets.
2: I a aquesta hora el focus està al Parlament Canari, on començarà la compareixença del president Fernando Clavijo després que hi acusés el govern d'ocultar un positiu per antivirus.
3: El president de les Canàries manté les seves crítiques al govern i l'acusa d'ocultar casos. El govern ho nega i diu que Clavijo està buscant la manera de sortir de la situació en què ell sol es va ficar amb l'episodi de les rates que havien d'arribar, segons ell, nedant al port.
2: I mentrestant, a l'Iporó ja han parlat amb la candidata socialista a les eleccions andaluses d'aquest diumenge, María Jesús Montero, que resposa al president en funcions, Juan Manuel Moreno, que hi va acusar el PSOE d'haver pressionat l'alcalde d'Adamuz perquè el critiqués per haver tret en l'últim debat electoral l'accident de tren en què van morir 46 persones.
6: Bueno, es radicalmente falso y a mí me parece que llama la atención porque quienes sacaron, ¿no?, el tema de Adamuz y permanentemente fue el señor Moreno Bonilla. Por supuesto, le doy toda la veracidad al alcalde de Adamuz, que ha estado, en, como él mismo ha dicho, ¿no?, en lealtad institucional, nunca mejor dicho, intentando no hacer daño con estos temas y lo que sí creo que hay que tener mucho cuidado ya con esta materia, porque el propio presidente de víctimas ha salido diciendo que ya está bien de esa utilización partidista que está haciendo el Partido Popular de esta cuestión.
3: Montero, que s'ha mostrat molt optimista, tot i que les enquestes apunten al pitjor resultat del seu partit a Andalusia, ha assenyalat que diumenge és un referèndum per la sanitat pública andalusa.
2: I Juanma Moreno, d'aquí ja sabíem que era cantant i que era la veu de la cançó que sona als seus actes electorals, ha publicat el videoclip del tema.
7: És Andalusia.
2: És el videoclip de Kilòmetre Sur i en ell se'l veu a ell cantant amb una banda de pop amb imatges de la comunitat. I si mirem el món, Donald Trump ja està a camí cap a la Xina per reunir-se amb el líder xinès. Gemma Parellada.
8: Duel de titans a la vista. Xi Jinping es prepara per rebre un Donald Trump en hores baixes i això jugant a casa, però Donald Trump no hi arribarà sol a Pequín. L'acompanya la jet set de la tecnologia Elon Musk, inclòs per un viatge amb la intel·ligència artificial i els negocis en l'agenda, però sobretot on Trump li demanarà ajuda amb l'estret d'Hormuz.
2: I avui sonen les Tanxugueires perquè han presentat fa poques hores un nou disc i ho han fet a la plaça de l'Obradoiro, davant de la catedral de Santiago de Compostela. Han utilitzat aquest esdeveniment per celebrar que fa 10 anys que estan juntes. Jo, de fet, des que van aparèixer al festival del Benidorm Fest, ja no n'havíem sentit a parlar gaire
0: amb
2: més,
0: la,
2: no?
0: Amb la Rigoberta, no?
2: Amb la Rigoberta,
0: no?
2: Exacte, que va ser ella finalment qui va acabar guanyant.
0: No, no. Va ser l'altra, la de Slow-Mo.
2: Ai, és veritat, era aquell any, era aquell
0: any. Com es deia la de Slow-Mo?
2: La Chanel,
0: això, catalana, això, també, catalana.
2: És que, clar, hi havia aquell trio, no?
0: La cosa és la que acaba representant Espanya Eurovisió i després la que acaba quedant. I en aquest cas és veritat que va ser, que va ser la Bandini.
2: Exacte. Les Tanxugueires van presentar doncs, aquest nou àlbum per celebrar 10 anys que estan juntes i ho han fet doncs, de la manera en què es fa ara aquestes coses, que és fent una listening party. Així que davant de la catedral han fet una... ja va fent que no el Miqui Puig. Una habitació improvisada amb un vel, van allà, doncs, fer tot el repertori. I apa, ja està, ja ho tenim.
0: Miqui Puig, bon dia.
9: Bon dia.
0: Tu fas listening parties, de fet, tu punxes?
9: No, però no és el mateix. Jo fa una sessió de ball no és un listening party. Un listening party és un event per vendre productes d'una manera que s'ha posat de moda. Vas a escoltar el disco i no pots dir que no t'ha agradat. Només és per fans, per gent que t'adula, per gent tal. A partir d'aquí es diu mercadotècnic. Avui em sembla que tenim alguna cosa d'aquestes de mercat que sortiran al racó de pensar.
0: A veure, un moment, és que ara m'estan corregint i em diuen que la Chanel va quedar tercera. No, home, no, la Chanel és la que,
2: no,
0: és
2: va,
0: la que va representar Espanya a Eurovisió. Per tant, va...
2: I va quedar tercera.
0: Clar, va quedar tercera la Chanel, sí, efectivament va quedar tercera. Però la que va, estàvem dient qui va guanyar el que es feia aquí. És igual, estem parlant d'Eurovisió i ara li hem de fer boicot a Eurovisió. Escolta'm, que segueixen
9: convidant a Israel. Ara?
0: Sí, és igual, ara més.

0: Bé, per l'edat que tinc, prou bé, no? Prou bé. Prou
1: I què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies?
0: Mira, vaig sortir d'aquí de l'estudi l'altre dia i vaig parlar allò que us explicava, que jo repetia les cançons de les lletres, les cançons d'Antonio Font,
1: sí.
0: No? Allò com si fos un autista, saps? I vaig pensar, soc un senyor amb aptituds per recordar què, saps? I aquestes preguntes em van venir com una llau de neu i n'han vingut unes quantes. I us volia compartir, doncs, vàries d'aquestes.
1: De coses que t'ocupen el cap.
0: Sí, i si ens ocupen el cap, bé o malament, vale?
1: Que clar, són... perquè ocupen espai que podries estar fent servir per altres coses.
0: Aquí anem. Pujo pel carrer Comte d'Urgell, ho situeu una mica,
1: sí.
0: Xiulant dins del cotxe, vale? Tombo deixant el carrer París cap a la dreta i tombo cap a l'Avinguda Sarrià. A l'alçada del número 33, miro l'esquerra d'Esma, allò tal, i penso, aquí hi havia la filmoteca.
1: Cert, pujant, vale? Amb esquerra.
0: Aquí hi havia la filmoteca. I vaig repetint la frase sobre una base de house, vale? Allò com un mantra, aquí hi havia la biblioteca, i en parar l'apunt la llibreta, vale? Jo sempre tinc moltes llibretes, perquè hi ha coses que recordes sense voler i d'altres que no vols oblidar, vale? Tinguem això molt clar, que hi ha coses que recordem.
1: És a dir, que si en aquell moment algú anava per la vorera darrere teu, tu t'havies parat i... És a dir, algú va haver d'apartar-se perquè tu vas parar, vas agafar la llibreta...
0: No, la llibreta va ser després, perquè...
1: Tu,
0: imagina't, jo penso això, aquí hi havia la filmoteca, vaig fent, aquí hi havia la filmoteca, aquí hi havia la filmoteca, és una frase que em van anar repetint tot el dia. Dies després, això va entrar per mèrits propis amb una lletra d'una nova cançó, ¿vale? A veces pienso en cosas absurdas, irrelevantes, innecessàries, com aquí estava la filmoteca. I a partir d'aquí ho he anat treballant aquests dies, no? Què pensem? Per què pensem aquestes coses? Per què m'ocupen espai al cap? Tota una sèrie de tonteries. Per exemple, els que cantem tenim pànic, ¿vale? Que és no recordar les lletres.
1: Uh-huh.
0: Hi ha un moment, quan tu estàs cantat, que dius, uf, no arribaré. Hi ha artistes que fan inversions en teleprompter. Gent més jove que jo...
1: Ah, sí,
0: fa,
1: eh?
0: Sí, tenen teleprompter, ¿vale?
1: I si no hi ha el recurs aquell de posar el micro al públic i
0: sí,
1: que te la canti.
0: Jo crec que sortirà precisament avui el tema. I aquest pànic t'arriba mentre cantes, ¿vale? I és molt dur, perquè hi ha aquell moment que dius, no sé què ve després.
1: Yeah.
0: No sé què ve després. Llavors aquí ja hi juga el que diuen que és la memòria, aquesta gimnàstica, igual que els músics que treballen amb mi, que són molt bons, diu que ells hi ha moments que ni pensen, que potser estan pensant en jo què sé...
1: Em sent tancat de la porta de casa.
0: O tinc caca, saps? Allò que, aquelles coses, i les mans et van. Més coses les que he pensat. Ara he tornat a l'R5. Avui és que ha tornat l'R5.
1: Sí.
0: Renault ha fet l'R5. Venia parlant amb un company, li estava explicant de què parlaríem avui, i li deia, és que últimament veig molt R5s de color groc. N'he vist dos, una darrere l'altra. No sé si són senyals, ara he tirat una primitiva, aviam què passa, vale? I veure aquest R5 groc em va fer recordar el que tenia el meu tiet Pep. El meu tiet Pep tenia en Pau Descans i tenia un R5 groc preciós. I vaig repetir coses que he anat mantenint al cap, no? Per exemple, el groc Renault. Aquest groc és molt important. També vaig tenir un Twingo que era groc blau Renault. Vull dir que el Renault pot tenir diverses coses. I vaig pensar que són aquelles merdes que tenim al cervell i que havia de compartir amb vosaltres i us foteu, perquè ara us ho diré. Parlem de colors. Verd Jaguar. Estem d'acord?
1: Sí.
0: Controleu el Jaguar.
1: Sí, més o menys. Sí,
0: hi ha un verd
1: cap,
0: hi ha un verd que és el Verd Jaguar.
1: Sí, sí.
0: Verd Barbour. El verd del Barbour és inimitable, és molt d'això. També aquí podria competir, el posaríem una mica amb Burberry. Va, no? Burberry té alguna verd d'això. El groc Renault, que l'acabem de dir. Rojo Ferrari,
1: home,
0: que no és vermell Ferrari.
1: Això quan et vas a fer les ungles t'ho diuen.
0: Ah, sí?
1: Sí, home, i tant.
0: Jo com les faig negres directament no d'això. Rojo, et diuen Rojo Ferrari?
1: Sí. A més, sempre acabes allà, perquè hi ha moltes games de vermell i
0: sí.
1: Diuen... no et compliquis.
0: No compliquis.
1: Vermell Ferrari.
0: Sempre funciona. Hi ha una pregunta, que ara això m'interessa bastant. Hi ha Pantone d'això?
1: I tant.
0: Que fantàstic.
1: Home, i tant.
0: Bon, clar, jo només vaig de negre directament i ja no ho tinc.
1: Si vols, anem junts un dia.
0: Vale, em veig allà fent la manicura,
1: no?
0: Però no ho graveu, que us conec.
1: Fem el racó de pensar fent-nos de manicura.
0: Fent-nos de manicura, seria ja la bomba. Més coses, el color ACFA. Us en recordeu què és el color ACFA?
1: No.
0: Has dit no.
1: Nardo, no.
0: O sigui, una guanyadora d'un concurs de podcast d'això no sap què és el color ACFA.
1: Què és el color ACFA?
0: Un altre. És que no puc treballar amb canalla. Treballo amb canalla. ACFA és una marca de paper de fotografia. Agfa,
1: cert.
0: Saps? I el color agfa era un color com apagat, un color que tenia uns matisos que ja no es troben, que ara ho feu servir en filtres.
1: Però és un filtre d'Instagram, ara, això, no?

0: Vull dir, ja està.
1: De tota la vida.
2: Certament.
1: És l'Instagram, el de...
0: Un filtre d'Instagram.
2: Per la gent a partir dels 2.000 en avall, els que ens estiguin escoltant, és com un filtre d'Instagram. Sí.
0: I llavors hi ha el... vermell, Montesa.
2: De la moto?
0: Hombre, la Impala, sí. El vermell, jo que he sigut sempre motorista, hi ha el vermell, Voltaco tenia blaus i grocs, però el vermell, Montesa, en una ciutat com Barcelona funciona. Coses parlant de cotxes que tinc en el cap i que no en serveixen de res. Darrerament hi ha molts SUVs d'aquests que són de plàstic, els heu vist o no? Sí, cotxes SUV que són de plàstic, que ja els veus que dius això. Això, quan arribes en el taller, et diuen és millor llançar-ho.
1: De Chichinabo, li dèiem abans.
0: De Chichinabo, tal i qual, vale. Tot això són cotxes xinesos, vale? Tal i qual. I de cop n'he vist un que té unes sigles que és SWM. Mm-hmm. Vale? Us quedeu amb això. I el vaig veure l'altre dia i vaig somriure sol, d'imbècil, perquè jo sabia que eren aquelles sigles. La gent no ho sap, vale? I aquell nen que llegia el Solo Moto amb 10 anys va repetir, vale? D'ESMA, Speedy Working Motors. Vale? Speedy Motors eren unes motos vermelles d'enduro que les feien a la Lombardia. Vale? Mm-hmm. Van ser entre el 71 i el 84, van guanyar moltes curses d'enduro, fins i tot jo crec que van arribar a fer motocross. Hi havia algunes de trial, les de trial jo crec que van ser menys conegudes. Esteu veient que tots són dates que no serveixen de res? Us
1: sí.
0: Esteu veient, vale?
1: Sí.
0: I com arribes aquí? Doncs la gent que diu, allò que em fa tanta gràcia d'internet que surt ara, el gigant Ante Chino compra tal, què hi tras les sigles estes? Doncs pues, tras les sigles estes hi ha algú tan clar com que hi ha una llicència barata, aquesta llicència arriba un senyor xinès i diu, calla, trae-la per acá. Què val això? Què val això? Que per posar un nom que no surti, Witching Flying, d'igual. I SVM es torna a posar de moda.
1: Vale.
0: Us he donat una data, ja sabeu el que són les Speedy Working Motors. Què fareu amb aquesta dada?
2: Intentant no emmagatzemar-la.
0: Exacte,
2: perquè no m'ocupi un espai que necessito per altres coses.
0: Molt bé. Més coses que emmagatzemem al cap i que no sé si serveixen de res. Els acudits.
1: Home, i tant.
3: Que serveixen aquests.
0: Sí? Tu creus que serveixen?
1: Sí.
0: Vale, ara us faré una pregunta.
1: Vinga, acudit.
0: Recordeu acudits?
1: Sí.
0: Molt bé. Fins a quin any?
2: Cert. Els nous, és veritat que els nous no els pots retenir.
0: Hòstia, calla, que acaba d'arribar el Diablo Vist de Prada.
2: Núria,
0: o sigui, que és d'entrada, o sigui, és d'entrada,
2: bon
0: sí o no? És l'editora de Vogue, acaba d'entrar aquí.
2: Espera, no, que li està costant asseure's, Núria,
0: sí,
2: Casas,
0: sí,
2: deixa-ho tot, saluda, sisplau.
0: Ahir va tenir uns premis.
2: Saluda la teva audiència.
0: Ahir va tenir uns premis. Ahir va tenir uns premis.
4: Quins premis?
0: Ahir va tenir uns premis i no ha anat a dormir.
2: Acudits, tu només recordes els que vas aprendre fins a certa època.
0: No, jo crec que tots només recordem tals. Tots i tots tenim uns acudits, un top ten. Jo, per exemple, tinc un top ten que és el de Chiquito de les Humedades.
2: A veure,
0: vale? No.
2: Home, i tant, per favor,
0: no,
2: és llarg.
0: És molt llarg.
2: Esperem de tu que expliquis un acudit,
0: sisplau. Però és que aquest només l'explico quan ja vaig calentito, saps?
3: Que entri la cosa aquí.
2: Home, va.
0: Chiquito, no el saps, el de Chiquito?
2: No, com és?
0: Ja, però ara vols que m'hi Chiquito.
2: Sí, home.
0: Ets un hombre, que tenia la casa llena de rata. Tenir la casa llena de rata. Se va a l'ajuntamiento, coge un autobús, y el Chiquito fa el gest d'autobús, i llega a l'ajuntamiento i dice, quiero ver al alcalde. Que tengo un problema. M'has fotut posant rever, cabrón. Quiero hablar con el alcalde, que tengo un problema con la rata. Sale el alcalde. Dice, ser tu concejal. Y surto al concejal y digo, ¿qué desea usted? Dice, quiero hablarle de usted que tengo un problema en mi casa con la rata. Digo, pues vamos a su casa, se van ese hombre con el concejal, coge un autobús, otro autobús, llegan a la casa del hombre. Cuando están subiendo la escalera, de repente en medio de la escalera, ¡pum!, un pulpo. Digo, ¿y ese pulpo? Dice, hablemos primero de la rata y luego de la humedad. És el meu xiste de top 10.
2: Molt bé, molt bé. S'ha de ser molt valent per explicar una cosita Chiquito
0: davant d'un micròfon. De fet, la Mònica Escudero, la del Comidista, sempre em fa el mateix. Puig, explica el xiste de les Humedades. Ja és com un clàssic.
2: És un running gag.
0: I surt un senyor gran, tot torrat, a explicar aquestes coses. Més coses que ocupen la memòria. Aquest moment te l'estaves fent a sobre.
5: Buenas noches, señora. Buenas noches, señora.
2: Vinga, tots.
6: Hasta la vista.
5: Gracias por sus ¿qué? Sonrisas.
0: Me la sé de memòria.
2: Sí, sí.
0: Per què em serveix a Miguel-me el Buenas Noches, senyora?
2: I no només tu, tot un exèrcit de
0: però
2: persones.
0: Però el més fotut del Buenas Noches, senyora, és que em surt a llocs molt random. Baixo del cotxe i vaig caminant cap a un lloc. Buenas noches, senyora. El nan, un company meu, en Joan García, un petó des d'aquí, Puig, canta Buenas noches, senyora. I la solíem cantar quan anàvem tots dos junts a sopar amb la colla, aparcàvem els cotxes i ens veiem, i en vez de dir bona tarda, cantàvem Buenas noches, senyora. Saps? En Martín, això al meu poble n'hi havia un que deia en Martín, anava dient en Martín, i quan li vam preguntar què vol dir en Martín, deia en Martín Osborne, que al final aquests noms són canviat. Em sé també la melodia de Slaker, ja us ho he dit més d'una vegada.
2: A veure.
0: Slaker! No te'n recordes? No sé el que és
2: Slaker. Que ràpid que és amb el Rever, aquí al Pol Regàs.
0: Bueno, s'està fent a sobre, eh? Està fent un DJ, l'Slaker, que és aquesta cadena de...
2: Slaker, de supermercats?
0: Sí.
4: Ah,
0: sí.
4: Com el Carles canvia!
0: Sí, sí, pues sí. Això, pues jo m'ho sé, això.
2: Que es que passin per caixa totes aquestes.
4: Sí, no? Deixem aquí fent.
0: Però són coses que serveixen de no i ocupen. I ara, quan li explicaven al Jorge, en aquest amic meu de Saragossa, que venia aquí, li explicava què fèiem amb vosaltres i tal, diu, pues mira, manyo, diu, vaig anar amb una missa, diu, i em sabia la missa de dalt a baix. Jo també em sé la missa de dalt a baix. Jo sí, soc d'aquella generació que vaig créixer.
4: I va fet... anar la taula, de memòria,
0: no,
4: també?
0: No, això no ho sé, això no ho sé. Clar. Ara he vist de quina...
4: I ara, sóc atea, però a l'escola m'ho
0: feien de veure, fer. Acabem de veure dir el Cúrnia, A casa no. meva no es va anar la deixar. Jo em sé la missa, jo sóc un bon partit, perquè estic, com es diu, batejat, confirmat.
4: Ah, sí? Ho tens tot.
0: Ho tinc tot. Per exemple, més dades. Quantes persones van veure Green Day a Barcelona la primera vegada?
2: Quantes?
0: 50 persones.
2: Aquesta és de Trivial, musical.
0: A la bàscula, vale? Ho va organitzar el Jordi de Becore, a la bàscula, que és aquell centre cívic que està allà tocant a la zona franca. Després, el 93, van venir ja una mica més famosos, però encara van dormir amb la furgoneta i tal. Serveix d'algú aquesta dada?
4: No,
0: val,
4: però
0: ben,
4: amb
0: genial.
4: Tina Turner encara n'eren menys, em sembla.
2: Ah, sí.
4: Quan va venir a Barcelona.
2: M'encanta perquè la Núria Casas aquesta dada no la té.
4: Perquè els meus pares van assistir al primer concert de Tina Turner a Espanya, que va ser a Barcelona, que us puc dir ara el lloc si li pregunto, i diu que això, que sí. No arribaven a les cinquantena de persones.
0: Veus, són més dades. Per exemple, jo vaig ser el primer sònar.
2: Mira, com, just abans en parlàvem.
4: Com no podia ser d'una altra manera, Miqui?
0: Aviam, de què serveix? Tampoc de res. O, aviam, a vegades per treure, saps com ho volia dir, allò, per treure pit.
2: Sí.
0: Allò anecdotari fàcil, quan et ve algun savi de la parada, algun jovenet d'aquests, que et diu, sí, perquè el tinc, no, i penses, moc, jo ja hi era. I aquest anecdotari sempre et preguntes, et serveix d'algú? Perquè jo, llavors...
4: Miqui, perdona, però això és com dir, et serveix d'algú saber una arrel quadrada? Doncs sí i no, no? Tot no. Serveix a la vida, tot
0: suma. Tu creus?
4: Sí, jo crec que m'obre el cap.
0: Vale,
4: això és molt important.
0: Però jo amb l'anecdotari tinc un punt que em trobo com que repapiejo.
2: I a mi, de veritat, jo cada vegada, i com més passen els anys, ho penso de debò, l'emmagatzematge del cervell, que en tot el... Clar, que tu has d'anar buidant espais, com allò d'anar buidant la paperera de l'ordinador. Però no sé com es fa, això.
4: És brutal.
2: És impossible desprogramar segons quines coses.
0: Suposo que deuen haver-hi gurús que et deuen portar puestos, que et fiquen amb ayahuasca, que et fan fer... No?
2: Jo veig el teu Bertín Osborne, ara que deies de coses que t'ocupen espai, i pujo a José Vélez. Saps on vaig, no? Pepe Gafet?
7: ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás...
0: Hòstia, que bona.
2: Bueno, sí o no? La Bailemos un Vals. José Vélez és la que cantava
0: exacte.
2: El Pepe Gafet de la Rus.
0: Pepe Gafet, ja ho has dit. Jo també en tinc una altra, que és la de... Com es deia? Betty Mi Ciego. Us en recordeu, no, Betty Mi Ciego?
2: No.
0: No us en recordeu Betty Mi Ciego? Betty Mi Ciego era una senyor que, oye, joven, tal qual, també era una eurovisiva. Esclar, això demostra que som gent que hem crescut amb Eurovisió, però a mi què em passa? Que com que a sobre sóc un culo inquiet, em passo tot el dia buscant dades, intentant recordar coses. Quan no sé una cosa, la busco. Ara faig una cosa amb els llibres, que és que me'ls llegeixo, i en el moment no paro. Poso un com es diu, això, un plec en el llibre, i quan m'he llegit el llibre, vaig a veure per què he fet aquest plec.
2: Ah.
0: Pam, hòstia, un llibre, pam, ostres, una referència, ostres, un d'això. Recerca, bogeria...
4: Això vol dir que estàs viu, Miqui.
0: Bueno, gràcies. Gràcies, però també em plantejo, serveix tot això? I aquí és on anava la reflexió d'aquesta setmana. Tot això que ens aporta. Això va ser mític. Els nanos ens va volar...
2: A disfrutar. Ens porta a disfrutar.
0: A disfrutar.
2: Hem estat ara les gent cançons. Qui no ho sabeu de l'oreja de Van Gogh? Va,
8: cap.
2: Alguna.
8: Cap
4: totes, ni una. Totes, perquè jo hi vaig al concert.
2: Va,
4: i jo crec
2: anima't,
4: que...
2: Núria Casas. Va, canta'ns en alguna, que tu amb això d'afinar, de cantar també t'animes
4: però
2: ràpid.
4: Però un trosset, només.
2: Vinga, va.
4: En un dia d'estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas.
8: Mireu, mireu el mal que...
2: Un trosset, diu.
8: El mal que ha fet aquesta casa, perquè tot això, la culpa de l'oreja de Van Gogh la té tota la cadena SER.
4: En quin sentit?
8: És un grup 40 principal, és total, és un grup que a partir de Sony Music i la cadena
2: doncs
8: SER...
2: Doncs gràcies, llarga vida, llarga vida.
8: L'oreja de Van Gogh, l'oreja de Van Gogh volien ser la Buena Vida i van esdevenir una cosa diferent.
2: Que heu escoltat Núria Casas cantant l'oreja de Van Gogh.
4: Millor que la Maya Montero, eh?
2: Vosaltres decidireu si ho ha fet millor o pitjor que la seva cantant. I ara ens hem de posar un punt seriós perquè ja sabeu que se n'ha parlat molt d'aquest retorn de l'oreja de Van Gogh, de com seria, i la veritat és que el retorn als escenaris no ha estat com s'esperava o com a mínim com s'hauria volgut, i és que resulta que la Maya Montero està absolutament devastada després de com ha anat la seva actuació desafinada, com l'esteu escoltant. Puc saludar l'Odi O'Malley, ell és expert en l'oreja de Van Gogh. Què tal, Odi? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: Clar, què ens pots explicar de com està la Maya, de com han anat aquests concerts i de si reapareixerà o ella ha decidit que, escolta'm, que potser no torno?
9: Bueno, yo creo que en realidad se ha exagerado un poco la situación de Maya. Yo creo que ya no está devastada. Puede ser que le haya sentado un poco mal escuchar las críticas y que le haya costado enfrentarse a ellas, pero me parece que está contenta con la acogida del público. En general ha sido buena. Si reaparecerá, pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Dentro de unos días tienen los conciertos de Madrid, que creo que son de los más importantes del tour o de los que más con ganas van a coger. Y me parece que seguirá adelante, yo creo que sí. Que su intención será seguir mejorando, porque ya hemos visto que, bueno, muy buen pie no ha tenido al empezar.
2: ¿Es una falta de respecto a los fans haber sortido desafinando de esta manera?
9: Es difícil decirlo, te diría que sí. Porque en realidad, o sea, cuando alguien paga una entrada, cuando alguien compra algo, espera que el servicio sea bueno. Si no lo es, pues hombre, sí es un poco una falta de respeto. Con el arte ocurre que como todo es tan relativo y tan subjetivo, pues claro, para unos será un horror que haya salido así, para otros dirán, bueno, yo he ido ahí a cantar rosas y a mí me da un poco igual si he cantado mejor o peor.
8: Bueno, buenos días. Yo creo que los artes son canciones, el arte son otras cosas, pero el último de la fila ha vuelto, Manolo García tiene 70 años y el show estaba preparadísimo. Una de las grandes críticas es de que no estado preparado el show, que un show se tiene que rodar, un show se tiene que preparar y desafinar de esa manera. Yo creo que aquí tendríamos que valorar otra cosa. ¿Por qué ha vuelto a Maya? ¿Por qué hemos echado al aire y tenía que volver una señora que a mí me da, de verdad, no soy fan de la oreja de Van Gogh, pero olé mis huevos los fans que seguían cantando, porque en otras situaciones yo creo que era, bueno, un poco...
4: Miki,
8: un momento.
4: No.
8: Va un poco al tono de lo que pasó ayer con un señor que perdió los papeles en una rueda de prensa.
2: Florentino
8: Pérez. Sí. Cuando todo el mundo te está riendo las gracias, y ocurre mucho en la música española, el traje del emperador. Reímos las gracias, hacemos que todo el mundo siga trabajando, y lo que quiere una parte, del show business, es que Amaya fracase. Y eso es lo que la gente quería, que Amaya fracasase para poder ahondar más en una herida de una persona que creo no está en una muy buena situación.
2: Odi.
9: Sí, estoy un poco de acuerdo, ¿eh? Yo creo que empezando desde la banda, yo no sé en qué momento a la banda se le ocurre que Amaya Montero esté en un buen momento para volver. Yo creo que Amaya puede ser que en algún momento esté preparada para esto, pero creo que ahora no es ese momento. Creo que no hace tanto de la crisis que tuvo de salud mental y que fue muy pública, y me parece que necesita más tiempo, más rodaje y más preparación, quizá en unos años, pero ahora no era el momento. Y de hecho la salida de Pablo Venegas de la banda va relacionada con esta situación.
2: Se li pot fer llarga, per tant, la gira a la Maya Montero. Ho dic perquè no sé si creus que hi ha risc d'una altra caiguda al pou.
9: Sí, es que yo creo que el problema va a ser el largo plazo. Es una gira que se alarga hasta diciembre, es una gira larga de 34 conciertos y a mí no me da miedo el arranque, porque puede estar en un momento de mucha ilusión, de un poco de entusiasmo y tal, pero es verdad que cuando hayan pasado a lo mejor 15 conciertos y esto ya sea más rutinario, y si las críticas no cesan, ahí sí que se le empieza a hacer bola. Y yo creo que, insisto, Amaya tampoco está en su mejor momento de salud como para estar soportando una presión que entiendo que la han estado protegiendo mucho de ella, porque no han hecho ni declaraciones, ni apariciones, ni nada. Però és cert que en la gira se li va complicar molt sostenir això.
4: Però és que, a part d'això, jo crec que des del moviment fan que potser sóc jo, ara ja allò, em trec la careta, la gran pregunta que ens fem a través dels grups de WhatsApp...
2: No s'ha notat molt... quan cantaves,
8: no,
2: eh?
8: No.
4: Però la gran pregunta que ens fem tots i que m'agrada molt avui que l'Odi estigui aquí és, aquesta senyora arribarà, per exemple, al concert que fa a Barcelona a l'octubre o a un que fa el mes de març, em sembla, a Albacete?
2: Ho dius per si revendre-t'hi a les entrades o no encara?
8: No, la pregunta egoista és aquesta,
4: arribarà? Sí, sí. Pitjor, arribarà? Encara pitjor. Que sigui malament, jo la vull veure.
8: Molt pitjor, estem parlant d'un gran negoci, estem parlant d'un gran tour, estem parlant d'uns diners aportats allà, d'asseguradores que segur que han assegurat això, i el que diu l'Odi, jo crec que aquí hi ha un gran problema, 34 dates? 34 dates pel revival, i aquí tornem amb la nostàlgia, allò que jo tan poc m'agrada. A l'último de la fila ho ha fet molt bé, diuen que faran els bolos que faran i no en faran més. Sí. Aquí s'estava veient un largo plazo, sí. Com diu l'Odi, per part de la banda, Venegas és molt llest, ja tenen prou cèntims per viure d'això, els royalties que han generat l'Oreja de Van Gogh crec que deuen ser prou generosos com per viure, i aquí era un gran business, era un gran business que tenia un futur que era, si la Maya està bé, composarem un nou disco i seguirem girant. I aquí crec que jo que hi ha un risc, com bé dius tu, de gent que ha pagat diners, de gent que ha apostat, hi ha una gira, com sempre dic, les gires donen feina a molta gent del sector, cosa que jo me n'alegro molt, però hem de tenir una mica de cura de tot aquest
4: entorn. I seriositat.
8: Entorn. Yo creo que sí.
9: Sí, estoy de acuerdo con que es parte mucho del dinero, ¿no? De conseguir dinero y de recaudar, que no les hace falta. Pero también parte mucho de una obsesión por el trabajo de varios componentes de esa banda, que necesitan seguir girando, que necesitan seguir estando en la industria.
8: Los que no son autores. Los que no son autores.
9: No, el que es autor también, ¿eh? ¿Sí? El que es autor también, sí. Entonces, la salida de Leire también está muy relacionada con esta necesidad de estar continuamente trabajando, porque Leire también necesitaba, pues, evidentemente, buscarse unos tiempos para poder descansar, para poder dedicarse a otras cosas que no ha tenido. Y creo que Amaya, volviendo a esas dinámicas, es bastante peligroso, porque ahora, bien, pero si la banda pretende que después de esta gira de 34 conciertos llegue un álbum que tiene que llegar porque hay un contrato con Sony por un disco pendiente... Y después eso. La promo de ese álbum, sí, sí, es muy importante porque creo que, claro, a Maya no se le acaba la historia con la gira. A Maya después tiene compromisos pendientes con el grupo.
4: Bueno, Odi, perdona, però l'última cançó que sí. Va publicar precisament per Cap d'Any a Televisió Espanyola, embolcallada amb aquella nòrdica, aquella cançó em sembla que no està ni en el top 5 de les llistes de ràdio musicals. Per tant, aquest retorn no. Ha de ser mirant al passat, però una nova cançó de Maya, ja hem fet l'experiment. Han passat 4 mesos, 5, i no ha tingut èxit una nova cançó de Maya amb l'Oreja.
9: No, yo creo que es exacto, es producto de la nostalgia, pero creo que la banda no va a querer quedarse solo en la nostalgia y va a querer seguir en activo, porque al final eso que hablábamos, pero los autores quieren seguir escribiendo canciones, quieren seguir lanzándolas, y al final eso es una rueda de la que o ellos la paran o nadie va a sacarles de ahí.
2: Odi, muchas gracias y
8: ánims.
2: Podríamos irnos de karaoke un día, sé, con la Núria Casas.
4: Tú y yo ya manant de karaoke.
2: Sí, allá, pero podríem tornar a cantar cançons de la Maya. De Bertín Osborne i de José Vélez.
8: Jo faré de jurat des de
4: la Barbara. Ara seré molt dolenta, però pel futur de l'Oreja de Van Gogh o es retiren ara...
2: O et contracten a tu?
4: No, o una retirada a temps, que sempre és una victòria, o buscaran un final que, encara que sigui tràgic, hagi de ser espectacular.
2: Uf.
8: Ha vaticinat. Ho tenim gravat, eh?
2: Va, que seguim amb música.
8: Qui és?
2: No la coneixes, oi?
8: És un artista emergent, això. No l'han posat quasi gent, eh?
2: Que és una que ha sortit del taller de músics del Raval.
8: Ah, molt bé.
2: Això del taller de músics,
8: sí, sí, també
2: és cosa de boix, com el bar de Cornellà dels Estopa.
8: Ah, oh, prou, gràcies!
2: Prou! Sí. Ja està, eh? Vull dir, el campatxerisme de rei Juan Carlos, nano, s'ho menja tot, eh? Apa, vinga, va, que no sé si us va arribar que durant els concerts de la Rosalía Barcelona es van detectar petits moviments sísmics a casa nostra i l'altre dia amb la victòria del Barça al Clàssic també. I per això hem convidat a l'estudi, que s'han de estar fent creus, el Jordi Díaz, del grup de Geociències de Barcelona. Què tal? Bon dia, Jordi.
10: Hola, bon dia.
2: Gràcies per haver vingut. No et farem cantar, a no ser que vulguis.
10: No, cantar no seria l'especialitat de la casa, no.
2: De què estem parlant quan diem aquests moviments sísmics, aquests terratrèmols? Què s'ha de donar perquè això succeeixi?
10: A veure, terratrèmols, ens agrada guardar el nom terratrèmols per quan són coses així més proper d'origen tectònic, no? Realment són vibracions petites, però que es poden detectar clarament amb els instruments que tenim pues, una mica per tot arreu i en particular uns que tenim aquí dins de Barcelona.
2: I això va amb una... Clar, entenc que per això necessites que hi hagi una reunió important de persones... Només això o què més? O també hi ha d'haver-hi, perquè clar, en el cas de la victòria del Barça, de música no n'hi havia o no n'hi havia tanta.
10: No, bàsicament és quan la gent salta i balla que prohibeix, fas que el terra tremoli, igual com allò que hem fet sempre de fas un bot al costat del nostre ascensor, quan anem a les escoles sempre ho fem amb els crios, i dius, bueno, fa gràcia. La gent salta i veus que el detector sismòmetre que fas detectar com es mou el terra. Aleshores, si en el camp del Barça hi ha 60.000 persones que salten celebrant un gol, pues allò, nosaltres tenim un sismòmetre que estem a zona universitària, està a 500 metres, doncs això es detecta.
8: I a quina àrea? És detectable amb un radi gran?
10: És, bueno, tampoc hem fet així estudis, però de l'ordre d'algun quilòmetre, una cosa així... Potser diversos quilòmetres, segurament. Sí, un parell o tres de quilòmetres, m'atreviria a dir-ho, però ho hem de provar, diguéssim.
8: Té res a veure això amb l'increment de canalla? Allò que sempre s'han dit, que jo sóc fill de la Copa d'Europa del Barça, jo sóc fill de tal lliga...
10: No et sabria dir. El que sí hem vist ara aquests dies, justament ahir estava mirant, i és curiós, és que si compares l'altre dia, fa 15 dies, bueno, no ho sé gaire, hi va haver la semifinal de les noies, del futbol femení, amb el Bayern, i ara el Barça-Madrid... I en els dos vam detectar els moviments dels gols, diguéssim, però és veritat que en el partit de l'altre dia amb el Madrid el moviment és bastant més gran. I tenint en compte que el públic, l'assistència de gent era més o menys la mateixa, doncs a lo millor on podria, perquè per la limitació del camp del Barça, em sembla que tant en un cas que en l'altre van quasi omplir del tot.
2: Sí, unes 60.000 persones, no? Hi ha un factor testosterònic, vostè està intentant dir.
8: Home, total, no?
10: Semblaria bastant que sí. Semblaria bastant que sí, sí. Semblaria que, diguéssim, la reacció del públic, vull dir que la gent va més esverada en el partit del Barça.
2: També és veritat que sí, vaja, que sí, que només cal anar al camp per veure la manera de
10: jo no hi anar,
2: de sèrie, però... allà, la casa segur que sí.
4: Sí, no. I hi ha un top 3?
2: Perdó? Això t'anava a dir. Mira, això sí, li anava a preguntar. Justament.
4: Jo recordo que el gol de la remuntada del Sergi Roberto també se'n va parlar moltíssim, i també del vostre centre, perquè aquell va ser espectacular, no? Sí. El gol que va fer guanyar el PSG. No sé si teniu allò un rànquing dels més greus.
10: No,
4: o
10: pensa que això, greus, fem una mica, això ho fem una mica com divertimento a part de la feina, no? Aleshores sí que ho vam traient, però així fer un rànquing no m'hi he parat mai a posar-ho en solfa tots els d'això, perquè estem traient. Home, és veritat que aquell del Sergi Roberto sí que va ser probablement la senyal... Bueno, que jo hagi vist la senyal més gran, però no tenim una cosa, diguéssim, quadrada.
8: I l'enfadament dels mestres, podríem col·locar-la també per aquí? Perquè jo crec que també aquest tipus de moviments també deuen generar, no?
2: Un terratrèmol polític, segur.
8: Exacte, no?
10: Un terratrèmol polític. No, a veure, si hi ha una manifestació de gent que passa al costat d'un sismòmetre, doncs això ho podrem veure.
8: I aquests sismòmetres són públics?
10: Sí, les dades són públiques. Els que hi ha a Barcelona, en fi, nosaltres en tenim un al nostre centre i després hi ha diversos més que són de la xarxa, hi ha una xarxa sísmica permanent que gestiona l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i en tenen instal·lat al centre i sí, les dades són completament públiques.
2: La pregunta que s'està fent tothom a casa ara mateix, si tots els catalans saltem de cop, què passa?
10: No gran cosa. O tranquil·litzar,
8: decepció.
10: O decepcionar / tranquil·litzar. tranquil·litzar, digues el que vulguis.
2: No podríem haver fet la dui, eh?
10: No. Penseu que realment això és una cosa que a vegades ens agrada remarcar. Dius, home, veiem això, però és molt petitet. I quan ho compares amb un... Mira, el gol aquest de la remuntada del Sergi Roberto, l'endemà sembla que va ser, hi va haver un terratrèmol magnitud 4. Magnitud 4 vol dir que el notes si estàs pràcticament a sobre i si no, no, a Navarra. I quan compares el registre d'una cosa amb l'altra, doncs és bastant més gran el terratrèmol. Vull dir que l'energia que deixa anar un terratrèmol és molt més gran que la que puguem fer els catalans o els 1.000 milions de xinos o qui vulgui.
2: Clar, ho dic perquè hi ha aquesta idea, no? Sí. Estesa, sí. De que si tots els xinesos saltessin a la vegada, això correcte. Alteraria l'eix sí. de rotació de la Terra. Això té algun tipus de sentit?
10: Jo, a veure, tampoc ho haig estat aquí estudiant en detall, però diguéssim que en principi sí que s'ha fet, he vist algun estudi que s'havia fet de justament de gent saltant de l'ordre amb un concert a Anglaterra, de com a 40.000 persones i que feien un... havien estimat... Lo de les magnituds és un tema complicat, però vaja, que seria de menys d'1, magnitud 0,4, 0,5, o sigui, molt, molt, molt petitets.
8: La tranquil·litat és que no som un país de terratrèmols, no?
10: Bé, no som un país de terratrèmols, sempre depèn amb qui ho compares, oi? Vull dir, comparat amb Turquia, comparat amb Itàlia, comparat amb Grècia, no... Però també és veritat que hi ha un cert nivell de sismicitat activa i també és veritat que hi van haver uns terratrèmols destructius a l'edat mitja, 1.400 i pico, que, esclar, sona molt antic, però, diguéssim, geològicament és fa 4 dies, no? Aleshores, hi ha un nivell... És a dir, no seria la preocupació o risc número 1, però tampoc és una cosa que sigui completament descartable.
4: Me'n vaig més enllà. Mm? Ara, amb el canvi climàtic, sé que això són plaques tectòniques, però al final el canvi climàtic també ens porta a que hi haurà molts canvis de la manera d'entendre el planeta. Fins i tot diuen que potser hi haurà més neu al Pirineu que en altres països, als Alps, per exemple, que és on n'hi ha d'haver-hi. Això és el que diuen els meteoròlegs. Eh? No sé si també aquest canvi climàtic al final pot provocar canvis també sísmics de retruc. Per la manera d'entendre, doncs, això, on plou, jo, on neva... Que...
10: Sí, jo diria directament, almenys amb terratrèmols de grans, de magnitud gran, és poc probable. Terratrèmols petits sí que a vegades es poden tenir relació amb si ha plogut o no ha plogut, perquè l'aigua s'infiltra i fa com de lubricant i tal, però en principi una relació així massa directa no li veig. Tot i que és veritat que, en fi, que tot acaba estant una mica connectat, oi? Però així una relació que puguis dir bastant... bastant evident, et diria que no.
2: Mm. Doncs Jordi Díaz, del grup de Geociències de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a explicar-nos tot això.
10: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé i escolteu, sabeu qui està parlant en directe? A veure si el reconeixeu.
11: Si te gustaría, si no se cuenta contigo para el futuro, entrenar en otro equipo y seguir creciendo, un poco tus planes de futuro.
12: Bueno, yo entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro.
2: Álvaro Arbeloa, li estan preguntant per si seguirà entrant al Madrid.
12: La próxima temporada las entiendo perfectamente, pero espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido de mañana, de centrarme en eso, después del mañana de pensar en el Sevilla y cuando pase el Sevilla me centraré en el Athletic Club de Bilbao y una vez acabe la Liga pues podremos... O podré responder todas más preguntas sobre mi futuro y bueno, yo creo que ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo y en ese partido que tengo mañana.
2: Que ya podem respondre Arnau nosaltres per ell, no seguirà, no?
13: Vaja. No, tot apunta que no, tot apunta a un altre nom, no? Apunta el nom de José Mourinho, Arbeloa, que li han preguntat per la roda de premsa i de Florentino Pérez, diu que no està... present en la seva roda de premsa per parlar de la roda de premsa del seu president, que diu que qualsevol madridista està d'acord en defensar els interessos del Madrid, que sí, se'ls tracta de forma diferent a la resta de clubs del món, que són conscients de l'exigència d'aquest club i que si alguna cosa els ha de fer fort són els seus socis. Ha tornat a parlar de Negreira, que a Rueda li encanta parlar de Negreira.
2: Estava a zero a les cases d'apostes d'això. Sé que us ho esteu fent a sobre. Miqui, un moment, Núria, un moment... Ens aturem un minut i a la tornada més Arbeloa, més compareixença i més rajada Florentino. Va.
14: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Gaudí és el Parc Güell, la Sagrada Família, la Casa Batlló... Però Gaudí és també Reus.
17: Aquest dijous, amb motiu de l'any Gaudí, viatgem fins al lloc on va néixer i es va forjar el talent del nostre arquitecte més internacional i que admiren arreu del món.
16: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández des del Gaudí Centre Reus. L'únic centre d'interpretació dedicat a la vida i a la trajectòria de Gaudí. Segueix-lo aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 del matí a través de les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
18: Amb el suport de l'Ajuntament de Reus.
16: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
19: En cada convocatoria, así que por mi parte, pues siempre el máximo respeto para las decisiones de este caso del seleccionador.
2: Seguim escoltant la roda de premsa, la compareixença de l'entrenador del Real Madrid. Demà tenen partit contra l'Oviedo al Bernabéu, clar, un partit que arriba just després del terratrèmol, aquest sí que ha provocat Florentino Pérez, amb la seva primera roda de premsa en més de 10 anys.
8: Jo vaig gaudir molt ahir sentint periodistes que es justificaven, eren més savis, en aquell moment es van sentir molt valents de veure com un senyor perdia els papers. Jo tinc una teoria, que és ojo aquest senyor, jo crec que ell va justificant-se que no està bé, i no està bé. El que va passar ahir és com una espècie Biden, ahir comparava amb molta gent.
2: Sí, amb el Sique, parlava abans amb el Sique Rodríguez, amb el director del Que t'hi jugues, i deia, el tarannà.
8: Que sí?
2: No, ell ha fet un mix, ha dit, el tarannà és de Donald Trump,
8: sí.
2: Però la posada...
8: El que vol fer i el que acaba fent.
2: Exacte, el tarannà és de Donald Trump, però al final el problema que té és el de Joe Biden, no? Que vaja, que el veus... dèbil, que el veus amb problemes. Vaja, és que si no fos tan ofensiu tot el que diu, realment acaba sent còmic, acaba sent hilarant, no?
8: I una mica trist, no? Una mica de paneta.
2: Decadent, sí.
4: També és el que agrada molt madridisme, no?
8: El què?
4: La figura de Florentino Pérez.
2: Ah, sí? No sé si tant, ja. Vull dir, és que a més, en el moment en què ell ja es desencadena contra la caverna mediàtica, crec que marca un abans i un després. Arnau, m'estàs fent cares perquè
13: sí,
2: Arbeloa...
13: Li han preguntat que si fos soci, a qui votaria? Uh-huh. Si votaria Florentino Pérez o no votaria Florentino Pérez? La
2: és que segurament no podria votar una altra cosa.
13: Això és un altre tema. Però si hi haguessin eleccions i realment es pogués votar, ha dit Arbeloa que ell no podria votar perquè no és soci. Que això ja em sembla suficientment notícia del defensor, del Madrid
2: i
13: entrenador,
2: no?
13: Del Madrid.
8: L'espíritu de Juanito.
13: Això sí, ha dit que ell coneix el Madrid des d'abans de Florentino i coneix el Madrid post-Florentino, és a dir, amb els 26 anys de Florentino Pérez, que es queda amb aquests 26 anys, que no només ha aconseguit títols, sinó que ha aconseguit moltes més coses.
4: I també diuen que Florentino, però clar, diuen que des de que va enviudar, que també és veritat que va fer una davallada.
2: Home, segurament això passa en tots els matrimonis.
4: I és veritat, Marina, que des de fa ara tres horetes, des del Confidencial, ja han confirmat que el president de Cox, que és un tal Riquelme, sembla que ja tindria els diners preparats per aquest aval.
2: Sí, n'hem estat parlant a primera
4: del matí. De totes maneres, et dic una cosa, del Negreira, que crec que li va dedicar més de mitja hora, al final hi ha una cosa que potser algun periodista li hagués pogut dir, és que això surt del periodisme que fa SER Catalunya, Ràdio Barcelona, des de Barcelona contra el Barça. Per tant, què m'està explicant aquest senyor?
2: Els companys del Carrusel ho recordaven ahir,
4: sí,
2: en el
4: no?
2: Post, deien, home, més barcelonisme que el que traspua aquesta redacció d'esports, la d'aquesta casa, vaja, susceptibles de
4: ser culpables. Saps allò que no, xutxeja per totes bandes i fins i tot fa mandra explicar-ho? Doncs així estem. I per això jo crec que avui Florentino per mi ha sigut inspirador. Inspirador perquè crec que la importància de saber parlar en públic cada cop guanyarà més valor i sobretot en un món tan digitalitzat. Ara, escoltant ahir el que dèiem a Florentino Pérez, arribo a la conclusió que o en saps o no en saps de parlar de públic.
8: Total.
4: Davant del públic. O tens un do o no. És allò de o la càmera t'estima o no t'estima. Quants grans locutors de ràdio, Miqui, van a la tele
8: i
4: s'estimben.
8: Totalment.
4: Perquè no entenen que la càmera no els estima. I que és igual, que facin el que facin, fotran pena.
8: Jo sempre explico que a mi em van venir i em van dir tu serveixes per estar davant d'una càmera. I així és. I ahir estava veient un artista de 82 anys cantant i vaig dir, hoste o no hoste, fins al final dels teus dies, que això és una altra cosa.
4: I et vaig més a la figura de l'assessor de comunicació, perquè ahir es parlava, però aquest home no té un assessor, és que no és qüestió de que tingui un assessor de comunicació, és que aquest senyor no sap parlar en públic. Mira,
2: i a part que l'assessor li pot haver dit, Flo, no surtis, i ell diu, pots dir missa, que aquí mando jo.
4: Joan Laporta porta dues candidatures consecutives guanyant, no?, la presidència del Barça davant d'un Víctor Font assessorat pel gran Antoni Bassas. Ni el Bassas pot posar allò a lloc, el Font, perquè digui una paraula correcta.
2: Joan Laporta, i ho comentàvem abans amb l'Arnau Montserrat, té el do de la justa mesura. És a dir, dèiem abans, no?, que font d'inspiració de Florentino potser Donald Trump, o potser Joan Laporta, perquè al final ell està en la justa mesura.
8: Ahir deien molta gent que havia fet un Laporta.
2: Sí, sí.
8: Que realment volia tenir una d'aquestes rodes de premses mediàtiques. M'expliquem o no? Ja la mesura no servia perquè hi ha tal rebombori que el que volia era això.
4: Però en una versió horripilant. I per què? Per la importància de parlar en públic. I és allò de que quan no en saps, calladet estàs més guapo. I que per això portava 10 anys sense parlar. I jo crec que tot rau a partir d'aquest tema. En fi, en un món cada vegada una mica més de mentida, aquests moments, els que es descontrolen per sortir totalment despullats, sent com ells, és quan coneixem realment les persones. I Florentino Pérez, a mi ara m'agradaria destacar un tall que per mi ha passat una miqueta desapercebut i que tampoc l'hem d'oblidar per adonar-nos de la magnitud del personatge nefast que està fet.
20: El Madrid, yo quiero que lo vean los niños del mundo, que lo van a ver enseguida, gratis, al Madrid, gratis. Los niños de África puedan ver el fútbol, gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
4: És allò de menja, que hi ha un nen de l'Àfrica que ara s'està morint perquè no té un plat. Aneu a prendre pel sac.
8: Núria, porto 40 anys treballant a Madrid i hi ha una part madrilenya que no ha canviat.
4: Però si és el que deia al principi, que n'hi ha molts que l'aplaudeixen amb les orelles.
8: Exacte. I, no, però què és aquesta part de classisme? Com va parlar de les dones, no?
4: El tema
8: de
4: les dones. Racisme.
8: Racisme.
4: És que tots els ismes.
8: Clar, però el racisme amb un tio que té els 400 milions per combatre. El que aquí és una mica on te crec que hi deu haver-hi la por. Que hi ha gent que diu aquí, sembla que no hi hagi. Si s'ajunten casilles, no?
4: I un home que té la península ibèrica als seus peus perquè l'ha construït ell, no? Per cert, com que el tema encara està calent, que surti Josep Pedrerol i sigui, crec, l'únic periodista de tot Espanya que l'ha aplaudit, a mi em sembla greu. La dignitat ha de tenir uns límits, Josep.
21: Yo creo que hoy, ante el socio Florentino, ha ganado. No de, uy, qué mal está, que no, no, no, no. Que se ha equivocado, seguramente, que es un Florentino distinto. Florentino hablaba de marca de desconcierto. Pues seguramente sí, para muchos. Pero hoy era un mensaje para los socios. Para la afición en general y para la prensa, quizá haya quedado mal.
2: Quizá, només quizá.
4: Quizá és...
8: Has dit periodista, Josep Pedrerol? Jo crec que ja no ho és. Jo crec que Josep Pedrerol és ja un entertainer i
4: sí,
8: això ja no és periodisme.
4: I a mi em sembla molt bé que agafi aquesta faceta, però, home, menteix i, és més, tracta els aficionats madridistes de tontos, perquè si el missatge el justifiques perquè és pels aficionats, estàs dient que els aficionats tenen un problema a l'hora de comprensió lectora.
2: Ho veurem al partit de demà que hi haurà el Bernabéu, a veure com s'ha pres l'afició del Madrid.
4: A mi m'agrada molt, Marina, aquest tema de saber parlar en públic, perquè darrerament sí que grans empreses el regal, i això és verídic, perquè ho he comprovat, que donen als seus treballadors, aquells caps de direcció que tens intermitjos, és portar-los un speaker, que ho sento, però normalment és un fantasma, i pagar... No, és així. I pagar-los una hora perquè els doni una lliçó magistral de com parlar davant del públic. A veure, jo també et dic una cosa. Si algú que t'ho paga, endavant, en saber treure calés, perquè això és com els criptobros, escolta, nano, si tu enganyes algun tonto, doncs endavant, eh? Però... És que diuen unes absurditats que, sincerament, si vols saber parlar, d'entrada ves un logopeda. Però aquests que et venen un mètode X, mètode Y, infal·lible, no, sospita. El millor saber aprendre amb la pràctica. Per mi, un cas que passa una mica també desapercebut ara últimament és el de l'Alba Carrillo, una dona que va sortir de concursant del supermodelo que presentava 4 a Judit Mascó, que s'ha fet famosa per estar amb Feliciano López, amb Tribut Courtois, però que després es fot la seva marca pròpia i acaba, fins i tot, atacant a Televisió Espanyola amb fonaments.
22: Claro, hay muchos que son defraudadores y de repente les contratan para ir a cocinar a Televisión Española, que eso me tiene, la verdad, bastante... Y esto me puede salir caro, pero es que lo tengo que
23: decir.
22: No, no.
2: De moment l'han posat al congelador. Imagina't si le puede salir caro.
8: L'han apartat, L'han apartat.
4: L'han apartat a Televisió Espanyola i ella ha intentat ara també a través d'aquest canal TEN, on també treballa, suavitzar el missatge, però, òbviament, doncs clar, és veritat, Paz Vega, escolta, si tu defraudes a la Hisenda, com pot ser que el canal públic televisiu espanyol et contracti com a concursant de Masterchef?
2: Tenim aquí, a l'Amparo, ara vaig amb ella, però ara que deies això dels coachs, voleu fer un exercici que em van ensenyar ahir?
8: Ai, quin servis.
4: A mi m'han dit que quan estic molt nerviosa, una psicòloga que begui un got d'aigua.
2: Mira, també, o que respiris.
4: Ah, la cara del Miqui, si
2: vols, però
4: no
2: ho fa. Ho podeu fer a casa, també. Vale. Eh? Poseu les mans damunt la taula.
4: Uh-huh. Vinga.
2: Tanqueu els ulls i respireu.
4: Amb el nas.
2: Amb el nas i traient l'aire per la boca, així com s'acostuma a respirar quan intentes relaxar-te.
4: Respireu.
2: I penseu en com us ha anat el dia, com us va anar el dia d'ahir.
4: Intens.
2: On teniu la llengua? Tocant al paladar o a baix?
8: A baix.
4: A baix.
2: Molt bé, us heu relaxat, fantàstic.
8: Molt bé.
2: Perquè jo la tinc a dalt. Si tens, quan feu casa, quan penseu en això, feu un exercici així, a mi em costa molt. Jo la llengua la tinc enganxada al paladar.
8: Saps què va molt bé? Saps què va molt bé per relaxar-se? Cansar-se. Som una generació que estem tot el dia al mòbil fent d'això i la nostra feina no ens permet cansar. Jo que torno a sortir amb la bici, ja et dic que aquests vespres dormo bastant bé perquè vaig cansat. I és veritat, eh?
4: I avorrir-se?
8: No, avorreixo, no.
4: Ah, val.
8: Jo no m'avorreixo. Penso en tu. Penso
2: Vinga, va. Un minut i ens anem cap a Múrcia, que l'Amparo ve a fer-nos el retrat del català viatjant.
1: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
1: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Baby, estás burica tota l'estona. Si charlera, por eso está chuta pa mí. Y es que va a cantar, pero no está nada.
2: Aquí comença Múrcia, Amparo Pérez, la nostra productora i murciana preferida. Què tal, com estàs?
23: Hola, bon dia a tothom.
2: Avui vens a parlar-nos de com és el català viatjant.
23: Exacte. Jo des de que visc aquí m'he estat fixant en una, diguem-ne, en una sèrie de rasgos, una sèrie de característiques que comparteixen tots els catalans quan viatjant. I ara, bueno, heu de dir-me si esteu d'acord, vale?
2: Val.
23: Doncs la primera de tot. Vale? Com sempre, en Catalunya en general, el més important és la llengua. Vale? I he trobat dues coses que feu els catalans quan viatgeu que tenen a veure amb l'idioma. Vale? La primera de totes és que als catalans jo crec que els hi agrada que els escortin parlant en català. Saps? Vull dir...
2: Tu creus, eh?
23: Jo crec. O sigui, hi ha catalans que m'ho han confirmat, vale? Perquè jo me'n recordo quan érem petites i anàvem a coses de l'escola, això de que van a jocs esportius, que va gent de diferents ciutats del col·le, i aleshores allà els catalans parlaven entre si en català, evidentment, perquè és la seva llengua, vale? Però és que també ho feien com per crear aquest efecte de dir, uau, estan parlant català, saps? Perquè és xulíssim.
2: Vols dir, mira, jo en aquesta discrepo, eh?
8: Sí, jo no. Jo quan estava a Londres, treballava a Londres, passejava per les parts més turístiques i feien això, pirava. Perquè el que volen és dir, ah, tu també ets català.
2: Sí, però després et trobes un català i no el saludes.
8: Ah, bueno.
2: Fas allà, com a món aixeques una mica la cella i dius, ei, t'he identificat, sé que ets català, però tira milles, no passa res.
8: És la identificació, crec que és per identificar l'espècie.
4: Però perdona, també és molt bo això. Perquè és veritat que hi ha molta gent que a vegades se'n va a un país i necessita tenir la gent del país que deixa al seu voltant i crear el seu equip. No, escolta, jo si, per exemple, me'n vaig a Dinamarca, vull conèixer danesos. No vull fer la casa del catalaneta allà enmig de Copenhagen.
2: Jo crec que això de la llengua varia també en funció de si estàs en un altre punt de l'estat o si vas a un lloc que no sigui Espanya.
8: No, l'estranger no, eh? Jo vaig veure una senyora a l'aeroport de Sicília. Això abans era nostra!
2: Toma!
8: I aquí...
2: Mare de Déu!
8: I aquí
2: pixada fora de testa absoluta.
8: Exacte, sí, sí.
23: I després, amb la llengua també, jo crec que si al català els pot agradar que els escoltin, els agrada més sentir parlar en català. ¿Vale? Perquè jo l'altre dia estava en la cua d'embarcament, tenia com un grup supergran de mallorquins al costat que no m'estaven fent ningú tipus de cas, okay, tot bé, ¿vale? I en el moment en què a mi em truquen i començo a parlar en català, com que comença a aparèixer un somriure a les cares, sobretot
2: sí,
23: de les dones grans.
2: Sí,
8: com que sembles nòrdica, van dir, sí o no? Com que sembla nòrdica.
23: Com que és de les nostres, no? I després el que dèieu abans, vale? Jo el que sí que he vist, i crec que hi ha aquí molta polèmica, és que de vegades he vist que quan dos catalans es troben a un lloc a l'estranger, o sea, no a Madrid, perquè no és el mateix, és com si fossin dos minions que s'han perdut del grup, saps? Com que es reconeixen entre ells, com de dir,
2: dos minions.
23: Tu ets aquí.
2: Però es reconeixen, però no s'associen. No...
23: És el que volia preguntar. Vosaltres sou de saludar i dir, ai, ets català?
2: Jo és que sóc molt sociable, sóc molt expansiva, inclús massa a vegades. Per tant, jo establiria vincles, però
8: ja t'aniries a sopar, eh?
2: Detecto que la gent i que el català mig això ho rebutja, en general. No, que és més de, sí, sí, molt bé, ei, vinga, adéu, et dius un adéu i segueixes el teu camí de ronda.
4: Jo crec
2: no?
4: que sí, que la majoria és així, eh?
23: I us pregunteu d'on som.
13: Passes pel costat, bueno, això ho feia molt la meva mare, eh? Passava pel costat i deia, mira... Catalans.
2: I dius quan hi has passat, dius,
13: són
2: catalans.
13: I tu feien així, baixaves el cap i dius,
2: I els de darrere estaven dient el mateix, són catalans.
23: I, bueno, després també una altra cosa, em va passar a Belgrado, fa res, que vaig estar, i tu estàs amb mi, a la capital de Sèrbia, estàs anant a la catedral de Sant Miquel Arcàngel, preciosa, i quan entres, l'home serbi que està tallant la gespa porta un polo amb l'escut al pit.
2: Ah, vale?
23: I és que hi ha coses del Barça a tot arreu i jo crec que és com una mena també de reconeixement, de dir, vale, una mena de caseta.
2: Això és universal, però, i a més sí. A més dius...
8: Però aquell senyor...
2: Soc jo, això que portes al pit soc jo,
8: sí,
2: no?
8: Sí, però aquell senyor que porta això allà sap que això és nostre, que és català? Aquí és on jo em pregunto tal, perquè aquest tipus de coses per mi ja són marques. El Barça és més que Catalunya, sí. És una marca. Jo crec que hi ha un altre tipus de coses que t'ho reconec, que el català sí que s'hi reconeix, que sí que el català... Jo, per exemple, a Nova York vaig veure un bitxí català i quasi moro. Saps o no? Quasi m'agafo un atac de cor. Era un restaurant català que tenien pa amb tomàquet i tal. I entenc, quan vius fora tant de temps, això sí que ho necessites.
4: Però veus, Miqui, te'n vas a Nova York a un restaurant català?
8: Jo no, el vaig veure passant.
4: Ah, val, perquè
8: em vaig emocionar.
4: És que és el que no entenc. Ah. Jo si me'n vaig a un lloc, ostres, no m'aniré a menjar una truita
2: parada. També és veritat que potser en aquests moments intentes establir un contacte visual i l'altre no en té ni idea de què t'estàs intentant fer. No?
23: Estaven anant a pujar a una torre que hi havia a Belgrado i no teníem efectiu, vale? No portaven res. I el senyor ens diu, d'on sou? I, en anglès, clar. I diem, no, d'Espanya. I diuen, ah, què és el millor que ha sortit d'Espanya? I el meu novio i jo diem, el Barça. I diu, visca Catalunya i visca el Barça. Vinga, pugeu. I es va deixar pujar gratis.
2: Allà, no sabies, perquè clar, no, te la jugaves.
23: Boníssim. I ja l'última cosa, que per mi és la que més identifica els catalans, és la manera de vestir quan surten a l'estranger.
2: Ai.
23: Vale? Per què?
8: Ai, perquè jo, t'estimo tant,
23: t'estimo tant. No, o sea, jo no he de dir com s'ha de vestir ningú, cadascú. A més, quan vas de viatge has d'estar còmode. Ara, el look català quan surt de Catalunya. Samarreta de màniga curta, pantalons del Domio, aquest de muntanya, una xiruca i una Salomon. Jo no dic que estigui malament, però... Per què et vesteixis per anar a pujar el Puigmal si estàs patejant el centre calorós, llis i perfectament còmodo de Florència? No ho entenc.
8: Tu no has anat mai a cap concert, suposo, últimament, de la música catalana, que tots són aquests anoraquets.
23: Exacte.
8: Això, la Salomon i aquests xandalls. Sí, sí,
23: però no,
8: sí.
23: Això encara em sembla bé, però de vegades es vesteixen com per fer una excursió, una ruta, quan estàs al centre de Viena. Saps?
2: Perquè el català mig és xirucaire, home. Que bon,
4: a mi perfecte, sí. Però el que no m'agrada és que la maleta posin, per exemple, si van 5 dies, 5 calçotets i només un pantaló. Home, no. M'entens? Dimarts, dimecres, dijous i divendres, el calçotet te l'has canviat, però el pantaló camina sol.
2: Sobretot, els baixos, sempre nets.
8: Sempre clar, nets.
4: Sí, clar, aquí hi ha una mica de punt guarrete.
8: I una cosa que fan els catalans...
2: Que se'ns acaba el temps, Miqui Puig, digues.
8: No, és, me l'imaginava més gran. Que deien a l'Aurora.
2: Oh, sí?
8: Me l'imaginava més gran.
4: Però això no hi ho tenim. Sí.
2: Això en totes les facetes de la vida, eh?
8: De tot.
2: Miqui Puig, Núria Casas, Amparo Pere d'Arnau, gràcies a tots. Us quedeu amb els equips locals, Girona, Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona. Nosaltres tornem demà, com sempre, a partir de les 7. I des de Reus, programa especial per l'any Gaudí. Apa, que vagi bé. Adéu.

0: Acer Catalunya, aquí Barcelona. Amb Jordi Cartanyà.
1: Bon dia, Barcelona. Bon dia, Jordi Pou.
2: Hola, bon dia, bon matí.
1: Com estàs?
2: Bé, bé, content.
1: Et va enganxar la pedregada a casa o què?
2: No, bueno, a casa, estava a casa.
1: Content? Sí. Puc preguntar per què? Content o...?
2: Bueno, perquè he retrobat una...
1: Ah, home, digue-li. Una... Saludeu-vos. Maite Buenafuente.
3: Sí, hola, Jordi hola, Pou. Quina tal, il·lusió i quins records, que maco tot.
2: Déu-n'hi-do.
1: Ara què feia ara? 200 anys que no es veia?
3: Aproximadament.
2: 200, 250.
3: Sí.
1: Imagina't, eh? Escolta, Maite Buenafuente, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Angie Savall, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Marta Esteve, benvinguda.
5: Bon dia.
1: Mireu, aquest divendres 15 de maig passen coses a Barcelona. D'entrada, la 8a edició del Mutar, la plenària impulsada per la Fundació Carulla, per pensar el poder transformador de la cultura. La Marta Esteve és la directora general de la Fundació. Aquest any posava el focus en els discursos d'odi. I què hi pot fer la cultura amb això?
5: Jo crec que vivim en un món que estem una mica adormits com a societat, no? És a dir, tenim tantes notícies negatives una darrere l'altra i fins i tot un punt surrealistes i que no te les acabes de creure, que ens adormim. Llavors jo crec que la cultura el que ens pot és el que ens ha és de despertar. És a dir, de despertar emocionalment, d'ajudar-nos a connectar emocionalment amb el que estem vivint i pensar què hi volem fer. Què podem fer, què hi volem fer i com ens imaginem un futur diferent.
1: Ara hi abundarem, Marta, perquè també aquest 15 de maig la Sala Paral·lel 62 acull la segona edició d'Andalusia Salvatge, un festival que reivindica noves sonoritats de la música andalusa. Entre les propostes més singulars hi trobem Cerbatana, el nou projecte de membres de Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba i Kelia, que fusionen crowd rock, techno, ambient i big beat. Jo he escoltat alguna cançó, Jordi, no m'he atrevit a posar-la tampoc, eh?
2: No?
1: Una
2: interferència.
1: Bueno, entre interferència i una rave.
2: Ah.
1: Això. Ara, això no vol dir que el líder carismàtic de Cerbatana no ens convidi a anar-hi, eh?
6: Hola, somos Cerbatana y esperamos a todos los oyentes de aquí Barcelona este viernes, 15 de mayo, a partir de las 20 en la Sala Paral·lel, en el Festival Andalusia Salvaje, junto a Lole Montoya, DJ Carping, Guará DJ y Restinga DJ Set.
1: Juro que no sóc ni jo fent cap veu ni en Marc Terrida, tampoc, eh? Ja t'aviso.
2: Vale.
1: No, de bo. I el 15 mirem el 20 de maig. Arriba al Teatre Muntaner, Nena! Una comèdia escrita i interpretada per Maite Buenafuente i l'Angie Savall. Es pot veure fins al 14 de juny. Actrius i cuidadores. Escolteu, quan us coneixeu vosaltres dos? Perquè té la seva cosa, eh?
4: Nosaltres ens coneixem amb... Bueno, pues l'any 2022 que vam rodar una sèrie, Tierra de Mujeres, i les dues, doncs, estàvem als menjadors parlant cada una amb un telèfon, connectant amb les nostres mares o les cuidadores, sí, o els cuidadors, sí, de
3: què
4: les nostres mares.
3: Què fa la mama? Que ha menjat, que ha pixat, que s'ha pres la pastilla...
1: Sí, bueno, això, va, normal.
4: I a partir d'aquí, doncs, bueno, vam dir això, el que m'ha fet la mama avui, no sé què, i bueno, vam passar-ho tot a l'humor i vam decidir posar-ho sobre un escenari.
3: I vam descobrir que teníem el mateix ADN, que l'Angi també, déu-n'hi-do, el que li va a la marxa.
1: Ara també us descobrirem, abans no arribem a 11:45. Anem a saber... A veure, avui d'entrada no plourà com ahir, però això no vol dir que l'aigua no hagi de fer acte de presència. Jordi Carbó, molt bon dia.
7: Bon dia. Avui no es repetiran les fortes tempestes d'ahir. Si bé durant la tarda tindrem alguns xàfecs a les comarques del nord de Barcelona. De moment, els núvols, que al matí han estat abundants, van marxant. Ara al migdia és quan tindrem més estones de sol. Si bé durant la tarda, creixement de nuvolades, amb alguns xàfecs al Bages, sobretot al Berguedà i Osona, també al Lluçanès i el Mollanès. No generals, locals, però algun podrà descarregar amb intensitat, si bé insistim, ni en tanta aigua ni en tanta pedra o calamarsa com ahir. Les temperatures semblants a les d'ahir, al matí ha començat amb una mica de fred, màximes al voltant dels 20 graus. Com durant la tarda estona es farà una mica de vent, aquest anirà refrescant l'ambient.
0: Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya.
8: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco.
1: És el discurs más final de Charles Chaplin, el gran dictador, estrenada el 1940. És un dels al·legats més importants de la història del cinema contra el feixisme, l'odi i la deshumanització. En plena ascensió de Hitler i abans que els Estats Units entressin a la Segona Guerra Mundial, Chaplin trenca la ficció i parla directament al món reclamant democràcia, empatia i humanitat, un discurs que més de 80 anys després continua sent absolutament vigent. Aquest divendres 15 de maig, la nau Vostik, com es diu això, Marta? Vostik acull la 8a edició de Mutare, la plenària impulsada per la Fundació Carulla per pensar el poder transformador de la cultura. Enguany el lema és Cultura Compromesa. Dos punts, la cultura ens desperta. Ella és directora general de la Fundació Carulla. I el que dèiem al principi del programa, la cultura pot combatre realment aquests fenòmens o només assenyalar-los? O podem fer un pas més aquí?
5: Jo crec que molt més que assenyalar-los. De fet, ens permet allò que et deia abans, no? Et permet... nosaltres per què tenim por a l'altre? Doncs normalment perquè l'altre no és ningú, l'altre és una caricatura, l'altre és un discurs que ens han dit, no? I jo crec que la cultura el que ens fa és posar nom i cognom, posar històries, posar identitats, no? Llavors ens permet entrar en un espai de confort que la realitat no ens ho permet, no? Per tant, jo crec que ens dona una possibilitat de ser.
1: Sí, potser no recordo malament, els cartells de propaganda dels nazis on hi dibuixaven els jueus com a rates, com a gent usurera. Ara, bueno, ara l'Iran diuen que tenen bombes nuclears i al seu dia hi havia l'eix del mal i ells també deuen tenir els seus discursos cap a l'altra banda, no? És deshumanitzar també a l'altre.
5: Total, és que vivim en aquest món, vivim en el món de l'algoritme, que l'algoritme t'ensenya el que et creu que tu vols,
1: sí,
5: on no arribes a res més, i per tant la cultura jo crec que és essencial més que mai.
1: Quins relats alternatius pot oferir avui a la cultura i que explorareu en aquesta jornada, doncs?
5: Mira, m'agrada molt perquè després parlarem d'aquesta obra de teatre que fan elles,
1: anem fent.
5: Que al final el que fan és connectar amb un tema que tenim totes, no? Que hem viscut totes. I el que fem aquí és això,

0: conversem, parlem i imaginem el món com ha de ser, no? És allò de, ho arreglem el món.
1: Que bonic! Però s'hauria de dir així, potser, en lloc de mutare, arreglem el món. Bueno, mutare és molt bonic. Dir, arreglem el món. El que passa que llavors la gent potser es pensaran que és una trobada de cunyaus.
0: És molt hippie, no?
1: Però pensaran que és una trobada de cunyaus, saps? Arreglem el món. El Jordi mira, bueno, escolta, aquí... Cada...
2: No, per què enredes?
1: Perquè no enredo, jo...
0: T'està enredant, eh?
1: Però estic, estic fet de públic que interactua amb mutare, la proposta.
2: No canviïs les coses.
1: No, home, no, Déu que m'enguarda, home. La conferència inaugural anirà a càrrec del sociòleg Miquel Missé amb les certeses d'avui. N'hi ha de certeses avui o les hem de buscar?
0: Bueno, és que sempre parlem de... Vivim en un món molt incert. Home, pues cada vegada jo crec que incert i incert cada vegada menys, no? I vivim certeses que són molt bèsties. Ara, crec que anem de buscar d'altres, no? Com que necessitem vincles, com que necessitem comunitat, com que la dignitat de les persones no pot no ser-hi, és a dir, que som éssers humans i no ens podem deshumanitzar. No, al final parlem d'això, no? Hem de construir noves certeses que en aquests moments no hi són.
1: Deies abans de l'algoritme, i clar, no podem estar tirant, per una qüestió de temps del programa i d'antena, tot el discurs de Charles Chaplin, però una de les coses que em torna a cridar l'atenció i és com ell, llavors era la ràdio, el cinema, diu, tot això ens fa sentir segurs, però en el fons ens estan aïllant. Ara podríem dir del telèfon mòbil això mateix, no? Com amb la tecnologia, diu, hem evolucionat molt ràpid tecnològicament, però molt poc com a persones. I aquí hi ha un desfasament que l'estem pagant tots plegats.
0: Sí, i per això creiem que el fet cultural normalment és compartit, i vol dir gaudir de l'experiència amb altres persones, i vol dir que hi pots participar, i vol dir que generen espais de trobada, no? La cultura popular mateix. Per tant, jo apel·lo molt a que vivim en un món on hem de sortir d'aquest individualisme i anar a lo comunitari.
1: Un dels blogs es diu Mapa d'Iniciatives i vol mostrar projectes que ja estan activant respostes socials des de la cultura. Vull dir, sense fer molts spoilers molt grossos, què hi ha per aquí?
0: Mira, no et faig cap spoiler, però et dic una cosa, i és que normalment els que treballem buscant solucions pensem que les anem a inventar. Ah. I això el que vol donar a explicar és que hi ha molta gent que estem fent coses, és a dir, a vegades ens sentim molt sols, no?, amb el món en què vivim.
1: Però molt,
0: és dir,
1: eh?
0: No. És a dir, brutal. Al costat hi ha 1.000 iniciatives, 1.000 persones que estan cada dia pensant com fer les coses d'una altra manera, no? I per això aquest mapa d'iniciatives, per diagnosticar, no?, què hi ha, què fa la gent, què està passant...
1: És que la que et descuides, vas de la feina a casa, de casa a la feina, i parles amb molt poca gent, no sé si us passa a vosaltres, i llavors dius, hòstia, hem de buscar espais... De fet, també els neuròlegs t'ho diuen, per un bon envelliment, el que recomanen és molta vida social, o tanta vida social com puguis tenir, no?
0: Sí, totalment.
1: Escolteu, jo, mapa d'iniciatives, jo crec que aquí entraria la iniciativa d'abans, no? Vull plantejar el nom de mutare, doncs... I gent del barri, perquè, clar, festa major...
0: Totalment. Mira, nosaltres tenim un programa que es diu Gent del Barri.
1: Explica.
0: I bàsicament treballem amb els veïns i veïnes. Ells, per exemple, a Poblenou ens van dir que se sentien molt sols. Hi havia soledat no desitjada.
1: Perquè estan allà...
0: I perquè hi ha molta gent, molts expats a Poblenou i no els hi deixen viure, eh?
1: Oh.
0: Això és el que diuen els veïns i veïnes. Doncs al final fem una creació comunitària de teatre que la fan ells, els veïns i veïnes, expressant una mica com se senten i com han viscut aquesta situació de soledat. I no parlem només de gent gran, parlem de gent gran, de gent jove.
1: Però gent jove també, no?
0: Moltíssima.
1: La Fundació Carulla fa gairebé 50 anys que treballa per la llengua, la cultura catalana i els drets culturals, perquè aquí també parleu de la llengua, no?
0: Sí, i parlem de la llengua sobretot com aquest espai de trobada, com un espai d'acollida, com una llengua que ens uneix, que no ens separa de res, i que el que hem de fer és promocionar-la, perquè al final és una manera de ser, és una manera d'expressar-nos. No entenem per què no ha de ser així.
1: No? Jo a vegades la llengua he sentit que ens l'odien. O sigui, el català no sé per què, segons quines persones odien el català, com podrien odiar en altres coses. Posats a odiar que odien els núvols, no? Però el català també l'odien.
0: Sí, mira, però nosaltres estem ara ajudant una noia de Salamanca, que és amant de la cultura catalana, que es diu mitja catalana, i que, escolta, està parlant amb un munt de gent que vol aprendre el català, que està aprenent el català. Vull dir que al final també és on posem la mirada, no? I ens agrada molt posar la mirada allà on no funciona. Escolta, hi ha coses que funcionen, mirem també aquestes. Ni que sí per replicar-les.
1: I mutare acabarà amb un mapa de compromisos col·lectius. Quin tipus de compromís espereu que surti? Que ha de ser això, símbol, simbòlic, polític, professional, comunitari, un manifest firmat per tots els presents?
0: Mira, el que esperem és que allà la gent es troba i es coneix i que puguin sortir, igual que elles, que es van trobar un dia, no?, i van decidir...
1: I la van engegar.
0: I la van engegar, doncs això. Sí, el que volem és que es produeixin molta connexió. Nosaltres diem que mutare és connectar per transformar, Per tant, que d'allà surtin moltes iniciatives i que nosaltres també ens puguem comprometre a impulsar-ne algunes per fer-les possible.
1: Et faré fer memòria, eh? Però de les altres edicions, per tant, quins han sigut els fruits dels altres mutares, de les altres 7 edicions, doncs?
0: Mira, vam fer una després de la pandèmia, que es deia Cultura contra l'emergència emocional, i d'allà, per exemple, va sortir una xarxa de projectes que es van

0: connectar per poder començar a treballar junts. Ni que sigui això, és que és tant, és tant. I fins i tot els que parlen d'educació també, mestres que es troben, que comparteixen, que pensen juntes projectes entre instituts. Al final són petites coses que són llavors de coses molt més grans.
1: Escolta, com la vau passar avui vosaltres la pandèmia? Ja, a nivell personal sí, però ja allò que dèiem, nena!
2: Bueno, hi van haver moltes nenes. Era la banda sonora constant de casa.
1: De la pandèmia, no?
3: Sí. Sí, jo sola amb ma mare a casa i bueno, nena, i no
2: i, sí.
3: No
2: i la meva mare asimptomàtica.
0: Ostres.
2: Ah. I jo, ella, nena, jo... no tenia veu.
1: Tu la vas arreplegar, va?
2: Jo de valent. I ella simptomàtica. És que és molt forta aquesta paràbola.
1: Són una altra generació.
2: Pues sí, també ho diem a l'obra.
1: Aquesta gent gran.
3: No, jo sempre havia dit que no sé, jo crec que la guerra o llavors els donaven de menjar bo i aleshores, doncs clar, han menjat més bo que nosaltres.
2: El poc que pobretes podien menjar, perquè
3: exacte,
2: la meva mare era de la postguerra...
3: Era sa.
2: Era bueno... Mira, ja veus.
1: Cultura i alimentació també.
0: Mira, potser l'hem d'apuntar aquesta. No?
1: Bueno, però el Museu Terra l'heu treballat també.
0: Total, i tant.
1: Allà estan a l'Espluga de Francolí amb la Fundació Carulla. Escolteu, anem a parlar de nena, va.
4: L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà.
5: Sílvia, tu sabies que l'espectacle Nena d'Angie Savall i Maite Buenafuente venen a la Sala Muntaner el 20 de maig?
6: Sí,
5: és un espectacle que s'ha de veure, que ja es va presentar a Reus, però que en la seva versió actual te'l recomano.
6: Doncs
5: hem
6: de comprar les entrades, no?
5: Correcte.
1: Nena, jo per si hi ha algun dubte, nena, és el crit de les mares cap a les filles. Nena!
2: Nena! Bueno, hi ha diverses versions.
1: Sí, sí.
3: Sí, perquè no tenim nom. No. Som nena.
1: El Camp de Tarragona és nena.
3: I aquí també, eh?
1: Aquí, nena, eh? Nena. L'obra posa el focus en una realitat cada vegada més present i sovint invisible de les filles i persones cuidadores que sostenen el dia a dia de mares gairebé centenàries a mig camí entre la comèdia, l'emoció i el testimoni personal. Ens dèieu que us coneixeu el 2022 i en quin moment es produeix l'espurna que diu hem de fer una obra de teatre juntes?
2: Doncs mira, jo quan va acabar tota la sèrie i, bueno, una sèrie d'aconteixements. Un dia estava a casa una mica així, bueno, com dies que tenim tots, i em truca l'Àngel i em diu, nena!
1: També ja és a...
2: Ja vam començar, no?
1: Sí.
2: Com estàs? Dic, ai, no estic gaire bé. Diu, escolta, he pensat una cosa, per què no fem això? I dic, vols dir? Sí, vinga, va. I vam posar fil a l'agulla i vam fer un planning que el vam, no, seguir.
3: Sí, jo ja tenia alguns monòlegs escrits perquè era allò de, què fas? Després de la pandèmia, si no et crida ningú per fer res, què fas?
1: Pues
2: escriure. Escriure, sí. I, bueno, llavors jo vaig començar a escriure, hem escrit a quatre mans, que es diu, que això no ho pot fer tothom, i jo ho puc dir, perquè tinc una companya que és un tresor, de veritat.
3: Lo mismo digo.
2: No, en sèrio, perquè no és fàcil escriure i juntar-ho i que quedi tot tan ben, no?
3: Sí.
2: Empalmadet. I, bueno, i quan la vam tenir, doncs vam dir, vinga, va, això ho hem de fer i ja està, i vam buscar direcció i vam buscar i
3: hasta que... I ens entusiasmàvem l'un amb l'altre perquè com que estàvem visquent les mateixes històries, doncs, bueno, com que tenim aquests genes tan còmics les dues, doncs ens partíem
2: jo estava anant a teràpia, bueno, igual que tu, em sembla,
3: i li vaig dir a teràpia.
2: Clar, i li vaig dir a la terapeuta, mira, ara deixaré de venir uns dies perquè me la faig jo mateixa, la teràpia, saps? Perquè clar, perquè el que fem allà és autoteràpia total, ens posem a la pell de la mare, i el que a mi em fa enfadar de la meva mare, jo ho dic allà a l'escenari, com que em passa a mi i ella igual, no?
3: Sí, ha sigut tot una teràpia molt, molt forta. A mi també vaig perdre la meva mare justament en els assajos, i això, 98 anys, pobreta meva, i bueno, i ha estat molt terapèutica
2: un homenatge,
3: no?
2: També
3: un homenatge, perquè a més és el que deia ella, no? que el posar-te la pell de ta mare i parlar amb les mateixes frases que deia ta mare, i no sé, et remou perquè, o sigui, veus a la dona, no? que ha sigut tota la vida, no? Mm-hmm. Ja no a la mare, sinó a la dona, que ha sigut tota la vida. La valores d'una altra manera.
2: Veus el que passa pel seu cap, per què t'ho diu i com t'ho diu, i tu ho has de fer com a actriu, però també ho fas com a filla, perquè nosaltres a l'escenari, vaja, som les actrius, però també som filles, ens sentim filles fent un homenatge, no? És com una barreja, no? Aleshores, la gent riu, i a nosaltres ens fa molta gràcia, perquè quan riuen són coses que nosaltres també ens feien riure quan les escrivíem, però quan les passàvem, no ens feien gaire gràcia, saps?
1: Aquí ja no rieu, eh?
2: No, jo realment a vegades he plorat en silenci, de dir, sisplau, sí, per favor.
3: I de ràbia, i de... perquè a vegades et tracten amb aquell nivell superior de mare, no? Perquè sí, són mares, i nosaltres ara li estem fent de mares amb elles, o sigui, saps? Però elles sempre estan en aquell nivell, no? I a vegades dius, és que no pots, perquè dius, es tornen com nens, sí, però no deixen de ser ta mare.
2: No el pots tractar. Jo la meva mare no la puc tractar com el meu net, saps? Perquè si que no el tracto malament, pobret,
1: no, però t'ha fet un renec o...
2: Però alguna cosa, no? I llavors te la mires i dius, diem frases que no, aquí no són spoilers, però diem coses que són fortes, però que en el fons la gent del públic les ha dit a casa, també, saps?
1: Sí, o les ha pensat, sí. Maite, o les ha pensat i no es poden dir en veu alta.
3: No, i a més és que a vegades hi ha també aquelles aquelles contradiccions, no? Sí. L'estimes molt, però tens ganes ja de que...
1: Sí,
3: o sigui,
1: sí,
3: la veritat
1: sí,
3: és que a vegades dius, és que a ma mare la mataria, entens?
1: Sí, per si la frase, jo crec que la teníem tots al cap, eh? És que la mataria, perquè home...
3: Sí, però clar, l'estimes tant que... Vull dir, són aquelles contradiccions que buf, després, quan se'n van, penses, ostres, les vegades que he dit aquesta frase, que no...
2: Bueno, però també
3: no és
2: estem...
3: veritat, però realment és necessari també treure-ho fora, no? Perquè és terapèutic també, no?
2: Sí,
3: és
2: com... ens ha quedat un cost d'una pau, bo, saps? De veritat, no? Una pau, i quan acabem la funció és dir... Oh, sí. Jo a la meva mare li va dir, mama, perquè ella el té perfecte.
1: M'has vist venir? Sí. Què et va dir?
2: Em va dir, què vols fer ara? Dic, vull fer una obra de teatre amb l'Àngel, que l'estima molt, també. Sí. Dic que parlaré de tu, seré jo. Tu seré jo. O sigui, jo seré tu, perquè al principi teníem un problema, no sabíem qui érem ningú. Fatal. I quan vam tenir clar, vam dir, bueno, jo sóc jo, tu ets la teva mare, tu... Bueno, total, que la meva mare va dir, i què diràs? Dic, mama, ho explicaré tot. Coses que m'has explicat que són fortes i dures, però crec que la gent ho ha de saber, perquè com tu ho haurà passat molta gent. Digues el que vulguis, dic, el que vulgui? Puc dir tot el que vulgui? I em va explicar més coses. I vaig dir, mare de Déu, això, he de dir... I sí, ho dic.
1: Apunta que li fotrem pel broc gros, no?
2: Ho dic. Li vaig dir al meu germà i em va dir, escolta, tu endavant.
1: Vinga, va. Clar, perquè aquí vau consensuar també, no? Perquè al final, bueno, parlar d'ella és parlar de casa.
2: Sí, jo li vaig dir, Andreu, vull fer una obra sobre la mama, em va dir, la mama.
1: Sí, això l'està, home,
2: que no en
1: això.
2: Tens prou de tenir-la cada dia, que has de fer una obra de la mama. Dic, no en tinc prou. I li va encantar, la veritat és que estem molt contents, tant l'Andreu com la Sílvia, l'apoyament, i de tot, en Reus, i de tothom que parlem. Sí,
1: la mama va venir al Fortuny?
2: Home, si l'haguessis vist aquell dia, nena, aixecant-se,
3: saludant. Estava guapíssima, saludant. Perquè es va posar de punta en blanco.
1: Ah, clar, va dir, una de les protagonistes...
2: La van encanonar, home, es va aixecar, sí. Saludant com la reina...
1: Aquest, la reina mare.
2: La reina mare. Sí. I la seva pobreta estava allà a l'escenari, a In Memoriam, perquè...
3: Sí, vam posar la foto de l'últim cumpleaños, 98 anys, sí. I posava In Memoriam, i jo em vaig trencant a l'últim.
2: Sí, però... I ara ja no vindrà més, i li dic que es quedi a casa, ja.
1: Què et va dir ella, però, de l'obra de teatre? Li va agradar, no li va agradar?
2: Dir...
1: Nena, això potser... Vols dir, sí. Aquesta sóc jo?
2: Em va
1: jo.
2: Dir, m'ha agradat molt. Ella sempre diu això. Quan no li agrada... Té molt de criteri, ma mare, que quan no li agrada una cosa també ho diu, eh?
1: Bueno, això ha sortit d'altres dos, també, no?
2: Bueno.
1: Amb criteri, cony, amb criteri.
3: Home.
1: Angie, una pregunta una miqueta personal, que no m'agrada fer-les, eh? Però...
7: Sí que t'agrada.
1: No.
3: Sí, jo crec que sí que li agrada,
1: no,
3: eh?
1: No.
7: Tira.
1: Sí?
3: Sí, vinga, va.
1: Però com m'heu fet quatre avui? Són 20 anys cuidant la teva mare,
3: sí.
1: Ja no hi és. I després què hi ha?
3: Una buidor impressionant. Ah. Perquè a sobre... O sigui, quan se'n va anant, jo estava... Uf, m'estic posant. Jo estava ensejant i vaig... tenir que continuar ensejant, i quan tot va acabar, és la depressió en postparto,
1: sí,
3: no? Com
1: sí,
3: si diguéssim,
1: això, sí.
3: I la depressió de que jo estic visquent a casa ma mare encara, o sigui que ara és casa meva, lògicament, però és com tots els records, tot, buf, a mi se'm va vindre el món a baix, i bueno, i encara, bueno, no hi ha dia que no pensi en ma mare, això està claríssim, no? Però la buidor que queda és... monumental.
1: Jo dic per aquella tensió sostinguda amb els anys, no? D'estar pendent d'ell, d'estar pendent d'ell, d'estar pendent d'ell, que això ens sap que s'acaba, no?
3: S'acaba i d'alguna manera és com... A veure, no, que no es malentengui, no. És una alliberació a nivell de que pots sortir, pots anar amb una estrena, pots, perquè, clar, jo, si feia això, tenia que posar algú, o la meva germana, a veure si podia, perquè, clar, no sempre es pot, i clar, de fet, és una alliberació, però realment la buidor, o sigui, perquè era tota la dedicació a ma mare abans d'això, no?, d'haver-se'n anat, i era tota la dedicació, des del dematí, vestir-la, o sigui, tenia que estar a les 8:30 a casa perquè la meva germana se n'anava, o sigui, ella venia només a llegir-li un llibret a les tardes i a lo millor donar una miqueta de volta, però clar, tota la intendència, tot passava per mi i els cuidados, no?, i les cures, vull dir que...
2: Deixes
3: ja ara què faig, no? És com...
2: Recordes la Ventafocs, al principi?
3: Sí, sí, sí. Era com una mica...
2: Jo soc la Ventafocs, haig d'estar a l'hora a casa.
3: Exacte, sí, sí. O sigui que si no es desfà l'encant, no? Vull dir que...
1: Si no se sentirà un nena de punta a punta de ciutat, eh?
3: Mira que hi ha dies que de tant en tant estic escrivint o el que sigui i tinc la sensació de que em crida la meva mare, nena, i faig així, miro la casa i dic, però si està buida la casa.
1: Ja es diu això, que els sents, no?, que et criden. O els veus, et sembla que els veus.
3: Exacte, sí, és una buidor molt, molt...
2: De fet, jo crec que hi sona, vull dir, el vincle amb la mare és tan especial, no?, que bueno, no sé.
1: És una meravella, perquè l'altra de cuidadora, no?, la Ventafocs, les cuidadores sou dones, principalment.
2: Sempre, sí.
3: Sí, sí. Sí, generalment, a més, és que les mares també tenien aquesta part masclista, no?, que d'alguna manera deia, ai, nena, per exemple, jo era la que estava solitària, com si diguéssim, perquè la meva germana està casada i tal i qual, no?
1: Soltera.
3: Sí.
1: Soltera.
3: Bueno, viuda, soltera, separada, vull dir, moltes coses, sí, però que estava sola.
1: Sí, sí.
3: I aleshores, doncs, la meva mare sempre deia, ai, nena, per què tens que amoïnar la teva germana si ella té un fill i una família i tu un germà és un home.
2: Un home,
3: aquesta part masclista de les mares, que és el que els hi han ensenyat, cuidado, pobretes.
1: Potser que les hagi de cuidar un home, segons com.
3: Exacte, sí. A més, vull dir, com li diràs al teu germà, no? Vull dir que...
2: No, que ho faria, si en un moment donat se trobés, però ja no es planteja.
3: Sí.
1: Estem parlant d'un espectacle que és una comèdia. Mira on som, eh?
2: No, riem molt, eh? És una comèdia.
1: No dic que no, és una comèdia, però clar, el tema és gros.
3: Sí, és un tema universal perquè tothom ha passat o estan passant, saps? Vull dir que...
2: Sí. Llavors toquem una cosa que és la semilla universal, vull dir, d'aquí surt tothom.
3: Sí, sí, i també valorem molt el treball de les cuidadores,
2: sí,
3: perquè també, vull dir, hi ha famílies que no poden cuidar-les per treballs, per històries i de més, i també hi ha unes persones que cuiden dels nostres sers volguts que
2: ens ajuden, que ens a casa ajuden. També ho tenim, i les, també les pugem a l'escenari virtualment, també hi són, perquè crec que s'ho mereixen.
3: Sí, sí.
2: Les cuiden molt bé, molt.
3: Sí.
1: A partir del 20 de maig, Teatre Muntaner, nena, la comèdia...
2: No, a partir no, perdona. Perdona que et talli, perdó, que ja sé que tu ets el que portes el...
1: No, jo no porto res.
2: No, així t'ho portes.
1: A mi m'ho deixen portar.
2: No, bueno, jo t'ho
1: dic... El teu programa, dic, a mi me'l deixen
3: fer. No és a partir, són dues úniques funcions.
1: Ah, cony, jo soy del 20 al 14. Us vull bé, eh?
2: Vinga, va, afanyeu-vos dues úniques funcions.
3: El 20... dimecres que ve, aquest, no?
1: O sigui, d'avui en 8. D'avui en 8.
3: A les 7 de la tarda.
2: Bé.
3: I després, un diumenge de juny, que és el dia 14, a les 12:30, que és allò que diem Teatre de Vermut.
2: L'hora del vermutet o del dinar, quan surtis?
3: Fem aquests dos tastets i a veure si... a partir de setembre ens posem...
2: Si veniu i triomfem, doncs ens programaran més o farem més coses.
1: Ens ho tornem a explicar.
3: Exacte, ho expliquem una altra vegada. Jo crec que serà un excitat.
2: Si vols et porto ma mare, també, que t'ho explicarà molt bé. Ja sabeu que ma mare està acostumada a tot, als audiovisuals.
7: Podria venir tranquil·lament.
2: Tranquil·lament, ja ho sap el Jordi.
1: És de viatjar, ella? Està per viatjar? A mi no m'atabaleu, deixeu-me aquí a casa tranquil·la?
2: No, ella diu que sí, que li agrada sortir, el que no pot és caminar. Llavors la portem com la reina mare, amb un pàlio,
1: i
2: la portem així.
1: I la traieu en processó.
2: Sí, en processó, tots.
1: Va, és brutal. Qui us havia de dir el 22, que estaríem aquí parlant d'això? Tornem-hi, el dia 20 i el dia 14. 20 de maig, 14 de juny.
3: 14 de juny, sí.
2: Va, veniu a riure un ratet. Deixeu una miqueta per cadetes a les mames si les teniu amb algú, també, que no passa res, i veniu. I jo també aprofito per felicitar la Marta també per la seva iniciativa.
3: Sí, em sembla una iniciativa super, el que has explicat, uau.
2: Uau, ens hem sentit allà dintre també d'alguna manera.
0: Jo crec que esteu allà dins.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo no sé si també des de Fundació Carulla treballeu amb gent gran o amb programes en el que es té en compte la gent gran, no? O cuidadors, o...
0: Sí, sí, és el que et deia abans, és que al final, vull dir, són situacions tan universals que realment jo crec que és important anar a veure obres com aquestes i compartir-les també per la sensació de que se t'obre el cor per un moment, no? Allò, aquesta pressió que sents, i de sobte relaxes perquè és compartit.
2: Ai, aquest dia, fantàstic. El que has dit abans, no sé com ho has dit, tot de la diàlisi emocional.
1: Sí, diàlisi emocional, allí feu diàlisi emocional, allí, sí.
2: M'encanta, m'encanta la diàlisi emocional.
1: I el que apunta la Marta també, no, que és una experiència compartida, vull dir que hi passa molta gent i segurament...
3: Sí.
1: Envellirem tots i cada cop la població encara serà molt més gran i durarem molts més anys i clar, aquí arribarem tots.
2: Només quedarà un mandatari que està molt lluny que diu que no es morirà mai, però bueno,
1: com aguanta, eh?
2: Sí, va aguantant, sí. Però diu ell que no es morirà mai, que és immortal.
1: Això també ho deia el punt 7, eh?
0: Sí.
1: Fins que no es demostri el contrari, sóc immortal. Doncs es va demostrar el contrari, no. Ara, però ho deia, oi que ho deia? Sí,
7: tant, ho deia.
2: Potser era més bona persona, eh?
1: Home, infinitament
7: sí.
1: Més.
7: Sí, que
1: era un gran humanista, carai. Angie, Maite, moltíssimes gràcies, Marta,
3: gràcies.
1: Moltíssimes gràcies també per haver estat avui a l'Aquí Barcelona. Doncs res, demà hi tornem amb la Fundació Ictus, i també ens visita en Chris Juanico, que presenta nou disc a partir de les 11. Fins demà, adeu-siau.

0: Aquí Barcelona, Ser Catalunya. A la cadena Ser i Ser Catalunya, els podcasts del balcó.
1: La Ser, Laura Polo del Foc, com estàs?
2: Bona tarda, Anna.
1: Jaime Palomera, què tal?
3: Molt bé.
1: T'has mullat?
3: Doncs no, m'he esquivat el diluvi.
1: Però és que ha estat un diluvi. Ara li preguntarem a en Jordi Carbó d'aquí una estona, perquè ha caigut de tot. El Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, és investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Ve els dimarts al balcó, l'article 47. Són, Jaime, dues temporades parlant d'habitatge. Pel camí ha esperit un llibre, no? El segrest de l'habitatge. Estem aprenent molt aquests dos anys. I si hem après tant, jo crec que podem dir tranquil·lament i aplaudir molt el documental que periodista i youtuber Carlos Tamayo ha fet a Televisió Espanyola, ficant-se literalment a les tripes del sector de l'habitatge en un capítol titulat Un activo seguro de la sèrie Se nos ha ido de las manos. Per mi, diria, és un capítol que m'ha impressionat tant com escandalitzat. Carlos Tamayo, com estàs? Benvingut.
4: Què tal? Doncs molt content d'estar aquí, eh? Moltes gràcies. I molt content d'estar amb el Jaime.
1: Home, clar, clar, és que ara explicarem la vostra relació. Fins i tot a tu t'ha escandalitzat el que has vist fent el reportatge a mesura que anaves avançant, perquè allò es va construint a l'estil Tamayo, a mesura que vaig sabent, vaig fent.
4: Clar, és un tema que no havíem tocat mai, que ens vam plantejar tocar-lo, perquè, clar, quan vam començar a parlar, anem a fer un programa per Televisió Espanyola sobre temes, ens han donat total llibertat de parlar del que vulgueu parlar. Clar, vam fer una reunió i era quins temes ens afecten absolutament a tothom. Òbviament, el principal, el que va sortir era el sector de la vivenda. Des del meu punt de vista, era jo una persona que pues, he tingut sort, m'ha anat bé a internet, he pogut comprar no un, sinó dos pisos. Clar, de cop era un company, és com, ostres, jo encara segueixo vivint amb ma mare. De cop un altre company, és com, ostres, pues, jo estic intentant estalviar, però no hi ha manera de poder-se comprar un pis i tan sols llogar. Aleshores, era un tema de, bueno, anem a mirar aquest tema des de zero, perquè no havíem tocat mai. Clar, que més em va escandalitzar és el que passa al final d'aquest capítol, que nosaltres anem amb aquest rotllo de, bueno, doncs anem a infiltrar-nos, anem a veure una mica, anem a posar-nos a les pells, jo què sé, anem a crear un fons d'inversió.
2: A destapar, dius tu.
4: Clar, anem a crear un fons d'inversió per intentar infiltrar-nos, tal, i al final la conclusió és, no feia falta muntar tota aquesta parafernàlia, que si el Voltor en Voltor i tot això, al carrer Berlín, allà, vull dir, simplement era tan fàcil com entrar a YouTube i veure que aquesta gent, o a internet, o anar a les seves fires immobiliàries, i veure que aquesta gent no s'amaga de res perquè ho tenen molt normalitzat.
1: I perquè és legal.
4: Clar, i és legal. Una de les coses de la sèrie Se nos ha ido de las manos que nosaltres teníem clares era el tema de... No, moltes vegades parlem de coses que són il·legals, o vam fer un documental sobre un cas de pedràstia... Mm. Clar, en aquest cas és parlar de temes que són legals, que com a societat hem normalitzat, però a lo poc que et poses a reflexionar, des del meu punt de vista, no tenen cap mena de sentit. I en aquest cas passava això. Vull dir, no és normal que de cop, el cas de Concòrdia, l'edifici de Concòrdia, que és una mica el punt de partida.
1: Sí.
4: No és normal que unes persones que porten allà vivint tota la vida, de cop, que estan de lloguer, de cop vingui una persona que compra l'edifici, vulgui fer-los fora, tripliqui o quadripliqui els lloguers o vulgui fer habitacions, jo què sé, vull dir, això no té cap mena de sentit. I que la senyora ja dient, jo què sé, que me deixen vivir en mi casa, que me deixen a mi en paz, que ja tinc suficients problemes com perquè cop em facin fora. Clar, ho veus així, penses, quin sentit té això?
1: Sí, a més és genuïna la teva perplexitat davant la fredor. Davant una, el vocabulari que s'utilitza durant tot el reportatge, que fins i tot en Jaime Palomera no ens utilitzes mai aquesta terminologia. Se la troba en Carles Tamayo el reportatge, però tu, Jaime, no utilitzes mai un actiu... com es diu allò? Raíces, bienes raíces?
4: Bienes raíces.
1: Bienes raíces.
4: Todo lo que ves son bienes raíces.
1: Todo lo que ves... I diu un cotxe... No, perquè es mou.
4: Se mueve, claro.
1: És el que té res. Vull dir, tu no has utilitzat mai aquest vocabulari, l'utilitza una sèrie de gent dedicada a l'especulació.
3: Sí, bueno, abans que res, jo voldria dir que... O sigui, tothom ha de veure aquest documental que l'equip del Carles... de Gravalo Todo, heu fet una feina espectacular.
1: Un activo seguro.
3: Un activo seguro. El que feu que sembla que passi de forma improvisada i no és gens improvisat i és molt difícil és... Esteu superinformats, o sigui, fan un treball de recerca previ increïble, increïble.
1: Entre altres coses, no llegir-te el llibre d'en Jaime Palomera.
3: Entre altres. Però a més, de fet, una de les coses que parlàvem és que quan van arribar a l'oficina, doncs jo no havia vist mai tants post-its en un sol llibre, i no només això, sinó
4: que... Això és feina de l'Edu, que està aquí, vull dir, com a guionista...
1: Edu, saludem. Bravo per tu, també.
3: I no només això, és a dir, que van estar investigant fins i tot temes que no tenen resposta fàcil, que encara no tenim les dades, ells estaven mirant, i al mateix temps, sabent tot això, el que fan és mirar el problema des d'una perspectiva aparentment molt innocent. És a dir, amb ulls de nen que va entendre un món que no coneix, i això és molt difícil. Això ho fas tu, et surt molt bé a tocar-les, però és una feina també de tot l'equip que realment és espectacular i impacta, perquè si tu t'apropes a aquest món amb una mirada, diguem-ne, entre cometes, no contaminada, i però comences a fer preguntes sobre coses elementals, doncs, com diu el Carles, arribes a la conclusió de que no té gaire sentit com està funcionant.
1: Mirada de nen, eh? Aquesta és veritat, és el teu segell.
3: Té cara de nen, també.
1: Sí.
4: Sí, una mica sí. És que al final també el que fem és entretenir, el nostre objectiu és entretenir i divulgar. I òbviament per divulgar has de saber bé què estàs explicant. Abans, ara hem anat a prendre alguna cosa i ho parlàvem, ostres, no hi ha cap moment on hi hagi un total d'un expert parlant a càmera i explicant-ho. I això no vol dir que aquest contingut no estigui, sinó és com, vale, pues a través de Palomera i altres persones és, tenim tota aquesta informació, com traduïm això en un llenguatge audiovisual que sigui atractiu per el meu cosí de 15 anys, que potser no li ve de gust mirar un documental sobre la vivenda, és com que aquest li interessi i, a més, que tots aquests coneixements teòrics se li quedin. Aleshores, diem que posem molta energia a intentar traduir tot el contingut en algo que sigui digerible i d'entreteniment.
1: Però seria l'ABC de com s'especula amb l'habitatge? Un bon resum del que demostreu al final?
4: Del meu punt de vista és l'avarícia. Saps? Vull dir, tenim molt clar sempre quan parlem d'un tema de què estem parlant. Saps? Aleshores, en aquest cas és l'avarícia.
1: És aquella sobre senyora de mas, no?
4: Tacatà. És que a més fa el
1: pujo.
4: Això va ser un xou. Recomano una fira immobiliària. Ara és una pena perquè de District marxa de Barcelona, ho sento, però va ser un espectacle. Jo. Vull dir, és que tots vam sortir, vam anar tot l'equip a fer diferents coses, que és el que es veu en el reportatge, a la fira de Simet de Màlaga, i va ser realment un xou perquè no ens esperàvem el desparpajo, no sé com dir-ho, amb el que tothom
1: entira la seva cobdícia.
4: Sí, clar, de cop arribem allà i hi ha una empresa que literalment es dedica de manera exclusiva a vendre pisos amb inquilinos dentro, i t'ho diuen tal qual. Tots els t'ho diuen en plan de, no, nosotros, porque piensa, clar, i bueno, anem a veure què és això que posa pisos en rentabilitat, que era l'eufemisme, no? Anem a preguntar, amb els ulls de nen que dius tu, no, amb certa innocència de, no serà això tan boig que estem imaginant. I de cop la senyora t'ho explica, diu, sí, mira, hi ha pisos que té un propietari que vol vendre i que ja té gent. Llavors aquí ja tens la primera rentabilitat, perquè aquesta, quan tu compres el pis, tu ja pots començar a guanyar diners amb això, tal qual t'ho diuen així.
1: De cada persona que està pagant el lloguer.
4: Clar, i diu, i aquí en aquest Excel que tenim, mira, tu tens sort, el 2026 s'acaba el contracte d'aquesta persona. Què vol dir això? Que tu pots pujar, triplicar o posar el preu que et doni la gana perquè per cobrar més encara. I a més, amb aquests diners sobrants, perquè diuen així, solo estás ganando tú 1.000 euros. Hi ha un que m'ho diuen, solo ganas 1.000 euros. Con estas 1.000 sobrantes, esperas un par de años, luego te vas a Murcia, compras otro piso y tacata, tacata, tacata. I la gent no en tenia, clar, el tema és, vale, molt guai, el tema aquest teòric de números, però estem parlant de persones reals? Anem a veure qui està vivint en aquest edifici.
1: I és el que fa el reportatge, vosaltres aneu a visitar aquestes persones, fins i tot una dona que diuen, mira, aquest pis el pots comprar? Perquè amb tot això tu parles amb un inversor, l'Ivan, que parla cara descoberta i t'explica com funciona tota aquesta cobdícia que dius tu.
4: Hi ha molta gent que diu, com que t'ha dit tot això a cara descoberta?
1: Sí.
4: I és perquè ningú, ni ell, ni cap de la gent que surt en el reportatge, es pensa que estan fent res mal fet. Perquè,
1: clar,
4: com deies, no és il·legal.
1: Clar.
4: I és com, bueno, així funciona el mercado. I oferta i demanda.
1: Exacte.
4: És com, no va d'això.
1: I hi ha aquesta dona que té 85 anys, però que tu te l'ha venut com, aquesta dona la palmarà aviat perquè en té 90. Fins i tot infla l'edat.
4: És una locura.
1: I tu la vas a veure i és
4: un amor
1: de persona.
4: Clar, però cada cosa era més surrealista que l'anterior. Ara s'ha viralitzat molt un vídeo, no sé si ho he vist, un post de no sé quina xarxa social on sortia algo molt semblant, no? Crec que d'Idealista o algo així, on deien piso en rentabilitat, però sí, que la senyora, la parella que està vivint tenen unes enfermetats.
3: Clar, que tenen 50 anys però que tenen enfermetats,
1: sí,
3: que s'entén que són terminals.
4: Una barbaritat.
3: Sí, sí. I de fet el van retirar.
1: El van retirar, sí.
3: Perquè periodistes van començar a preguntar, de fet, aquí la feina dels periodistes de... Va sortir un article a El País que, sí, de fet hi vam parlar, molt bo, però mostra fins a quin punt, fins a on està arribant un mercat absolutament desbocat. Però hi ha una cosa que dèieu que és important.
4: Però jo això ho deia perquè algú arribi a publicar això a Idealista, sí, ho ha de tenir molt, molt, molt normalitzat.
1: Clar.
4: I és algo normal. I el que es veu en el capítol és això, és de cop una persona que està parlant amb el Fernando, en aquest cas, que treballa amb nosaltres, que es fa passar per una persona interessada en comprar aquest edifici, i el que li diu és això, es diu, no preocupis, perquè aquesta senyora ja deu tenir 90 anys, ¿cuánto puede vivir, frase textual, cuánto puede vivir una persona? 100, 102 años. de nou, no crec que sigui la primera vegada que aquesta persona s'expressa així, parlant de un bien raíz o un edificio en renta obligada, o com Nassos li digui. Però, perdó, digues, digues.
3: No, o sigui, quan ell quan te'l trobes per primera vegada en aquesta aventura increïble, et diu todo lo que ves son bienes raíces, ¿no? Y te explica que d'alguna manera invertir en bienes raíces és una apuesta segura. Això, bàsicament, és veritat que pot sonar una mica un llenguatge poc habitual. Amb els bienes raíces, de què està parlant? Està parlant de que els béns immobles, els habitatges, però no només els habitatges, les infraestructures, els centres comercials, tenir la propietat d'aquell bé immobiliari significa controlar un actiu, com diuen ells, que difícilment tindrà... no està en un mercat competitiu. No hi ha, és impossible, per exemple, si tu compres habitatges al centre de Barcelona, generar un mercat alternatiu, un mercat paral·lel, que sigui capaç de fer que aquell bé que tu tens sigui menys competitiu. És a dir, no és com amb els telèfons mòbils, si de sobte... doncs, o sigui, com amb els telèfons, com els iPhones, tu pots començar, et pots trobar que Samsung, si tu estàs intentant pujar el preu de l'iPhone, que Samsung comença a produir molts més telèfons i aleshores, hosti, la teva oferta no és tan competitiva. Amb els anomenats bienes raíces, que és bàsicament tot allò que es construeix...
4: És molt metafòric, té una raïs i per la qual no es moure i aquí es queda.
3: I què t'està dient? Que la localització, la localització d'aquell bé i la seva permanència fa que sigui molt preuat. I aleshores, clar, t'has fixat que des que has tret el teu documental molta gent t'ataca. Malgrat tu no entres en tot això, alguna gent t'ataca, no molta gent, però alguna gent amb molta veu a les xarxes diu no, claro, aquí el problema és d'oferta, no? No hay suficiente oferta, por esto de lo que estás hablando...
4: Hi ha gent que cada dia s'ha començat a treure vídeos a YouTube i tal, i dic que aquesta gent té molt temps lliure, no?
1: Mira, abans dels atacs, que jo vull saber com han reaccionat.
4: Es resumeixen en això, és oferta i demanda. Jo, bueno, el capítol no va d'això, va de l'avarícia.
1: Va de l'avarícia, mira.
4: Jo crec que tots estarem d'acord amb el que està malament el que passa.
1: L'estem explicant bé, però jo crec que ens deixes posar uns tallets, del...
4: Per suposat.
1: Que el que dèiem, del més cridaner al documental és que us situeu a la banda de l'habitatge, que normalment no es veu tant, i creeu vosaltres mateixos un fons d'inversor per saber com compren ells habitatge.
2: Así que para crear mi fondo buitre, debo crear una empresa que pueda ofrecer servicios de inversión inmobiliaria.
5: Nosotros vamos a conseguir pisos más baratos que estos.
2: Y el primer paso es pensar un nombre.
5: Si ponemos en el nombre buitre, yo creo que sería bueno.
6: ¿Y en inglés vulture?
7: Voltor, posem Voltor, si la gent no...
8: Però no només això, amb Voltor en Bortol també aneu a fires i congressos que a veure què passa a dins.
9: Una vez lleguemos a Málaga vamos a dividirnos en dos equipos, ¿vale? Está el equipo de Voltor en Bortol dirigido por Laia y alguno de vosotros, ¿vale? Eduardo, Antonio...
2: Una vez ya está todo preparado, la feria abre sus puertas y Voltor en Bortol está listo para recibir los primeros clientes.
8: Però és que fins i tot també trobeu a l'Ivan, que és un inversor immobiliari, i us reuniu amb ell diverses vegades per veure com podeu comprar un edifici a Màlaga.
10: No, no por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado, a todas las condiciones actuales, porque obviamente para la persona pues a lo mejor dices oye, es que no es justo, es que no sé qué, pero esa persona también tiene que entender las condiciones del mercado actual, y eso lo tienes que entender tú también como inversor. No estamos haciendo absolutamente nada que éticamente sea malo. Porque no se les está echando. Se está haciendo una renegociación.
1: I a mi em fascina, l'Ivan, tu ara deies, flipo de que ell em digués a cara descoberta tot això. Ha vist el documental? Heu parlat després?
4: Ostres, no, després no hem parlat. Jo imagino que sí que l'haurà vist, la veritat, però no sé, no tinc ni idea. El cas de l'Ivan era una persona que ell, o sigui... no hi ha engany en el sentit que jo tota l'estona vaig de cara i dic jo això, perquè ell el vaig conèixer a The District.
1: Sí, es veu.
4: Sí, o sigui, el fet és una de les primeres coses que entrevistem. Sí. I llavors, doncs, bueno, vam coincidir amb ell el primer dia, el segon dia quan vam tornar a coincidir amb ell, i em va dir, escolta, tu que com a youtuber i tal, si tens una quantitat de diners que vulguis invertir, jo et puc ajudar, i va ser com, vale, en el marc del documental, sempre i quan ho podem gravar, jo encantat de valorar-ho, va? anem a veure-ho sempre que pugui gravar pel documental que estem fent sobre el sector immobiliari, diguem que, i a més ell ens va firmar diferents contractes, sí. Que hi havia moments d'entrevistes que ell ens deia cada cosa que pensava, no sé, dic, aquí posa do not use, do not share confidencial, eso seguro que le podemos usar Patrició Espanyola, i ell, sí, sin problema, jo, bueno, vale, diguem que ell està informat de tot. Sí que és veritat que, clar, arriba un punt que jo vaig molt de cara amb ell, i li dic que des del primer dia pràcticament que a mi em sembla poc ètic el que fa, que ell pilla la iniciativa i comença a dir la paraula éticamente, no hacemos nada que éticamente sea malo, en bucle a cada paràgraf pràcticament acaba així, una mica perquè imagino que ja em veu el plomero. Aleshores, clar, perquè sabia que des del punt de vista que estaven fent era éticamente muy malo. Ja podria dir altres coses, podria dir esto es legal, punto, saps? Podria dir això, però no, va pillar la dinàmica de no hacemos nada que éticamente sea malo. No sé fins a quin punt ell volia no veure la realitat.
1: Home, en tot el procés en el que creeu Voltor and Voltor, que té molta gràcia perquè ve de Voltor, no?, de la Ucarronyaire...
4: Ningú es va donar compte, No ha de pensar en algú...
8: Perquè li poses l'accent aquest anglès i...
1: Voltor and Voltor...
4: L'Edu, quan va estar a Màlaga... Edu, algú es va dir alguna cosa de Voltor no és buitre? Algú es va dir alguna cosa... Clar, l'Edu va estar 3 dies a la Fira d'Immobiliària de Màlaga, allà fent-se passar per...
1: Edu, seu,
4: no va passar molt bé, de cop, vaya traco, de cop, fora d'horari laboral.
1: No, a més, l'Edu s'ha volgut quedar aquí discretament, però és que... Bueno,
4: guionista, documentador...
1: Exacte. Ningú se'n va adonar del Voltor en Voltor.
4: Escolta, això és buitre, no?
6: Just al davant teníem una empresa que era de crèdits, que eren de Barcelona, que estaven per Gràcia, i ens miràvem molt malament. O sigui, al principi, hola, què tal, que venís aquí a la fèria i tal, però de sobte van deixar d'interactuar amb nosaltres i era un tema de... Jo crec que no sabíem qui érem, però que era...
4: Estan haciendo algo raro, vamos, sí. Seguríssim.
6: O sigui, ens miràvem malament tota l'estona, sobretot el jefe d'ells, era com de... Perquè tampoc era això de competència directa, de... Ens traureu clients... No, era de...
3: És un acudit pels catalans.
1: És un acudit pels catalans, però en el procés ho feu amb un advocat que us diu l'única cosa que no podeu fer és mentir. No? I estem... És aquest contrast de la cobdícia, no mentir, i alhora és tremendo. És a dir, ho feu tot legalment i destapeu també com
4: l'empresa real, Jo ara, com a bon influencer, tinc una empresa immobiliària. Perquè, clar, Voltor en Voltor és real.
1: Escolta, que encara hi és.
4: No
1: l'han tancat.
4: No, perquè com estem gravant encara l'últim capítol...
1: No, perquè tenim un company que ja ha passat per davant i diu, escolta, que Voltor en Voltor encara està obert.
4: Voltor en Voltor SL, si tu busques, surt administrador único, Carles Tamayo. Estic jo ja. Empresa que podria fer bienes immuebles, no? Hauré de pensar què faig amb aquesta empresa. Ojo, que no pots jo comprar edificis,
1: I aquí, Jaime, és això que dèiem... Ells paguen poquíssim, diríem, com cada cop que compren. Hi ha la paradoxa aquesta del que paga un llogater que no arriba a fi de mes i com compren baratíssims un fons d'inversió, blocs sencers. El preu que surt cada pis quan compres un edifici sencer.
3: Sí, de fet...
1: I això és una paradoxa,
3: clar, i en el programa,
1: que es posa de manifest.
3: També ho expliquen de manera molt, molt entretinguda, divertida, no? Que estàs davant d'una pissarra amb l'equip i comenceu a mirar, ostres... No, creem aquesta empresa i resulta que només paguem un 1% de societats i tens el company, no me'n recordo el nom, que
4: Fernando,
3: el Fernando, que et diu, hosti, però si qualsevol empresa l'impost de societats és un 25%. Ah, i si vull comprar habitatge resulta que està bonificat fins al 95% i l'IVA també està reduït. I aquest moment és molt important perquè és veritat que vosaltres us fixeu en la dimensió de la, diguem-ne, la condició humana, d'alguna manera, i parleu de l'avarícia, no? I és important, això. Hi ha una altra manera d'explicar per què ara mateix tenim un sistema immobiliari i social, també, que està funcionant així, i és que té unes determinades regles del joc. Són unes regles del joc que fa que aquell que no té problema amb l'avarícia i, a vegades, amb una certa falta d'humanitat directament, doncs s'hi fiqui de cap. És a dir, hi ha persones com tu que es troben davant de la possibilitat de fer aquest negoci i en el programa es veu que té dubtes ètics forts. I a més això és molt interessant perquè ho passes malament. Sembla que realment allà, no sé si actues o no, però que ho estaves passant malament quan ella et situa davant de certes tensions, no? Com, hòstia, en aquest edifici hi viu gent, què passarà amb la seva vida, què passarà amb el comerç que hi ha a baix... Però després hi ha altres persones que, si tenen menys escrúpols, no tenen problema de ficar-s'hi. Però el problema de base
4: no
3: són unes regles
4: no
3: de joc determinades.
4: No volen mirar què implica les seves decisions. També.
3: Però t'ho dic, Carles, perquè en altres països hi ha unes regles del joc diferents on aquest tipus d'actituds estan més penalitzades. És a dir, que fiscalment, en comptes de pagar menys impostos, pagues més impostos per fer això i que, al final... Qui té diners, en comptes de buscar algú com l'Ivan per invertir-los en societats immobiliàries de tipus especulatiu, doncs els posa en un altre negoci. Aquí no tenim aquestes regles. Espanya, com altres països d'Europa, té unes regles del joc que alimenten aquestes pràctiques.
1: Home, Messi ara acaba de comprar...
3: I les dues coses són compatibles,
1: Messi acaba de comprar unes galeries, les galeries Wagner, a Barcelona... sí, amb la seva Socimic, vol dir que ho haurà fet amb una tributació molt baixa.
3: Clar, però Messi, en general, qualsevol persona milionària o mil milionària es trobarà que el seu gestor li dirà que una part de totes aquelles rendes que està acumulant, perquè quants més actius tens, més rendes tens, doncs una part d'aquelles rendes l'has de reinvertir. I el sector immobiliari i intermediaris o gestors com l'Ivan, que surt en aquest documental, doncs gestionaran els teus diners. Tu no preocupis amb el com, que et donarà una rendibilitat alta. Abans discutíem, no?, amb l'Edu també, de si ho saben o no. Jo crec que en la majoria dels casos qui té diners i els inverteix en aquest tipus de societats no és gaire conscient del que passa.
4: Però has de voler ser conscient. Jo considero, no m'ha molt bé, no som multimilionari ni milmilionari, però òbviament a mi sí que va arribar un moment que el banc m'ha dit: escolta, aquests diners aquí que no estàs utilitzant, podem fer un fondo indexado de no sé què. I va ser, bueno, primer anem a mirar què és això, no? I com, pues, també parlant amb la més gent va ser com, cuidao, perquè...
1: Mira que no et seguirem de prop,
4: la frase aquesta de ningú dona res gratis, si et donen algo, saps? Vull dir, és per algo, doncs, exactament això, vull dir, al final és voler-te informar, i el tema és, potser també surt més a compte el tema de, mira, jo prefereixo que em donin 4 duros o em donin la rentabilitat que sigui i no mirar a veure què estan fent exactament. Jo crec que és una decisió conscient, eh?
3: No sí, sé. Però hi ha un tema sistèmic, que és que amb economies com les que tenim al món occidental, que tenen dificultats per créixer i on els rics cada cop tenen més actius i més rendes, el tema és que no els hi queda un altre que reinvertir allò.
8: És el signe del monopoli que deies, i fins i tot tu utilitzes el documental.
4: És un homenatge que t'hem fet. Això no t'ho he explicat.
1: Que jugueu al monopoli, clar.
4: Sí, no, clar, la teva metàfora és aquesta del sector, no, el mercat de l'habitatge és un joc emmanyat on tu entres que ja la partida ha començat fa molt. I això era algo que, us ho explico a vosaltres, volíem fer amb l'Ivan en algun moment. Que arribés ell i nosaltres està jugant al monopoli i ha començat a dir-li, vols jugar? I que digués, venga, vale. I que comencés. Però no et va donar al final. Era algú que ens feia gràcies, ens hagués agradat.
3: Com te sientes ahora, no?
4: Clar, sí, però bueno, no, potser no ho haguéssim fet mai, però sí que ens feia gràcies. El tema aquest era com... era que ell digués, home, no és just. Nosaltres, clar, ara l'ho sentim.
1: Estic perdent i no m'agrada, no? Li van perdent, clar, perdent les seves
4: haurien
1: propietats.
4: Haurien de començar en les mateixes condicions, no? Diu, molt bé, van, ara ja està fins aquí, ho hem entès tots.
1: Escolta, t'han matxacat molt a xarxes pel documental?
4: No, en realitat, o sigui, ha anat superbé. Al principi, de fet, hi havia diversos articles...
1: No, d'audiència i de crítica meravellós.
4: A les xarxes socials, la primera setmana va anar superbé, la gent molt a tope, inclús abans deia del... el Basté no serà una persona de la CUP, precisament, saps? Li ha agradat molt, també, ha parlat en el seu programa i tal, i totes les crítiques sí que eren molt positives, inclús a mitjans així. Clar, diguem, el hate intercometes ha vingut quan tot de cop creadors d'opinió d'internet s'han posat tots en massa a crear continguts, però jo què sé, no sé si han fet ja 10 o 11 vídeos en total, o no, que sé, no sé molts, perquè hi ha molts que em perdo. Eso que dice, en realidad, es un lacayo de Pedro Sánchez, no sé què, i tal, i és com, mira tu. Bueno, si aquest és la lectura que traieu del reportatge, doncs pues és el que hi ha.
1: Mira, abans ho dèiem, un dels temes que criden l'atenció és com es refereixen als pisos o als veïns. Jo crec que és bonic aquest tall.
11: Es un edificio que tiene 17 unidades y 2 activos comerciales. Está en el centro de Málaga.
4: Espera, 17 unidades, ¿qué son?
11: 17 pisos.
12: O sea, el edificio lo estás vendiendo como particular.
13: De hecho, el edificio es mío.
12: ¿Ha calculado en algún momento qué rentabilidad le da el edificio?
14: Inversores de muchos países, ellos buscan rentabilidad. Comprar un proyecto o un producto en un precio y a la hora de ellos poder revenderlo, sacar un beneficio.
15: Se subroga el contrato de alquiler con el inquilino dentro. Heredas, por decirlo así, el inquilino también.
16: Para ellos...
1: Ahí está.
8: Es que heredas el inquilino.
1: Heredas el inquilino.
4: Una locura, és que la terminologia és una locura. Clar, jo crec que volia... Tota l'estona, quan fèiem el documental, jo pensava, aquesta gent ho veurà. I dirà, ostres, és veritat. Això, inclús l'Ivan, ho veurà, dirà, ostres, és veritat, no m'havia parat a pensar que les meves decisions, al final, incidien directament a persones humanes amb la seva vida, que si la senyora que diu que, por favor, que me dejen en mi casa en paz, però no crec que sigui el cas.
8: És que és el llenguatge, no?, que utilitzen. Amb el Jaime parlem molt l'article 47, no és el mateix dir casa que dir pis o dir activo.
4: Jo he après a parlar com és, jo puc parlar ara, eh?
3: Unidades.
4: Sí, és, pues eso, 17 unidades, 2 activos comerciales, un bien raíz, és com ja ho tinc per l'anar.
1: Bien raíz. Estàs satisfet, no?
4: Jo molt, sí, sí. En quin sentit?
1: En el sentit en el que t'has ficat a sectes, has fet de pederàstia, aquest podia ser... No, és veritat, has fet temes molt, molt profuns, aquest podia ser com el més senzill, ja has arribat a un, a les tripes, dèiem, que...
4: Sí, a mi m'agradaria, o sigui, al final
1: que
4: és...
1: Crec
4: és
1: que crec un... que n'has après molt, també, crec. Que
4: sí, no, moltíssim, perquè partíem des de zero, en realitat. I, però sí, com a nosaltres ho hem parlat a l'oficina i ens agradaria poder aprofundir molt més, perquè al final no deixa ser un programa de televisió que hem tingut un temps bastant acotat a l'hora de fer-lo, comparat amb altres projectes que hem fet, i sí, és veritat que moltes coses que diem, ostres... Hi ha 35.000 aristes que s'han obert aquí, 35.000 trames que algun dia ens agradaria poder recuperar perquè parlarien de temes molt diferents. I al final aquí vam prendre la decisió d'aquest de reportatge, el tema és l'avarícia. Llavors ens quedem en el... Aquí, pròpiament, bueno, es poden parlar de 30.000 històries més.
3: Jo crec que també és important afegir una coseta, i és que, o sigui, el documental no representa el sector immobiliari. És a dir, que el sector immobiliari és realment molt gran. I vosaltres vau trobar un determinat tipus d'actor que existeix i que pressiona. És a dir, hi ha una pressió global a nivell mundial, sobretot que ve del sector de les finances, del diner, per treure rendibilitat dels actius en general, i resulta que hem convertit l'habitatge, o els governs han convertit l'habitatge, en un actiu de primer ordre. Però segueixen havent-hi actors, i no només el que té un pis en lloguer, sinó fins i tot tens a patrimonialistes a Ciutat de Barcelona, on som ara, i a Catalunya, que poden tenir un edifici sencer i que estan fent lloguers a un preu, diguem-ne, raonable, i que tenen els mateixos llogaters des de fa molts anys. El problema és, com deia, que hi ha un determinat tipus d'actor que busca unes rendibilitats molt altes a costa de la salut i el futur de gent comuna, perquè hi ha molta pressió, insisteixo, que és una pressió sistèmica i que té a veure amb la política. És a dir, si tu no canvies les regles del joc, sinó aproves mesures que facin que fer-te ric amb l'habitatge sigui un modus vivendi, doncs això seguirà creixent. I l'avarícia és important, és fonamental, i jo crec que vosaltres feu una cosa increïble, que és parlar que hi ha un aspecte moral en tot aquest problema, no?
4: Nosaltres el que diem, per això hi ha un moment que entrevistem a l'Omar, que és això, un casero que té dos pisos, i diu, mira, jo la veritat que el poso un preu més o menys raonable i així.
1: Enamorada de l'Omar.
4: Clar, però el tema és que aquesta persona de cop es vegi com un heroi, saps que hi ha un reel d'ell i tot sembla, ostres, ojalà més gent així. Però
1: perquè posa un
4: ser,
1: preu just en
4: hauria
1: el,
4: de ser lo normal. Clar, però just és caret, també, saps? Vull dir que tampoc sí que és majíssim i tal, però és que això sigui de cop una excepció, vull dir, això no...
1: Però l'has posada en contrast amb l'avarícia, que era
4: clar,
1: una tria.
4: El que nosaltres pensàvem és, ningú t'obliga a ser un buitre. No, oferta, demanda i tal, claro, falta... És com, el preu l'estàs dicint tu i ningú t'està posant una pistola a la cabeza de venga, 2.700 euros i echa a la senyora major que està aquí vivint.
1: Necessitem segona part, Cara Estamayo. Moltes gràcies, periodista, YouTube, director de Se nos ha ido de las manos. Moltes gràcies per passar no, aquí a l'article 47. Palomera, ha estat bé, tenir avui en Tamayo. És com condensar tots els temes que anem parlant. Per tant, mireu-vos aquest reportatge, aquest documental a Televisió Espanyola.
3: I els de Televisió Espanyola que us deixin fer la segona part.
1: Jo crec que té segona part, Carles.
4: Bueno, i tercera i quarta. És que
1: i tercera i quarta.
4: Hi ha molts temes que diem, buah, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, si haguessin tirat per aquí, i potser ho fem,
1: Doncs vinga, l'esperem. Moltes gràcies, Tamayo. Palomera, gràcies.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, els podcasts del balcó. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya, una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
16: Una noche sin luna, dirigida per Sergio Pérez Mencheta, escrita i protagonitzada per Juan Diego Botto, es va estrenar el 2020. Botto es podria passar tota la vida representant-la i omplint teatres. En principi, el comiat havia de ser al Teatro San Martín de Buenos Aires, on per cert es van conèixer els seus pares, els també actors Cristina Rota i Diego Botto, segrestat i assassinat durant la dictadura militar argentina al 77. I va actuar el 2023, però no es va acomiadar d'aquesta obra sobre Lorca. Tornarà a Madrid i tornarà a Barcelona, aquesta vegada al Tívoli a partir del 2 de juliol. A la seva anterior visita va esgotar totes les entrades del TNC abans d'estrenar. Juan Diego Botto es posa en la pell de Federico García Lorca per acostar-nos als aspectes menys coneguts de la vida i obra del poeta. Explica el seu pas per la residència d'estudiantes, les crítiques rebudes per Yerma, la seva experiència a la barraca, la seva relació amb la premsa, els amors i la temptació tensió dels últims anys, així com la necessitat de llibertat artística, d'expressió i de trobar la identitat sexual, i també la importància de la memòria i les arrels.
17: Però d'entre totes les noches del mundo, decidieron matarme en una noche sin luna.
16: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
18: Dale, José.

0: ¿Qué t'hi jugues?
1: 1:35, què t'hi jugues? A Ser Catalunya ja teniu penjats els dos gags del Bermúdez del què t'hi jugues d'avui circulant per les xarxes socials. Recordo que dimecres vinent, 20 de maig, anirem a fer el programa des de Sitges, a l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, què t'hi jugues especial amb José Mari Vaquero i molts companys del Dream Team, celebrant aniversari de la Copa d'Europa i publicació del seu llibre, Mi última parada. Si voleu venir, 606-32-72-11, notes d'àudio, 606-32-72-11 o a través de la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, també us podeu inscriure al programa especial que farem dimecres vinent. Des de l'auditori de l'Hotel Melià Sitges, al costat del Port d'Aiguadols, el dimecres a les 12 del migdia. Tindrem el trofeu. Tindrem la Copa d'Europa que ens cedeix el Barça per aquest especial i moltes altres sorpreses que us anirem explicant. De moment, que hi haurà José Mari Vaquero, que regalarà alguns llibres i que tindrà bastants companys del Dream Team, com per exemple Chiqui Begristain, Julio Salinas, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán... Vindrà també el Charlie Reixac... Hi haurà Juan Carlos Unzué, tinc moltes ganes de veure Unzué.
2: Una samarreta.
1: Hi haurà una samarreta firmada per algun oient.
2: Què dius,
1: que ens acompanyi demà, sí, sí. La samarreta taronja del Dream Team, firmada per la gent del Dream Team, clar que sí.
3: Jo vindré.
1: 606-32-72-11, 606-32-72-11, o us apunteu a través de la pàgina web de la cadena SER. Tu centra't en la Lliga, que el Manchester City ha de guanyar la Premier.
3: Oh, no, no, yes, I don't depend on myself, so it's not my problem.
1: Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Presente, sí, que ¿cómo estás? Muy buenas.
5: Bueno, en otro. Ya está, otro.
4: Hola, presidente, buenos días.
5: Oh, macho, qué día me estáis dando.
1: Acaba de parlar Rafael Lauzán. Ara l'escoltarem perquè l'Antón Meana està amb ell. Abans, al matí, ha parlat Arbeloa, la prèvia del partit que el Madrid juga demà al Bernabéu contra l'Oviedo. Sobre les lligues robades que denuncia Florentino Pérez, Arbeloa.
6: La habían robado 7 ligas. ¿Tú crees que esa sensación existe como jugador, ahora como entrenador en la afición?
7: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
1: Arbeloa, sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez y algunas de las frases que va a decir.
7: No sé, me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces. Es que es algo que a mí se me escapa, de verdad. No llevamos 50 años sin ganar nada, ni es que no entiendo muy bien que está claro, que lo he dicho siempre, si el Real Madrid está donde está es por la exigencia que tenemos y por el inconformismo, porque a nosotros nos da igual ganar una Copa de Europa y al año siguiente ya no vale, ya estamos pensando en la siguiente y ahora que no la hemos ganado, igual. No sé si alguien aquí se atrevería a afirmar que el Real Madrid no ganará nada el año que viene. Yo no me atrevo a decirlo.
1: Antón.
4: Dime, sigue.
1: ¿Cómo interpretas a Arbeloa lo que ha dicho hoy?
4: Yo creo que Arbeloa es una persona muy fiel al presidente, siempre lo ha sido. Hay temas por detrás que desconocemos de la relación de Arbeloa y su entorno con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en 2 el entrenador de Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto. Y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente, y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y por tanto intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
1: Y hace un ratito has estado con el presidente de la federación, Rafael Louzán.
4: Sí, ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán. Y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado la federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
0: Es una situación que valoraremos o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre, en este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y por lo tanto nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
4: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa, y respalda Louzán el discurso de Soto.
0: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto. Nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto. Y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
1: Antón,
4: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro. La Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
2: Si tú eres el lateral dret del Sporting y dius este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 lligues, i diu el president de la federació, queremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. ¿Tú entens això?
1: Perquè no vol polèmiques, ja ho ha explicat l'Anton Meana.
2: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligues al Madrid.
1: Anton, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que te jugues.
4: Un placer. Mañana más, un abrazo.
1: Tigre, molt tu fàcil, has estat fàcil. 40 anys ja d'entrenador.
8: No, molt fàcil.
1: Però una pregunta, amb 40 anys d'entrenador, sí, quantes baralles entre jugadors has vist?
8: Una. I en un partit entre nosaltres a segona B al Mataró, que fèiem entrenament, i el delantercentro es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, i vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me, aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol, no aneu a dutxar-vos-ne. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
1: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador, què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
8: Aquest, el de la... el Mut. Més, el Mut, perquè sempre està amb la mà a les butxaques. I callat al banquillo, com pels que el Madrid guanyi alguna cosa. No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. perquè
1: el trofeig de
2: les taronges,
8: un equip és lo que és, és lo que és l'entrenador.
1: El trofeig de les
8: taronges. I aquest me cago en l'altre, sembla un mut, amb la mala butxaca. Sembla que li, que la perlana li vagi grossa o petita. Cago en l'altre. Bueno, deixa'm parlar.
1: Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
8: Jo què sé, escolta'm una cosa. Ara amb el futbol...
1: No puc veure Arbeló, ara ja, a la banqueta.
8: Anem molt tard, no, no, no perdem temps. Amb el futbol lo, et cobra el que li deus i et paga... Lo, o sigui, et paga el que et deu i, tu, i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president, i aquí no sóc pilota perquè tu saps que jo li he dit moltes coses. President, és el moment de trepitjar-los! Trepitjar-los!
1: Metafòricament parlant.
8: Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
2: És un símil, és un símil.
8: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant a la culpa és teva, perquè ara ja has fotut un problema a l'Almeranda que no vegis. Ahir me cago un lot i busco una pel·lícula de tiros que feien amb la... A l'emissora del Madrid fan una pel·lícula
1: de tiros. Sí, a Real Madrid Televisió. Veure la programació és poètic.
8: Collons, em veig. I me cago un lot i veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el d'allò, el Bermúdez? Me cago un lot, que se'm pensava que era un meme.
1: Ja, ja, un meme.
8: Allò, tot allò. Vaig estar però, sentint un rato i al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
1: Donant-li la raó a Real Madrid Televisió.
8: El
1: que acaba de dir el Creixell, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a la Porta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
9: Sí, sí, quan els galàctics...
1: I ara... ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions, formalment has de dimitir.
8: I la història,
9: i la història encara es pot repetir més perquè potser fitxa Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir el que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir el millor Barça de la història.
1: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure'l allà a la grada al costat de la banqueta.
8: Ja li trucaré, ja li trucaré.
1: No, que no només que estigui allà.
8: Ja li trucaré.
3: Quan pagueu?
8: Ja li trucaré.
3: Però, jo, el tapa el Barça s'ha acabat fins i tot com a noia.
8: Ara és el moment de que es fotre les coses bé, empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits que necessitem tres jugadors ben parits. Sí. Perquè hem d'anar per la Champions, ara.
9: Jo tinc
8: ara
9: ganes,
8: els hem de fotre la Champions.
9: Tinc ganes d'escoltar la Porta, perquè crec que...
1: Però no sé si parlarà, eh?
9: Home, jo crec que si no parles...
1: Li cal?
9: Es mossega la llengua.
1: Bueno, li cal per l'atac al Barça. Home, per mi, amb les lligues robades i tal.
9: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal, i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
1: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
9: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris...
1: Per això...
9: Arbitrals... Vull dir, és d'un cinisme...
1: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora? No serà... per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé. En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
2: Totalment.
1: De l'època Negreira.
2: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols. Ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto. La roda de premsa dins el seu conjunt. això de les lligues robades, aquest deliri...
9: Els 18 punts d'aquesta temporada.
2: Els 18 punts, aquest deliri, l'informa la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça? Perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'ha
1: destruït. Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines que enviaria a la UEFA. Sí. Què penseu que farà
9: preparat per enviar a la UEFA?
1: La gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid? Que no ho veieu, que es fotran a riure.
8: Fancy, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete la polvorosa, que no hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
9: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis, el poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar. I Messi aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
1: Interessant Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 6-6-32-72-11?
10: De tot. Comencem, va, pel Carles.
11: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga docent al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant, i és que Tito Florent ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvia el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
1: Aquesta no l'he vist venir.
10: Aquesta és boníssima, eh?
1: És maquiavèlica.
10: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
12: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert de Huesca, jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker que le diga a este hombre que no tiene tropas para manejar, que es una alucinación todo. Alguien habrá en ese búnker, entiendo. Venga, un saludico. ¡Barça!
10: Y por último, esperamos, que el Diego es madridista.
13: ¡Qué lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
1: Cierto.
13: Para que la
1: mujer
13: le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto. Porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, que sí, se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas. Porque esto es increíble, ¿eh?
10: Sí, lo dice sí Madrid, que
13: yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
1: Sí, que tota la raó. El temps tota la raó. Sí, sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Faja, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
14: I abans us dic que aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, tota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Aquest cap de setmana.
14: És aquest cap de setmana, encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
1: I hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, pel Mundial de MotoGP. Anem, Raül.
9: Vinga, va, pugem a la moto i anem per feina. Gas.
1: Tot
9: gas
1: i que avui els 4 documentals són de futbol.
9: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
1: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
9: Sí, sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol. I el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho. Per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt, però no aprofundeixen en aquesta època.
1: És un documental simpàtic amb la seva figura.
9: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó, eh?
1: Ah, ja. El Paraguai. Va guanyar un porc vietnamita.
9: I el seu germà, eh? Sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
1: 3 capítols.
9: Si sou ronaldinyistes com nosaltres, doncs segur que us agrada. Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
1: És que a més la perspectiva sí, no fa que li tinguis més carinyo encara.
9: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy, el mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
1: Una Pichichi, de les... no?, aquell any.
9: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, i el jugador que amb més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier, i en 2 anys el Leicester va guanyar la Premier League.
1: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
9: A Netflix.
1: A Netflix, també.
9: Estrenat ahir.
1: Interessant.
9: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones. Aquell defensa d'anglès.
10: El carnisser de carnissers.
9: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jamie Vardy està molt bé perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un
1: Vardy,
9: fiestero.
1: Sí.
10: Era un balabardudo.
9: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23, 24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier. Que, de fet, el Leicester aquest any ha baixat de Championship a League One.
1: Sí, sí, està
9: a tercera divisió. I ell està encara jugant a Itàlia, al Cremonese, amb 39 anys, Jamie Vardy.
1: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental?
9: Roberto Baggio.
1: Home,
9: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021... una pel·lícula titulada La coleta divina, per la coeta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94, que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
1: era boníssim.
9: Un crac. I han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
1: És ficció, és però inspirada en fets reals.
9: Sí, del 2021, ficció.
1: On es pot veure la pel·lícula?
9: A Netflix. Els 4 d'avui són a Netflix.
1: Val, La Divina Coleta, és una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
9: Sí, i l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
1: Que bo era Di Maria.
9: Sí. Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
1: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4 documents de Netflix, el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio i el documental Di Maria, Romper la paret.
9: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'ultres a HBO i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
1: Gràcies, Raúl.
10: Oh, grande. Moltes ganes.
15: Primer records del tío Faja.
16: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco. Per tu, ja.
15: El tío Faja. Gràcies.
1: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tío Faja.
17: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. La mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
1: La de Vocento. Dices la de Vocento.
17: Una cabeza, así que Rodríguez.
1: Es lo primero que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estic veient ara a la libreta mágica del Jordi Martí.
17: El problema... Estos son los audios de Audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. Es madridismo en estado puro, con todo lo que dijo, misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en O, ¿Cómo? No me lo puedo creer.
1: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
9: No,
1: Maga.
9: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa, no. Hombre. Ve cerrando.
1: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Dime, pero es que tenía que escucharte hoy.
9: Cierrame el niño este.
1: Guadi, tú no oyen. Necesitem 6 horas.
9: Que eres muy feo.
17: Un día como hoy.
9: Feo.
1: Adeu.
2: Pobre Javi, bueno.
18: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el sonido y la foto de la mañana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, bucheado durante la jura de una nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza.
20: Quiero decir mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
21: ¡Fuera!
19: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
22: A la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presidente.
19: Marlaska, en su discurso y después ante la prensa, ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales, que se ha traducido, como acabamos de escuchar, en estos pitos y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor. Pero el ministro Marlaska ha superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje y pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
24: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores. Pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más porque realmente es un momento de dolor. Es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
23: Y no lo es, según Marlaska, porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
19: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes cuando la candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero, se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir y esta mañana con Ángels Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
25: Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer, en el día de ayer, lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
19: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2 del brote de hantavirus. La noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
26: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciésemos.
19: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Y tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
27: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
19: Y a nosotros, a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
18: Hora 14, con Javier Casal.
19: Y muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
19: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
3: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península, tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos, al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
19: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
18: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
4: Compareixença aquesta tarda al Parlament del director dels Mossos i la consellera d'Interior per donar explicacions sobre la filtració de policies en assemblees sindicals de professors. Junts i la CUP exigeixen a Esquerra i als Comuns que, si no s'assumeixen responsabilitats, aquests bloquegin el futur acord de pressupostos amb els socialistes. En marxa les vagues de professors per territoris, a un dia que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats. Niubó, què passa? Tu que sí que cobres massa. Algun dels càntics que s'han escoltat en les protestes d'avui no s'estan fent classes als Baix Llobregat i al Penedès, on s'hi ha tallat la B23 o la Nacional 340. I és notícia de fa poca estona. Els Mossos han trobat dins un vehicle aturat a l'AP7 12 fusells d'assalt AK-47. Els ocupants han fugit amb un altre cotxe cap a Barcelona i a aquesta hora se'ls està buscant. Fa temps que els Mossos els preocupa l'augment d'armes de foc. A l'Audiència Nacional, al·legat final de les defenses de la família Fujol per desmuntar del que se'ls acusa. La fortuna Andorra ve de les comissions per obres en època preolímpica.
5: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
4: Així de contundent ha estat l'advocat de Pujol i Ferrusola, Cristóbal Martell, desmuntant l'acusació de la Fiscalia en el penúltim dia de judici abans que quedi vist per sentència. D'aquí una estona obrirem el nou diccionari de la corrupció que ha creat el Termcat i la Universitat de Barcelona, en què per primera vegada el català en català es defineixen conceptes com paracaigudista, fent el ventilador o martingala. I el nou Festival Sonar, per primera vegada en 30 anys, es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet i ja ha presentat cartell i horaris. Ja podeu consultar quan actuaran Boys Noise, The Prodigy, Amelie Lenz, Skepta, Speedy J en aquesta 33a edició, que és la primera sense els seus tres històrics fundadors i amb una nova direcció, la de François Joysic.
6: Un sonar repensado, rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diría un sonar más sonar que nunca.
4: I això en un dimecres en què, tot i que encara ressoni aquesta roda de premsa de Florentino, hi ha 5 equips de primera divisió que lluiten per la permanència, entre ells l'Espanyol i el Girona, que juguen avui i demà a casa. El Barça els hi podria fer un favor, especialment al gironín, si guanya l'Alavés aquesta nit. Anem fins a Vitoria. Lluís Flaquer, última hora d'aquest partit.
7: El Barça arriba de ressaca després de guanyar i celebrar la Lliga i juga amb l'objectiu dels 100 punts que assolirà en cas de guanyar els 3 partits que queden de Lliga. Christensen és la principal novetat de la llista. Són baixa Fermín i De Jong, els que Flick ha deixat a casa, a més del sancionat Rafinha i ha lesionat Lamine. El partit davant una Alavés que, com deies, és rival directe d'Espanyol i Girona en la lluita per la permanència.
4: Compte que avui encara podem tenir tempestes, Jordi Carbó.
3: Avui no repetiran tempestes tan extenses com ahir, però compte perquè algunes encara descarregaran amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. A les de Girona, on no bufi la tramuntana, com a l'Empordà i a la Cerdanya. A la resta, xàfecs. I a les de Barcelona, sobretot al Berguedà, Osona, el Moianès i el Lluçanès. també algun xàfec, però més localitzat al Prepirineu de Lleida. I les temperatures, igual una mica més baixes que ahir, al voltant dels 20 graus la màxima a la major part de Catalunya, dels 25 a la Costa Daurada. Aquí, com al sud de Lleida, el Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, vent de ponent moderat que refrescarà força l'ambient. I els pròxims dies, temps semblant, en temperatures que de mica en mica aniran baixant i a les neix als matins cada cop farà més fred.
4: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.

0: des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Confiança en el major perquè deia, Parlon, aquesta decisió és operativa, no política, i que revisaria si era o no oportuna. Veurem què s'acaba dient en aquesta compareixença, que la seguirà l'Andrea Villòria.
2: A quarts de cinc, la consellera Núria Parlom i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de dues agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
2: El sindicat majoritari de Mossos el sap, per la seva banda, denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: És l'oposició qui ha reclamat aquesta compareixença, però els socis del govern de Salvador Illa, com que l'acord pels nous pressupostos és molt a prop, no n'han fet massa sang en les darreres hores. Per exemple, Jessica Albiach dels Comuns o Esther Capella d'Esquerra deien això.
4: Redreçar el rumb d'aquesta crisi que de nou el govern ha gestat o que està en les seves mans de resoldre.
5: Jo crec que hem de fer plenament compatible poder utilitzar els nostres vots perquè les escoles, perquè els centres d'atenció primària, perquè les rodalies milloren, amb discrepar del govern de la Generalitat i, evidentment, demanar explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats.
1: Una tibiesa d'aquests dos partits d'Esquerra que criticava Junts per Catalunya, Mònica Sales.
6: Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents. Perquè, reitero, no poden amb una mà demanar dimissions i amb l'altra continuar negociant com si no passés res.
1: I també des de la CUP, Xavier Pellicer.
7: Que ens va semblar que era molt frívol separar al moment actual per un interès de negociació de pressupostos, i si no hi ha, per tant, els cessaments pertinents i l'assumpció de responsabilitats per part del govern, Esquerra Republicana i Comuns siguin conscients de la importància del moment polític, de la importància de parar aquesta barra lliure al Departament d'Interior i facin el gest, com a mínim, de posar pressió al govern congelant aquesta negociació de pressupostos.
1: Doncs amb aquest context arriba aquesta compareixença, insistim, a dos quarts de cinc de la tarda al Parlament. I és el dia després d'aquesta vaga general d'educació i també el dia abans que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb tots els sindicats per intentar desencallar aquest conflicte. De moment, avui, les protestes dels docents continuen amb les vagues per territoris. Avui és el torn del Penedès i el Baix Llobregat. Ja han tornat els talls de carreteres amb alguns enfrontaments amb conductors, en aquest que s'ha fet, per exemple, a la B23, Ferran Dalmau.
8: Sí, és la primera de les vagues per comarques i ha afectat avui el Penedès i Baix Llobregat amb una manifestació conjunta a Vilafranca del Penedès i una altra a Sant Feliu de Llobregat, a més de diversos talls, tant a la Nacional 340 com a la B23. Ara sentíem aquests clàxons de protesta d'alguns motoristes que fins i tot han arribat, en alguns casos puntuals, gairebé a les mans amb els professors que es manifestaven. Els sindicats, tot i això, creuen que cada vegada tenen més suport popular. Mireia Valentí és la delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
9: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estem veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
8: La protesta d'avui arriba després que hi ha el 35% dels docents de tot Catalunya fessin vaga en una aturada general del sector.
1: Veurem demà com comencen aquestes negociacions entre sindicats i el govern i, en concret, aquestes negociacions amb la consellera Esther Niubó. N'ha parlat aquesta matinada el president de la Generalitat, que recordem és de viatge a Califòrnia. Xavier Balló, explica'ns.
10: El president Illa diu que cal esperar la mesa sectorial de demà, però de moment continua reivindicant l'acord ofert fins ara. La vaga d'aquest dimarts no ha canviat el seu posicionament i Illa segueix limitant la negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. Dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
10: Davant les diverses jornades de vaga, ell ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre les classes.
1: Ara és un quart de tres, estem ja a la recta final del judici a la família Pujol. Si ahir va ser l'acusació, Fiscalia i Advocacia de l'Estat, avui són les defenses les que han fet el seu al·legat final. Uns al·legats en què s'ha assegurat del dret i del revés que no hi ha proves que puguin acreditar que l'Ordre

0: Carlos Bollero, hasta la próxima semana, amigo.
1: Hasta cuídate luego, mucho. Carlos, chao, tú chao, también. Chao.
2: La Ventana, con Carlas Francino.
3: 5, 6, 7, 8, valorado.
4: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
3: en España.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Ser Catalunya a Barcelona.
6: Encara pagues cada visita al veterinari?
7: Això s'ha acabat.
6: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: La Lliga ja és nostra! Però el futbol no s'atura. Aquest dimecres, l'Alavés rep el campió. Els de Vitòria lluitaran per la salvació. Els de la Victòria per una nova celebració. Aquest dimecres, Alavés-Barça. Segueix la transmissió de Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
10: Tu, escúchalo o te mando para segunda.
9: Què t'hi jugues, Barça? Dimecres, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: la versión acústica.
1: Es chula esta canción,
0: porque
1: ¿eh?
0: Es la versión acústica que a mí sí, me gusta sí. mucho.
1: Oye, tenemos al doctor Bueno, que sí, ya sabéis que es médico militar de Gómez Ulla, que es el que más sabe de citas.
0: Sí.
1: De los que estamos aquí, de los tres, yo creo que el que más sabe de citas.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sin ninguna duda.
2: No tengo ni idea de citas.
0: Sin ninguna duda. Citas ciegas es chulo, ¿eh?
1: Citas ciegas, pero bueno, fíjate, yo eso no que sé. En su día era rarísimo, ahora es constante.
0: Sí, ya, ya.
1: Porque la gente queda a través de las aplicaciones y gente que no conoce.
0: Yo ese
1: nada,
0: mundo no
1: claro.
0: lo conozco. Pero bueno, es lo que hay. Mara Torres, hasta la noche. Manuel Bartual, hasta la próxima.
3: Venga.
0: Eugenio, disfruta de Valencia, de tu verano.
2: Muchas gracias.
0: Adeu.
4: Las medias en el suelo, roto el pantalón.
5: Ser Cataluña, Barcelona. Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, Ser Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. A tothom li agrada un 2x1.
6: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment,
7: no podràs rebutjar l'oferta.
5: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
8: La guerra de Oriente Próximo.
5: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
8: Una cosa són les altres.
5: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
9: Que obri una llibreria sempre és una bona notícia, i més si està especialitzada en teatre, perquè n'hi ha ben poques. Li hem d'agrair al director Ferran Utzet. La llibreria es diu Jàssera i està situada al carrer Sitges, al Raval. Una jàssera, per cert, és, en llenguatge teatral, l'espai posterior a l'escenari per on es mouen els actors i actrius sense ser vistos per l'espectador. Si us agrada llegir teatre, teniu diferents opcions. La col·lecció Llum de Guàrdia, impulsada per Editorial Coma Negra i el Teatre Lliure, Coma Negra, que també impulsa altres col·leccions rellevants, com dramaticles i paragrafies. Aquesta darrera, dedicada a la dansa i desenvolupada conjuntament amb el Mercat de les Flors. L'Institut del Teatre, en col·laboració amb Galès Edicions, té la col·lecció Zona d'Emergència. I no hem d'oblidar editorials com Arola, que fa temps que aposten pel teatre, o sales com la Beckett i la Flyhard, que editen els seus textos propis, a més de la màquina expenedora de llibres del TNC.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
10: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
5: Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: Avui, al balcó, què en pensa Antoni Bassas del que està fent Florentino Pérez? I després, la nostra historiadora Irene Cordón ens ho explica tot sobre l'antiga ciutat de Cartago.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Mireu, del sopar de cabra, tota una generació creiem saber-ho tot. Els hem seguit, cantat, ballat, traspassat als nostres fills, i ara ens arriba l'oportunitat de fer un repàs molt, molt íntim per la seva trajectòria a través d'un documental que dimarts que ve estrena a TV3.
1: Sí, que repassa tota la trajectòria i que té curiositats dels inicis. Mireu, això és l'any 1989.
2: Què us dediqueu a part de la música? Podeu viure en aquests moments de tots els bolos, entre cometes, que heu fet aquest estiu? No podeu viure.
3: Jo no.
4: Jo he pagat els deutes aquest estiu.
2: Què feu ja més a part de la música? Amb què us guanyeu la vida, diguéssim?
5: Per exemple,
6: en Pep... En Pep és, sí, no?
5: És lampista a hores, a ratos lliures. Jo, no sé, no? Aspiro a ser actor i estic estudiant teatre.
2: Això és bonic.
5: Pel·liculilles...
1: Aquí estan amb en Miki Moto, que aleshores no sabia els noms d'un grup que encara era desconegut per la majoria. El documental, però, també furguen etapes dures, com quan la banda, pionera del rock català, decideix cantar en castellà, i els passen coses com aquesta en ple concert.
7: I en un moment durat vaig veure que deixava de sonar el baix.
8: Me cago en tu puta madre! Espera un moment!
9: Em van fotre una pedrada. Aquí explica. Me'n vaig anar al concert. A mig concert vaig plegar, vaig agafar... Me'n vaig anar al camerino.
1: Aquí el Cuco explicava com li havien tirat una pedra enmig d'un concert. Aquesta etapa, amb això del castellà, la sopa de venuts va desembocar en aquells, expliquen, com una travessa del desert, la primera de moltes.
0: De fet, si ara haguéssim d'explicar a un nen, o un extraterrestre, si voleu, qui són el sopa de cabra, tindríem tants capítols d'aquest conte èpic, perquè ho és, perquè té molt d'èpic, que la veritat és que no sabríem per on començar. Gerard Quintana, cantant, lletrista del sopa, com estàs?
10: Bé, aquí escoltant la nostra història, amb la vostra veu.
0: Gran història que ha recollit en Jordi Call, director del documental Sopar de Cabra, Tornem Enrere, produït per la Manchester. Com estàs, Jordi?
10: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Jo ara ho deia, com va ser el procés d'endreçar tant material quan hi ha tant per explicar? Perquè nosaltres ens les hem vistes avui per intentar no fer spoilers, per endreçar i per triar, perquè és que és molta teca.
10: Bueno, aquest és el nostre ofici, es tracta d'això, es tracta de... El que passa que tenen una història molt rica, amb molts moments, molts canvis, molts alts i baixos, i bueno, una història... És un carmel per un documentalista, la veritat.
0: Documentalista fan?
10: No has fet de fan.
0: No,
10: aquí no he fet de fan. No.
0: Però ho ets? Qual, ho és a dir, Gerard, perquè a vegades un s'ha de dissociar.
10: He de dir que amb 18 anys vaig passar per una botiga de discos que hi havia al carrer Diputació, que es deia Discos La Pera, i vaig veure el seu primer disc, el de l'Espiral,
0: i
10: me'l vaig comprar, i aquell primer disc m'encantava. O sigui, sí, he sigut fan. Però ara, el 2026, no els veig amb ulls de fan.
0: Tu has tingut claríssim, has dit, no ha fet de fan. Tu l'has vist, Gerard,
10: sí,
0: què t'ha semblat?
10: L'he vist una vegada. Abans d'ahir vaig pensar, abans d'anar a fer entrevistes, torno-la a veure, i no vaig poder superar els 5 minuts.
0: Va, home, va.
10: No, perquè em remou moltes coses. Vaig
0: pensar... No l'has vist sencer?
10: Sí, l'he vist una vegada.
0: Va. I no l'has pogut tornar a veure sencer?
10: No l'he tornat a veure, i he pensat, ja ho veuré el dia de l'estrena, o de la preestrena, que fem el dilluns 18 a la sala Fenomena, i després, si cal, ho veuré quan el passin per la tele. Però remou moltes coses, és cert. Van fer, penso, una gran feina, i de fet recordo quan em vas trucar i em vas dir, hem aconseguit un muntatge de dues hores i mitja, em sembla.
0: Què tenies? 6? Gravada? 8? 10?
10: No, donava per una sèrie. És, sí, una cosa que vam arribar a contemplar, sí? De fer una sèrie, una minissèrie, vaja.
11: De fet, era la idea que vaig insistir al començament, i me'n recordo durant la projecció del documental sobre Carles Sabater que vas fer, en la qual jo participava, i li vaig dir al David Bassa, això ha de ser una sèrie. I em va mirar com dient, aquest boig que diu, no? Però perquè penso que hi ha molts elements com per poder desgranar tot allò. I sí, finalment, bueno, ha quedat en aquest muntatge de 80 i tants minuts, no?
10: Déu-n'hi-do, vull dir, és un llargmetratge.
0: Sí,
11: I de fet va haver-hi una proposta després de fer una sèrie de 3 capítols, no? o de fer-ho també, però ja no era possible, bueno, ni per tant, ni per pressupost.
10: Coses que passen en les produccions de televisives que... Bueno, en aquest cas he de dir que va ser molt més llarg del que estava previst inicialment.
0: I una de les coses que trobo fortes d'aquest documental és que tinc la sensació, Gerard, que us dieu coses a través de la pantalla que no us heu dit mai.
11: Aquesta és la sorpresa. A més, com que el Jordi va organitzar les entrevistes, diguéssim, per separat, clar, cadascú parla amb aquella confiança i sense la presència dels altres. Aleshores, bé, en el documental vas descobrint coses, i vas descobrint coses en alguns moments que et sorprenen. Per això et dic que et remou, no?, en certa forma, que ens remou a nosaltres mateixos. Sí, és un exercici d'honestedat, penso, de sinceritat, perquè no diem res que no pensem cap de nosaltres, i també d'encaixar això, no? Avui li deien a en Josep, em vaig pensar molts anys que em tenies mania, no? Fins que vaig descobrir que la teva circumstància, no?
0: Això ha passat avui?
11: Sí, per exemple. Aleshores ella em deia, home, algun moment, no? Però sí, és relativament també fa poc que hem sabut de la seva circumstància i de com patia ell la seva pròpia, bueno, condició en aquest sentit.
0: Just fa un any va dir en Josep Tió que l'havien diagnosticat d'espectre autista.
11: Sí, el que passa que ja fa més, una mica més de temps. Quan preparàvem la gira de 30 anys del Ben Endins, que això deu ser, no sé, fa 4 anys, una cosa així, ja hi va haver dificultats d'alguna manera, no? A l'hora d'encarar el projecte, no? I jo dic, hòstia, això no és una... Jo no vull ser militar, no? Saps? Una disciplina, una exigència, una... I parlant, però vaig dir, no sé si val la pena que comencem aquesta gira, si ha de ser així, sincerament, això no surt al docu, però sí que és un extra.
10: Moltes coses que no surten.
0: Moltes coses que no hi ha abans,
11: que m'estic veient. I al final ell em va dir, diu, el que ho passa pitjor sóc jo amb mi mateix, no? I després d'aquí vam començar, i de fet va anar també en aquell moment a un neuròleg que ell coneixia, el doctor Jubert, també pel tema dels tinnitus, que tenia problemes de sorolls a les orelles, i allà vam començar a comprendre que hi havia coses en les que ens podíem ajudar més que enfrontar-nos, no?
0: Que important entendre. Sí. És que en el fons és un alleujament. Quan ell ho sap i quan vosaltres ho sabeu i fins i tot dieu, ara ens quadren coses, per exemple, que no sou amics. És que a mi això m'impacta, perquè penso... Cada un té una definició molt especial d'amics. Jo, per mi, sí que sou amics. Perquè sou capaços de pujar, i quan algú puja a l'escenari i les coses flueixen com flueixen, és que hi ha d'haver amistat. Però vosaltres o teniu una definició molt estricta o costa molt d'entendre que no sou amics. I ho dieu.
11: Jo, la meva teoria és que som... O sigui, som una família. I la família no necessàriament... Ets amic de la família. Tu no tries els teus germans ni els teus pares. Et trobes en una circumstància en la que convius. Aleshores, no dius la meva mare és amiga meva o el meu germà és amic meu. És el meu germà, és el meu pare, és la meva mare, per exemple, no? En aquest cas. I amb nosaltres, clar, els 15 primers anys van ser d'una convivència intensíssima. Vull dir, i ho dèiem de vegades, no? Estem més junts nosaltres que amb les nostres parelles o com la nostra família, pròpiament dit, no? I això crea una forma d'estar que no és precisament la d'amics. Després, quan t'atures, no et dediques a trucar-te per anar-te'n de festa junts.
0: És que això ho dieu, no sortiu mai por ahí,
11: exacte,
0: sols.
11: Però...
0: El Jordi fa una mica, diu, no, els vaig a posar a fer, no direm, una tasca domèstica.
11: Però jo no surto amb la meva germana de festa, tampoc. Clar. Són molt diferents.
0: Són família, Jordi. Tu et sembla encertada aquesta definició de Gerard?
10: És que jo crec que quan ells s'ajunten per crear la banda, als anys 80, la manera de relacionar-se dels joves... sobretot del lloc d'on venien ells, del carrer dels Torrats, de l'Esquad...
0: De l'Esquad, d'un lloc era, ocupa on
10: jo
0: feien...
10: Jo crec que era una manera de relacionar-se molt diferent al com concebem l'amistat avui en dia. Clar. O fins i tot com concebem les relacions entre els joves. I clar, si tu agafes la manera com ells vivien el dia a dia i ho traspasses avui en dia, pues, potser no... no coincideix amb la definició d'amistat.
0: Jo no sabia d'aquesta etapa, ara que ja no vas a parar, que en Gerard era l'últim que va entrar a la banda. Una mica ja estaven tots, no? I el bateria, en Cuco...
11: Sí, jo sempre he pensat que pensaven que no necessitaven un cantant.
0: No, però hi ha un moment que diuen...
11: A mi em van demanar lletres, jo crec que pensaven que les podien cantar ells, els guitarristes.
0: Però a més et demanen, canta l'Empordà, aviam què tal. Van així, sí, és que és molt bèstia.
11: Sí, clar, perquè...
0: I se't queden.
11: En Josep em va passar una cinta de casset perquè hi fes unes lletres. I jo vaig tornar al cap d'una setmana, jo estava aquí a Barcelona estudiant a l'Institut del Teatre, vaig tornar al cap d'una setmana, no sé si era Dols o Fes la maleta, una de les dues, i el boig de la ciutat. I vaig anar al local i... Però m'has canviat aquest fraseig, això, altre. Dic, mira, espera que ho canto, no? I vaig cantar i... En saps alguna altra? Dic, l'Empordà? Perquè l'Empordà la va escriure el Jaume Rufí, sí, que era el meu company de pupitre o institut.
0: Sí.
11: Aleshores, per mi, tot allò era part de mi, també, no? De fet, ho dic més d'una vegada, referents, he tingut el Dylan, molts altres, fins al Brel, no? I el Jaume Rufí, segurament. I allà va ser la prova, i la meva prova per quedar-me va ser l'Empordà.
0: Una de les sorpreses, també, preparant amb en Guillem... Hi ha una frase que dieu, és el món... Vosaltres dèieu, això no va enlloc, estem fent concerts, éreu molt joves, ningú us feia massa cas, fins que proveu amb les maquetes. La maqueta...
1: Salva el grup, és el que diuen.
0: Salva el grup. I què saps tu de les maquetes, Guillem Delso?
1: Clar, jo he hagut de reconèixer el desconeixement de què era una maqueta. Clar, la meva generació no ha arribat una maqueta. I vaig veure el docu i diu, les maquetes ens han salvat. Dic, què són les maquetes, Anna?
11: Clar,
0: és
11: la
0: fort,
11: maqueta.
0: Què són les maquetes, Gerard, per qui ens estigui escoltant? Per nosaltres ho tenim claríssim, però...
11: Sí, no és algú que sigui bonic o bonica, no. Una maqueta és una cinta de casset, generalment era, en la qual, doncs, bé, feies el... com el...

0: poder ensenyar als nets, no? Que vam tenir un grup i sí, la vam gravar a Pals, en una carnisseria, a la part de darrere del, de la botiga del carnisser, que tocàvem una orquestra els caps de setmana, i la vam gravant allà.
1: Amb el Terra Sangonós?
0: No, el Terra Sangonós era l'altra part, però, bueno, gairebé, eh? I després, doncs, allò vam deixar amb quatre bars i va volar. I quan vam anar a fer aquell concert a Santa Coloma de Farners, ens vam trobar un pavelló ple de gent que cantava i se sabia les lletres. I ens vam mirar i ens vam dir, ara no podem deixar això. I això era l'any 88.
1: Quantes vegades ara això no puc deixar?
2: Això us passa moltes vegades. Jo, veient la trajectòria, que dieu això se'n va a Norris ara, anem a fer un concert de comiat i ompliu. Vull dir, la sensació que heu tingut molts alts i baixos, però que la gent sempre us ha esperat, sempre ha estat allà amb vosaltres.
0: Sí, som aquí gràcies a la gent, això està clar. I a l'hora d'encarar el documental, recordo quan vam començar a parlar també amb l'Alba de la Manchester, era allò de... Jo els hi deia, no volem fer un documental d'un públic reportatge dels grans moments, del sopa. El que ens agradaria era fer doncs el retrat dels moments en els que hem hagut de tirar endavant, en els que el més fàcil era dir deixem-ho, no? Aquella punt de superació, no? I sí, de fet, alguns dels títols que vam dir així en primer d'allò, abans de començar ni a treballar, era per fer-nos la idea, era de derrota en derrota o de fracàs en fracàs.
1: És que és,
0: no?
1: Així, Jordi Call. Ara tu ho deies al vendre el documental, són alts i baixos. Els baixos estan molt ben explicats, que és que potser el que desconeix més el fan.
3: És que jo crec que quan expliques aquests moments difícils de la banda... crec que hi ha un error quan de moltes bandes de pensar, de moltes bandes i de moltes històries, també històries de futbolistes, no? De pensar, no, és que no, només m'entendran si venc els meus grans èxits. I jo crec que és al revés. O sigui, crec que realment quan empatitzes molt més i amb algú és quan entens els moments difícils com els ha viscut, no? I aquí jo crec que una de les coses que veurà la gent, els espectadors que vegin el documental, és com se n'han sortit d'aquests moments difícils. I com els han viscut. I a més, jo crec que ells han sigut molt generosos explicant la realitat amb totes les espines del món, no?
1: Clar, jo vull saber com en Gerard Quintana, quan veu el documental aquesta primera vegada, la segona, aquí no vas arribar, si només vas veure 5 minuts, aquell moment en què tu, Jordi Call, has triat un tall de la Pilar Rahola, aquest és un dels capítols més foscos de la vostra trajectòria, havíeu decidit cantar en castellà, i us cau les 7 plagues d'Egipte, i una d'elles.
4: Van posar-se nerviosets i es van enfadar una mica, i aleshores a mi em va semblar que van pixar una mica fora de test. És a dir, no passava res, escolta, si la gent em posava diners, fantàstic. Si hi havia qui deia que això és el món convergent, escolta, oblida-te, tu fas rock en català i no pertanys a ningú, ja ho sabem que no pertanys a ningú, però van necessitar fer la postureta. No, és que nosaltres som lliures. Sí, home, sí.
3: Aquí el Cuco té una frase que em sembla que defineix molt bé Sopa de Cabra i que podria ser un títol alternatiu, que és nosaltres som Sopa de Cabra i que us donguin pel cul.
0: A tots.
3: Jo crec que aquest era l'esperit seu, no? És igual, que pot estar tothom en contra nostra, però nosaltres volem anar cap aquí, anirem cap
1: som
3: aquí.
1: Som roquers i volem obrir horitzons. Però sí, jo crec que tu, Gerard, pateixes de veritat, amb tot el que passa en aquell concert i la pedrada que posàvem abans. Tu allà, no sé com ho tens arxivat a la memòria, en quin espai, si en el de una mica dolorós, molt dolorós, o vull oblidar-ho.
0: Jo hi ha moments que he pensat tant de bo no ho haguéssim fet, per exemple, aquell concert, no? Però és perquè jo faig música no per ser ric ni famós ni punyetes d'aquestes, ni ho fèiem, sinó perquè ens creiem l'esperit i d'alguna manera l'esperit de tota aquella música que venia dels 60s, dels començaments dels 70s, que representava una revolució juvenil amb la qual ens emmirallàvem i ens sentíem doncs forts per enfrontar-nos a tots i per canviar les coses. I de sobte, jo sempre me'n recordava i citava en aquella època, me'n recordo una frase del Marley que deia, si li demanes un favor a un polític se'l voldrà cobrar 100 vegades, no? I havíem construït un camí fins al 91 en el qual no vam necessitar ningú, sobretot veníem de comarques, era multitud

0: Dinari, ens vam créixer a través de les ràdios municipals, sobretot, no? Era algo molt d'arrel, no?, amb la gent. I de sobte vam arribar aquí a Barcelona i ens van posar allò de Generalitat de Catalunya presenta oficines, ressons, i va ser una cosa que van fer els manejaments en aquell moment, almenys el nostre, d'esquenes a nosaltres, i jo vaig reaccionar, però amb tot el volcà que tinc a dintre...
1: No em vull agenollar...
0: davant
1: de Jordi Pujol.
0: Exactament, sí, aquesta era la cosa.
1: Jo no recordava i flipat, i dic, i a més amb tu dient això, vaig reaccionar.
0: Sí, sí, sí, amb molta, molta mala hòstia. De fet, tot va venir de que ens vam negar a anar a una fotografia que s'havia de fer davant del Sant Jordi pel diari Avui en aquell moment, amb tots els grups, i en aquell moment, aquell matí, vam veure els diaris, vam veure la notícia, vam veure el conseller, vam veure... No hi havia cap música a la notícia.
1: Era el concert, recordem, amb Sang Traït.
0: Sí, sí, en Sau i els Pets. I era com un projecte institucional, no? I vam dir, però què collons és això? Doncs no anem a la foto, saps? D'entrada, no volem participar d'aquesta història, ja veurem si toquem. I allà es va despertar tota una reacció que... Jo aquell dia me'n vaig anar al cinema...
1: Mira, jo no l'ha fet l'espoiler, ho anava a dir, però dic que és un... a mi m'ha flipat això.
0: No diré la pel·lícula que vaig a veure.
2: I he de dir una cosa, que quan...
1: Abans d'aquest concert, se'n va al cinema.
2: Sabent tot això, vaig tenir accés a l'arxiu del concert dels quatre grups que hi havia, el concert sencer de Sopa, que finalment no es va veure sencer, es va veure només una part del concert.
0: Exacte.
2: En el muntatge final que es va fer per la televisió. I realment em vaig quedar sorprès de l'energia que hi havia allà dalt aquell escenari i de l'energia que hi havia al públic. O sigui, jo crec que és un dels millors concerts que he vist de Sopa, suposo que per la ràbia que duien a dins.
1: Només faig que pensar que a l'època aquesta no hi havia mòbils. Tu t'imagines que hagués estat tota aquella etapa que vosaltres poseu portades de diaris, però tot això amb les xarxes socials. Tremendo.
0: Uau, hauria sigut, sí, bestial. Bé, també el fet que en aquell moment no hi hagués xarxes i que durant tots aquells, bueno, tota una quasi la meitat de l'existència de Sopa, no? No hi hagués aquest tipus de relacions humanes a través de les xarxes, ni aquest safareig que hi ha ara a través de les xarxes, penso que fa que molta gent que podrà veure el documental es pugui sorprendre, perquè s'han fet moltes idees de nosaltres o de les nostres decisions, com si a vegades fóssim fruit d'una estratègia de màrqueting, però no, sempre hem fet el que ens passava, o sigui, no hi havia cap pla premeditat. Sempre hem tirat endavant i hem pres les decisions en funció d'algú molt cert que ens succeïa, no? D'una entelèquia o d'un pla mestre que teníem per fer, doncs ara anunciarem l'última gira i farem un... No, és això. En aquest moment ens estaven passant moltes coses i només ens quedava...
1: Que us colpien profundament, no?
2: No, en dono fe, i jo diria que encara avui en dia encara els hi passa.
0: Sí.
1: Que us passa de tot.
2: És molt difícil, sí. Quan vam començar a fer el documental, de pensar o d'intentar imaginar què veuríem durant les gravacions, perquè tot era molt canviant.
0: Sí, sí, és així.
1: I insisteixo en la generositat. Jo imagino que vau tenir una conversa. Hi ha el capítol amorós, la nòvia de sempre, d'en Gerard, que marca també moltes lletres.
0: Això va ser una decisió del... O sigui, jo això ho vaig saber després. De fet, ella em va escriure i em va dir, m'han trucat del documental per participar.
1: Estem parlant de la Glòria, sí, que va ser la nòvia d'en Gerard Quintana. Era la nòvia del Sopa de Cabra,
0: sí.
1: Exacte. I surt en el documental. I penso que hi ha generositat per part teva, Gerard.
0: I per part seva,
1: bona
0: també.
1: Idea, i per part de la Glòria. Sí, a qui conec, li envio una abraçada. Sí.
0: Absolutament. Per mi va ser una sorpresa. Vull dir que jo no sabia la gent que estaven decidint ells que participarien al documental. No ha sigut un... O sigui, tingut absolutament...
2: No ens han fiscalitzat.
0: Llibertat.
1: Aquí anava.
0: I, de fet, un documental ja és això, no? Vull dir que és una mirada molt personal de la persona que ho fa. Té més a veure amb el cinema que amb el periodisme. L'altre seria un reportatge.
2: Totalment. Jo penso que en el cas de la Glòria no és una mirada de safareig, jo crec,
0: no.
2: De cotilleo. És una mirada de pensar que era una persona que ha sigut important en la història de la banda.
1: Però a més una reflexió sobre la fama, sobre l'èxit,
0: sí.
1: Sobre tot el que significa... ser tan famós. Ser un cavall salvatge, deixa'm-ho dir.
0: Sí, jo em pensava que era un drac i només era un cavall salvatge.
1: Això ho entendreu els que... No he fet spoiler, no?
2: No.
1: Estava preocupada jo, Jordi, amb els spoilers.
0: No, però sense la Glòria, clar, no hi hauria Si et quedes amb mi,
2: no,
0: ni
2: i...
0: Nits de Glòria, ni Glòries de Sitges, ni tantes cançons.
1: Mira, hi ha
0: cançons.
1: Una cosa que dius molt bonica amb Camins, que dius, no sé per què ens feu entrevistes, si està tot a les cançons,
0: sí.
1: I és cert.
0: Sí.
1: I això
0: sí,
1: ho sabem els que us hem escoltat, i dius, si aquí està tot.
0: Algunes estan més encriptades, i sempre el 99% diria jo, cada cançó és fruit d'algo viscut i d'una vivència d'aquelles que et deixen petja, i algunes s'entenen més explícitament i altres menys, però sí, jo crec que no, només caldria escoltar les cançons per saber.
1: Com encareu ara la gira? Hi haurà bronca després dels concerts, o ja heu decidit que no hi ha bronques després? No es parla del concert i punt.
0: No ho sé. Bueno, aquí vam arribar a aquesta conclusió després de temps, perquè hi havia bronca cada concert, després de cada concert durant un temps.
2: Això és rock and roll, també.
0: Això és rock and roll, també.
1: Jordi, aniràs o no divendres a Ras Matàs?
2: I tant. Sí, sí, moltes ganes. A més, és un espai, el Ras Matàs, antic Celeste, que forma part de la història de la banda, i em ve molt de gust veure'ls ells allà, a aquest espai.
0: Això és fruit d'una reflexió de gairebé un any, On començaríem la gira?
1: Mira,
0: que ho podíem haver fet a altres espais, dèiem el Sant Jordi, que també hi hem tocat diverses vegades.
1: Que no us creieu, clar, quan vau tocar altres vegades. Ens han quedat tants temes que, veus, de la sèrie a mi em semblava bona idea. Ja t'ho pensaràs.
2: Hagués
1: amb tot aquest
2: bé,
1: material. Hagués
2: estat bé.
1: De moment...
0: No destrueixis el material, de moment.
1: No destrueixis. TV3, aquest documental Torna Enrere de la Manchester, que ha dirigit en Jordi Call, gran documentalista, que ja ho has demostrat en aquest tipus de documentals. Moltes gràcies per aquest documental, per
0: gràcies
1: ser avui al balcó, Gerard Quintana. Un plaer que hagis estat avui. Fes una abraçada en Josep Tió.
0: De part vostra.
1: A tots.
0: I
1: a
0: bé,
1: tots,
0: el 15, el 15 i el 16 no podeu ser amb nosaltres, Cucó, perquè està ple el Ras Matàs, la sala més emblemàtica amb la que segurament, i el que significa, no, la nostra trajectòria, però hi ha més concerts. I si el 19 voleu veure també aquest Tornar Enrere, aquest documental, i si no, podreu veure la carta.
1: Ja veuràs quan vegin el documental les ganes que tindran d'anar-hi. Gràcies, molta sort i encerts.
0: A vosaltres.
1: Abraçades.
2: Gràcies, Anna.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Pendents del Parlament, continua la compareixença extraordinària de la consellera d'Interior i el major dels Mossos. S'han disculpat tots dos per les infiltracions de dues agents en assemblees sindicals de professors. La consellera ha anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi. Seguint aquesta compareixència, hi ha l'Andrea Villari. Andrea, explica'ns.
3: Sí, la consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
4: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
3: I afegeix que és fruit de la inèrcia operativa. Per això ha demanat perdó.
4: No és una decisió de caràcter polític, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
3: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi o almenys requereixi autorització.
5: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
3: Perquè un cop revisat, admeten que la infiltració
5: no era oportuna o necessària.
3: L'oposició però ho veu insuficient i demana de pura responsabilitat.
2: Veiem que aquesta compareixença segueix aquesta hora al Parlament. És el so en directe ara amb la consellera d'Interior.
4: La propera vegada es farà millor i aquí pau i aquí glòria. No hem fet això. Hem dit, hi ha hagut un error amb l'operativa, no malintencionat, però que és un error. I té una gravetat que ja s'ha expressat en el conjunt de les seves intervencions. I davant d'això nosaltres què fem? Prendre mesures, falcar millor, en aquest cas, i ordenar els que ho han de fer des de l'operativa, perquè és important diferenciar-ho, això. Un conseller al qual li tinc molt apreci i estima va dir una vegada: no permetré que hi hagi ingerències polítiques en l'operativa policial, però tampoc ingerències policials en les decisions polítiques. I també va dir que les tasques operatives i de policia judicial han de funcionar amb l'autonomia que mereixen. Nosaltres el que fem és justament això, respectar que les tasques operatives de la policia, també quan funciona com a policia judicial, per això jo he dit, Pellicer, que hi ha coses que afecten a la feina de la policia que la consellera no ha de conèixer, no em referia a jo a dir que facin el que vulguin, no era això. I si s'ha interpretat així, ho explico ara perquè quedi clar.
2: Doncs aquesta és la consellera d'Interior ara mateix, encara en aquesta compareixença des del Parlament, en què s'han demanat disculpes per aquesta infiltració de dues agents en una assemblea de docents. La majoria de partits de l'oposició ho han criticat, també els sindicats USTEC i CGT consideren insuficients aquestes explicacions i aquestes disculpes, asseguren que no n'hi ha prou i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió, consideren aquests sindicats, conscient, que ha de derivar en dimissions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
7: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
2: I avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estat escridassat en un acte de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil a Baeza, Jaén, quan han recordat els agents que van morir la setmana passada a Huelva mentre perseguien una narcollanxa.
8: Mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos. Entiendo.
2: Això ha passat. Després, Marlaska ha dit que comprèn el seu dolor i la ràbia.
8: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la ràbia.
2: Fons de Moncloa asseguren que l'absència del ministre al funeral dels dos guàrdies civils aquest cap de setmana va ser un error. Ell era a Canàries gestionant la crisi de l'antivirus, però admeten des del govern de Pedro Sánchez que hauria d'haver estat en aquell enterrament. I atenció, perquè a França, a prop de la costa de Bordeus, hi ha un altre creuer amb 1.700 persones confinades per un brot de gastroenteritis desconegut. S'investiga una possible intoxicació alimentària que està afectant ja com a mínim 80 passatgers. Ha mort un home de 90 anys. Les autoritats franceses sanitàries asseguren que això no té res a veure amb l'antivirus, però ja aquest creuem 1.700 persones confinades. I a l'Audiència Nacional, demà a aquesta hora, molt probablement ja haurà quedat vist per sentència el judici a la família Pujol, més de mig any després que comencés. Avui, al·legat final dels advocats de la defensa, com el del principal acusat, el primogènit Cristóbal Martell, que és el seu advocat, carregava així contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que diu l'acusen sense tenir proves.
9: Uno espera columna pruebas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas.
2: I els Mossos han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7, a l'altura de Figueres. Els ocupants del vehicle han fugit de matinada direcció Barcelona amb un altre vehicle i encara no se'ls ha localitzat. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: La policia catalana els busca des de les 2 de la matinada i, segons ens expliquen fons dels Mossos, una patrulla a aquesta hora ha detectat moviments sospitosos en una àrea de servei i, quan s'hi han apropat, els homes han abandonat un Porsche Cayenne a la carretera i han fugit amb un altre vehicle en direcció sud. Sabem que venien de França. A l'interior del cotxe, els agents han trobat 12 fusells de sal i ara, mentre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos intenta localitzar els fugitius, la policia científica està comprovant l'estat d'aquestes armes. A Catalunya fa temps que els Mossos reconeixen que els preocupa la presència creixent d'armes de foc vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: I a un mes pel nou Festival Sónar hem conegut la programació completa, també els horaris exactes per dies i escenaris d'aquesta 33a edició del festival. Caps de cartell, els principals, els britànics de Prodigy, també les DJs del moment, Charlotte de Witte o Emily Lenz, i el raper londinenc Skepta. I atenció, perquè hi haurà un home que es diu Speedy J, britànic, que estarà en un escenari 360 en què anirà combinant artistes durant tot el festival. Speedy J, que són així. Ja és pels més atrevits.
1: El meu fill, ja.
2: Del 18 al 20 de juny, la primera edició que es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet, sense edicions de dia i de nit, i amb una nova direcció, perquè ja no hi ha els històrics fundadors del festival fa més de 30 anys.
11: Un Sónar repensado, redissenyado, renovado, però també fiel a su ADN. Diria un Sónar más Sónar que nunca.
2: És François Joisic, l'emprenedor belga que agafa el relleu d'aquests tres socis que ja des de l'any passat es van desvincular de la direcció. Recordem aquell any marcat pel boicot que es va fer l'esdeveniment per ser propietat del fons pro-israelí KKR, i aquest any espera el Sónar superar els 160.000 assistents de l'any passat.
1: Escalfant motors, doncs, pel Sónar. Ovalle, com estàs?
12: Molt bé, bona tarda.
1: Que avui tenim... Què t'hi jugues, Barça, Bermúdez i companyia?
12: 8:45.
1: Sé que tens ara, per això, la vista fixada en l'Espanyol. Espanyol.
12: Minut 32, camí del 33, té un córner a favor, està empatant a 0, una victòria avui seria mitja salvació.
1: Home,
12: més de mitja salvació, de
1: la
12: fet.
1: La salvació.
12: Sí, no, potser no seria encara matemàtic, però seria un pas de gegant i pràcticament certificar-ho. I, lògicament, estarem molt pendents del final d'aquest partit, de l'Espanyol Atlètic Club, perquè, per sort, el Barça no s'hi juga res.
1: Clar.
12: No.
1: Com és? Com s'enfoca el partit d'avui? Perquè avui estàs aquí al meu costat.
12: Mira.
1: No estàs concentrat com altres vegades. Estàs aquí, relaxat...
12: Doncs mira, abans d'ahir va ser l'aniversari de Fermín, ahir va ser el de De Jong... I fixa't si és poc important el partit que s'han quedat a casa celebrant el seu aniversari. Ha dit Hansi Flick, saps què? Que quedeu-vos allà, foteu-vos una mariscada i no vinc.
2: És com quan tu fas un balcó el dia 31 de desembre, que saps que et pots relaxar més. Saps que no un dia de cada dia.
1: I els rivals, que aprofitaran per colar algun golet?
12: L'Alavés és rival directe, no directíssim, de l'Espanyol en la lluita pel descens.
2: Mm. És que avui estan mirant fent el calendari, els números, de quins poden pujar, quins poden baixar, i és
1: i tela,
2: difícil
1: clar,
2: fer-ho.
12: Mira, hi ha l'Espanyol, el Girona, l'Alavés, el Mallorca, el Sevilla, l'Elche... Mm. 6, el Levante 7, i hi ha algun que no està salvat matemàtic, tot i en València, que ho té prou bé, però encara no està salvat matemàtic. I clar, l'Espanyol deia, escolta, a sobre que heu guanyat la Lliga, a sobre ara anireu al camp de l'Alavés, us deixareu guanyar i ens fotreu a nosaltres, no?
1: Clar.
12: I home, doncs, el que ha de fer l'Espanyol és fer la feina, perquè
1: exacte.
12: Si no, saben que avui és un dia de... Campo i playa.
1: És veritat. Escolta, Bermúdez seguirà fent de Florentino, com ha fet avui el que t'hi jugues. Jo estava
12: fent-me
1: el tàper i que se'm caien les llàgrimes.
12: És que crec que el GAC encara continua i podríem anar... Saps?
1: Pujant
12: o sigui, pujant la regleta, el volum del so, i escoltaríem tot el dia Bermúdez. El que passa és que avui, a part, a les 9 de la nit, és a dir, en ple que t'hi jugues Barça,
1: hi ha una
12: entrevista del propi Florentino amb Pedrerol. Clar,
1: sí.
12: que és que el GAC es fa sol.
1: Clar.
12: Aleshores farem l'entrevista real i l'altra. I anirem fent...
2: Jo m'havia imaginat que ja era la primera entrevista com a pròxim candidat a les eleccions al Real Madrid.
12: Ja comença a ser, ja comença a ser això, no?
1: De fet, m'has fet aquesta broma, Joan. Ja.
2: Com a debat.
12: Ara començarà a fer una, gira pels mitjans afins. Clar. Comença per la Sexta i prou.
1: No, i l'ABC, sobretot, i sobretot a l'ABC.
12: I l'ABC.
1: Que avui ha perdut un subscriptor.
12: Compte...
1: Compte, què dic?
12: És igual, m'ho guardo, Ja t'ho diré un dia d'aquests.
1: D'acord, disfruteu el que t'hi jugues, feu-nos riure.
12: Fins ara.
1: Fins ara. Com estàs?
13: Molt bé, bona tarda.
1: Avui és d'aquells dies de sol d'hivern. He trobat que havia tornat l'hivern. És a dir, els que havien fet canvi d'armari, avui s'han sentit malament.
13: I espera.
2: Ja ho va avisar el Carbó. Ja ho vas dir. Hasta el 40 de mayo no te quites el saio, va dir. En català, que no sé com és.
13: La recordes o no en català?
2: No.
13: És molt maca, també.
2: Com era?
13: Fins al 70 d'abril no et llevis un fil.
2: Ah, això ho
1: veus.
13: I n'he de buscar, l'altre llegia una per les xarxes en anglès, que venia a dir el mateix, però en anglès. És una dita molt coneguda, suposo, a latituds mitjanes, no? I és que és això. I la idea és que, a veure, els que us agrada la calor, veu tenir molt a l'abril, i tornareu a tenir premi, tot apunta que a partir de la setmana vinent, quan ja tindrem temperatures pròpies de finals de maig, que sol ser un final normalment ja calorós durant les tardes. Però abans, divendres, és probable que la cota de neu al Pirineu baixi fins als 1.300 metres. Encara hem de mirar aquests detalls, però és una cota molt baixa, res excepcional, la primavera ja té aquestes coses, però vaja, que encara venen uns quants dies en què la temperatura serà baixa, amb aquesta combinació que avui provocava més sensació de fred, tot i el sol, no?, amb aquest vent, que a més el que guanyarà més protagonisme. Atenció, sobretot, a les comarques de Lleida, especialment al Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, i a totes les de Tarragona, ja que el mestral i el ponent aniran bufant a les immediates hores, però es reforçarà demà a la tarda quan assolirà cops màxims de 70-80 km per hora. A la resta de Catalunya no arribarà tan fort, però igualment es farà sentir a les comarques de Barcelona refrescant l'ambient. En un dia, el de demà, que serà assolellat en general, però encara amb alguns xàfecs. De fet, fins la mitjanit a les comarques de Girona, sobretot el Pirineu més oriental, cap al Ripollès, també a la Garrotxa, al nord de l'Empordà, i a les Guilleries fins la mitjanit encara alguns xàfecs, com les últimes hores, sense acumular grans quantitats d'aigua. Després de matinada, s'activaran els núvols a la Costa Brava. Des del nord fins al sud, xàfecs que ja podran ser més intensos, però afectant tan sols aquesta part de Catalunya. I demà, doncs, continuaria igual la situació, és a dir, a la gran part de Catalunya sol, amb aquest vent que hem dit, temperatures molt semblants a les d'avui, i a la tarda a les comarques de Girona, nou xàfecs i alguna tempesta que descarregarà amb intensitat.
1: Doncs gràcies, Carbó. Demà actualitzem.
13: Que vagi bé.
1: Abraçada. En Toni Suárez és el control de so. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 13 de maig, que recordem que tenim doble programació, a partir de 8:45. Per SER Catalunya tenim el Kit i Jugues Barça i per la SER tenim Carrusel Deportiu. Ara sí. Joan, què ha de sonar?
2: Alicia Keys.

0: Fa 25 anys, en concret el març de l'any 2001, Alicia Keys es feia famosa mundialment gràcies a aquesta poderosa veu i en concret el seu primer àlbum anomenat Songs in a Minor. De fet, aquesta cançó que estem escoltant és ella doncs, interpretant una de les cançons d'aquest àlbum, que és How Come You Don't Call Me. Aquell 2001, Alicia Keys tenia 20 anys, va passar de ser una adolescent que es va criar sola a Harlem a guanyar 5 premis Grammy, entre ells el de millor àlbum R&B i millor artista revelació.
1: Best new artist goes to Alicia Keys.
0: I ara, 25 anys després, el que està fent és celebrar l'aniversari, en concret, de la cançó que ho va canviar tot, que és aquesta, Falling. Era el single d'aquell àlbum i ara, com et dic, doncs una mica l'artista nord-americana està celebrant l'aniversari d'aquella cançó que tantes coses bones li va portar a la seva carrera. Avui escoltarem una de les reversions de les actuacions d'aquella cançó que ha fet, que és preciosa. L'ha fet a l'escenari del programa American Idol, que ha celebrat aquest cap de setmana la seva gran final.
2: Welcome back to the Idol stage, Alicia Keys.
0: I així ha cantat Fallin'.

Però no ho ha fet sola. Jo he assistit, m'he vist aquesta actuació potser 6 vegades, sí, ja des del cap de setmana, perquè hi ha una actuació sorpresa, una convidada estrella que ens encanta, que és la nostra meravellosa Rei. Ah.

0: Jo diria dues grans veus d'aquest segle cantant aquesta meravellosa Falling, sí. Que si podeu la podeu recuperar a YouTube perquè està molt bé.
1: Doncs ja ho sabeu, jo la recupero, estic segura.
0: Clar que sí.
1: Dos minuts, i ja hi ha aquí assegut l'Antoni Bassas, també amb la mirada fixa a aquest espanyol atlètic.
2: I sentir també la música.
1: I sentir la música, per això. Segueix, segueix. Ara tornem.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Quan arriba el bon temps, les nespres prenen tot el protagonisme, gràcies al seu gust que combina la dolçor amb un toc lleugerament àcid. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum parlem de les nespres. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Sí, una fruita de temporada ben refrescant per aquesta època de l'any.
1: Quines propietats nutricionals tenen?
2: Les nespres són baixes en calories i riques en potassi i són molt saciants. A més, la pectina contribueix a reduir el colesterol i a protegir el sistema cardiovascular. També ajuden a regular el trànsit intestinal i pel seu alt contingut en aigua afavoreixen l'efecte diurètic i l'eliminació de toxines. També ajuden a regular la glucosa. Per tant, les persones amb diabetis poden consumir-les amb moderació.
1: Quins són els seus orígens?
2: La nespra és originària d'Àsia, on s'hi cultiva des de fa més de 1.000 anys, fonamentalment amb finalitats ornamentals, tot i que no es va començar a comercialitzar àmpliament fins al segle XIX. Actualment, als Països Catalans es troba sobretot al litoral, amb un cultiu destacat a Callosa d'en Sarrià, al sud del País Valencià, reconeguda amb denominació d'origen per la seva qualitat. També es troba en patis urbans de ciutats com Barcelona.
1: Quines varietats n'existeixen?
2: La nespra es pot classificar en dos grans tipus. La del Japó, la més popular, amb un gust dolç i refrescant, i l'europea, que presenta un perfil més agredolç i una textura més aspra al paladar. D'entre les varietats més comercialitzades destaquen l'algar, l'algerí, la golden nugget, la peluche i la tanaka.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Somos ya 11 millones los socios del club.
10: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
11: Sí, como el 50% en todas las legumbres. Canjeable en un cupón.
10: Que te renta un montón. Solo el 14 de mayo.
12: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: Soy Raquel de Carglass. ¿Llevas viendo este impacto desde hace días? Entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
14: Carglass cambia. Carglass repara.
15: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
16: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet.
17: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: Renueva tu ingenio cada día con la nueva sección de juegos del País. Ahora con más funcionalidades para más entretenimiento. Entra al archivo completo, sigue tu racha y disfruta en exclusiva de juegos de autor como Tarkus o Mambrino. Suscríbete solo a juegos por 3 euros al mes o hazte suscriptor premium y accede también a todas las ventajas del País.
19: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: 7:48, ja has assegut aquí l'Antoni Bassas els dimecres. Quin gust escoltar-te, perquè jo sé que ahir vas... La vas veure en directe?
1: No, estava moderant una taula rodona i a l'acabar vaig agafar el mòbil i vaig començar a rebre missatges al WhatsApp de...
0: Amb la paraula Florentino.
1: Ho has vist, ho has de mirar, és patètic, és al·lucinant, aquest tio s'ha tornat boig... I jo pensava, bueno, però
0: què? Però què ha passat?
1: Jo sabia que havia convocat una roda de premsa per les 6, però vaig pensar, bueno, caram, la gent... Però clar, com que el meu grup de gent és molt culer, vaig
0: pensar... Tothom pensava que dimitiria, pensaven.
1: Jo no, tenia claríssim que no. Però bueno, és igual. Vaig pensar, bueno, estan exagerant. La primera cosa que vaig fer quan vaig arribar a casa, perquè a més a més és ahir, per coses de la vida, vaig xupar sol i em vaig posar...
0: Sol amb Florentino.
1: Amb el YouTube.
0: Quina nit, quina gran nit.
1: Bueno, tu no saps el sopar que vaig tenir allà, però és que no me'n sabia venir, saps? Saps com aquell que està menjant crispetes? Sí. Pues una cosa així. Després, clar, bueno, dius, un moment, aviam, això de què va? I això va de coses molt... En lo futbolístic és barcelonitis, és aquesta cosa de los tercios de Flandes, de que en Espanya no se pone nunca el sol i que el Madrid... I que, bueno, això ja ens ho sabem, però des del punt de vista de la comunicació social, política, aquí hi ha unes traces molt clares, unes restes molt clares de la comunicació que s'està portant ara molt a terme i que Trump, Donald Trump, ha posat en marxa. Tu pots veure coses de Trump en Florentino fins al punt que no saps si estàs davant de Donald Pérez o de Florentino Trump.
0: En sí que deia avui, però... de Trump i de Biden,
1: perquè per desgràcia una de les coses que es notaven ahir és que Florentino Pérez s'ha fet gran, repapieja, es repeteix... És aquelles coses de les persones grans, que hi ha persones grans que repeteixen les coses i que van mirant el mòbil, no se les entenen quan parlen, i evidentment mostren una estructura mental, cultural, pròpia d'una altra època. Com sempre, la millor manera de veure-ho és amb l'exemple, no? Què diu Donald Trump d'ell sistemàticament? Que ell ha sigut the greatest president in the history of the United States, o sigui, el president més gran de la història dels Estats Units, no? Què va dir ahir Florentino Pérez?
2: Llevo 26 años aquí, pero yo, si no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes, que me da vergüenza también decirlo.
0: Me da vergüenza decirlo, sí, sobretot.
1: Sóc el més gran, no?
0: Sí.
1: Sóc el més gran. Donald Trump va dir d'una periodista que li sortia sang de tot arreu i per això estava tan nerviosa. Va dir d'una periodista, tu calla, porqueta grossa o una cosa així. ¿Qué va a decir ahí Florentino Pérez?
2: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
3: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
0: Bueno, sí. Es que es fortíssim.
1: Sí, sí, sí. És a dir, bueno, i moltes més coses, perquè va atacar els mitjans. El New York Times és el pitjor... El New York Times va dir és una vergonya pel periodisme. Què va dir ahir Florentino Pérez? Doncs em dono de baixa de l'ABC i els mitjans que ataquen. Falsa modèstia. Trump, em presento pels homes i les dones oblidades d'aquest país. Florentino Pérez, em presento perquè no us robin el club als socis. Em presento pels socis. Absència de modèstia, com ha quedat clar, sí. Sóc el millor president de la història.
0: Però me da vergüenza decirlo.
1: Teoria de la conspiració, m'han robat les eleccions, m'han robat 7 lligues, I després aquest altruisme, o sigui, aquesta bondat, quan Donald Trump ensenya aquella cosa de la intel·ligència artificial, aquella imatge, que ell és com Jesucrist, i diu, és que jo faig millor les persones, i Florentino regala el futbol als nens que ho necessiten.
2: Pues porque es bueno lo que hemos conseguido del Tejue. Por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
1: Fixa't si sóc bona persona, que gràcies a mi els nens d'Àfrica veuran el futbol de franc, no?
0: O sigui... La manera de parlar, d'entonar, sempre ho fa així, no?
1: Bueno, sí, d'aquesta manera, però ara com que s'ha fet gran, i a vegades ja sembla Ozores, que no se l'acaba d'entendre, Mariano Ozores, a vegades tenia moments de Torrente, a ver, la niña esa, bueno, això... això és masclista, caspós, de Torrente, o sigui, no ho hauria dit millor, no? En fi, i després aquesta cosa de no ens rendirem mai, o, com va dir ahir Florentino Pérez, a mi m'hauran de treure trets.
2: ¿Usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions, y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar.
1: Sí, això és molt interessant, perquè fixa't que ell diu, i no li falta raó, escolti, fa menys de 2 anys el Madrid era campió d'Europa i de Lliga, 2024. Mm. D'acord. Però aquests 2 anys que han vingut a continuació són un absolut desastre. No vagi dient que és normal que els jugadors es peguin cada dia, perquè en aquests 2 últims els hi ha posat una multa de 500.000 euros a cada un. Tan normal no serà, no? Però això és exactament el mateix que Trump quan li pregunten pel fracàs de la guerra de l'Iran. I diu, perdoni, als Estats Units es va estar 18 anys al Vietnam. En canvi, a Iran hi hem estat unes setmanes. Mm. Vull dir, relativitzar les coses, comparar-les amb coses que no tenen res a veure o tenen poc a veure, i tirar pilotes fora i considerar que tot, o sigui, el desastre més absolut dels 2 últims anys... Mbappé, fitxar Xavi Alonso, carregar-se'l, posar l'Arbeló, aquests es peguen, els pàrquings i la insonorització del Bernabéu, tot això va molt bé. No?
0: Però el ressort que fa que ell digui, doncs ara vull fer una roda de premsa, és a dir, la ràbia aquesta que té o l'amargor, qui ha estat l'espineta, creus?
1: Saps quina és? Que demà hi ha partit el Bernabéu. I ell ha d'aturar la xiulada preventivament. Demà hi ha Madrid-Oviedo. I ell seurà a la llotja. I aleshores, perquè la gent tingui a més elements per comportar-se, li està dient, no us amoïneu, que podreu, hi haurà eleccions, per tant, podreu dir si us agrada o no, i a més, no us penseu que estic allà vençut i derrotat, eh? Tinc moltes ganes de tirar endavant. O sigui, ell ha enviat un missatge. El futbol, el soci de futbol normalment és molt sanguini, és molt de tribu. Mm. I si sent que el jefe no dubta, ell tampoc no dubta. Clar. I aquest any anirà malament, però l'any que ve ja veuràs tu, perquè som el millor equip de la història, etcètera, etcètera. Doncs es tracta d'enviar aquest missatge per preventivament aturar una protesta que pintava massiva.
0: Mira com començaven el que t'hi jugues Barça avui amb un Bermúdez a la pell de Florentino, que així arribarem a les 7.
4: Com esteu?
5: A veure, el de l'ABC, me he dado de baja, gilipollas, que eres un gilipollas. Que me voy a dar de baja de tu club. Y el de Rerebo...
4: El presidente, estamos en un programa de radio, ¿eh?
5: El de Rerebo, un subnormal como la copa de un pino.
4: Ella la sabe.
5: Que no puedo darme de baja porque no sois ni un diario del Rerebo. Ese aparecerá un día en un pantano con un cimiento en los pies.
4: Qué fácil, tú. Sí, nosotros vamos a hacer un programa y él que vaya a ir parlando.
5: Me los voy a cargar uno a uno.
4: Que se acaba,
5: lo último que vais a ver antes de morir será mi cara, lo último que vais a ver antes de morir. Los jugadores del Madrid se están pegando constantemente, no pasa nada. Ahora mismo antes de entrar se pegaban varios, se pegan más que unas lentejas. Pero bueno, yo hace como unas lentejas que son comida de pobre, bueno, es igual, una barbaridad. Sí, se apuñalan, pero en el fondo son apuñalamientos entre coleguillas, yo te pincho, tú me pinchas, no pasa nada.
0: 2 minuts, que ara tornem. Així començava avui el que t'hi jugues, que ens ha fet molta gràcia. Ara tornem amb en Bajos.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas. SER Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant al balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
7: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
6: Al balcó.
8: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
9: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
8: Mardel, dulces de leche, alfajores...
9: En tus postres o como snack a cualquier hora.
8: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
10: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
11: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió?

0: noche, ya lo saben, tienen Carrusel en la SER a partir de 12:30 y Hora 25 hoy se escucha por SER Más y en la nueva aplicación de la SER para los móviles. La mirada de Vidal Folk.
1: Todo sucede a la velocidad de la luz. El presidente exitoso de un club de fútbol multipremiado, digamos madrileño, ve cómo su equipo pierde un campeonato, pierde los nervios, saca fuego por la boca y se cae del pedestal. Aunque luego se vuelva a encaramar, ya nunca será lo mismo. También el partido de un primer ministro que ganó por mayoría absoluta, muy holgada, digamos, anglosajón, muerde el polvo de unas municipales y le monta al líder un zascandileo de mil pares. Los afines dejan de serlo cuando cambia el signo del tiempo. Sucede con los jueces famosos para bien o para peor, con los jóvenes campeones de tenis o con los periodistas. Es verdad que desde los romanos eso ya se intuía. Tempus fugit, decían. El tiempo huye. Y también vanitas vanitatum et omnia vanitatis, o sea, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo se esfuma, se evapora, nada, apenas dura. Pero esta época es todavía más rápida. Una carta enviada desde Cádiz podía tardar meses en llegar a América hace 4 siglos. Hoy, una orden financiera entre esos 2 puntos, el instante de un clic. Hace 2 siglos, una tartana desde Barcelona o Madrid empleaba 7 horas hasta llegar a un pueblo distante 30 kilómetros. Hoy, apenas unos minutos en un tren de alta velocidad. Los liderazgos deportivos, políticos, culturales parecen ser objeto de obsolescencia programada, como las neveras o las lavadoras. Toda fama es fungible, toda gloria perecedera, todo poder efímero. Igual que del amor al odio, no hay más que un paso y del éxtasis al vacío, un simple abismo. El tiempo y el espacio se han adelgazado como un papel de fumar. Y nosotros, entre ellos, solo los más sabios lo aprenden. Y procuran evitar, al menos, el exceso de soberbia.
0: Minuto 25 de Hora 25.
2: SER Catalunya.
3: Què tal? Molt bona tarda. Interior qualifica d'error la infiltració de 2 mosses a una assemblea de mestres i demana disculpes. En una compareixença al Parlament, la consellera Núria Parlon ha assegurat que no en tenien coneixement i ha anunciat canvis interns per evitar, ha dit, que una situació com aquesta es torni a repetir. Andrea Villoria.
4: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
5: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
3: No era, evidentment, la crònica de la nostra companya Andrea Villoria, que ara de seguida recuperem, sinó la valoració que han fet posteriorment els sindicats USTEC i CGT, que han considerat insuficients les explicacions donades per la consellera Parlon. Asseguraven que no n'hi ha prou amb les disculpes i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió que ha de derivar en dimissions. Dimissions que, de moment, la consellera no ha contemplat, Andrea.
6: Sí, la consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions, un error greu, diu.
7: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
6: I afegeix que és fruit de la inèrcia operativa, per això ha demanat perdó.
7: No és una decisió de caràcter polític, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
6: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi o almenys requereixi autorització.
8: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
6: Perquè un cop revisat admeten que la infiltració
8: no era oportuna o necessària.
6: L'oposició prou veu insuficient i demana depurar responsabilitats.
3: Avui ha comparegut la consellera Parlon. Dimarts ho farà la consellera d'Educació, també per donar explicacions sobre aquest episodi saber i també sobre el pla per desplegar Mossos als centres educatius, que un pla que ha quedat reduït a anècdota perquè del gruix de 14 centres que havien de participar s'han acabat desentenent d'aquesta prova. Abans, però, demà mateix, la consellera Niubó es reunirà amb els sindicats per intentar desbloquejar el conflicte que avui de nou ha tret els professors als carrers. A Educació xifra en un 21% el seguiment de la vaga. En l'anterior convocatòria parcial al Baix Llobregat, el seguiment va ser de 10 punts superior en el cas del Penedès. La vaga també ha perdut avui pistonada. S'han aturat un 17% menys de mestres que no pas en l'aturada del mes de març. Si no hi ha cap imprevist, demà quedarà vist per sentència el judici del cas Pujol. La defensa de la família ja ha fet el seu informe final, on ha defensat que no hi ha proves suficients que acreditin que l'origen dels diners a Andorra sigui comissions irregulars. Martí Oliver.
2: L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha estat més de dues hores intentant desmuntar la tesi que tot plegat eren comissions per unes obres a la Barcelona preolímpica de...
9: Gobierno Maragall, gran gobierno Maragall, poco que ver con los Pujol. No se puede ensuciar a brochazo. Vayamos a la línea fina.
2: Per la seva banda, la defensa d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez, ha insistit que la causa és en part...
10: Yo no digo que hubiera una persecución contra Cataluña, pero una forma de entender lo que es Cataluña sí que existia dicha persecució.
2: Un atac contra la Catalunya dels Pujol.
3: I si fins ara per parlar de casos de corrupció sovint hem fet servir paraules en castellà, un tejemaneje, un topo, avui s'ha presentat un nou diccionari de la corrupció, és el primer en català i específic de tot l'Estat per identificar conductes o personatges corruptes. Ens posa alguns exemples en Ferran Dalmau.
11: Entre les 200 entrades hi ha alguns dels personatges típics de la corrupció. Tenim el Torró, que és qui té un càrrec públic amb un bon salari gràcies a la influència d'algú altre, el que fins ara li dèiem un enxufat. A més, si aquest Torró va saltant d'un càrrec a un altre i va acumulant retribucions, no direm que vol viure del cuento, sinó que té falera de càrrecs. També existeix un mot per referir-se al típic candidat electoral d'un poble que ningú el coneix, ningú l'ha vist mai, però es presenta en aquest poble, li direm paracaigudista, perquè ha aterrat allà del no-res. El topo, el qui filtra un cas a la premsa, li direm alertador. I els grups socials que presenten querelles constants per motius polítics, com Manos Limpias o Abogados Cristianos, els direm carolans, que ve del llatí, vol dir queixosos.
3: I acabem aquest repàs a les notícies del dia a Reus, on ja està en marxa una nova edició de la Fira Trapeci de Circ.
12: La gran inspiració d'aquests quadrets ha sigut el trapeci del passat i que reculls el millor que ha passat d'aquí i ho vols portar un altre cop després de pandèmies, després de...
3: És el que deia Alba Sarrauta, una de les directores d'aquest festival, d'aquesta edició de la Fira Trapeci de Circ, que celebrava que l'edició número 30 comptarà amb una 80ena d'espectacles.

0: Y por si no lo había dicho, pues el del ABC, un tolili, y sí, me desuscribo del ABC y del relevo también. Y me desuscribo de usted. Y de usted, bueno, de usted no, que es muy guapa. Y de usted, y de usted, feo. Y de usted, calvo.
1: Sabía que...
0: De todos.
2: Encara estem així.
1: Encara està faltant vostè, eh?
0: Faltando de qué, yo nunca
2: falto.
0: Pero han
2: pasado más de 24 horas ya.
0: Faltando. Bueno, pues que mi rueda de prensa va desde empieza ayer y termina pasado mañana. Es una rueda de prensa gitana. Básicamente.
3: Sí, ni Fidel Castro.
0: Sí, efectivamente. Y de Fidel Castro también me he desuscrito.
1: Llarga como el seu ego.
4: Van a pagar las llums, va a marchar tothom.
0: Yo seguí hablando, yo estuve hablando toda la madrugada.
1: Ya.
0: Claro,
1: eso estaba pasando.
0: Venga, pues que empiece este programa. Y de este programa me desuscribo también. Hostias, venga,
1: no
0: fuera.
1: No sé si es spot, pero.
0: Fuera. Yo, sí, claro que se puede suscribirse.
1: ¿Sí?
0: Vas a YouTube, te suscribes y luego pulsas de suscribir.
1: Campanita y no campanita.
0: Y les jode, porque les jode mucho.
1: Ya.
0: Y en honor a mi abuelo, que estaba suscrito al Keti Yugas desde el año 1923.
3: Ahí va a dibujar su parar de un labi. Ves, claro.
0: El abuelo, el padre abuelo. Tengo un padre que es como un abuelo y un abuelo que es como un padre.
4: Internet.
2: Usted va a Gifen.
0: Sí, sí, evidentemente. El de las gilipollas. El del relevo. ¿Qué es el relevo? Es que de verdad. Y una mujer también que me escribió el otro día. Y digo, ¿qué hace una mujer con mi teléfono? Y lo siento, yo no quiero bolsa. No sé, muchas cosas. En fin.
2: Comencem.
5: Aquí comienza el que t'hi jugues, Barça. Amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bona tarda, jornada 36 a l'Alavés Barça, partit completament intranscendent. El Barça no s'hi juga res, així que avui toca, Toni, crispetes. Unes crispetes per anar assegurint tot el que ha passat a les últimes hores. El Barça juga amb Chesney a la porteria.
4: Ui.
2: Koundé al lateral dret, Cubarsí, Cortés, parella de centrals.
6: Los tres puntos importantes.
2: Valde al lateral esquerre, Casador, Bernal i Olmo al mig del camp.
0: Se me ha fumado otra vez.
2: I al davant...
0: Qué asco.
2: Rooney, Rashford i Robert Lewandowski.
7: Sí, sí, sí. Hoy Pichicho. Hoy se marcó 17 golos.
1: Sí.
7: Es Pichicho.
1: Claro.
7: Es día importante. Importante. Crispetos. Toma ya, crispetos.
2: Mira las crispetas. Toma, crispetos. Aquí arriba. Anem a obrir-les. Mira, de culos.
0: Aquestes són bones que veu jo, eh?
2: Culos. Sí. Home, president, també vostè per aquí. Aquí les tinc, mira. Així que el partit el xiula Sánchez Martínez amb Pizarro Gómez al bar. Florentino, alguna cosa a dir d'aquests dos?
0: Que me desuscribo de todos estos. Que estoy desuscrito de los árbitros.
2: Agafeu les crispetes, agafeu l'ABC, que ens ho passarem bé. El que t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya.
5: La primera ronda del que t'hi jugues, Barça.
2: Abans de la primera ronda... Està jugant l'Espanyol.
0: Sí, sí, també, sí.
2: És motiu de crispetes, també.
0: Ha marcat Pelé Milla.
2: Hombre.
0: Siempre confiamos.
1: Siempre.
0: I, escolta, l'Espanyol, que està 1-0, sí que és veritat que, veient l'altre dia el partit que van jugar a Sevilla, va ser,
2: sí,
0: no vull dir res fins que la cosa no s'hagi acabat directament, perquè l'altre dia a Sevilla va capgirar-se la cosa molt ràpida i crec que l'Espanyol, precisament, ara és quan comença la seva gran... Bueno, el seu gran repte, per dir-ho així, no? Perquè Gonzalo Álvarez...
1: T'has patit molt o no? Bueno, és que jo ara mateix no estic aquí, o sigui, el meu cos està, però la meva ment i el meu cor no està aquí. Estic pendent del partit, però estic patint molt. Lamentablement, dels últims partits sempre ens comencem posant per endavant nosaltres i després sempre passa alguna cosa. Esperem que avui l'equip sigui capaç d'aguantar un resultat que és vital per al futur de l'Espanyol a primera divisió. Un resultat vital ara mateix, que guanyi 1-0 l'Espanyol al camp de Cornellà al Prat.
0: És que, a més, Pere Milla ha marcat el gol que no li va poder fer a Joan Garcia, com aquell que diu, perquè sí, és que és molt similar.
1: Bueno, m'explicaven abans una dada, el màxim golejador de l'Espanyol, que era Pere Milla, empatat amb Roberto, porta 6 gols a la Lliga. O sigui, això parla molt dels problemes que està tenint l'Espanyol a les àrees, especialment per marcar gols, que li costa molt marcar gols. Avui amb el gol de Pere Milla són 7 gols, màxim golejador amb 7 gols a primera divisió és molt poquet, és molt poc.
0: Al tanto, perquè també està guanyant el Sevilla a Villarreal,
2: De manera que, és que, no, potser no en tindrà prou només amb 3 punts l'Espanyol per salvar-se.
1: Bueno, el Sevilla jo ja el donava per salvat des que ens va guanyar l'altre dia. Jo crec que hi ha més equips, el Girona a la vez, i Mallorca, són equips que estic més pendent, Levante, que inclús de l'Espanyol, també tinc que dir, lo del Villarreal, guanyant 2-0 a casa i que remontin 2-3, van caminant, imagino, igual que farà avui el Barça.
7: ¿Tú has visto por qué estoy mandando todos los equipos a segunda? Están todos en peligro.
4: Yo voy para
7: a segunda.
1: Vini, yo quiero dejar claro aquí, antes de que empiece el partido, que avui el Barça perdrá. Estic segur 100% que perdrá. Perquè saben que més perdent poden fotre l'Espanyol i perdran.
2: És possible.
7: Perdran. Ara mateix avui més el Girona perdran. Que l'Espanyol, eh? Ara mateix
1: avui el Barça perd. Amb un tio que estava fumant un canuto fa un dia i mig allà
2: un
1: bus.
2: Un? No, un canuto no.
1: Un canuto és una forma de parlar, no un canuto.
2: Un vaperet. Un paquetet de...
1: Amb ressaca. És impossible que guanyen. Impossible.
2: En fi, va, seguim amb la ronda. Fermín Suárez, com estem?
8: Què passa, titans enormes?
2: Probabilitat que haguem assistit a la roda de premsa més antològica de la història moderna.
8: Increïble.
2: Perquè, evidentment, de la història antiga hi havia Núñez.
8: Increïble. O sigui, jo tenia un partit, me l'estava preparant i dic, és que no me'l puc preparar. Vull dir, només puc escoltar i veure memes i llegir Twitter i escoltar el que deien. Vull dir, estava en bucle, estava atrapat. O sigui, meravellós, meravellós. El més esperpèntic que he vist mai.
2: Aviam, Júlia Sabata, com estem?
4: Estaríem parlant de la millor setmana de Twitter, Futbol Club Barcelona.
2: Sí, és possible. És a dir, per aquesta setmana, X ha tornat a ser Twitter.
4: Exacte.
2: Sí, sí.
4: Completament,
2: sí.
4: Completament.
2: Com a expert en ressaques, probabilitat que avui algú jugui de ressaca?
4: No, home, del 100%, però vosaltres heu vist Fermín pujat damunt de la baranada? Per favor, jo ja me la conec, aquesta.
2: Però Fermín ni ha viatjat, eh?
8: Clar, clar.
2: No,
4: imagina't, no podia, clar.
2: O sigui, la definició perfecta d'aquest equip és que clar. Hi ha dos tios que fan anys, Fermín i De Jong, i els han deixat a casa.
4: Clar.
2: Dit, celebreu l'aniversari tranquil.
4: Soc jo enviant un missatge a les 9 del matí, perdona, ara llego.
2: Sí, sí. Mira, no els ha calgut ni que sigui de la germana, com amb Neymar. Seguim. Tenim per allà assegut a la banqueta avui, de moment, a la Biel Macià. Què passa, Biel, com estem?
9: Sí, hola, què tal? Bona tarda.
8: Camisetón.
2: Avui la pregunta és, probabilitat que a Hansi Flick la idea de fer 100 punts li sui tot el que vindria a ser el Hanukkah?
9: Igual que els punts, percentatge, 100%.
2: Vale. Sí, perquè a més avui el Biel et prendrà el teu rol, Fermín.
8: Molt bé.
2: Avui farà Big Data.
8: Molt bé.
2: Avui hi haurà Big Data Macià. Jordi Martí, com estem?
10: Prou bé.
2: Prou bé, no? Probabilitat que Christensen hagi tornat per marcar-se un gol en pròpia?
10: No. Un 2%.
2: 2%.
8: Això vale. Era més Woodgate.
2: Sí. Bueno, però jo recordo aquell gol de Christensen contra el Valladolid, que remata ell com un titan, te'n recordes?
8: Ostres, sí, me'n recordo, sí.
2: Va marcar un golaç va ser un golaç en pròpia. No sé si tenim per aquí també el Siker Rodríguez, encara no, doncs mira, preguntem-li a l'Anna Palet. Anna Palet, ja sabem que no hi ha el Siker, però hi ets tu.
11: Sí, efectivament.
2: Probabilitat que Chesney no sàpiga contra qui juga?
11: Un 100%, perquè de fet nosaltres també hem hagut de fer memòria i recordar que avui jugava al Barça. Per tant, Chesney més del mateix.
2: Chesney a la vez no el situa al mapa. Hi ha membres d'aquest equip que ara mateix...
8: A la vez si Osasuna no el situa.
2: O sigui, que ahir van saber que avui hi havia partit. Hi ha membres d'aquest equip que van dir, hòstia, demà hem de venir? Doncs sí.
8: Biel, entona el mea culpa, eh?
2: Biel va ser entona el mea culpa, efectivament.
4: Cara.
2: I també per aquí l'Edu Boada. Què passa, com estem, Edu?
8: Passa titan,
12: molt bé,
8: Edu.
12: Molt bé.
2: Aviam, probabilitat que tinguem una porra ben relinda.
12: Sí, per 100%, relinda. Tinc dubte si relinda seria l'accent del cantautor. Carlos Rivera, que tots aquells que vulguin veure Carlos Rivera i el coneguin, és molt fàcil.
2: No, però repassa el currículum, que aquí dius Carlos Rivera i sembla que te'n vagis a veure un oficinista.
4: No.
12: Diu Gemini, de fet, ja que hi som, que és el primer mexicà en cantar el Rei León al teatre... cantar el Rei León a Espanya al Teatre de Madrid.
8: Ostres, doncs estem parlant de paraules majors.
2: És un tros d'espectacle, eh?
12: Sí que ho
2: és,
12: sí que ho és. Tots aquells que vulgueu anar a veure en Carlos, és molt fàcil, heu d'entrar a @aquestijugues a Instagram, comentar el resultat del partit, etiquetar a un amic i ja està, i guanyar. Molt fàcil.
2: Doncs amb tots els que heu escoltat, a més amb el Creixell, que vindrà d'aquí una estona, i a més amb el Toni Suárez, al control tècnic, a l'Andro Sacaridis, al Departament de Realització Imperialista, i el Jan Biedemann, al Departament de Visibilitat Alemanya, comença aquest i jugues Barça.

0: 8 i 40, minut i resultat, l'Espanyol, minut 83 de partit, continua guanyant 1-0. Hi ha doble canvi, un dels que marxa és Roberto, això no es pot escapar, no?
1: No, ha tingut un pal l'Atlético de Bilbao ara.
0: Sí?
1: Fa 3 minuts en un córner.
0: Bueno, però entra l'obrero del gol, entra Quique García.
1: Bueno, llavors encara pitjor.
2: No, però Quique García, és que en el fons el tema de Quique García és que es va perdre la seva essència, que era davanters per aquests minuts. No per jugar del 0 al 80,
1: no? L'altre dia va sortir per aquests minuts el Pizjuán i van perdre.
3: Amb aquest resultat estem salvos, no matemàticament,
1: però dones un pas de gegant per poder salvar-te. Sí, ara mateix l'Espanyol és un resultat que li dona la vida. O sigui, però no ho tinc clar, eh? O sigui, la veritat que... ojo, que el Bilbao tindrà vàries.
0: Amb córner a favor, digues, Jordi.
4: Anava a dir, Santi, si la figura de Monchi, Gonzalo, hi té a veure amb aquesta...
1: M'ha sorprès molt dues coses de la figura de Monchi. Bueno, tres. La primera, que s'anuncia aquesta setmana. La segona, que hagi estat a la concentració amb l'equip com si fos un membre de l'staff més. I la tercera, que abans del partit, la xerrada abans de sortir al camp, l'ha fet ell. Ha sortit ell animant els jugadors al vestuari. Ni Manolo ni ningú. Monchi.
2: Escolta, voleu que ens quedem a Cornellà?
1: No, bueno...
0: Sí, bé, saludem al Sique. Sique, què tal? Bon dia. Ai, bon dia.
2: Bona tarda, bon dia.
0: Fins a les 9 és bon dia. Bona tarda, què tal?
5: Bona tarda.
0: Estàs veient l'Espanyol o no?
5: Estic veient el Villarreal-Sevilla.
2: Que, per cert, un Villarreal-Sevilla en què, jo més que res per anar-ho deixant caure, novament gol i assistència, absolut show de Mika Utadze.
0: Aquí cada loco con su tema. Aquí cada loco.
2: Jo aniré traient aquest nom cada 2x3.
6: Manzanes traigo.
0: Escolta, si hi ha alguna cosa, fots un crit, Gonzalo, i mirem. Recordem l'11 del Barça. Chesney a la porteria. Koundé, Cubarsí, Álvaro Cortés, Valde en defensa, Casador, Bernal, Olmo al mig del camp i al davant. Rooney, Rashford, Lewandowski. Recordem, a la convocatòria no hi són Fermín, no hi són De Jong, que s'han guanyat celebrar el seu aniversari i s'han quedat a Barcelona.
1: Per lo que fa De Jong... Perdó, Santi, no volia dir-ho.
7: És por un cumpleaños, yo de... Estoy bien. Pero esto ya podría jugar, pero...
1: Voleu, si un aniversari és buena animat. Persona. Què tal, Jaume, perdona, Álvaro Cortés? Què tal?
2: Home, Cortés, el millor central de tot el que ve i vindrà. Ara mateix... No hi ha millor central que Álvaro Cortés. Bueno, només Cubarsí, Eric García i Gerard Martín.
1: Clar.
2: Però amb el panorama mundial...
1: Ja és el següent.
2: Ja et diria que Álvaro Cortés és el següent. Mm. Per mi hauria d'anar convocat a la selecció.
1: Ja, al Mundial, ja directe.
2: Hauria d'anar al Mundial.
8: Baston i Cortés, no? Està la cosa allà, més o menys.
2: I tant,
8: sí,
2: home.
8: Sí, tant. Sí, sí.
0: A mi m'agrada veure un nano a la Masia...
2: Qui és Baston?
8: Qui és Baston?
0: M'agrada veure un nano a la Masia a l'11, com és Cortés. És un bon central, Cortés és un bon central.
8: Debuta, eh?
0: Debuta amb
8: el Barça. És el 12è debutant de les inferiors a l'era Flick.
2: Digo.
0: Però no em sembla que sigui un jugador, no, Fermín, cridat a fer una gran carrera al Barça, o què?
8: A priori no, però...
5: Gerard Martín, no?
0: Clar. Gerard Martín no estava cridat i mira al final.
8: I Fermín? I Esparta, a priori, tampoc, i jo crec que la temporada vinent el veurem més. És a dir que, per exemple, Cuenca era un central esquerrà que des de feia molts anys pintava molt bé i no ha pogut tenir aquest recorregut al primer equip. Només va debutar un cop i a partir d'aquí es va acabar. Per tant, a veure si és capaç d'aprofitar l'oportunitat. Cortés té planta, té bona sortida, és un jugador que defensa bé l'àrea, que corregeix bé, té bona pinta i ho està fent bé el filial.
0: Cortés, que vindria a ser un Sergi Domínguez, un... què?
8: Jo crec que té menys agilitat que Sergi Domínguez
2: no
8: i té
2: res.
8: Un xic més de sortida de pilota que Sergi Domínguez.
2: Però jo no és per
8: el
2: res,
8: veig
2: però,
8: més planta.
2: Però que aquí, si Flick fa debutar un tio perquè s'ho ha guanyat...
8: Perquè el veu preparat, sí, sí.
2: Serà perquè el veu preparat, eh?
8: Sí,
2: vull dir,
8: sí.
2: A mi no...
8: No regala res.
2: Bueno, Flick, no. Flick
1: de temporada...
2: va preguntar per Cochen i va dir no.
1: Però quan tens la Lliga guanyada i aquests partits que ja no hi ha res en joc, tampoc l'està posant en un partit important. Vull dir-te, sí, el fa jugar perquè deu ser de lo millor que està el filial ara mateix, però tampoc
2: sí,
1: ho ha posat al Champions.
2: Però ha posat ell i no cap
5: altre. Bueno, ja, Gonzalo, però estem al tram final de temporada, moment per fer proves i és una bona oportunitat per a ell perquè el Barça busca central. Per tant, mai se sap. Si ho fa bé, té una oportunitat avui.
0: I veieu alguna cosa darrere de que jugui Cortés i en canvi no jugui Ronald Araujo?
9: No lo sé, la verdad. Yo siempre a disposición del míster. Yo, si es un partido importante, pues mucho más motivado, ¿no?
0: Jordi.
4: Yo creo que Araujo ya el té més o menys apamat. I Álvaro Cortés no el té apamat. I jo crec que sempre que debuta un nano, el 12è, heu dit, el 12è del Fermín.
8: El 12è de les inferiors de l'era Flick.
4: De les inferiors de l'era Flick. Això és un petit títol. És un petit títol. Jo
8: el cinquè aquest curs.
4: Penso que quan un xaval fa el recorregut i acaba debutant és un petit títol. I estic molt d'acord amb el que el Sique. I Gonzalo, alerta, em dius que el Barça avui perdrà o que no hi posarà, que no hi posarà tota la carn a la graella. Tinc els meus dubtes. Tinc els meus dubtes.
8: Per què?
4: Perquè entre els que debuten i entre els que busquen un lloc a l'espai, sí, i entre els que els busquen guanyar el salari i entre els que busquen guanyar-se la confiança de Flick, aquí n'hi ha més d'un i més de dos. I alerta, perquè quan tens oportunitats com la d'avui el senyor Álvaro Cortés, has de sortir a menjar-te la gespa. Estic segur que ho farà.
8: I la lliga dels 100 punts, això és possible, no? Encara, entenc?
0: Sí,
8: o sigui, és un objectiu real de l'equip? Es parla al vestuari? Volen aquesta lliga dels 100 punts?
9: Sí. No, jo crec que és l'única lliga que tens, perquè si no...
0: Entre copa i copa potser en parlen.
5: Gonzalo, la lliga del Barça l'ha guanyat i, per tant, ara mateix pot jugar la carta, si li ve de gust.
8: Bueno,
5: sí. No, no vindria... La lliga dels 100 punts està molt bé.
9: No vindria a fer-me una gran il·lusió.
5: Fantàstic per vendre una mica la història d'avui, però està finiquitada la lliga. Ja s'ha celebrat, s'ha guanyat. Seguirà gaudint,
9: no, se
5: i avui, si el Barça guanya, fantàstic, i si perd, doncs ens generaríem a dormir tan tranquils.
8: I la imatge dels jugadors del Barça al cinema, veient el partit de l'Espanyol, no l'heu vist?
9: Sí, sí, m'ha encantat.
8: M'ha semblat increïble que els jugadors del Barça vagin al cinema a veure amb crispetes, com estem nosaltres ara mateix, el partit de l'Espanyol.
9: Mira.
8: Bueno, em té a Nadal.
6: Ai, que bonic, que bonic.
9: Com cruixegen.
4: Avui ha trucat un oient al que t'hi jugues... Era, no sé, era un em va semblar que era de fora, no? I ha parlat de la paraula crispetes. Alerta, sí, perquè la paraula crispetes s'ha...
5: Era argentí.
4: Argentí, no? S'ha incorporat, sí, al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua. Hi ha molta gent que considera que crispetes ja forma part del paisatge.
9: Sí, sí. No m'estranya.
4: Crispetes, tot el dia menjant crispetes.
10: La setmaneta que portem.
4: Mare de Déu.
9: És que era espectacular. Realment, crec que és... O sigui, si la setmana passada ja va ser... Semblava insuperable...
10: No.
9: Aquesta s'ha superat. O sigui, la setmana que ve, l'únic que pot passar és que Florentino retransmeti una baralla en directe entre Tchouaméni i Valverde. És l'únic que pot superar...
8: Que pot millorar el guió.
9: El guió. Mm-hmm. Perquè cada setmana està anant la cosa millor.
8: Bueno, i estarem pendents ara també del que digui a l'entrevista que té aquesta nit Florentino, sí, que jo crec que també és una entrevista que tira del seu periodista de confiança, que és Pedrerol, a la seva cadena de confiança, que és la Sexta. Per intentar, jo crec que netejar certs detalls d'ahir, que potser per mi no va estar del tot encertat.
10: A les coses
8: que ahir Florentino no va estar encertat, vol avui, amb el seu periodista de confiança, repeteixo, poder netejar una mica la imatge.
0: Voleu dir que Florentino creu que en alguna cosa no va estar encertat?
8: Jo no m'equivoqué de nada.
4: Però com ho t'has vist hoy? No sé, quan t'has vist
8: hoy? Impecable.
9: Bueno, es que...
4: T'has vist bé?
9: Claro, he visto tres veces repetida la rueda de prensa entera.
4: ¿Qué te pasaba con el micrófono?
9: ¿Cómo que qué me ha pasado con el micrófono?
11: Pues no me ha pasado absolutamente nada.
8: ¿No? ¿Qué? Ahora, espera, que no te escuchen, Florentino. No,
9: pues que yo, pues cuando estoy hablando, pues sí, hago gestos con las manos.
8: Claro.
9: Y luego, pues yo qué sé, pues a mí me vas a contar otra cosa.
8: Es que el micro es el que s'ha de col·locar prop de la teva boca.
9: Me desuscribo de ti.
10: Te iba a pagar una paisa al micro.
9: Me desuscribo. Qué bien actúas.
4: No és un petit títol, també, la roda de premsa?
10: Home, un petit títol?
4: Quants títols portem, ja?
8: Ja t'he escoltat al matí, ja, el tercer.
9: Compte, gol de Quique García. El jugador de qui estava rajant el gol.
8: Pica padre del gol.
9: Fa 3 minuts, sentencia el partit contra l'Atlètic, marca Quique García, el 2-0. Ja no rajes, Gonzalo?
10: Ja està, Gonzalo, rajia.
12: El obrero del gol, jo sempre he confiat en ell.
8: Talisma Monchi, eh?
12: Monchi, viva Monchi.
8: T'has arribat i moldre, tu, eh?
4: S'estan veient unes abraçades de Monchi amb Peix que són tremendes.
8: És que ara mateix Monchi és l'home fort de l'Espanyol i tot el que passa a ti de l'altre dia que es va anunciar.
0: Mira la imatge de Manolo, que està avorrit, l'han quedat plorant.
8: Sí, sí.
0: Plorant, Manolo.
8: S'ha tornat el buit d'alleujament, eh? Recordem a l'audiència que són 5 mesos sense guanyar, pràcticament, des de desembre contra aquest mateix equip, contra l'Atlètic de Bilbao, que l'Espanyol no guanyava, i el d'avui és or. És or per l'Espanyol, per la salvació i per el que significa per aquest equip a nivell de confiança poder tornar a guanyar.
4: És que tu has dit la paraula vital, eh?
5: Hauràs d'anar a posar flors a la porta de Cornellà del Prat on surt el nom d'Ernesto Valverde.
8: Sí, un Bilbao que complica molt la classificació a Europa, eh? També t'ho dic. En l'última temporada d'Ernesto, que ojalà sigués el pròxim entrenador de l'Espanyol, però crec que va més pels tiros de Bordalàs.
9: El projecte.
5: Bordalàs a l'Espanyol?
8: Sí.
9: Què dius, Gonzalo?
5: Sí, Mourinho al Madrid i Bordalàs a l'Espanyol.
8: Jo dic que hi ha moltes possibilitats de que Bordalàs l'any que ve sigui l'entrenador de l'Espanyol. No,
9: ostres, tu. Ja
5: m'està preguntant, Gonzalo, el Teo, el meu fill, m'està preguntant si va en sèrio el que dius.
8: Va en sèrio, t'ho dic totalment. Totalment en sèrio.
5: Però
8: encara que el Getafe es classifiqui per Europa. A mi em diuen que la terna de candidats que té Monchi al cap
1: el que va número 1 és Bordalàs, a dia d'avui.
5: Això, això notícia,
1: pot canviar,
5: eh?
1: Pot passar el que sigui, però a dia d'avui Bordalàs és el favorit per entrenar si Monchi és el que decideix.
8: Però la idea no casa, no casa gens de,
1: bueno, la idea
8: de Monchi
1: és que la idea és canviar gran part de la plantilla.
8: Ostres. Estic flipant ara mateix. El que acaba d'explicar el Gonzalo.
5: Sí, a mi m'has deixat bocabadat.
9: Em tens flipant ara mateix que...
1: Veurem. A mi m'agrada més Valverde, per exemple.
8: Si home, sí. Per, és que futbol no veureu massa. Vindrà serà Niom. Pilota llarga i duels.
9: Però Valverde potser ve Niom.
8: Ara en Barri, no, Damián Suárez...
5: Sí, ara mateix, el Gonzalo exemplifica el que és el que t'hi jugues Barça, un tio periodista donant notícies mentre menja crispetes. O sigui, això és fantàstic, és la ràdio.
8: Els nous temps.
5: Sí, la ràdio en color. La ràdio en color. Meravellós, és fascinant. Sí, el Gonzalo ha dit aquí que l'aposta de Monchi per l'Espanyol és Bordalàs, ha deixat al·lucinat fins i tot el meu fill de 12 anys.
9: Això és per fer tuit,
5: mentre,
9: eh?
5: Home, evidentment, és que l'heu de fer ja, ja tard del Boada. Mentre va menjant crispetes.
9: És que el Boada està menjant entrepà.
10: Clar. Ah.
3: El Boada està traient...
10: Movent el bigoti
9: el
10: darrere la casa.
9: Està traient el vídeo, està traient el vídeo per penjar-lo com pertoca. Però estem al 94, eh? Sí, i l'Espanyol guanyarà. Ara, amb quants punts es queda l'Espanyol?
1: Tenia 39, doncs 42.
9: 42, que a priori et garanteixen...
1: Però com està la salvació aquest any, no, està... jo crec que fa falta un puntet més.
2: És
1: recordem.
2: Que, mira, jo vull recordar que a mi el desembre tothom anava dient que aquest any la salvació estarà més barata, està més barata. Escolta, hi ha un moment a la temporada en què tots els de baix comencen a guanyar i comencen a posar uns pebrots.
5: Sí, sí.
2: Que de moment l'Espanyol amb 42 ja veurem si salva.
5: El Sevilla guanya 2-3, anava perdent 2-0.
9: Està guanyant, també.
5: Sí, guanya 2-3. Ha tornat a marcar a Coradams. El 2-3 l'ha fet a Coradams fa uns minuts.
3: Això és un efecte col·lateral greu.
1: Bueno, l'Espanyol també estarà pendent de l'Alavés. Aquesta nit demà al Barça, demà
3: al
1: Girona.
3: I el que se'n va a l'Ollo és el Girona. El Girona té un problema on ara...
9: Ara mateix el Girona.
3: Increïble.
9: Demà se la juga, però de manera descomunal. És a dir, ara mateix el que està al descens és el Girona, efectivament.
3: Sí, té un problema.
5: Quan ha marcat a Coradams el 2-3 contra el Villarreal, a Coradams del Sevilla, Manolo Romero m'ha enviat un missatge: gol de a Coradams... el subcampeonato matemàticamente más cerca. Ell que està preocupat perquè el Madrid acabi segon, doncs aquest ha estat el seu missatge.
4: Quantes vides i subvides paral·leles, no? Sí. I ramificacions.
9: Home, és més, es nota que el Villarreal ha baixat el...
3: Jo aquest missatge del Manolo, crispetes, tu.
5: També, exacte. Molt bé. Santi Ovalle, és així. Sí, sí.
4: Aquesta victòria de l'Espanyol, aquesta paraula vital, a vegades vital ho diem com si fos un tòpic, però és vital, eh? De convertir-te en un equip ascensor, a mantenir la categoria aquest any.
1: I amb el projecte d'un nou propietari que ve amb unes idees, amb uns diners diferents, i bueno, era vital que l'Espanyol no baixés de categoria aquest any.
3: Compte amb celebrar, Ventura, per això perquè estic veient...
4: Home, si falten...
3: No, dic abans de tenir-ho certificat matemàticament.
9: És que l'Espanyol no està salvant ni molt menys, vull dir, ni molt menys ara mateix.
3: No, perquè veig els jugadors sortint com si fos el campeón.
9: No, però sí que és veritat
3: que... És un moment d'alegria, és evident.
9: És el que deia el Gonzalo, han passat 5 mesos.
1: A veure, són 5 mesos. Sí. Jo crec que és una qüestió que tenien un problema... Ojo, quídala.
9: Però no, o sigui, està a punt de marcar l'Atleti Bilbao, però és igual que al final l'àrbitre està a punt de xiular i sigui 2-0 o 2-1.
3: Ja està.
9: Sigui 2-0 o 2-1, s'ha acabat.
3: S'ha acabat.
9: L'Espanyol acaba de guanyar el seu primer partit de l'any i fa calor.
1: Sí. L'últim partit que va guanyar va ser el desembre, recordem. Contra el mateix equip, l'Atlètic de Bilbao, jugadors plorant,
5: històric.
1: Jugadors totalment emocionats. La pressió era molt gran dels jugadors de l'Espanyol en el partit d'avui. Sabien que era una autèntica final. El club s'havia totalment entregat amb l'afició, amb entrades molt barates, perquè avui s'omplís en un horari complicat pel tema del treball de la gent i l'arribada a l'estadi. Veiem tothom com si estiguin guanyant quasi la Champions, perquè era molt important, repeteixo, i més com està ara, a dia d'avui, la Lliga i els rivals de l'Espanyol, guanyar al Bilbao, que s'està jugant a Europa.
5: Atlètic.
9: No.
3: Abans, no, el Bilbao.
9: O sigui, el Gonzalo coincideix en una cosa amb Rafa Juste, que és dir el Bilbao.
4: És que antigament es deia Bilbao.
10: Jo també ho dic. Haig de dir.
5: Però ells volen que se'ls conegui com a Atlètic.
4: No, hem de respectar, escolta, cadascú.
5: Clar, això és com Sant Carles de la Ràpita.
3: I nosaltres volíem a Nico i no va haver-hi manera, tu. Sony 54... Cavia 55, Gonzalo, com et sents?
1: Ara molt millor, puc arrencar ja quan vulgueu, puc fer avui el que vulgueu, em puc quedar fins les 4 de la matinada, si voleu un programa de matinada, algun late night, alguna cosa puc fer-la, puc anar a redacció a ajudar, el que vulgueu, estic disposat a tot, sóc feliç.
3: L'Espanyol ha guanyat.
5: Feliç,
3: I el Barça que no s'hi juga absolutament res, quan d'aquí 5 minuts arrencarà una entrevista a Florentino Pérez.
9: Ahí está, ahí lo tendremos,
3: A veure què me diu, que anirem seguint.
9: Un culé entrevistando a Florentino Pérez. Ahí está. Un culé.
10: Sí.
9: Un culé, confieso, entrevistando a Florentino, ahí estaremos, preguntándole sobre las 15 Champions de Madrid.
1: Claro.
0: ¿Será una entrevista incisiva?
9: Yo siempre.
8: Es el dubte, ¿eh?
9: Siempre preguntando por las cosas más polémicas.
8: ¿Quina serà la pregunta més incisiva?
9: Si le gusta la puerta 55.
8: Ya. Yeah.
9: ¿Le gusta la puerta 55, sí o no? ¿Le gusta, Florentino? Sí, le gusta. Ahí está. ¿Se suscribe al Chiringuito? ¿Se suscribe? Suscríbase a mí.
0: No sé, però jo he descobert per primera vegada en potser 20 anys un opositor a Florentino. I el vaig conèixer gràcies a Florentino, perquè fins ahir no el coneixia. No era molt conegut el Riquelme aquest.
8: Jo no l'havia sentit mai.
4: No, és que no n'havíem parlat.
5: Doncs mira, us puc confessar una cosa?
0: Vinga.
5: Aquest estiu vaig estar a Vietnam i un dia fent un tour per un dels llocs on vaig anar, vaig coincidir, perquè era un tour amb molta gent espanyola, i vaig coincidir, bueno, se'm va apropar un tio i em va dir que ens escoltava, d'Alacant, que ens escoltava, ens va felicitar per les notícies que trèiem i és una de les persones de confiança d'Enrique Riquelme.
0: Correcte.
5: I em va explicar que feia temps que treballaven amb una oposició a Florentino Pérez, però que veien impossible poder optar a la presidència per totes les restriccions que havia imposat al club. Però que... sí.
1: I avui s'havien sortit unes fotos de Rafa Nadal amb aquest senyor que està parlant al Psique, i Rafa Nadal ja ha fet un tuit aquesta tarda dient que ell no té res a veure amb cap candidatura.
5: No treballa amb Rafa Nadal. Pel que tinc entès, sí ha tingut contactes amb Petja Mijatovic. De fet, hi ha una foto que circula i que em sembla que a Florentino no li va agradar gaire. I diuen que també té a l'òrbita llegendes del Madrid com Hierro, Raúl i Casillas.
8: Els que han sortit escaldats, clar.
9: És que recordem que el concepte, diguéssim, d'avalar el Madrid no funciona ni molt menys igual que el Barça.
8: Ni a l'Atlètic Club ni als Assuna.
0: No, és que el Barça ara no n'hi ha, de fet. El Barça no has d'avalar, ja. I abans, quan havies d'avalar
9: un cop ja eres
0: president del Barça, que ens va donar aquella nit meravellosa dels avals a la Diagonal, cantant l'himne del Barça,
9: l'última
0: una notaria de Barcelona.
9: L'última de la porta.
0: Que va estar a punt de caure i sort que va aparèixer José Elías amb l'helicòpter.
4: Li hauries d'agrair aquesta gestió al immillorable ministre Iseta, Miquel Iseta. Bueno, sí, tu riu, però és el que va treure els avals. O, com a mínim, va obrir una forquilla entre 0 i 15% a l'hora d'avalar, que, per exemple, el Barça s'hi ha agafat per la banda més baixa. Així com Florentino s'hi ha agafat per la banda del 15, el Barça s'hi ha agafat per la banda més baixa. I això allibera de l'aval, que sempre m'ha semblat que era una cosa molt injusta i que suposava un tall a les aspiracions de qualsevol soci.
7: Sí. ¿Qué dices?
4: Home, i tant.
7: Així no se puede presentar un niño con cuatro monedas.
4: A més, en el teu cas, són avals de caràcter personal.
7: Que me vienen ahí.
4: Són avals personals.
7: Sí. No se tendría que presentar nadie. No se tendría que presentar nadie que haya visto un billete de 5 o 10 euros. Nadie, hombre.
0: Però a part de diferència és que allà és per presentar-te, no com el Barça, que és un cop ja ets escollit president, que sempre hi havia el mantra aquell.
4: Correcte.
0: De un cop ets president ja els trobes, els calés, no? Perquè te'ls deixa algú. En aquest cas, per presentar-te els has de posar.
8: És aval personal, a més a més.
0: I com a candidat, insisteixo, que és el més difícil. Perquè cop ets president, doncs vas a un banc de capçalera i és possible que facin de més i de menys perquè es tracta d'una institució que factura 1.000 milions.
4: Sí. Pots anar a tots els bancs, menys aquell banc on descansen les 140.000 nòmines de Florentino. Lògicament, aquest banc on descansen les 140.000 nòmines... Pel que sigui, aquest banc, aquest aval, difícilment te'l donarà.
8: Vaja, un menys.
0: Jordi, què esperes de l'entrevista a Florentino?
5: Comença ara, l'entrevista.
0: Ah, exacte. Sí, a veure, tens la sexta, Toni?
10: Oh. Nervis.
8: Súbela.
10: Súbemelo, niño.
0: Suscríbeme.
5: I que la vagi doblant el Bermúdez. Ah.
0: Suscríbeme.
13: Sí, por tantas partes.
14: Bueno, yo estoy un poco impresionado, ¿no?
13: ¿Verdad?
14: No, de la situación de una desproporción de
0: Jordi,
14: críticas en medios.
0: Sí, que si de cas...
14: No se la realidad.
0: Quedes lliure, però pots quedar-te per aquí, si t'ho
5: vols. Molt bé. Tanco la imatge i em quedo per veu.
0: Perfecte.
13: Ha leído los comentarios.
14: Bueno, yo no recibo más que esto...
13: Cosas buenas.
14: Mensajes de felicitación.
13: ¿En serio?
14: Yo mismo estuve mal.
13: ¿Ha leído la ABC?
14: Bueno, la ABC, ¿no?
13: ¿La mañana?
14: La última vez que leí la ABC fue ayer, que justo antes de entrar, cuando iba a entrar a la televisión...
13: La rueda de prensa, sí.
14: A la rueda de prensa, me mandan un mensaje de un periodista del ABC diciendo, entre comillas, que Florentino, antes de entrar aquí, ha dicho a un grupo reducido de personas...
15: ¿Cercanas?
14: Cercanas, que está cansado. Eso, Menos mal que pone nombre y apellido, lo dije también.
15: El entrecomillado de estoy cansado, estoy que cansado. Publicaba ABC, cansado. ¿Eso le molestó? ¿Por qué?
14: Hombre, por Dios, ¿por
15: porque no sabe? Quiere transmitir la imagen de cansancio. ¿Por qué?
14: Vamos a ver, si yo estoy cansado es de trabajar, pero lo que quieren transmitir es que estoy agotado, que tengo enfermedades, han llegado a decir que tengo cáncer, y claro, es muy difícil convivir con unos medios que dicen eso. Y esos bulos que se están... Pues que, vamos a ver, si yo me pongo malo y tengo un cáncer, tendré que ir a un centro de oncología, y si yo entro allí, se ha enterado Dios. Entonces, ¿cómo la gente puede transmitir?
15: Lo que más le duele a usted...
14: No, me duelen los bulos, todos los bulos.
15: Ese bulo.
14: No, ese es un bulo personal, y luego del club. Es eso, que el club tiene una salud económica, institucionalmente hablando, social y deportiva, enorme.
15: Pero el Madrid es un club que está acostumbrado a ganar.
14: Pues claro.
15: Usted decía ayer, tengo 7 Champions, 7 ligas, luego hablamos de las que no consiguió.
2: Ara, quan s'acabi el laureo, nosaltres fem un minutet de pausa, que nosaltres hem d'aprofitar, perquè està en mitja hora, comença el Barça, i nosaltres hem de venir amb una estrella ja feta. Així que anem a obrir una estrella, que ja sabeu que és la cervesa d'aquí, una bona cervesa ben fresqueta, i ara ens posem a escoltar una mica Florentino, perquè diu. Va, fins ara.
16: La Lliga, el que t'hi jugues.
17: La teva mare sempre té raó.
18: Em compro un cotxe nou?
19: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
17: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
20: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
21: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: I l'actualitat que ens porta el Jan Wideman.
22: Bona tarda.
2: Bona nit, bon vespre, sí, com et vingui de gust.
0: No facis un Florentino.
23: Sí, ponte lo bien de derecho, que es que si no luego pasan estas cosas.
24: No te oímos.
23: Vamos, no te escuchamos.
24: No te oímos.
0: El micro.
24: No,
0: presidente, va, posi això bé, hòstia.
15: El micro, por el amor de Dios, por favor.
23: Mira. Doncs mira, si comencem per la jornada de Lliga, a banda del partit de l'Espanyol, que per cert crec que podem escoltar les declaracions de Pere Milla, postpartit.
25: No hemos hecho nada, está todo muy, muy apretado, ya vemos cómo está la Liga, cómo está la competición, así que muy contento por la afición, por el escudo que llevamos en el pecho. No tenemos perdón por los 18, sabemos que es muy difícil ganar en primera división o en cualquier categoría. Nos ha costado un mundo, hoy hemos sufrido, pero la afición, una vez más, bueno, como se dice, nos ha llevado en volandas, ¿no?
23: Com hem dit, també ha guanyat el Sevilla, ha remuntat, ha capgirat el 2-0 inicial del Villarreal. Per tant, Espanyol i Sevilla, que estaven a la zona baixa, puntuen. I ara, a partir de 2:15, a banda de l'Alavés-Barça, també un equip implicat de la zona baixa, l'Alavés, juga el Getafe amb el Mallorca, també. El Mallorca, equip implicat en aquesta zona. Per tant,
2: de fet, ara mateix està empatat a punts amb el Girona. És a dir, ara mateix tens Oviedo ja baixat amb 29,
23: exacte.
2: Alavés amb 37, havent de guanyar per nassos.
23: Sí, obligats.
2: El Girona amb 39... I llavors també, salvats, Llevant amb 39, Mallorca amb 39, Elche amb 39, Espanyol amb 42 i València i Osasuna també.
23: Per l'aficionat neutral està divertida.
2: Pues el Sevilla ha guanyat 2 partits seguits i s'ha fotut desè. Està, la zona baixa està bestial. En fi, seguim.
23: En tot cas, parlàvem del Girona, que estarà molt pendent del que pugui passar en aquests 2 partits. Els gironins reben demà a les 8 a Montilivi una Reial Societat que a priori no s'hi juga massa, però veurem. El Girona encadena 5 partits consecutius sense guanyar, 3 derrotes, 2 empats. Mitchell ha deixat clar que el duel de demà és un dels partits més importants de la història del club.
26: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat. necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. I tothom ha de saber que demà necessitem donar la nostra millor versió, que l'afició esté a nosaltres al 200%, i tothom ha de saber que és el partit més important de la història de Girona. Molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és partit per fer història.
0: Com a gironista, estàs nerviós?
1: Estic tens, i després de veure el que acaba de passar, confio en el Barça, però
0: Confies
1: no,
0: en el Barça,
1: no hauria, crec que
0: no hauria,
1: però confio.
3: Guanyeu millor, sí.
1: En tot cas, són curioses les declaracions de Mitchell, perquè m'he fixat, he recuperat la roda de premsa prèvia al partit del Rayo de dilluns, i ell no es va atrevir en cap moment a dir que la paraula contra el Rayo era una final. I ara hem passat de que no era una final del partit del Rayo
0: doble.
1: A que estem parlant que és el partit més important d'Away de la història del Girona, molt més que el debut històric de Champions i de més.
0: Bueno, va veure que treure pressió no
6: funcionava
0: res. Anem a posar-la tota.
1: I per cert, encara la roda de premsa Mitchell sobre Stuani, que va tornar a ser l'heroi l'altre dia a Vallecas, ha explicat que no ha pogut entrenar durant la setmana per un cop al genoll, però que han acordat que jugarà infiltrat. Veurem quants minuts, però jugarà. Oh. Qui també ha parat avui en roda de premsa, Cervelo, el Madrid juga demà a les 9 contra l'Oviedo, res en joc pel cap dels dos. Evidentment, gran part de la compareixença ha girat entorn de les declaracions de Florentino. Cervelo ha insistit amb el seu tarannà habitual.
7: Que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, que seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral pues ha cobrado de un club de fútbol, algo que bueno, pues yo creo que a todas luces pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol.
1: Per cert, també ara, a partir de les 9, tres partits decisius del futbol internacional. D'una banda, l'Ens PSG, l'equip de Luis Enrique, té l'opció de proclamar-se campió de Lliga si suma algun punt?
9: Si sumo, sí. Sí, suficiente. Suficiente, fácil.
8: També diràs, aquest?
1: Sí. Paral·lelament s'està disputant també la final de la Copa Italiana.
9: I, además, como van lents...
8: Como van lents. Tu no, eh?
9: Qué bueno soy, hostias.
1: Doncs això, paral·lelament, final de la Copa Italiana, Lazio-Inter, els neurojuri busquen en doblet nacional i també el Manchester City rep el Crystal Palace. Si guanya, es pot col·locar dos punts de l'Arsenal restant dues jornades.
15: It's impossible. It's...
8: Home, has fet una llau de rotacions, Pep, que no s'entén massa.
15: It's impossible. Sí? Per mi ja estan de vacances.
8: Clar.
15: They can go on a trip.
3: T'has rendit, Pep?
15: Sí, tant.
3: Sí?
15: Rendidíssim, no passa res.
3: Fantàstic.
15: No passa res. Do you think we have to win every year? No.
3: You throw the towel.
15: I throw the towel. I have the towel is under the floor.
3: Perfecte.
15: Imagina't.
1: Passem ràpidament al bàsquet. Tres apunts breus. Ahir el Manresa va guanyar Fontejau contra el Bàsquet Girona. Per tant, certifica la permanència a la CB una temporada més. Des de 7:45 està jugant el Barça amb el Granada, amb la possibilitat d'assegurar-se la segona plaça. I la penya, males notícies, Antetòmic no jugarà més en el que resta de temporada pel tractament als isquiotibials. I hi ha l'últim apunt, en motos. Aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Catalunya. Durant tota la setmana s'ha celebrat a Plaça Catalunya, just aquí al costat, el Fan Fest de MotoGP. Per primera vegada, avui hi havia una mena de meet and greet amb diversos pilots de la grella, Pedro Acosta, Joan Mir, Jorge Martín, o els dos Àlex Márquez i Àlex Rins, no hi és Marc Márquez, el recentment operat, i que no hi serà. Escoltem què han dit els dos Àlex Márquez i Àlex Rins.
11: Jo vaig guanyar, així que veurem com està. Crec que, com et vaig dir, després de Jerez hem donat un pas endavant important, així que crec que la moto és competitiva. Nosaltres no hem d'entrar al bucle de ens falta alguna cosa, no? Sinó de, amb el que tenim, poder treure el màxim.
12: Brutal, la veritat que molt, molt agraït. Molt agraït a tot el calor de tota la gent que ha vingut a saludar. També m'he trobat a bastants fans que em deien salutacions des del barri, no? Gràcies per representar el barri. La veritat que començar així el gran Premi de Catalunya és maco.
1: I encara un últim apunt molt ràpid en futbol català.
0: Has dit l'últim apunt 12 vegades, ja.
1: És veritat. Havíem conegut més detalls sobre el nou inversor i el nou full de ruta de Lleida. Ho ha explicat el directiu Marc Torres. És un nou inversor, encara no tenim ni cara ni nom, però de moment ja portarà 1,8
0: sí
1: milions.
0: Hi ha pasta, però hi ha pasta.
1: De moment 1,8 milions
0: X.
1: Per pagar una part d'aquest deute a Hisenda i a Seguretat Social. Per tant,
3: la pela,
1: el nou inversor amb passaport britànic, domicili a França, això sí, ho ha desvelat.
0: Però això és pel bàsquet o el futbol?
1: Pel futbol de Lliga, que acaba de baixar a Lliga Elite. Per tant, sort d'aquest inversor es podran salvar en principi. De moment hem sabut això. 1,8 milions, una part del deute.
0: Un britànic amb passaport...
1: Passaport britànic, però domicili a França. I ara està començant a negocis hotelers i la restauració a Lleida, també.
0: Molta sort.
1: Això són els altres.
0: A veure què fa. Res, nosaltres hem de repassar que hi ha moltes coses a les nostres xarxes.
27: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
28: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
0: Chesney, que avui serà titular. Cosa curiosa,
9: com, com ho ha fet? L'hem gravat ara, no, el Chesney?
0: Sí, Chesney cada dia abans de sortir a jugar,
9: vale, ens diu...
0: o no jugar, ens diu, diu la mateixa frase.
9: Clar.
0: I nosaltres la tenim fresca cada setmana.
5: En directe,
0: i l'únic que li falta és, que, és dir que també podeu descarregar-vos l'app de l'Acer.
9: Molt important.
0: Molt important, efectivament.
9: I a més, digues. App que va perfecta i que quan comenci el partit, de fet, hi ha un botó que ens, us permetrà sincronitzar pues, la tele amb l'àudio, i així no teniu excusa. No, és que si no està desincronitzat. No, no, no. Si
24: no
9: entreu a l'app de la SER,
24: no,
9: ja no hi ha excusa. El botonet, botonet i sincronitzes per escoltar-nos. Dit això, com sempre, som en streaming a YouTube i a Twitter, que a Twitter s'està celebrant la celebració del Gonzalo, del seu gol.
0: Home, és
9: que... He de dir que hi ha retuits i likes, perquè tothom està una mica content de que el Gonzalo estigui content després de 5 mesos sense veure guanyar el seu equip.
0: Que
9: i com
0: és
9: sempre...
0: És que no hi ha persona que avui no hagi pogut empatitzar una mica. Clar.
9: Home, sí, és que som més de 140 dies, he llegit. I dit això, doncs, també recordar que tenim la porra oberta per anar a escoltar en Carlos Rivera.
5: Mira'l.
24: Bona veu.
9: Fa bé aquest nano.
5: Espectacle.
24: Pell
5: de gallina.
9: Molt fàcil. Arroba que t'hi jugues a Instagram. Allà heu de dir el resultat, heu d'etiquetar una persona i ja està, i guanyareu.
0: Claro.
9: I si voleu parlar amb nosaltres avui, que serà un partit distès, per dir-ho d'una manera, 606 32 72 11, ens podeu enviar qualsevol WhatsApp i anem parlant entre nosaltres.
0: I anem parlant, tu, escolta, per cert, avui una de les coses que passen és que el Big Data sonarà diverses vegades.
5: Sí.
0: El Big Data sonarà diverses vegades. La primera, avui. Tenim la secció completa del Big Data, però amb el Biel, que ha estat mirant-se tota la roda de premsa del Florentino diverses vegades.
5: Vàries vegades repetides.
0: Recuperant Big Data, recopilant.
24: Sí. Sí. L'hem tancat amb un zulo, li hem posat només la roda de premsa.
5: Sí.
0: L'hem posat els ganxos aquells d'alum.
5: De naranja mecànica.
8: Així es fa realment el Big Data, eh?
24: Exacte,
5: no hi ha una altra fórmula.
24: Exacte. És així,
8: de forma artesanal.
0: Exacte. O sigui que res, anem-hi. Posem una mica de Big Data.
6: Big Data
0: Macià.
6: La tendència.
5: La tendència és a interrompre. El president de Madrid va trepitjar totes les preguntes que li van fer, és a dir, que va registrar un 100% en duels. Ja són dues rodes de premsa les que ha fet com a president del Madrid. I sumen totes dues, acumulen un total de 0 preguntes-respostes.
6: Radiografia del partit.
5: Radiografia és complicat de fer perquè, segons ell, diu, no va al metge. Per tant, radiografia poqueta. Però, si em permeteu, m'agradaria destacar el rol del micro i la pèrdua de papers literal que va tenir Florentino ahir durant la roda de premsa.
6: El millor en xifres.
5: El millor, tots direu, Florentino? No.
0: No.
5: El millor va ser el senyor que li recol·locava cada cop el micro a Florentino Pérez.
0: Clar.
5: Aquell senyor va permetre que poguessin veure una autèntica obra d'art sense que Florentino comencés a repartir-li talegues al micro cada 20 segons.
6: La dada sorprenent.
5: Florentino Pérez ha convocat eleccions. És la dada sorprenent.
0: És sorprenent.
5: Sé que costa destacar això, perquè, clar, se'ns va anar el tema entre barbaritats, masclistades i tot el que va deixant el meu col·lega. És difícil de destacar això.
0: És del que veníem.
5: És del que veníem. Al final és el kit de la qüestió. Ara, s'ha de tenir en compte que per poder-t'hi presentar has de pagar 175 milions d'euros, ser soci abonat des de fa 20 anys, treure't un doble grau en AD i dret i aconseguir la pedra filosofal.
6: La curiositat.
5: La curiositat és que aquestes presumptes eleccions les tornarà a guanyar Florentino Pérez perquè ningú tindrà els pebrots de presentar-s'hi.
0: És bastant probable. Eh?
10: Acaba de dir Riquelme, no, Gonzalo, el candidat que va treure la llum Florentino ahir i que vam conèixer que... Bueno, li ha enviat una carta,
8: no? Li ha enviat una carta directament a Florentino Pérez, primer de tot agrair-li tot el que ha fet per al Real Madrid i després demanant-li, sisplau, si es pot reunir amb ell en els pròxims dies

0: Però ahir a la nit escoltava Pulido, el larguero, i deia que realment s'ha caigut la màscara, perquè realment Florentino és així. És a dir, que tot el públic ha pogut descobrir com realment se les gasta Florentino. Amb els àudios vam tenir un tastet, però realment ara hem vist la pèrdua de papers i el deixar de banda aquest posat més sobri. Torna a fer al·lusió al tema de la malaltia, que és una cosa molt greu. Tan greu que estaria bé dir quin mitjà ho ha reportat.
1: Cap, és un rumor.
2: Que el partit comença en 10 minuts cap. I potser ens hauríem d'enfilar una mica.
1: Va,
2: amb
1: sí,
2: la Júlia Sabata.
1: Va.
3: Vale, la meva secció avui es diu episodi 4, una nova esperança. No es pot parlar de cap altra cosa, com es diria ja el 2023, això és de rabiosa actualitat. Em repetiré com l'all, es faran bromes desgastades fins a la sacietat, però és que ahir vam presenciar la caiguda d'un imperi en directe. Pels nens i les nenes del Madrid de Mourinho és com si ahir hagués caigut el mur de Berlín, vale? Aleshores...
4: Totalment.
3: No, literalment. És com que la nostra idea del president del Real Madrid, el que dèiem ara, era la d'un ésser poderós i fosc amagat rere els maons grisos del seu castell al mig de la nau de l'imperi. Era com veure el monstre dels nostres contes, el malvat de totes les històries que ens tormentaven de petits i de petites, perdre completament els papers, que és el que va passar ahir. Era com quan guanyen els bons a Star Wars. Ja ho sé que el símil entre el Barça i el Madrid i Star Wars està absolutament desgastat, també. Però és que jo porto hores embogida amb l'estètica de la roda de premsa d'ahir. L'estètica que té aquesta cosa terrible del blanc del mostrador, aquest tratxo fosc, sí, d'home gran, una mica com pertorbador, una mica com quan el cel es posa molt gris, com quan ahir abans de la pedregada, saps? Sí. És que va coincidir absolutament tot.
1: Tu el veus senador i penses... Palpatín,
3: va ser completament. Que tu dius, Palpatín, mare meva, venen maldades, és que quan el veus,
2: penses,
3: ja veuràs. Aquest posat desquiciat a mi em va saber greu al final, us haig de dir fins i tot. Va ser com veure els últims coletazos d'una llegenda. Jo ja ho he dit alguna vegada, a les acaballes, veure una cosa a les acaballes entre les mans és supertrist. Ahir vam tenir la sort que això passés a camp contrari. Florentino li va faltar sortir amb el cas negre i els subtítols grocs que diguessin són temps de guerra civil. Naus rebels de l'ABC han atacat la base secreta del vestuari del camp de l'imperi i han obtingut la seva primera i única, perquè tenen infiltrats a les seves files, com els coles, sabeu? La seva primera i única victòria contra el malvat imperi galàctic durant la batalla, la que ens ocupa ara, no la de Chomeny, la dels espies rebels, és que ahir Florentino veia com molins gegants, eh?
2: Sí,
3: és que és moltíssim.
2: Sancho Panza.
3: Estic gaudint moltíssim, de veritat.
1: Anàs és Sancho Panza.
2: Anàs!
3: Espies rebels han
1: aconseguit... Són molinos!
3: Espies rebels han aconseguit robar no només els plànols d'una arma secreta, sinó 7 lligues que haurien d'haver anat a parar a l'Estrella de la Muerte, al Bernabéu, enteneu-me. Una estació espacial blindada amb suficient potència per a destruir la lliga sencera. Perseguits pels sinistres agents de l'imperi, els nostres més joves rebels, capitanejats per la princesa Olivia Rodrigo l'altre dia, es dirigien veloçment a l'ús de gas en la seva nau espacial, la Hansineta, resguardant els plànols que poden salvar el nostre poble i restaurar la llibertat a la galàxia i a Europa.
2: Que si fa no fa, és la manga del Mar Menor. Europa és la manga del Mar Menor de la galàxia.
1: Ara tinc ganes de veure la...
4: Sí.
1: La pel·li.
3: Sempre. Això passa,
1: cop.
3: És sentir
4: important,
3: la música.
4: Començar per la 4.
5: Pues tendrás que suscribirte a otro sitio que no sea la vez.
2: Nosaltres tornem d'aquí un minut, que ja ens hi posem a escalfar una mica pel partit, que es veu que es juga un partit ara.
4: Ah, sí?
3: Ai, què me dices?
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
7: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
8: I també totes les eines i ferreteria.
7: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
8: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
9: Ei, com va? Com et dius?
10: Tenim un nom que el sap tothom.
9: Però d'on surts tu?
10: Tant se val d'on venim, si del sud...
9: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
10: Ara estem d'acord, estem d'acord.
9: Sí, i una estrella ens agermana.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: La teva mare sempre té raó.
13: Em compro un cotxe nou?
14: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
12: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
4: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
15: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: Què t'hi jugues presenta... L'Arenga del Tigre.
16: Vamos a ver, que esta semana me cacho la mar entre la, el follón del, del lunes con la corrida y todo esto. Como disfrutaste, estaba ahí 5 horas soñando de que lo que habéis visto, y muchos de vosotros lo habíais visto de otros jugadores, y entonces cuando os visteis vosotros allí arriba, ¿qué pensabais? ¡Cojones! ¿En dónde estoy? Me ha tocado la lotería. Así de claro, hombre. Oye, que os lo habéis ganado con 2 cojones y un palo. Venga, que os lo habéis ganado, hijos. Oye, una cosa.
2: Sí.
16: Ya sé que no hemos entrenado casi nada, entonces, pero lo que sí está clarísimo de que vamos a ir a ganar el partido el miércoles. Hoy tenemos que ir a ganar el partido porque una cosa está clarísimo. Vamos a ayudar a un equipo que es de aquí, de Cataluña. Porque aquí en la federación nosotros somos los que tenemos más licencias, me cago en 10, y no tenemos nunca equipos en segunda división ni en primera y todo eso. Y aquí vamos a echarles un cable a tanto al Español como al Gerona porque son de aquí. Hostia. Pues vuestras manos está. Pensar una cosa, que vais a estar un poco cansados, ya habrá cambios, ya habrá de todo. Pero lo que sí está clarísimo, que hemos de ir por el partido. Ah, y no me olvido, me iba a olvidar, no me olvido. ¿Qué? ¿Tenía razón o no tenía razón?
2: Siempre.
16: De que esto mueve montañas.
3: Así es.
16: Y de que cuando el domingo quedasteis campeones, fue el día, uno de los días más felices de vuestra vida. Pues vosotros lo habéis ganado, por eso estáis allí. Y esperaros.
2: Que allí que comence,
16: lo que viene ahora, vamos a por la Champions.
2: Eso comienza,
16: también. Y el año que viene vamos a hacer los 3 títulos. Copa, Liga y Champions. Ya lo veréis. Pero eso está para llegar. Gracias por todo lo que habéis hecho. Quedan esos 3 partidos. Os pido que pongáis las ganas que estáis poniendo y la ilusión que estáis poniendo. Porque, ¿qué? Somos el Barça y no podemos fracasar. ¿Entendido? ¡A por los 100 puntos!
0: Venga.
16: ¿Vale?
2: Somi.
16: Venga. Venga. ¿A qué vamos?
2: A ganar.
16: ¿A qué vamos?
2: A más o menos ganar.
16: ¿A qué vamos?
2: A más o menos ganar. No, més o menys. Seria
0: sí,
2: això.
0: Sí.
3: Vamos bien.
2: Va, sortim a escalfar, que se'ns fa tard.
17: L'escalfament. L'11 del Barça.
18: Que surten a través del passadís que conformen els jugadors de l'Alavés al terreny de joc. Amb Chesney a la porteria, Koundé, Cubarsí, Cortés i Valde en defensa, Casador, Bernal, Olmo al mig del camp i al davant, Rooney, Rashford i Robert Lewandowski.
6: El jugador destacat.
18: En qui et fixes avui, Bermúdez?
2: Doncs avui, contra qui juguem?
18: No, però del Barça, digues un del Barça. Que sigui titular, si pot ser.
2: En De Jong, en Casador.
18: En De Jong i Casador.
6: L'11 del rival.
18: Rivera, que juga a la porteria, línia 5 al darrere, Ángel Pérez, Abderrebak a les bandes, Tenaglia, Koski, parada al eix de la defensa, Antonio Blanco, Joan Guridi, Denis Suárez al mig del camp i al davant, Diabaté i Toni Martínez.
6: Últimes instruccions.
18: Contra qui juguem, Fermín?
0: Juguem contra la B, Santi, però veient la samarreta, jo et diria fins i tot Boca Juniors, perquè
18: sí,
0: em sembla calcada.
18: Sí.
0: És un equip que té perill per fora, jugarà avui amb un esquema 5-3-2, Abderrebak i Ángel Pérez són 2 carrilers prou llargs, i compta el davanter centre, Toni Martínez, que és un jugador que està a la prelista de la Fuente,
18: home,
0: que no entrarà, perquè és de 55, però molt bona temporada, Toni Martínez, ex del Porto.
6: Big Data Fermín.
0: Álvaro...
2: Amb CaixaBank.
0: Amb CaixaBank. Álvaro Cortés debut avui. És el 12è debutant de les inferiors a l'era Flick, el 5è aquesta temporada, després de Jofre Torrents, Dro, Tomi i Xavi Espar. El jugador número 30 que utilitza Flick aquesta temporada. 11 victòries seguides porta el Barça a la Lliga. Pot continuar eixamplant aquest rècord. Olmo persegueix els dos dobles dígits en gols i assistències. Ja va arribar a les 10 assistències, però porta 8 gols. És a dir, que a poc, a veure si pot arribar als 10 gols i seria dobles dígits en ambdós paràmetres. I a veure si Chesney deixa la porteria a 0. Perquè fins ara són 9 partits, 17 gols rebuts i cap porteria a 0.
2: És un dia de...
0: És molt de manar.
2: Coses fortes. Aviam. Aquí ja s'estan saludant els jugadors, Antonio Blanco i Lewandowski. Santi.
1: Mira el ref camp, que maca.
2: Està bonica, eh?
1: Lewandowski, capità del Barça avui, amb el braçal. 2:15 de la nit, per tant, anirà amb retard. Però qui no va amb retard mai és Jofre Mateu. Què tal? Bona
19: nit. Què passa, Normes? Com esteu?
3: Què passa, Jofre?
1: Què vols parlar?
19: Que guapa la samarreta de l'Alavés, eh?
0: Molt guapa, sí, molt Boca Juniors, eh?
5: Oye, es la indicació de mi, eh?
19: El Alavés d'Europa amb Ivan Alonso, Javi Moreno i tota aquella gent.
5: Carmona,
0: sí, sí, sí.
19: Guapíssim.
0: Astudillo.
19: Jordi Cruyff.
0: Magno.
5: Ivan Alonso va estar a l'Espanyol, també, no?
0: Sí, sí, va estar a l'Espanyol.
19: Sí, Ivan Alonso, sí.
0: Selfie Geli.
19: Uruguayo.
2: I Jordi Cruyff.
0: I Martín Herrera, el porter.
20: Sí, sí. Va marcar aquella final, Jordi Cruyff, sí, sí.
1: Ara et pregunto pel partit i per Florentino, però abans, Bermúdez, la porra.
19: Va.
5: Biel.
20: 1-1.
3: Hola.
2: 1-1. Júlia.
3: 0-4.
2: Tia, va forta. Gonzalo.
5: 2-1.
19: 0-4, ha dit?
2: Sí, sí. Jofre.
19: La Júlia ve fortíssima, m'agrada molt.
5: Des que té rates a casa és una cosa de bojo.
19: Jo dic 2-3.
2: 2-3, Fermín.
0: 3-3, un 3-3 molt rumbero. 3-3,
2: jo dic 4-2. I amb CaixaBank i Quadis llançar, Santi, hòstia, tot llest per començar.
1: Mister Golos al costat de la pilota. Jo diré 2-0 per tot el Barça.
2: Dos colos de mi.
1: Perquè crec que avui...
19: O Valle?
1: Sí, avui estem tots amb ressaca i és normal i s'ho han guanyat.
19: Amb Rooney Rashford? Vols dir que perdrem amb Rooney Rashford?
0: Ah, impossible perdre amb Rooney
1: Rashford. Tant de bo que no, però... Mira com rius per sota, és que és increïble.
19: Sí.
1: A punt per arrencar el partit, Robert Lewandowski al costat de la pilota. M'aniria molt bé uns golets de Robert Lewandowski avui per anar-se acomiadant com pertoca del Barça amb aquesta Shini Salmon que porta el conjunt blaurant avui. Juga el Barça, arrenca el partit. És Jules Koundé qui té la pilota. Juga amb Pau Cubarsí. Aquest a la dreta de nou amb Jules Koundé. L'Alavés a mig camp.
2: Molt bé el partit. Vale. Mira, hem d'escoltar Florentino Pérez. Vinga, va.
1: Espera, ha tocat la primera Álvaro Cortés.
2: Oi, toca bé, eh? Molt bé, Álvaro Cortés. Vale, Florentino Pérez, que diu...
0: Ostres, no m'equivoqué fitxando a Xavi Alonso.
2: Sí, no, no, aquí...
0: És el titular que l'he entret ara.
2: O sigui, el tio dels Cairons de la Sexta s'ho està passant pipa.
0: És que fa un minut ha dit...
2: El millor de l'entrevista.
0: És que fa un minut ha dit duermo 7 hores com a titular.
2: Podem escoltar... Paraules bastante divertidas a Florentino Pérez.
1: ¿Pero ya?
21: Bueno, va. Nosotros vamos a presentar la semana que viene a la UEFA toda la documentación de estos años, que es una documentación muy importante. Porque también la justicia deportiva vamos a ver,
22: no. Informe de un montón de páginas, no sé cuántas páginas 500, dijo, 500 páginas todo, de...
21: Toda la información de lo que ha pasado en los 20 años que han pagado y en los últimos 10... que dicen que no han pagado, pero siguen los mismos árbitros y haciendo las mismas cosas. Claro. Hemos hecho cada año todos los puntos que nos han quitado de una manera descarada. Sí, no es una más, no, una manera descarada.
22: Este año también, esta temporada también.
21: Este año también, este año nos han quitado entre 16 y 18 puntos, claro, pero de una manera perfecta.
19: Más.
23: Perfecta, ¿eh? La manera es perfecta.
2: Demanen penal a favor de l'Alavés.
1: Sí, per unes mans a l'interior de l'àrea de sortir d'un córner, si us sona, estan a baix, jo crec que...
23: Pital.
5: Hi ha hagut una jugada que la pilota sortia fora i Chesney ha intentat anar a buscar-la.
19: Arrencada de Chesney, brutal.
5: Ha sigut brutal. El millor del partit.
23: Te la firmo jo, aquell sprint, eh? Mare de Déu.
1: No és mans.
0: No hi ha res. Fins i tot si és mans, és de parada.
19: Sí.
1: A veure, per siguem sincers, qui vol que perdi avui el Barça? Aquí.
0: No, jo vull que guanyi i que continuï el rècord.
5: El Barça ha de guanyar.
1: Home, acabo d'escoltar... Acabo d'escoltar per aquí de fons.
23: Ho he dit mitja en broma.
3: Siguem sincers. Si jo sí soc sincera, igual el Gonzalo ja no em dirigeix la paraula més.
5: Digue-m'ho, no passa res. Jo ja sé de què pico geas tu.
19: Sí, pues que si l'Espanyol ja és igual, el que faci l'Alavés, ara ja.
3: Clar, sí, pues ja està.
2: A veure, sigui, estarien molt pendents d'aquest partit si haguéssim...
5: I el teu filial, el Girona, no el vols ajudar?
3: No, la veritat que tampoc. Jo sempre ho he dit, que per mi estan bastant al mateix bàndol.
5: Ah, molt bé, molt bé. Jo, per estadística i perquè conec molt bé el que és la sensació de ressaca, us diré que aquest partit és impossible que els jugadors puguin jugar al 100%. És impossible.
2: No, Dani, per tant, jo he dit 4-2, més que res perquè, hosti, és veritat que no parlo ja tant de la impossibilitat de jugar 100%,
0: perquè és Chesney,
2: sinó també per un tema de que, està jugant Chesney.
0: Clar.
2: És a dir, això vol dir 3 xuts, 4 gols.
0: Clar. Sí, sí.
19: Consigna clara de xutar des de tot arreu de la vida.
0: Toni Martínez, xilena des de fora de l'àrea.
2: Chesney, quants partits, quants gols han encaixat?
0: 9 partits aquest curs, 17 gols rebuts, cap porteria 0.
5: I per cert, Albert, amb aquesta titularitat de Chesney, el Zamora per Joan García està més a prop que mai, eh?
0: No, ja està, perquè té 0,69, Courtois té 0,90 amb els dos gols que van encaixar. Per tant,
2: si no juga més,
5: no jugarà més.
0: Si no juga més,
2: és Zamora.
0: I ara hem de buscar el Zarra, per cert. Però el pot guanyar Ferran en solitari.
18: Compte que va Rashford encara en retalla cap endins, li posa el peu, li rebanyen la pilota, se la queda a l'Alavés, intenta pressionar Marc Casado, li xiulen falta Sánchez Martínez, l'àrbitre del partit.
5: Sí, però poca broma, Santi, que hi ha jugadors que juguen al futur al Barça, eh? O sigui, un Rashford, un Bardaggi, un inclús nanos del filial que estan pujant i jugant. Per ells és un partit important, eh? Que no està res decidit en quant al futur d'aquests jugadors, i avui és un bon dia per poder donar una mica la diferència.
0: Mira, per cert, té tema Bardaggi, Santi.
19: Menys per Koundé i per Chesney, per la resta, diguem-ne que és un partit per competir. Aquests dos avui se l'han menjat.
5: I això Flick ho valora molt, també, aquest tipus de partit que dona la cara.
18: I Covarsí també.
0: He llegit a la premsa...
19: Covarsí té 18 anys, tu, tampoc estàs per escollir gaire.
0: He llegit a la premsa sueca, perquè estava pendent de les convocatòries del Mundial, que Suècia ja l'ha donat i s'ha quedat Bardaggi fora. He llegit a la premsa sueca que deien que no li havia agradat a Graham Potter que Bardaggi, quan tenen la classificació després de la repesca, es veu que no va celebrar massa el passi, perquè ell estava empipat perquè no havia jugat i aquestes caretes no havien agradat i per això es queda fora, entre d'altres motius.
19: O sigui, és per això li està bé, perquè no està fent cap temporada de Bardaggi com per ficar caretes,
2: no,
19: estic al·lucinant.
2: No, ni molt menys, ha fet mig partit bo.
5: L'ha deixat fora.
0: L'ha deixat fora. També ha deixat fora Williot Swedberg, el del Celta, que per mi és més cridaner, perquè Williot ha fet un tros de temporada i el deixa fora. Vés a saber...
23: Però Suècia té millor jugador que Bardaggi i que Swedberg, que
0: Home, Dalte Gyökeres, sí. Nigren, Elanga i Alexander Isak.
23: Que Swedberg t'ho compro, però que Bardaggi per la banda dreta, qui és?
0: No, és cert que ha entrat un de la lliga local que perfectament Bardaggi o Williot podrien haver entrat,
19: A mi per mi és millor Williot que Bardaggi,
0: Sí, per mi també, sí.
23: Bueno, no puc opinar perquè...
18: Però aleshores el deixen fora per caretes.
0: Això diu la premsa sueca, que no...
23: Sí, la premsa sueca.
18: Pues, no sé, sembla...
0: Que diuen que és un dels motius pels quals no ha entrat perquè els hi ha cridat l'atenció.
18: No sembla
19: si fos titularíssim,
18: caretes,
19: no quedaria fora. El tema és que, com que estava segurament amb dubtes, i a sobre vens amb aquestes actituds, doncs el seleccionador ho té clar.
0: Sí, perquè crec que va un partit que es va quedar fora de combo.
18: El Barça no n'ha fet mai, de caretes.
19: No, aquí l'actitud no...
18: I no ha jugat res.
0: I de fet ell és el capità de la Sots 21, o sigui que... No sé.
19: Però per això dic
18: igual sembla que... Hi ha Eurocopa Sots 21 o alguna cosa? Crec que sí.
0: Crec que no, és cada any, no?
18: Sí, diria que sí.
19: Aquest estiu hi ha Sots 21?
0: Jo crec que sempre hi ha...
19: El 20 Mundial diria que no.
0: Ah,
19: no?
18: Juga Rooney, la posa a l'interior de l'àrea, la rebutja, li cau Bernal, obre la dreta per Rashford, encara cap a l'interior, continua Rashford, pica Rashford, amaga Rashford, un altre que amaga Rashford, se l'ha tirat massa llarga, surt la l'Alavés amb Denis Suárez, intenta baixar-la Antonio Blanco, Dani Olmo, mare meva, posa la pilota per Rooney a l'interior de l'àrea, remata Rooney! Fora! No hi arribava.
19: Queda votant a Olmo.
18: Sí.
0: Però què més vols, Olmo, per rematar, per engaltar-la, rebenta-la.
19: I queda votant. I no l'acaba, jo estava...
7: Ha deixat de xutar.
19: Sí.
7: I té molt bon xut, Olmo, no?
0: Sí.
23: Què vol que és Daniel Olmo, tio?
5: Dos coses importants del que està dient mentre que no passa res al partit Florentino. Una, ha confirmat que hi ha relacions totalment trencades amb el Barça. I després ha parlat d'Mbappé, que ha dit que no parla amb cap tipus de jugador, que si se'ls troba pels entrenaments els hi diu hola i ja està.
2: Tenim el tall? Doncs espera un moment, en un segon, que si tenim el tall podem escoltar-lo a ell directament.
21: No hicimos pretemporada. Entonces, cuando tú vienes jugando miércoles, domingo, y no haces pretemporada, pues vienes aquí y físicamente te caes. Eso es lo que nos pasó. Y llegamos a tener 28 lesionados. Pensábamos que con el cambio duró un ratito y luego se volvieron a caer. Y eso es el examen que estoy haciendo y que estamos haciendo.
22: ¿El vestuario tiene demasiado poder en el Madrid por su culpa?
21: No, ninguno.
22: ¿Los jugadores mandan mucho en el Madrid?
21: No, mandan los entrenadores, los jugadores no mandan, ¿cómo van a mandar mucho? Yo no me he metido nunca, si yo no he hablado con ningún jugador nunca.
0: O sigui, tot es redueix a que la pretemporada no l'han pogut fer.
5: Bueno, i a més ha dit que, ostres, que,
0: anàlisi justet,
5: que Mbappé és el millor jugador que té el Madrid, inclús per davant de Vinícius. Recordem que Vinícius encara no ha renovat amb el Madrid. I ha dit una frase que m'ha trobat...
1: Rashford fora! Perdona, Gonzalo, quina rematada! Rashford l'empalava sense que caigui, s'ha sortit fregant el pal... Bona oportunitat pel Barça.
5: I ràpidament, hi ha hagut una frase que m'ha cridat l'atenció, que ha dit que jo creo que él ha entendido lo que es el Madrid, su misión es meter goles, a lo mejor hay otros que meten menos.
23: Home, els altres.
8: Va preparar el terreny.
5: I no, ostres, no nombra a Vinícius en cap moment, Vinícius encara no ha renovat. No, em sembla curiós que segueix posant d'estrella absoluta a Mbappé i a Vinícius en un segon pla. No sé si li farà gràcia al brasiler.
1: Home, és que Vinícius que està a mig any de cada lliure. Vinícius està a mig
2: any de poder començar
1: a mig any de poder negociar amb el Barça, si vol.
9: Per cert, tenim un altre extracte de Florentino Pérez parlant, atenció, de Mourinho.
10: A veure. El entrenador lo ficha el president.
21: No és verdad, siempre. Pero bueno, madre mía. Pero si, a lo mejor el que menos sabe de entrenadores soy yo, en el club.
10: ¿Le gusta Mourinho?
21: Me gustan todos los entrenadores, ha estado con nosotros, nos elevó la competitividad, eso es verdad, y a partir de ahí ganamos esto, 6 Copas Europa en 10 años. Que yo, ¿qué puedo hacer el City? Darse un tiro. Y el Manchester United, otro. Y el Milan, otro. Porque llevan sin ganar no sé cuántos años una Copa de Europa. Pero ¿cómo se puede exigir al Real Madrid? Que además no es al Real Madrid, es a los socios, que son los dueños. Una campaña de desestabilización, que es un caos. Usted sabe que es un caos, porque se han peleado dos jugadores. Si yo le traigo la relación en estos años, que se han peleado día a día, pues ¿sabe por qué? Porque se ponen tanto interés en los entrenamientos, que uno le pega una pata al otro, aunque sea sin querer.
10: Pero espera, que esta sanción se ha conocido públicamente. La
21: bueno, porque alguien lo ha contado. Pero
10: porque
21: es
10: si
21: una
10: no,
21: cosa...
10: las sanciones internas existen.
21: Hombre, todas y todas.
10: Y no salen porque no...
21: Y no salen porque no tienen por qué salir. Ya.
2: Claro que sí. Carai, tu, com està...
23: Jo no sé qui l'assessora.
2: Com està el tema? Jo no sé qui l'assessora.
23: Bueno, ningú.
2: Ara mateix crec que el problema és que no té veus discordants. És a dir, hi ha molta gent que el xulo és que tindran una opinió o tindran una capacitat de muntar un projecte que se superarà quan tingui la gent que cal que calgui, que li plantin cara. Sí. Però tinc la sensació que Florentino Pérez no li planta ningú cara.
23: Home, és que si per presentar-te a les eleccions has d'ajuntar 170 milions...
5: Jo a vegades no li pots... Escolto com parleu de Florentino i sembla que parleu d'una persona que, amb tot el carinyo del món, que no hagi fet res a la vida. I vull recordar que és el president d'una de les millors empreses del món, de l'empresa constructora més gran del món i del Madrid més important del món. El que tu vulguis, però jo si fos del Madrid... Jo he escoltat molts seguidors del Madrid i molts seguidors del Madrid estan contents amb Florentino.
2: Jo també estic molt content amb Florentino.
1: L'emperador despullat. 21-42.
5: Heu mamat molt la Florentino, es nota.
1: Sí, això és veritat.
23: Però sí, ara, l'autocrítica ara... que té, jo la trobo sorprenent, la veritat. No va deixar acabar cap pregunta i quan li preguntava per autocrítica atacava el preguntador, vaja.
8: Quant temps porta Florentino de president?
1: Espera, que va Rooney penja la pilota. Apareix Rashford, pica Rashford, surt rebotada, el joc dels disbarats, se la queda Lewandowski. A pura línia de fons, pot posar la centrada, surt rebotada, li cau enrere. Entrega malament per Rooney, serà servei de banda per l'Alavés.
8: Llàstima.
1: Quants anys porta el president Florentino?
5: 26.
1: Més de 20.
5: Va arribar el 2000, va haver-hi un parón.
23: Ho va dir ahir diversos cops.
5: No, portarà 20 i pico anys, segur.
23: Sí, sí, 26, pues... em sembla, 25. Sí, sí,
8: pues, sí. Me sembla que ha mamat més Florentino que nosaltres d'ella.
23: Segurament.
5: Bueno, ell té més
1: Champions
5: que tu.
8: Sí.
5: I més lligues que tu, i més copes que tu,
2: no,
5: i més supercopes que tu.
2: No,
8: repassa.
5: No, al Madrid.
2: De fet, més títols que no.
8: Ja, bueno, però el Florentino o el Madrid?
5: Jo crec que a Florentino, no li pots dir res, Jofre.
8: Ens ha fet mamar molt.
5: Ai, home, Florentino a tu els últims anys t'ha fet mamar molt. Jo, i això t'ho dic.
2: Si podeu no fer servir aquesta paraula, millor.
8: Repassa, exacte.
2: Si podeu no fer servir el concepte mamar, perquè mamar ja sabem a què va implícit i a què s'està referint, si podem, sisplau, no referir-nos a aquesta paraula, encara que tingui un complement directe a l'idit, ho agrairia.
1: No m'esperava jo aquesta classe de català ara. Jo... De complement directe.
5: M'he quedat sense paraules, no tinc...
2: Sabeu, no?, que és una cosa lírica.
1: La treu Marc Bernal.
2: Sí, lírica vol dir que no es diu, però ja saps a què es refereix.
5: Implícit.
2: Efectivament.
23: Tàcit, fins i tot.
5: Tàcit.
18: Abderrebak recupera, juga per Sivera, minut 12 de partit, està passant poca cosa.
2: Cada cop que dius Sivera penso en David.
0: Home, i tant.
2: Bueno, és que la detengan, que és una mentirosa.
0: Malvada i peligrosa.
2: Jo no la puedo controlar.
0: Correcte.
19: Hòstia, quin temazo.
18: Quina més tenia.
0: És que...
3: Quin temazo, quina camisa.
0: Què més té Sivera? Sivera, no?
18: David Sivera tenia...
3: Té una altra.
0: Sí.
3: Espera.
0: Aquells discos estrelles de principis del segle...
3: Hombre.
0: Allò eren paraules majors. Ja no es fan discos així, eh?
23: Surto del xat.
3: Té. Bye,
18: Nicolíssima dama.
19: És veritat.
0: Me dejó más solo que un...
19: Vaya viatge, tu.
3: Fa aquesta, eh?
18: I ara ja sí, comencem amb Raül. Raül, com es deia? Raül, què?
23: A mi, Raül. Jo vaig néixer quan vaig veure el disco.
19: Raül.
0: Dile que la quiero, eh?
18: Home,
0: que sempre fui sincero. Que siempre fui sincero.
3: Dile
0: que me está volviendo loco por una tontería. Dile que la meo entre el amor y el miedo.
19: No.
0: Dile que volaría.
2: No, però això és Bisbal, tio. És un altre David.
0: És
2: de David a David.
23: Ataca el Barça, Santi.
18: Rashford interior de l'àrea. Res.
3: Mare meva, ja no sabem ni per on naveguem avui.
2: Ataca el Barça com si no n'hi de calleu ja.
3: Sí.
23: No, bueno, és que t'acaba el Barça.
0: No, jo cada cop que veig la pantalla tinc ganes de que surtin Palermo, Barrios Esqueloto
23: i Riquelme.
0: És que és Boca.
18: Compte la pilota de l'espit per Abderrebak, que a l'interior de l'àrea juga l'Alavés. Anava cap allà la pilota, cap a Diabaté, ha tallat Pau Cubarsill, escampa al terra, córner. No sé si és córner o banda, si l'ha enviat a servei de banda o servei de, des de la cantonada. Suárez, per tant, des de la cantonada, minut 13 de partit, hi haurà nou córner per l'Alavés.
19: Bé Pau, eh?
0: Sí, sempre bé.
19: I Chesney ha estat felicitat, diu, menos mal, perquè si l'he de parar.
3: Menos mal, exacte.
23: Merci, nano, li he dit. Et de convocata.
0: Grande mito.
23: Quin crac, aquest Chesney.
3: Home.
18: Penja la pilota a l'Alavés al segon pal. Surt Chesney amb
23: molt
18: el puny. Volant Chesney. La recollirà per l'altra banda. John Guridi.
3: Chesney s'ha tirat. Està veient les pornetes d'aquestes. De quan et mareges.
19: Segurament no és el dia, però a mi em sembla una vergonya que Chesney renovi contracte amb el Barça, que continua any més. Per mi, vergonya.
23: A nivell esportiu, la veritat que... Sí.
19: Planificació. Tenia Chesney actualment a la plantilla, sí, que suma molt pel grup i tal, que contractin un...
18: Jo és que el posaria,
19: de coach.
23: D'entrenador de porters.
18: A l'estaf d'entrenador de porters, però és que aquí potser treballaria més que...
2: El tema és, com a estaf de treballador de porters, suposo que ha de cobrar bastant menys.
18: Bueno, i treballar més
2: aquí, que com a estar segon porter.
18: I clar, treballar més per cobrar menys, no.
23: Això mai és una bona idea.
0: Però jo encara que tinguis un porter suplent, que assumeixi el rol, vull un porter ambiciós.
19: Competitiu,
0: que s'esforci als entrenaments, que sigui molt professional, que no dubto que ho sigui Chesney, però amb aquest punt d'ambició de, escolta, si et relaxes o tens una molèstia, entraré jo com a titular perquè vull jugar. Jo vull aquesta ambició.
5: A les celebracions de l'altre dia ja vam veure com molts jugadors estaven molt pendents de Chesney tota l'estona. A les celebracions privades també va ser igual. És tan estimat el vestuari, tan important dins del vestuari, que jo crec que el Barça seria un error si el deixés escapar. T'ho dic en sèrio. No com a segon porter, jo crec que fotria a Cochen o inclús Iñaki Peña de segon porter, però la seva presència a l'equip fa que hi hagi millor bon rotllo, que els porters s'entenguin millor entre ells. Joan García està molt agraït a Chesney per com li ha ajudat o com s'ha portat amb ell amb aquesta transició al Barça, i jo crec que Chesney al Barça, encara que sigui en un altre rol, suma molt.
23: Això és així.
19: T'ho compro molt, Gonzalo, perquè per mi aquests papers i aquests rols dintre el vestidor són
5: molt importants. Tu saps, Jofre.
19: El que passa és que, tio, que tens sou de futbolista professional.
3: Clar, que t'estàs jugant les peles, estàs aquí passant les canutes.
19: I el Barça està, que a veure quina venda fem, i resulta que tenim un porter que se gasta un salari.
18: Compte, que avança cap a l'interior de l'àrea, continua Abderrebak, que encara el central li posa pilota a Diabaté.
3: Molt bé.
0: Bé, Álvaro.
18: Dos.
19: Sí, l'ha tancat bé.
18: Álvaro fent una càrrega legal per l'esquena.
23: Què dèieu de Chesney?
18: A Diabaté i Chesney anant a terra blocant la pilota, impossibilitant que arribés a porteria, que arribés a bon port.
3: Sí, perquè Koundé...
18: Ibrahim Diabaté.
3: Koundé quasi li tira les botes, eh?
0: Vinga, adéu. I un xic tard Bernal, quan intenta anar a l'ajuda. Abderrebak és un bon jugador, eh? Sí. I sobretot des que l'ha reconvertit a carriler, crec que li està donant moltes solucions a l'Alavés.
19: Sí, perquè era superofensiu i aquest perfil de ser un futbolista que apareix i que no hi és, em sembla que li convé, eh? Encara el fa més perillós. És veritat que no és acabador, però genera moltes coses, perquè és elèctric i té bastanta caixa, aguanta molts esforços, però és veritat que Bernal va a terra una mica vençut, no?
0: Sí.
19: Si ya fast start, no te tires, tío. Aguanta. Aguanta la carrera.
2: Marca el Getafe 1-0 contra el Mallorca. Marca Satrianazo.
19: Uy, el Mallorca. Això ens va molt malament, Mallorca. Tío.
0: Un bon jugador, Satriano.
19: El Mallorca ha de sumar avui, ha de guanyar avui.
0: Sí, no es complica molt la vida.
19: Facilita camí a Girona i Espanyol.
23: Mira que té un equip que mola, el Mallorca, eh? Té un equip amb jugadors xulos, tio.
2: Sí, però...
5: Darder, Pablo Torres...
23: Jean-Bill Giri, Murici i tal...
5: Tens un tio com Murici.
23: Samu Costa...
0: I ja.
23: No, a mi m'agrada molt el Mallorca.
5: Leo Roman.
23: Sí, Leo Roman portaràs, no sé, juguen...
2: Sí, però és que...
23: I en De Michelis van fer un mes boníssim. Si
2: mira, Olmo, com retalla, vèrtex de l'àrea, tira cap a l'interior. Quina passada, Casador! Corna!
0: Bé, Casador, boníssima. Bé.
2: Era bona. Sí, intentant rematar tirant-se a terra.
0: I la desmarcada és molt bona, perquè ell avui està fent de Pedri. És a dir, el que està fent de mig centre és Bernal i s'està movent molt entre línies i esquitxant altres zones, com aquesta, atacant molt bé zona de rematada.
23: Quin gol més Casador que marcada Sagada, eh? O sigui, és el gol més Casador.
3: Perdoneu una cosa, bueno, jo el meu, com sempre. Heu vist el vídeo de Casador agafant la llauna que li tiren des de baix de l'autocar?
23: Sí.
2: Espera que ve Rooney, penja la pilota, li treuen del cap a Lewandowski, continua viva, la toca Koundé, la treu Toni Martínez, intenta sortir a la contra, però és Koundé qui amb el seu ritme caribeny.
19: Hòstia, sí, caribeny.
2: Es fa amb l'esfèric i juga per Rooney. Rooney pot penjar la pilota, el tanquen entre dos. Denis Suárez, quin mite.
23: Vaja,
2: i espera que el que substituirà Denis Suárez segurament serà Alenyà.
1: Però Alenyà jo creia que estava sancionat.
23: Està convocat, em sembla.
2: Ja, està convocat, sí. Alenyà estava sancionat la setmana passada.
5: Alenyà ja que tindrà el Carinyo, que és un nano increïble, i a més és de la cantera del Barça.
23: Del Maresme, bona gent.
5: Jo crec que en un programa del Barça no podeu parlar malament, no?, d'un exjugador del Barça.
2: Jo què vols dir?
0: Pintava tan bé Alenyà.
2: Parlar malament d'ell?
0: Sí, era el 10 de la Masia.
2: Espera, que ve la pilota per Rashford. Rashford a l'extrem de l'àrea, retalla cap endins, continua Rashford, amaga, ara cap enfora, posa la central, l'estavella a les cames d'un defensa, recull per l'Àngel Pérez, l'estavella. Ara ell contra les cames de Marcus Rashford serà servei de porteria.
19: Una cosa, no he vist el vídeo, Júlia, de Casador agafant la llauna.
3: Busqueu-lo, perquè increïble. No és la primera llauna que li tiren a Casador perquè l'agafi al vuelo, eh?
19: No, sí. Ràpid, no. Jo tinc una altra cosa a preguntar, que igual tampoc és el moment, però què li passa a Frenkie de Jong avui?
1: Que és el seu aniversari.
0: I Fermín també.
5: No? S'ha quedat flipant el Jofre amb la resposta.
3: Diu, vale, pues nada.
2: Cumpleaños feliz. Jo crec que li hauríem de cantar el
19: és un precedent, però això serà un precedent.
5: L'has de cantar tu,
2: sí,
5: Santi.
2: Sí, però també amb el teu amic Fermín, eh?
19: No, això és un precedent o no?
3: Bueno, jo...
19: Els aniversaris són lliures.
3: Jo el dia del meu aniversari no vindré.
2: Com?
19: Els aniversaris són lliures ara, és un precedent.
3: No vindré, festa.
2: Qui et penses que som nosaltres, Hansi Flick, o com va el tema?
11: Per cert, jo hi ha equips que no entenc si s'estan jugant la Lliga o no s'estan jugant la Lliga, però és que ara mateix un dels dos centrals de l'Alavés és Ville Koski.
0: Sí.
11: Que ha jugat 15 minuts en tota la temporada.
19: Sí,
0: sí, és molt estrany.
19: No en té més, és que no està... Johnny Odo no està i venen de jugar fa 3 dies, tio, i estan fotuts.
0: Però la resta és molt titular, l'equip de l'Alavés.
2: Sí, però... Compte que penja Antoni Martínez! Li queda darrere la pilota, li cau up de Rebac, pica up de Rebac, fora!
5: Quina estirada, Txell.
2: Mora meva, quina rematada, sortir llapant el pal, fregant-lo, jo crec que l'arriba a tocar per fora, i Toni Martínez estès a l'àrea reclamant penal d'Álvaro Cortés. Jo crec que és penal, sincerament.
3: Li ha posat bé Cortés.
0: Jo crec que no, Santi.
2: No?
19: Com ha de ser penal.
2: Però si se l'endú per davant.
19: Però què dius?
0: Si pensa de residual.
19: I intenta bloquejar el xut, no fa res, Cortés?
0: No fa res. És que no pot desaparèixer. I a més, xuta abans Toni i després es queda allà una mica enganxat. Per mi no hi ha un efecte clar d'Álvaro cap a Toni. I al final tocava en un defensor.
2: Minut 20, córner. No hi ha penal, no hi ha res, ho he vist jo malament. La centrada, surrebotada, trapa Chesney, bona meva.
23: No sé, al final...
2: Bons reflexes de Chesney. Aneu rajant de Chesney.
23: Que tenim porter
5: per anys. Demaneu disculpes.
2: Que tenim porter per anys.
23: Tenim porter per anys, ja veuràs.
2: Ara no sento a Jofre Mateu.
19: No. Jo...
23: Ni en broma.
19: No estaré tot el partit dient-ho, però em sembla una vergonya, torno a dir-ho, que Chesney l'any que ve estigui al primer equip del Barça, per molt que un rol d'un tio que sumi en un vestidor sigui important. Jo te'l compro, però llavors hauries de parlar amb Chesney i dir, si te vols quedar perquè ets important, hem de trobar la manera. No renovar un futbolista professional, no em sembla que sigui aquesta.
0: És que m'agradaria veure Koshen, un partit.
2: Ja va dir que no.
19: Si es queda Chesney, que no li passi res a Joan, perquè ja veurem quin porter se queda.
0: Doncs una temporada més ja resolta que el Barça no podrà fer aquest 11 de la Masia, que seria tan xulo. que la, recordes el curs passat que no es va poder fer? Perquè, bueno, no ho va voler o no ho va decidir així Flick. I aquest curs és més complicat perquè hauries de posar el porter del planter.
2: Això, ahir li vam preguntar això a Hansi Flick i va dir que con los dedos de las manos y los dedos de los pies.
0: Correcte. Wow. I balla.
18: Però una pregunta.
2: I aquí estic li dient el mateix que quan el Gonzalo diu mamà.
19: Sí, sí. Però... una mica bastant.
18: Però Joan García no...
0: No. I Gerard tampoc.
2: Joan García no compta?
0: No, home, i tant. I Gerard tampoc. Pedri tampoc.
5: L'altre dia, mira, jo no volia parlar del tema de la Rua, perquè l'altre dia no vaig estar pendent de la Rua, però m'han arribat vídeos d'Araujo cantant lo de...
2: Això és un clàssic de cada any,
18: d'Araujo. El Perico,
5: tal, Joan García de la Masia, totes aquestes coses.
2: Però això ho va cantar Chesney, eh?
5: Bueno, però si ho fa Chesney, com em cau bé...
2: Però saps què passa? Que jo crec que Chesney ho va cantar des del desconeixement.
3: No, totalment, perquè...
2: També va cantar Queremos la cabeza de Joan.
3: És
2: a dir, jo crec que... A més,
23: és un instant buton.
2: Es va sensibilitzar amb tothom.
5: Albert, l'afició del Barça no és l'afició que tingui més cançons diferents. Vull dir, té les 3 o 4 mítiques i
23: les canta.
5: Se les sap de memòria i ho diu. No sap ni el que significa, però ho diu.
2: Però que jo, queremos la cabeza de Joan, perquè, que és el que cantava
5: perquè,
2: el Cantava
5: Espanyol. Crec que es va cantar el dia del partit i ho va fer molt irònic.
18: Bueno, però jo crec que Cesny sap perfectament el que és la cabeza de Joan. I tot. Sí.
5: Però ara ho que no toques collons, perdona la paraula.
18: Què has dit, Jofre?
23: A mi tampoc.
19: No, que ell ho canta perquè li sona bé, li és igual el que vulgui dir.
18: No, ell ho sap perfectament.
19: Ell està bé com està bé.
18: Ell ho sap perfectament.
19: Avui és dia de...
2: Jo crec que ell vol demostrar que tot li importa tres pepinos, ja està.
19: Exacte. Sí.
18: Molt a favor d'aquesta...
2: Sap perfectament què vol dir cada càntic i el canta igualment.
18: Molt a favor d'aquest estil de vida.
23: Si estava a dalt del bus, que el bus hauria de fer un frenazo i el tenim al Passeig de Gràcia.
2: És possible que Joan García estigués nerviós abans del Barça espanyol, de no sé quantos, i passés Chesney per darrere i comencés a cantar que la cabeza de Joan. Total,
3: és
23: per això que s'ha de...
3: És com si veiés aquesta
23: imatge. És l'argument pel qual...
2: És l'únic.
18: Ui, ara hi ha un acció sobre Lewandowski que ha caigut a l'interior de l'àrea. Sánchez Martínez li diu que reprengui el joc.
0: Però és que no... Però és
4: con el tema de Negreira...
0: No l'agafa de forma sostinguda, eh?
4: Ahora... Porque ya habéis ganado la pantomima esta. Pero ahora mismo, si el Madrid no le hubieran robado los 203 puntos que le han robado esta temporada, seguramente... Habrían pitado este penalti.
18: Una cosa, anem a explicar l'acció per qui no estigui veient el partit. És una agafada dins l'àrea que queda Víctor parada a Lewandowski.
4: És una agressió de Lewandowski con la camiseta a los puños.
18: I Lewandowski cau després de que l'agafin de la samarreta. Jo crec que, com diu Fermín, és poc sostinguda en el temps aquesta agafada i que per això no entra al VAR.
0: Que la pots donar com a interpretació, com deia el Jofre, però aquí perquè entri al VAR perquè sigui molt, molt clara no m'ho sembla.
19: T'ho compro no per entrar al VAR, però jo la vull veure repetida perquè em sembla més penal del que ens han ensenyat en l'última repetició, crec.
0: Pot ser.
18: Recupera Bernal posa a córrer Lewandowski entre dos centrals, obre a la dreta, a l'esquerra, Rashford, mira Rashford! Però què fa Robert? És que de debò. Juga amb Rooney per Bernal.
19: 3 contra 1.
18: Però passa-te, perdó. És increïble perquè anava, li ha quedat franca per donar-la a la dreta en avantatge a Rooney perquè entrés a l'àrea. Triga molt. I com triga tant, la té molt bona per girar-se completament i deixar sol a Rashford a la banda esquerra, que entrava sol. I tampoc li dona i acaba perdent la pilota. O sigui, fora l'àrea ja no està per aquests dos trotes.
19: I l'àrbit ha aprofitat per parlar en parada, que és el que li ha pitat la falta, que per cert no ho era, perquè ara totes les jugades on hi ha un futbolista que arriba abans i crida, piten falta. L'ha avisat a parada de dir, no te pido el penalti, però cuidado porque le has agarrado.
23: ABP.
18: Anem a fer una ronda ràpida. Començo pel Biel.
23: Vinga.
18: Et quedaries Lewandowski a un preu reduït, a un sou reduït, sí o no?
23: Un any més, em sap molt greu, però no.
18: Júlia?
3: Jo tampoc, la veritat.
18: Vermo?
12: Jo estaria bien, quedar Lewandowski.
18: Compte, la pilota penjada és corna a favor de la vez. Fermín?
0: Ho he reflexionat bastant i no.
18: Gonzalo?
5: Jo sí, me'n quedava. Crec que ho fa falta. És molt necessari que jugui, a més, de titular. Més minuts que aquest any.
18: Jofre?
19: No.
23: Bajant.
19: Sense reflexionar-ho tant com el Fermín.
18: No, minut 26.
0: Jo era partidari, d'un any més, tenint en compte com acabés la temporada, però no...
18: Pilota penjada, intenta saltar Tenaglia, la treu Lewandowski, la dona per Rooney, apareix per allà Ángel Pérez, la pilota morta a l'interior de l'àrea per Tenaglia, Koundé ve a la reacció, aparèixer la falta sobre Rooney.
5: O sigui, l'ha jugat Rooney, per això, eh? En aquest tipus de jugades, millor tirar-la cap amunt i no...
18: Sí, perquè la falta jo no sé on és, sincerament.
23: No, i és pas.
19: No, no, és igual. Ara un cau a terra i piten, tu. És
18: Rashford posa la pilota per Valde. Valde, que intentarà arribar a línia de fons. Controla la pilota, espera que arribin els seus companys. Juga enrere per Rashford. Rashford, zona de tres quarts, penja la pilota, banda contrària. Arriba Rooney a la zona, la mina, el doble Koundé. Trepitja la pilota, tira cap a l'interior, li dona Koundé. Koundé a l'interior de l'àrea amb Dani Olmo. Dani Olmo carrega la cama, li torna a l'esfèrica Koundé. Koundé trepitjant, juga enrere per Rooney. Rooney a desmorteir-la, amaga sobre Rebic, tira cap endins, cap a fora. Per on surts? Per dins, per fora, amaga el doble Koundé, ara per fora. Posa la centrada, la treu la defensa. Li caurà Diabaté. Diabaté amb Denis Suárez i surt l'Alavés. Compte, pilota controlada, Antonio Blanco la posa per Diabaté a l'esquena de la defensa. Bé, Cubarsí. Bé pel Cubarsí, recuperant l'esfèric, se la queda i juga de nou amb Marc Bernal.
23: Bé pel Cubarsí i quin drama a l'Alavés, eh?
19: Sí, sí, Antonio Blanco aixecant els braços li fot una pedrada a Diabaté que no hi arriba ni amb moto i l'estàs cridassant tu.
5: Jo sempre he odiat aquest tipus de jugadors que et foten un passe, que és una pedra i a sobre es queixen.
19: Es queixen i aixeca el braç, perquè la gent a sobre li recrimina l'altre. Si et queixes com a mínim calla, però... Sí, sí, ho fa visible, saps, el tio?
13: Jo m'has tirat una nevera, por favor.
18: Cubarsí juga amb Koundé. Koundé a la zona de tres quarts, enganxat a la banda dreta. Juga endins cap a Bernal. Li dona la pilota a Koundé. Koundé arribarà a línia de fons. Posa la centrada. Sivera bloca. Bernal no és a la prellista, eh?
23: Ah, no?
0: No, no, però és normal.
18: Bueno. Normal, l'ha penalitzat molt l'última lesió. Clar. Aquesta que ha estat 15 dies fora, perquè a l'anterior prellista hi era.
23: Ja. Anava a gol per partit.
5: El que sí que està i estarà a la final és Gavi, eh? Crec que Gavi li ha donat la volta a la temporada amb aquest tram final de la temporada i jo crec que arribarà al Mundial i en bones condicions. I és un jugador que, a més, jo crec que de la Fuente, internament, es sent una mica en deute per el que va passar amb la lesió i si pot portar-ho, el portarà.
0: Però penseu que hi ha dos jugadors com Pablo Barrios i Gorrocha, que jo crec que no aniran, i després o Aleix García o Carlos Soler, un dels dos tampoc. Aleshores, són trossos de jugadors que han fet gran temporada.
5: Sí, i esperarà al final a Nico Williams i a Lamin, eh? Bueno, sí. Lamin, jo crec que arriba, però Nico Williams, que ve d'una lesió el cap de setmana passat, està a la prellista i jo crec que l'esperarà, inclús que Barrenetxea ja el va provar l'altre dia, Víctor Muñoz també.
0: A Miquel també l'esperarà.
5: Bueno, jo crec que té molt clar el seu grup principal de jugadors i hi haurà dos o tres novetats, però jo crec que tothom en sabem una mica de memòria el que pot arribar a trucar.
0: El tema és Eric, Santi, que per mi és el dubte, eh? Perquè al final ell és molt de Lenormand, ell és molt de Laporte, ell és... Pau anirà segur.
18: Digueu-me jugadors del Barça que hi poden anar a veure.
19: Dius dubte perquè creus que pot ser que el porti, que s'ho estigui plantejant?
0: Perquè tinc dubtes, sí, perquè realment...
18: Segur,
0: sí, tinc dubtes.
18: Segur.
19: Jo crec que no. Jo crec que no està
18: no
19: a la prellista.
0: Tant de bo, eh?
18: A la prellista no hi és?
0: O sigui, que no el porta, Era dius? Que...
19: No, ni a la prellista.
18: Ui, Rashford! No, penja la fora! Sí que és, eh? La centrada, Rashford s'ha anat enverinant, ha tocat la xarxa per la part de sobre.
14: Yo tengo mi grupo
18: de la porteria.
19: Ha xutat o ha centrat?
18: Jo crec que ha centrat, però que
23: Luis,
18: no té...
23: No me los mates, Luis, por
14: no
23: favor.
14: No, en el Mundial bueno. No te preocupes. En el Mundial no voy a llevarlos. Lo pido, a Eri me lo voy a llevar a septiembre, octubre y noviembre.
13: Claro.
19: El fica a la prellista, si acas, perquè mira, per...
14: Claro. Dissimular.
19: Una mica per condicionat, però clar, perquè no el contemple.
0: Però és que Pubill, per exemple, hi anirà. Pubill hi anirà, sí? Segur. És, no sé, a mi em sembla que la temporada que està fent...
19: I qui deixa fora?
0: És que clar, és que tinc el dubte, perquè Llorente i Pedro Porro hi van.
18: Hòstia, és que Lenormand és...
0: Cucurella i Grimaldo hi aniran. Pau Cubarsí, Lenormand i Laporte també hi aniran. Aleshores, és que no sé, també. Eric Pubill aquí em balla una mica.
19: Hausen,
0: jo tinc dubtes,
18: Hausen va
0: sí?
18: segur.
19: És l'únic del Madrid que pot anar, que deixarà tota la llista sense cap jugador del Madrid.
18: Impossible. Digueu-me jugadors del Barça. Joan García.
0: Sí, Pedri.
18: Era de quan anem per línies. Vale. En defensa...
0: Joan García, tens.
18: Cubarsí. Llavors,
13: Cubarsí.
18: Eric.
0: Però Eric asterisc, eh?
18: Sí, no, que hi puguin anar.
0: Ah, que hi puguin,
18: o sigui, que hi puguin anar. Gerard Martín. Que estiguin a la prellista. Pilota a l'espai, compte que va Olmo, no surt Sivera. L'envia a la quinta forca, la guanyarà de nou Cubarsí amb el cap, juga per Koundé. Koundé, no t'adormis, no ho fa. Juga per Lewandowski, surt fins al mig del camp, l'empenta Tenaglia. Falta sobre Robert Lewandowski.
23: Però és que perquè Valdé no està bé.
18: Ja.
23: Però si no, podries fer un 11 de la selecció espanyola.
18: Sí.
23: Sí,
18: del Barça.
23: Sí, sí. I 10 dels 11 estan de conya. O sigui, tu per poder perfectament podries posar Joan García, Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Valde.
0: Mm-hmm. Gavi, Pedri, Olmo.
23: Gavi, Pedri, Olmo.
0: Fermín.
23: Ferran Torres, Fermín.
0: I Lamine.
23: I Lamine Yamal.
0: Sí, sí.
19: És heavy, això. És que no estarà molt lluny, la cosa, si estiguessin tots bé.
18: No, el tema està en que hi ha molts que no hi aniran.
6: Hi ha molt set.
15: Valde
6: no hi anirà. Passant, Santi,
15: Gerard Martín no hi anirà.
16: Valde, Gerard i Eric no hi van.
0: Sí, sí, exacte.
15: A Vitoria. Està maco, això. Tornem a Vitoria, que ataca l'Alavés.
23: Ambientàs, ambientàs.
16: No, però jo entenc que el partit per a l'Alavés... Estem veient bastants partits ara en aquest tram, avui
15: l'Espanyol.
16: Estem
15: veient bastants partits ara.
16: Ho ha gestionat bé, perquè crec que ha fet el partit que tocava i l'he vist una mica menys tensionat que altres partits, però és difícil jugar en aquest context i l'Alavés, per molt que vulgui, diu, ostres, cuidado, cuidado, i tot el partit va jugant amb cuidado, cuidado. És molt difícil jugar.
0: S'han garrativats, també.
23: Defensen tots a l'Alavés.
15: Mira Runi, que aquí tira cap a l'interior. Continua Runi, pilota controlada, juga amb Bernal, Bernal a frontal. El que s'ha sentit? Juga Valde, Valde...
23: La broma de merda.
15: Ah, no l'he sentit, perdoneu.
23: He dit que defensen tots a l'Alavés, ja està.
0: No, a l'Alavés. No
23: és la broma més antiga del tema de l'Alavés, jo crec.
13: A l'Alavés.
0: Més que anar a peu.
15: Casador. Casador. Covarsí, a la frontal de l'àrea.
23: Ja, bueno, ja.
15: Trepitjant l'esfèric i juga per Koundé. Minut 32, no està passant. Bé, el que ens esperàvem d'un partit entre un equip que està de campo i playa i un altre que està garrativat. Juga la pilota Lewandowski, frontal de l'àrea. Encara està fent prou bon paper el Barça. Lewandowski penja per Koundé, molt dolenta directament.
17: Corre, tienes que correr, Koundé.
15: El braçal de capità, Lewandowski. A veure, continuem amb la prellista aquesta. Cubarsí, Eric García, Joan García i Son, no?
17: Sí.
15: Vale, a part d'aquests, mig del camp.
0: Pedri.
15: Pedri.
0: Gavi.
15: Gavi.
0: Olmo.
16: Fermín.
15: Olmo. Fermín.
0: I a dalt només tens dos.
15: Lamine Yamal.
0: I Ferran.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I Ferran Torres. Pues sí. Són aquests. Aquests
0: ja
15: nou.
0: Està.
15: I aquí falten de prellista, per dir-ho així.
23: Gerard Martín.
15: Gerard Martín.
0: Però prellista jo, Gerard, no sé si hi és.
23: Sí,
0: eh?
23: No.
0: No, per això no hi és.
15: No, ja no.
23: Doncs m'he tregat un bolo.
0: Valde sí.
15: Gerard Martín. Valde.
0: Jo crec que Valde sí que hi és a la prellista. No. Tampoc no hi és.
15: Hi ha nou. Un, dos, tres, són aquests nou.
0: Ah, són nou, eh?
15: Sí.
0: Vale.
15: Doncs Bernal tampoc. No hi és?
0: No.
16: Valde, Eric està per davant de Valde, a la prellista?
15: Sí.
0: Sí, Eric, sí.
16: I?
23: Home, ara mateix.
16: No tinc clar.
0: Sí, és que en defensa el dubte serà Eric Pubill, em sembla. No crec que s'emporti els dos, la veritat. Tenint en compte la llista que hem repassat de defensors, que ens poden agradar més o menys, però són els seus.
23: Però Vivian anirà per davant d'Eric i de Pubill?
0: No, Vivian sí. No hi va.
23: Ah, vale.
16: No. Però si hagués d'escollir algú, entre Vivian, Pubill i Eric, s'emporta Vivian, seguríssim.
15: Sí. No, jo ara Vivian no. A més a més, és que no, està trencant-se cada dos partits i avui precisament s'ha fet mal un altre cop. Guridi. Però... Guridi juga per amb Antonio Blanco, interior de l'àrea, surt per fora, està a la zona de l'extrem dret. Combina amb Guridi, Guridi amb Denis Suárez. Denis Suárez trepitjant l'esfèric davant de Niolmo. Gira sobre si mateix, insistint a la banda dreta. La posa a l'espai. Apareix per allà de nou Tenaglia. La posa a l'interior de l'àrea. Ángel Pérez pica. La treu, rebut en Álvaro Cortés. Li cau de nou a Tenaglia. Tenaglia, pilota controlada. Pengen. Demana en mans.
23: Demana
15: jo crec que és mans de Rashford. De Sir Marcus.
23: Crec que és Valde.
15: Que tal com corre em fa l'efecte sí. que sap que sí que ho eren.
16: No, perquè s'ha fet mal.
13: Ah, sí,
16: amb una jugada anterior.
15: No fotis, s'ha lesionat.
0: Sí, perquè intenta... És quan ell fa falta...
16: I l'àrbitre diu que no hi ha res.
15: Correcte.
0: I diu que hi ha llei de l'avantatge en l'anterior.
16: Oh, cara, la pare, tu.
15: És cara. No és
23: un bofetón.
16: Per això anava així, perquè la pare està amb la jeta.
0: La veritat és que té una planta brutal, Álvaro Cortés.
15: Sí.
17: Estan robando otra vez, és que és increïble.
15: I otra. Runi cap endins, continua Runi, la deixa per Koundé, que bé l'ha fet. Koundé penja la pilota, Mister Golos! Li treuen del cap, la pilota a l'extrem esquerra. Juga per Valde, entra a l'àrea, retalla Valde, continua Valde, arriba a línia a fons. Posa el cau a Valde!
0: Home, lesionat no el veig.
15: No hi ha res.
0: Lesionat, el que és lesionat, no té pinta.
15: Acaba de fotre un sprint. No. Estava aturdit.
0: O li fas penal a Valde o no t'acaba cap bé, eh?
23: Sí, és com que es capfica
0: que molt. Àngel Pérez guanya...
15: Compra números,
0: eh?
15: Perquè l'agafa la samarreta, però també poc sosting.
23: Per ser penal.
16: No, i no cau per això, Valde.
15: Per ser penal de ser molt bé.
16: Sí. No cau per això. De fet, jo esperava que Valde, tal com venia la centrada, que venia passada, anava votant, esperava que l'acabés de primera, tio. No la fa malament, però era per acabar-la. Està el Barça, diguem-ne, amb poca intensitat en quasi tot.
17: I robando otra vez.
6: Oiga. Ya van 21 puntos.
13: Oiga, por favor.
4: Y han ganado la liga.
13: Por
4: han
13: favor, la todavía liga. Está usted aquí.
4: Y han ganado la liga y todavía están robando. Es que lo llevan en el ADN.
6: Florenti.
15: ¿Ya acaba la entrevista aquel señor? ¿O?
4: Sí, claro.
13: Home,
4: hace rato.
9: Ha acabat. I, de fet, si voleu, podem escoltar les respostes creuades entre el nostre president interí... Júlia, tot bé?
13: Sí, sí.
9: Entre el nostre president interí Rafa Juste i Florentino, perquè vinga, Rafa Juste aquest matí l'ha contestat i Florentino també ha tingut paraules en aquesta entrevista de la Sexta cap a Juste.
15: No sé què més.
7: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats. És el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetat. Bé, el club ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se...
20: El Barça amenaza con demandarle.
21: Pues haría muy bien en hacerlo. Si cree que... Vamos a ver.
20: ¿Usted le pide al Barça que le demande?
21: No, que si cree que me tiene que demandar, nosotros... Vamos a ver, es que...
20: Ayer dijo, cuando uno dijo ayer se da cuenta que había siete ligas que le robaron.
21: Bueno, es una manera de hablar, es verdad. Yo no puedo tener, es más fácil ganar una Champions que una liga. Pero eso también es una tontería, porque no pasa en ningún club del mundo.
9: Doncs aquesta ha estat la resposta de Florentino.
13: No, és que no.
9: Amb el mític, vamos a ver, per tornar a la casella de sortida.
19: És una manera de parlar, diu Palet, perquè es pensava que estava en un bar.
9: Exacte. Sí, sí, no podia saber que estava en una roda de premsa davant d'una cinquantena de periodistes. I Pedrerol li ha preguntat per dos dels casos que pitjor li han sortit a Florentino en aquests últims mesos, el dels veïns al Bernabéu i, per tant, els concerts frustrats, i els pàrquings, també, de l'estadi. I això és el que ha dit Florentino.
20: ¿Van a volver los conciertos al Bernabéu?
21: Pues yo creo que sí.
20: ¿Y pronto?
21: Y prontísimo, después de esta resolución, prontísimo.
20: ¿Le ha dolido todo esto?
21: Pues sí, me duele como los parkings igual. Los parkings eran parkings para los residentes, porque nos los pidió el ayuntamiento, que nosotros invertíamos 100 millones para los residentes. Y no los han querido. Yo fui de 3 años delegado de saneamiento y medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid y solo querían en todos los barrios de Madrid parking de residentes, claro. Es la primera vez que me lo encuentro, esos vecinos que van contra el Madrid, tengo que pensar que son del Atleti y eso, que tenemos mala suerte, porque si no, que no quieran parques de residentes, pues nada, vamos a hacer los que tienen el Bernabéu, los que ya tienen el Bernabéu hechos, que son para el Madrid, claro.
4: Está, hombre, los parques...
0: Que son del Atleti,
4: Que son del Atleti.
15: Demà hauríem de tornar a parlar, amb Enrique Martínez de Afagra,
19: Parkings, perquè
4: la flexió de plural és,
0: però en aquest
4: múltiple.
0: Sentit pot tindre una mica de raó, vull dir, deixant de banda que estigui més o menys enxertat algunes coses, al final és veritat que aquesta encreuada que porten els veïns contra Florentino i el Madrid moltes vegades inclús els hi fa queixar-se de coses que inclús els beneficiava a ells, o sigui, eren uns pàrquings que eren pels residents que estaven a la zona del Bernabéu,
4: no, era
0: i no, que es queixin i no el vulguin, doncs a mi em sorprèn i entenc que ell també, al final no era per ells.
15: Compte que marca el Getafe el 2-0.
4: Hòstia.
15: El tanto que el Getafe està començant a enfonsar una mica més al Mallorca. Marca el segon Satriano. El tanto amb el Getafe.
6: Ja en Videm en embogeix a la cabina.
0: Getafe Europa?
15: Getafe Europa, això sí, és gairebé confirmat.
6: Home, si l'Europa va fent ascensos i al final hi haurà un Getafe Europa, sí.
15: Però, uf, clar, si el Getafe va a Europa, a l'Espanyol se li complica bastant.
0: Jo crec que sí. Bueno, és que primer hi ha que prendre tres decisions. La primera és que Manolo no continuï, que semblava que era algo evident, però ara el futbol sabem que no té memòria, si ara guanyes avui, guanyes d'aquí 2 setmanes i tal, i acabes la lliga mig bé, doncs potser l'aguanten. Però la idea inicial d'entrar de la terna de candidats era que Bordalàs era el favorit de Monchi. I que sigui el favorit, que el pugui portar, és una altra cosa. Evidentment, amb un Getafe fort és més complicat que Bordalàs pugui sortir.
15: Quina trutxa de la defensa del Mallorca.
6: I del porter.
15: Quina trutxa de Leo Román.
0: Leo Román, que tenia que ser el substitut de Joan García a l'Espanyol i al final no va arribar.
19: Quin miracle. Sisplau, que s'ho pensin molt abans de portar Bordalàs, si hi ha opció, per favor.
15: Leo Román, quin miracle.
22: El tema està en que jo crec que si fitxen un nou director general esportiu, és a dir, que canviarà entrenador, perquè tots els directors esportius venen amb un nou entrenador sota el braç.
6: Amb motxilla.
22: Tots, perquè ningú, o sigui, volen fer el seu projecte. Per tant, Manolo, que a mi m'agrada com a entrenador, tot i aquesta segona volta, que a mi em sembla inexplicable i més atribuïble a l'esoterisme que a l'entrenador. Però a mi m'agrada i em sembla un tio amb carisma i que representa plenament el que és l'Espanyol. però jo crec que ho té molt magre per continuar, perquè li han ficat un tio per sobre per relegar el que va apostar per ell, que va ser el Garagarza, no? Aleshores, sí, quan a tu et canvien el jefe que ha apostat per tu, el nou jefe sempre ve amb una idea de ficar algú altre.
5: Amb un equip nou,
22: amb nou entrenador, per marcar perfil, per marcar el seu projecte. A tot arreu passa. Per exemple, a la federació, en quan es van poder carregar a
5: Luque.
22: No, bueno, a part de Luque, tal que era evident, a la seleccionadora. Compte, que va a l'Alavés. Entra Tenaglia, pica Tenaglia! Chesney! Atrapa. Montse Tomé.
1: Quina aturada, quin miracle de Chesney.
23: Sí, però aquesta parada que és, mare de Déu, senyor.
8: Estic per aixecar-me la cadira.
1: Pots dir, Santi, Wojtek Chesney, quin miracle de Wojtek Chesney.
22: A la propera ho faig, va.
23: A la propera, va. Que sí.
22: 42 de la primera meitat, continua l'empat a 0. Ara el Barça ha deixat pistonar, ja ni s'apropa a l'àrea de l'Alavés.
23: Aquest partit.
22: I l'Alavés, que està còmode, sense rebre gaires oportunitats, intentant caçar alguna a la contra.
0: Bàsicament perquè la ruptura són els pares, és a dir, avui vitalitat a l'últim terç i moviments a l'esquena a poquets, i que s'entén, que és normal, però vaja, per això està còmode l'Alavés, perquè és que no l'amenaça ni Déu.
22: A Rooney allà intentant fer alguna cosa.
0: Sí, però Rooney al peu tot.
22: Rooney, jo crec que és millor que no jugui gaire més, perquè havia assolit un preu de

0: Cap al córner, Pau Covarsia a terra. Li treu l'esfèric, l'envia directament a servei de banda per l'Alavés.
1: És un partit molt important,
2: sí, vital, no?
1: S'ha d'intentar sempre guanyar els 3 punts, perquè arribar al 100 és molt important.
3: Molt bonic, seria
1: per poder
3: bonic.
1: Demostrar que nosaltres també ens prenem en seriós, fins i tot un cop s'ha acabat la Lliga ja tenim el... Això, bueno,
0: estàs content de jugar avui o no?
1: Sí, vaig fer fins i tot una cervesa 0-0. Em vaig venir amunt.
0: Seria estrella.
2: Però estrella, no? Això t'anava a dir.
1: Home, però que es noti que nosaltres construïm bé les plantilles. Nosaltres construïm amb MCAT. És que acabo de donar-me que porto tota la primera part sense fer mencions i n'he de fer moltes.
0: Però la d'estrella te l'hem deixat putant.
1: I la qualitat es nota en els acabats, però l'estrella no calia ara. La qualitat es nota en els acabats i ja sabeu que MCAT té els millors materials per construcció, de col·lusió. El que no té Lewandowski ho té MCAT, que són acabats, bàsicament. Escolta, Irigoyen, què fots aquí? Que has entrat aquí a robar-nos les crispetes. Tu sabies, Juan, que a MCAT tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar...
4: Sí que ho saps, sí.
5: Sí que ho sé, perquè això les escucho sempre.
1: Els preus més competitius...
5: Sí.
1: Acércate al micro, que pareces Valentino.
5: ¿Sabes cómo se llama en Argentina? ¿Cómo?
4: Las crispetas.
5: Pochoclo.
4: Pochoclo.
2: Quina bona paraula. Okay,
0: per què no agafes una cadireta i surts per aquí?
4: Perdón. Agarra una silla y sentate aquí al lado.
0: Sentate.
4: Pero gratis, ¿eh?
0: Sí, no, avui això no ho cobra.
3: No gratis, ja s'han portat les palomites.
4: La factura que no llegue.
0: No estava convocat.
4: Vale.
0: Penja la pilota, Rashford toca amb el cap contra la rematada i el gol.
2: Diabaté.
0: Gol de Diabaté, gol de l'Alavés en una pilota morta a l'interior de l'àrea petita després de 2 rebots. Diabaté ha anat lliscant per terra sense que botés la pilota, mitja sortida de Chesney, que poca cosa podia fer. Veu com al minut 45 i mig, camí del 46, el tram final d'aquesta primera meitat, l'Alavés fa un gol que li dona mitja vida a Ibrahim Diabaté, bat a Chesney i enviarà el partit al descans avançant-se al marcador. Gol de l'Alavés, a Vitòria, Alavés 1, Barça 0.
6: Carai, Diabaté, arribant aquí com un motor i power, Aquesta tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica, lliure d'endolls, aquadis, llançar i trobaràs tota la gama Nissan amb fins a 10 anys de garantia. Prova els aquadis llançar, home, a concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
4: És Bernal el que perd el duel amb Diabaté. Ho fa molt bé Antonio Blanco perquè torna a ficar la pilota en circulació i en perill. Diabaté és una força de la natura i és més poderós que Bernal i allà li guanya. Bernal està l'entot, també s'ha de dir.
5: Ràpida reacció amb el Chesney, no?
0: Sí, no ha pogut fer res.
7: Una mica Bernal, però perquè té el perfil perdut, no? És a dir, l'estàs defensant per fora, tio. Tens l'opció de perdre, que siguis tu el que està més a prop de porteria, li té el perfil perdut i després és que és molt fort.
0: Descans a Mendizorroza. Marxen els jugadors cap a túnel de vestidors després d'aquest gol de Diabaté que envia al descans el partit en resultat d'Alavés 1, Barça 0.
6: Està escalfant tot Déu ara mateix. Mira, escoltem Àngel Pérez, el descans a Movistar Plus.
8: Mucho, hay que seguir la segunda parte igual que está planteando el partido la primera y hay que seguir así.
9: No sé si además del gol lo más importante es que están cerrando muy bien los espacios, están generando poco peligro.
8: Sí, bueno, al final es lo que está practicando el equipo toda la semana y creo que hay que seguir así para llevarnos los 3 puntos.
9: La comunión con Mendizorroza es total y lo hemos visto en esa jugada en la que fuerzas el saque de esquina.
8: La afición es de 10 y han metido ellos a gol.
9: Muchas gracias. Mira, las palabras del jugador.
6: Comptant que ara mateix Rafinha només li falta ja penjar la story posant visca el Barça, com va fer Mbappé. és el que li falta ara mateix, no? Rafinha ara... Penjar la story.
0: Rafinha està per altres coses, també, per l'efecte.
6: Ara mateix, no?
0: Bueno, és que ara mateix... Tothom està pensant en el món.
5: Si quedi la vida, Frenkie.
7: Molaria molt que Mbappé ara pengés una story del partit del Barça posant a la Madrid.
9: Visca el Barça.
6: Espectacular.
9: Visca el Barça.
6: A la Madrid.
7: Frenkie de Jong està de cumpleaños, Juan. Se ve que los cumpleaños ahora también se...
6: Es el cumpleaños de Frenkie.
7: No está ni viendo partido.
5: ¿Es Frenkie hoy?
6: Sí. Ha hecho una temporada tan buena que en día de su cumpleaños le han permitido dejar quedarse en casa.
5: Ah, bueno. ¿Y los 100 puntos qué? ¿Dónde están?
6: 100 puntos...
0: 100 puntos es una cosa que estaría...
7: 100 puntos es los que le han quitado a Florentino esta temporada para no ganar la Liga.
6: Los 100 puntos son los que lleva ahora mismo Valverde en la frente.

0: 10:20 de la nit. Està perdent el Barça. Com va el partit del Mallorca?
1: Ah,
0: partit
1: el Getafe que... està a punt d'arribar al descans, ara tindrà l'últim córner, però bé, sembla que el Mallorca està bastant rendit. És més, és que ara mateix et diria que estarà entre Girona, l'Alavés i Mallorca.
0: Clar.
1: El descens, la tercera, la segona i tercera plaça, diguéssim, una ja és de l'Oviedo segur, però és que abans hi veig a Girona, a l'Alavés o Mallorca, que no passa al Llevant, perquè el Llevant acaba d'obrir una...
2: A l'Elche, és
1: veritat. D'obrir una altra plaça, que, mare de Déu. En fi, descansa Getafe, ara mateix... Ara, mira, fem una cosa. Tornem en un minut i repassem com estan les coses, perquè el descens... Fuà, està guapíssim.
3: La Lliga, al que t'hi jugues.
4: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
5: ¡Ey! ¡Perdona! ¡Una estrella!
6: ¡Ey! ¡Una estrella!
5: ¡Perdona! ¡Una estrella!
6: ¡Una estrella!
5: ¿Qué? ¿Un crit valent?
6: Vinga, tots units fem força.
7: Una estrella!
6: De seguida!
8: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta'n les condicions a nissan.es.
12: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Tornem a ser aquí al que t'hi jugues, Barça. L'Alavés està guanyant 1-0 a Mendizorroza contra el Barça. De fet, avui no és el Barça que perd 1-0, és l'Alavés que està guanyant 1-0.
14: Exacte.
15: L'ordre sí que és important aquí.
1: Tal que així. Mentrestant, aprofito per dir-vos que, per cert, la nova app de CaixaBank és més ràpida i intuïtiva i, si vols, et pots fer recomanacions personalitzades.
16: Què m'estàs dient, Bermo?
1: Sí. És una app que juga al teu equip, perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també.
16: Ostres.
1: És CaixaBank, home.
15: A CaixaBank li importa més, encara.
1: A CaixaBank li importa més. I saps què li importa molt a CaixaBank? Que facis la teva secció. El Break Data amb CaixaBank.
3: Break Data Fermín.
15: Mira, el Barça no anava remolc en una primera meitat, en arribar al descans, des de l'anada contra l'Atlètic de Madrid. Feia 7 partits.
1: Com entens aquest paper? Com entens
15: aquest paper? Aquest paper
1: sembla una...
15: És lletra de metge, no?
1: Sí. Jo aquí
15: m'entenc. Dins del meu caos m'entenc. Feia 7 partits, per tant, que el Barça no marxava al descans per sota en el marcador. Chesney, desè partit aquesta temporada i tampoc deixaré la porteria a 0, per sorpresa de ningú. L'Alavés ha marcat Diabaté amb la segona rematada a porteria. Un Alavés que ha rematat més vegades que el Barça, 7, 2 a porteria. El Barça, 6 rematades, cap entre pals a la primera meitat. 6 ocasions als dos equips, però clares, només una de l'Alavés que ha acabat sent el gol de Diabaté. Tenim Antonio Blanco, que ha creat 4 de les 6 ocasions de l'Alavés, i tenim a Casador 2 ocasions, Dani Olmo també 2 ocasions, els que més del Barça. Molta rematada de l'Alavés amb només 76 passades bones, que són molt poques, però realment quan transiten ho fan amb molta facilitat i amb molta conducció. El Barça 300 passades bones, n'ha fallat 33. El jugador que toca més la pilota és Casador amb 52 accions. Cortés està tenint bon debut, 42 de 44 en passades, només n'ha fallat 2 i a sobre 4 pilotes refusades, i Olmo és el jugador que més pilota recupera amb total de 4.
1: Olmo, 4 pilotes recuperades, eh?
15: El que més.
1: I evidentment...
15: Està tot tendre,
1: o sigui,
15: eh?
1: 0 porteries a 0 de Chesney.
15: Sí.
1: El Jordi Martí s'està enduent les crispetes nostres. El Jordi Martí s'està enduent les crispetes.
15: Pochoclos.
1: I el Bruno Alemany també. Escolta, que no teniu feina, vosaltres.
17: Escolta'm.
1: Estan venint, o sigui...
2: De fora vingueren i de casa ens tragueren,
1: I les crispetes ens tragueren, efectivament. Bueno, Juan, ¿te está gustando el partido?
7: Me está gustando su compañía.
1: Bueno, si es que el partido...
7: El partido me está costando un poquito.
1: está costando un peligro. A ver, el partido.
7: Como bajar estos pochoclos, ahora que los tengo acá, que necesito un ninja que me los haga.
1: Mira, ara que has baixat aquí,
7: sí.
1: Et farem totes les preguntes del Trivial a tu.
16: Sí?
17: Oh, vale.
1: Molt bé. A veure què saps fer.
16: Vinga, va.
1: Va, una mica de Trivial, per tant, música d'atenció.
16: Música d'atenció.
1: Música d'atenció.
7: ¿Son Trivial de la vida o de qué?
16: Son de preguntas de Alavés, Barça Alavés, cosas de Alavés.
15: Jugó en talleres, en Exacto. River Plate y en San Lorenzo.
16: Hay algunas de fútbol argentino.
7: No, vale, vamos. Yo mira, no es mi fuerte.
16: La primera pregunta es, ¿cómo se llama la mascota del Alavés? Y hay opciones.
7: Sí, hay opciones.
16: ¿Babazorro?
7: Sí.
16: ¿Mendizorro?
7: Sí.
16: ¿Zorrionac? ¿O Jesús?
7: Zorrionac.
16: No.
1: Lástima.
16: Zorrionac es felicidades en vasco, en euskera, pero se llama Babazorro. Babazorro, sí.
1: Pero Mendizorroza,
16: Mendizorroza es un zorro. Es un zorro, la mascota en todos los casos es un zorro. Pero me ha hecho gracia hacer.
7: Dame una fácil porque voy a ser un ridículo si termino con ser.
15: Alineación del Mundial 2002 de Argentina.
16: Una fácil. Quique García.
7: Sí.
16: El delantero del Español que estuvo en el Alavés.
7: Sí.
16: Solo me tienes que decir otro de los equipos en los que estuvo antes de estos dos.
15: Hombre.
16: Que no sean ni Español ni Alavés.
7: Puta madre.
16: ¿No?
15: Mira, jugó con un colaborador del programa de las mañanas, hostia, del ¿Qué te jugas?
7: Un colaborador del programa de las
16: mañanas.
7: Y
16: te diré más, hay otro equipo que no sé si es el mismo, que desde...
7: ¿De Mallorca?
16: Los Pis, no.
2: No vas a comer más palomitas, ¿eh?
7: Pochoclos.
16: Desde los pisos de alrededor de ese campo se podría ver el partido.
15: Sí. También en el País Vasco.
7: También en el País Vasco.
15: Un entrenador.
1: Un campo rural.
15: Con un entrenador muy carismático.
7: Pará, boludo.
15: Con un entrenador muy carismático, campeón de Grecia ahora.
7: Campeón de... el Eibar, boludo.
1: ¡Hombre!
15: O como Moisés Hurtado.
7: ¿Sabes lo que me tienen que decir ahí? ¿Sabes quién juega el Eibar?
1: ¿Quién?
7: El gran Anait Sarvilla.
15: Sí, sí, todavía.
1: Chutador de faltas.
15: Y Alex Garrido.
7: Un hombre que tiene una de las mejores anécdotas en un derbi Español-Barça.
1: Le,
7: 2-0 a favor del Barça. Le dijo a Neymar, por favor, no me encares más.
15: ¿Pero eso con el Rayo o con el Eibar?
7: Con el, un español Barça. Un momento, ¿se escuchando?
15: Un español Barça. Perdón. Tierra,
1: entre lo que no sabe, escucha tú, escolta.
16: Madre mía, uno por el otro. Venga, te hago otra preguntita.
18: Es bo al gag, en un español Barça, pero eso fue con el Eibar o con el Rayo.
1: Facturita. Al gag es buenísimo.
15: Pero porque estaba pensando en otra cosa y ya no...
7: ¿En qué estaba pensando?
15: No, pues era un dato que digo, vale, no sé si vas a dar.
7: Dale, la última.
16: Esta pregunta es un poco ridícula y ya me vas a conocer un poco, ¿vale?
7: Dale.
16: Lucas Boyé llegó en el Alavés. ¿Al Alavés o en el Alavés?
1: Llegó al Alavés.
16: Al Alavés del Granada la temporada pasada.
1: ¿Pero por qué vos estás fer en castellà?
7: Pregúntame en catalán, no pasa nada, boludo. Le
16: traigo pa'l Juani.
1: No pasa nada. Al Juani intenta pa'l Juani también
16: catalán. Yo qué sé.
7: Visqui, te vaya a Cataluña. Fa 14 anys.
16: Vale, però no sé.
1: Els catalans ens dobleguem fàcil, eh?
7: Fa la puta encosta en català.
1: Els catalans de Paco Candel, m'entén? Podria haver sortit el Candel perfectament.
16: Doncs Lucas Boyé va arribar a l'Alavés des de la Granada la temporada passada. Al diari Notícies de Àlava, que és el diari de l'Alavés, va publicar el fitxatge de la següent manera amb el següent titular. Boy, eh?
15: Però hi ha més opcions
16: és cert o fals?
15: Cert o fals.
7: Fals.
16: És correcte, és fals. És fals.
1: Bueno,
16: però digue.
1: Bueno, la primera i sin pista.
16: A nivell titular...
7: La de Leibar l'acerté o no?
1: Sí, bueno, sí, però con calzador, eh?
16: Vale, va.
15: Trajectòries té o no?
16: Lucas Boyé.
7: Sí. Otra vez Lucas Boyé.
16: No té trajectòria, sí. A quins dos equips d'Argentina va jugar? Opcions.
15: Ostres, Juani.
16: Opcions.
7: Vale.
16: Boca i River.
1: No.
16: Una mica polèmic.
1: No.
16: River i Racing.
7: No.
16: Newell's i Boca. O Newell's i River.
7: Newell's i River.
16: Correcte.
15: Grande.
16: He anat una mica...
1: Nul.
15: A Racing ho sabria ell.
7: Sí, Racing.
15: Ah, és el seu equip, però sí, que ho sabria...
16: Clar. No, doncs no.
7: Bueno, i el Tuyo també, no?
1: Exacto. Jo tinc una mica d'argentí que a les neules li diu Newell's.
7: Vos de que sos?
19: Jo de Chacarita Junior.
1: ¿Yo de qué voy a ser? Yo
15: es Jofra, es Jofra.
1: Yo soy más de River que de Boca.
16: Yo soy muy de Boca.
18: Yo soy de Independiente.
1: Pero, pero sinceramente…
18: De Independiente…
7: Es que es un boludo. Su Jofra diciendo que es Chacarita.
17: Pero el fútbol de Argentina…
1: ¡Chacarita Junior!
17: El fútbol de Argentina es de segunda.
7: Y en Brasil,
17: la primera división de Argentina se tendría que llamar segunda.
7: ¿Vos en Brasil sos
17: de los modos que
7: en Flamengo, ¿no?
17: Sí. De todo, yo.
7: Pero saliendo del Flamengo, ¿no? ¿Dónde salió?
1: Sí, claro.
7: Pero claro, capaz que tan tonto que apague el Botafogo. ¿Hay más preguntas o no?
15: No tengo trayectoria, voy.
16: No hay trayectòries, però et puc fer una pregunta que s'ha dit a la transmissió quan no estaves.
7: Sí.
16: Que és la pregunta de cert o fals de si l'Alavés va jugar una final.
7: Sí, cierto.
16: Vale.
18: De la UEFA.
16: De la
7: UEFA con Jordi Cruyff en el equipo, perdió 5-4 contra el Liverpool.
15: Molt bé. Con la camiseta que llevan hoy.
7: Con la camiseta que llevan hoy.
16: A quina ciutat es va jugar aquella final?
18: Ostres.
1: Ah.
18: A Glasgow.
16: Quasi. Bueno, quasi no.
1: A Rangers.
16: No.
7: Edimburgo.
1: A Celtic.
16: Edimburgo, t'has apropat.
15: Crec. Hòstia. Dublin.
16: No t'has apropat, llavors. M'he equivocat.
15: Touch and you.
1: A veure.
16: És Alemanya.
1: Hòstia, però Edimburgo és...
18: Hi ha un oceà pel mig.
1: Què? Colònia, Berlín, Múnich...
15: Dortmund.
16: 2001.
1: Ah, molt bé.
15: Qui es va fer el gol en pròpia?
16: La pregunta...
15: Qui es va fer el gol en pròpia en aquella final?
16: Ai, Carmona. Ho he llegit, eh?
1: No. Va ser Carmona?
15: No,
16: qui va ser?
15: Cosme en contra?
1: No.
16: Va acabar amb 9 l'Alavés, eh, aquella final.
18: Jaime Moreno?
1: No.
18: Hòstia, Jaime Moreno.
15: Tu la saps, Moni? Sí, no?
7: No. Me estàs...
1: Qui s'ha marcat el gol en pròpia del
15: 5-4?
17: No. Delfigeli.
15: Delfigeli.
7: Delfigeli.
15: Gran de Jean.
1: President del Girona, eh?
16: Doncs la gràcia d'aquella final és que l'Alavés va jugar amb una samarreta calcada a la de Boca.
1: Gol en pròpia a la final i aquest any el descens.
16: Les equipacions no coincidien, se confonien totes les combinacions i van arribar a un acord comercial amb Boca que van fer la samarreta aquesta que veiem ara.
15: Preciosa.
16: És la samarreta de Boca amb l'escut, òbviament.
7: ¿Te gustan los colores de Boca?
16: A mi m'encanten.
1: Sí, són xulos.
16: Jo és que sou bastant de Boca, eh?
1: Són xulos, però sou molt pesats els argentins amb Boca i River.
16: Això és veritat.
1: Sou molt pesats. O sigui, ho convertiu en la vostra personalitat i no hauria de ser-ho, perquè és un futbol terrible.
16: Home,
19: jo soy de Chacarita y luego de Boca.
7: Sí, però tots els Chacaritas són de...
1: O sigui, la gent a Boca anima mirant al revés, diguéssim, d'esquenes. I ho entenc.
7: És verdad que... Hay hinchas de la hinchada.
16: Claro.
7: Eso es verdad. Te lo compro. Pero yo he estado en la Bombonera dos veces como aficionado.
1: Un moment, amb CaixaBank i quan dius ja, que comença una cosa que està passant, que és la segona part de la meva
15: Com diria el Santi, estem aquí parlant de les nostres coses, que fa el partit començant ara, no?
18: Correcte, no ens va bé. Mira Diabaté.
1: Hi ha hagut canvis o què?
16: Podem seguir parlant.
7: La publicitat a la vegada és espantosa.
18: Cap canvi.
1: Sí. Segueix jugant la
18: meitat. Arrenca la segona meitat. Sivera la posa llarga. La pilota caurà a Toni Martínez. La toca amb el cap, la prolonga, salta Casador, la baixarà Toni Martínez de nou. Casador amb el cap. Sembla un partit de tennis. El Rashford treu el braç a passejar. A veure què ensenya la groga. Groga per Rashford o per un cop de colze. Sobre Tenaglia.
15: Sí, però... Nahuel Tenaglia. Està fent molta
18: argentí,
15: volta,
18: no? Tenaglia,
15: argentí,
18: també.
15: Argentí, també. Ha fet bon curs com a central. I això que és lateral és que dret...
18: No li fa res. Que...
15: No.
18: Si no li fa res de res.
15: És que la cara no el toca, diria. O sigui, el toca més al clatell.
19: No és ni falta.
15: No és ni falta una mica.
1: Però és la imatge que ells volen.
19: Això s'ha de corregir aviat, perquè està passant el futbol a ser un esport de no contacte, perquè els àrbits és que piten una quantitat de coses que és esfereïdor i pel futbol està sent molt trista, perquè tothom fingeix, és que absolutament tothom ara fingeix.
18: Vaig estar l'altre dia després del partit del Madrid amb Rashford.
15: A on?
18: A la zona mixta. Vaig entrevistar i li vaig preguntar si volia seguir, em va dir que si... Que si fos per ell, que es quedava...
15: Va ser una imatge divertida perquè estaves tu i la BBC. O sigui, estàveu els dos, la BBC i Santi Ovalle.
7: Les dues úniques persones que saben hablar inglés en ese estadio. Santi Ovalle
18: i la BBC.
7: Al mismo nivel.
18: De fet, la BBC va obrir amb aquella entrevista.
15: Amb el teu anglès.
7: No, ei, Ovalle, això és un crac.
18: La BBC va obrir, compte, la pilota penjada a l'interior de l'àrea. Salta Abde, la toca amb el cap, és pilota... Que marxa
7: Vinicius,
18: directament a fora.
7: ¿Vos sabés inglés ya para practicar por si te mandan?
17: Yo tengo que aprender. Cuando aprendas, si ficho por un equipo de Inglaterra, yo luego ya hablaremos.
7: Practica un poquito, que quizás te mandan.
17: I am
15: Sí, a Anglaterra?
19: He
15: llegado aquí.
18: Deia, Blue, parlant amb Rashford, em va dir que era un dels... Que era el dia més feliç, que era el dia més feliç de la seva carrera, el dia que va guanyar la Lliga amb el Barça, i que volia quedar-se al Barça. Per tant, jo no sé si... Crec que no...
15: I el Barça vol despedir?
7: És caro, Santi.
18: Són 30 milions.
7: No, però no és...
15: I la fitxa.
7: No, el tema és l'amortització de Rashford.
15: A Bellingham.
7: Por la informació que jo tengo, que sempre és peor que la tuya, però bueno, al menos me gano la vida humildemente haciendo esto.
15: ¿Humildemente?
7: Es que a Rashford le tienen que hacer un contrato corto, porque tiene 28 años. Entonces, ese contrato corto más el salario se va a caer en una amortización muy cara. Que sería lo mismo que fichar a uno de 60, 65 kilos que tenga 24 o 25 años.
18: Porque aquel día es de hace 3 años, 30 millones son 10 años de amortización. Y si fichan un de 60 a 5 años son 6 millones de amortización.
7: No, y es un salario de este muchacho.
18: Molt més baix, porque Rashford ahora está cobrando
7: 20.
15: Pero no perdona un euro, aquel nano.
7: ¿Cuál es? ¿Va a cobrar como la mía?
19: No, hauria.
18: El Manchester cobra como la mía. Una barbaridad.
15: Y ahí sabe que aquel contrato no lo tendrá al cabo de otro lloc.
7: Ya como ordena Eric García, qué capitán.
16: Es que no sé si ho heu vist, però hi ha hagut una pilotada d'un jugador a la banqueta del Barça.
18: D'Àngel Pérez.
16: I s'està fent una mica de pica baralla, no? Com m'agrada dir a mi. Què us sembla dir a l'Embri? Que estic bé dint a
19: l'Embri. Volen anar una mica de marquem territori i esperen que el Barça vingui aquí a... a xantar-se, saps? I,
18: però és que això és al revés. No és a dir, jo crec que l'Alavés el que hauria de fer és un partit de perfil baix, sense voler marcar
15: R de territori. Estan cabrejant el Barça.
18: No, perquè,
15: Barça
18: perquè li hauran,
15: és
18: que ara el Barça
15: espavilarà,
18: aquest és el tema. És a dir, te l'estàs jugant, ets tot tu. És que està Flick mirant dins d'aquesta perquè li han fet mal a algú.
15: Mira, Ferran Torres, el dia del comiat de Xavi, a la 14-15, el Deport va ser un equip de superperfil baix i va acabar empatant i es va salvar aquell dia.
16: Sí, és que Lucas Pérez...
15: 2-0, van empatar 2-2 al segon temps.
16: Lucas Pérez li va anar a Messi i li va dir por favor que nos estamos jugando la vida. Ja aquell dia després, no sé què, que li van gravar dient-li por favor, com dient...
19: Va fer com Arbilla, no? Com Arbilla a Neymar, no?
18: Sí, però millor.
7: ¿No te gustó, Xofra, lo de Arbilla?
19: Me encantó.
7: ¿Vos hiciste? ¿Te hicieron alguna vez eso a vos, no? Por favor, deja encararme.
19: Sí.
15: ¿Quién? Damián, ¿no?
19: ¿Quién? No, Damián me dijo, no te hagas el vivo.
7: Que no sea la Liga de
19: Medellín. No te hagas el vivo, me dijo Damián. Distinto.
18: Rashford va a la banda esquerra, controla Rashford. El tancan entre dos, continúa amb la pilota. Rashford se la queda, va per terra. No hi ha res.
19: Si crido perquè me fa veure que me toquen a la cara, groga. I me tiren per terra i m'atropellen i no es falta. Va molt bé, xato.
15: El vol amb Bilekoski. Bilekoski. És molt evident, l'empenta és grollera, és visible.
18: És que avui és el típic dia que surts amb 2-3 expulsats.
16: Bueno.
18: No dic com Piqué, que aquell dia que no tenia res a pelar. Què hem de fotre? Dos partits.
15: Això va ser contra Osasuna.
18: Jofre, qui et va dir que no l'encreixis més?
19: No, però això no es diu, tio.
18: Però si ha prescrit, ja.
15: Però només digues, estar actiu o ja no?
19: No, com ha d'estar actiu.
7: Com ha d'estar actiu?
19: Com tenia un jugador de quan jo jugava que estava actiu.
15: Tenia 37 anys quan Jofre en tenia 19, però a veure.
18: Suárez continua en actiu.
15: Jofre, estic convençut que algú contra el que va jugar encara està en actiu. Segur.
18: Té compte que retalla de Rebac, penja la pilota, el punt de penal, remata. Ara Chesney,
15: quina palomita.
18: Quin miracle de Wojtek Chesney. Compte la pilota, banda dreta, tapa bé el Deco, fora.
15: No era per agafar-la amb la mà. Aquesta no és per agafar-la amb la mà.
18: Home,
15: i tant.
18: És
15: per blocar
18: 8 mirades.
15: És per parar-la amb el pit. Mira el que et dic.
2: Fa la foto.
15: És que ni per tercer.
18: Quin mur.
15: És que ni per tercer.
18: El mur polonès.
16: Segueix a la rua.
7: Jo crec que Jordi Martí sentirà com a estilo.
15: Sí, segur.
19: Sabeu qui no em va dir per allà, però quan va acabar el partit me va dir menys mal perquè no veus la tarda que m'has dado?
15: Qui, a veure?
19: Andoni Iraola, en l'Atlètic Club.
15: Hombre!
7: Estaves inspirado ese dia o no?
19: Bueno, estuve bien, acabamos palmando, pero creo que 3-2 palmamos en San Mamés, pero con el Levante les tuvimos bastante, sí.
16: A mi m'ho deia el profe de mates, això.
19: Sí, no, a l'institut m'ho van dir més vegades. A l'institut m'ho van dir més vegades, clar, sí.
15: Casado perd moltes pilotes,
19: És que Casado amb aquesta posició...
18: És complicat. Casado en aquesta posició és difícil. Jo és que el veig més... És a dir, jo crec que haurien fins i tot d'intercanviar-se els rols Casado i Bernal.
19: A mi també m'agradaria més.
15: Però és que el tema és que Bernal no té la mobilitat que s'hi pot tenir Casador. I avui jo crec que et fa falta un xic més de mobilitat per davant de pilota. Per això prioritzen Bernal una mica més estàtic i Casador per davant.
18: Jofre, 30 milions per Casador, dins o fora?
19: A veure, com?
1: 30 milions per Casador, dins o fora.
19: Que ens paguen 30 per Casador?
18: Sí.
19: Que decideixi ell, si es vol quedar, jo me'l quedo.
15: Però qui t'ho paga? A l'Itihad?
18: Aquí sí. 30 milions, sí, i pots treure Casador?
15: No.
1: A veure, Jofre diu que decideixi Casador. Fermín?
15: No, jo per 30, sí.
1: Bermúdez? Una mica el que ha dit el Jofre, és que m'ha agradat molt aquesta decisió de... Escolta, jo estaria disposat, però que decideixi ell.
7: Què resposta és esa?
15: Eso no es mojarse, eso es... Claro.
1: Sí, és dir que sí, però dir que, evidentment...
15: Pues dir sí.
1: No, perquè és un sí, però...
19: Jo diria no, però em sembla que si algú s'atreveix a pagar 30 per Casador, em sembla que és difícil que el club s'hi oposi, però jo a Casador, que entenc que no arribarà una oferta d'aquest calibre, és un futbolista que me'l quedaria de fons d'armari.
1: Irigoyen?
7: Sí.
1: Gonzalo?
15: Jo el vendria.
1: Júlia?
2: No es pot tocar, és el meu protegit.
15: No, però estem parlant de futbol, no de sentiments.
2: Sí, és una perfecta.
16: Jo tampoc el venc.
1: És que ell és de Sant Pere, a mi la major.
15: Ja, però és que...
1: La majoria diu que no.
15: Em trobo molts culers que no volen que Casado marxi perquè és molt culer i perquè va a Plaça Catalunya a celebrar amb l'afició. Però és que això estem parlant de futbol. Estem parlant de
2: futbol. Jo recordo el Prime Casado...
1: Però el tema és a dir...
2: Jo recordo el Prime Casado i prefereixo quedar-me-li, si es pot, donar-li continuïtat i tornar-lo a veure dintre del que càpiga, que no...
1: Però
2: jo prefereixo un jugador que quan l'hagi de posar...
1: No és només recuperar el Prime de Casado, eh? És un jugador que, un, accepti el rol que té. És a dir, tu no pots portar a un jugador de la talla de Kroos per jugar del que ha de ser Casador. És a dir, a mi em sembla molt bé, és un jugador que entén perfectament de què va això, no jugarà tots els minuts del món, ara, tots els minuts que jugui els jugarà amb tot el cor que vulgui.
2: Exacte, prefereixo això.
1: I la seva qualitat és correcta. Evidentment, no el fotràs als lleons a segons quin partit, però aquest tio s'ha fumat al Madrid 0-4.
16: I al Bayern.
1: Sí, però aquesta temporada... Evidentment, però perquè estava jugant per damunt de la
18: perquè,
1: seva...
18: Perquè no té la confiança que tenia la temporada passada.
16: I la paciència que estarà en tingut
1: amb Bernal. Runi retalla, Bernal, frontal de l'àrea, carrega cama, la dona a l'esquerra per Valde, Valde controla encara Guridi, tira un retall, ara la treu l'Alavés, és Guridi qui es queda la pilota, recupera Valde, és a la frontal de l'àrea, juga de Niolmo, filtra per Jules Koundé, la posa a l'interior de l'àrea, apareix per allà, de Reba, que és córrer pel Barça. S'ha picat el Barça.
19: Vull dir que amb aquesta teoria, Santi, si fos per aquesta temporada que ha fet, no és la millor, hi hauria 8 jugadors de la plantilla del Barça aquest any que els haurien d'anar fent fora. No per aquesta, sinó perquè han fet temporades no bones.
2: No, va, pensa que el curs passat... Perdona.
15: No, que va jugar el curs passat 1.000 minuts més que ara mateix.
2: Vale, hem tingut paciència amb jugadors que fa 8 anys que aguantem i no podem tenir paciència amb Casador, que ha estat disposat a sentar-se a la banqueta.
1: Treu la defensa, Ángel Pérez, controla l'esfèric, l'envia a la quinta forca, l'estavella a les cames de Rashford, diu que l'última a tocar ha estat Ángel Pérez i és córner.
20: I no és només, reitero, que no és només un tema de tenir o no tenir paciència, és que qui trobaràs que et compleixi amb el cor que ho fa Casador?
7: Yo creo, Bermu, que puedes buscar a alguien en la Masía que te es por esos minutos puedes.
20: Claro, pero deixa, però que sigui de la Masía, és a dir, que me refereixo
7: evidentemente.
20: No, és que ens falta un mitjentre de múscul. No. Pues, precisament, Casador és un mitjentre més de múscul
7: que en una temporada en la que tu tens muchos lesionados.
1: Vertex, espera que ve Rashford penja la pilota, segon pal, surt Sivera amb els punys, la treu de l'àrea, se la queda Alejandro Valde, torna a atacar el Barça, Valde, frontal de l'àrea, amaga, tira cap a l'esquerra, obre la banda esquerra per Marcus Rashford, la trepitja, la penja un altre cop Marcus Rashford directament.
20: Vinga, Rashford,
1: a servei de porteria.
2: A la vés.
1: Què deia?
19: Jo entenc el que diu el Bermo, és a dir, jo per tenir un cinquè migcampista, un sisè migcampista, jo anar a fitxar per això no. Si al final
1: és que
19: acabes
1: aquí està el tema.
19: Venent-lo per uns diners que li doy lloc a un altre xaval de la Masia, sí. Aquesta te la compro molt.
15: És la jugada.
7: Jofre, però tenés a Marqués, tenés a alguno de los primos esto que...
15: De los Fernández
7: que pueden entrar.
19: Los Fernández son otro perfil, eh?
7: Bueno, hay uno que no.
15: No, però Guille és lluitador, eh?
19: És molt més ofensiu que...
15: Sí, és més ofensiu, té més qualitat, sí.
1: No, i més ara, en teoria, has de començar a comptar que t'ha tornat Gavi.
19: Si et quedes a Marqués, encara te la compraria, però, sincerament, a mi Marqués encara m'ha de demostrar la capacitat de competir a un primer equip del Barça i Casador ja me l'ha demostrat. Llavors,
7: però va ser un jugador que tenia pocos minuts, Jofre.
19: Sí, però Casador pot tenir pocs minuts. El que passa és que, clar, si estàs dient aquí, clar, si te'n paguen 30, difícil dir que no, però és que no te'ls pagaran 30.
1: Tu pensa que l'any que ve, tens...
7: Gavi, bien.
1: Gavi, Pedri, Olmo, Fermín...
7: Frenkie.
20: si tot va bé, que hi són a la perfecció. Bernal. Frenkie,
18: Bernal, Bernal.
20: Ja tens una rotació de 5, més Bernal 6.
19: Pues a mi el que surt d'aquí ja sabeu qui és, però a més escandalosament amb molta diferència.
0: Retuit.
19: Perquè si estem parlant
7: Fermín?
19: D'un tio que sí. No ha fet bona temporada.
7: Fermín?
20: No, no, no, no,
19: és un poden pagar més.
16: Un moment.
19: Frenkie, el que tiene más mercado, que ha estado peor este año y que t'allibere de salari i que de rendiment està per sota de quasi qualsevol d'aquests que hem dit, Blanco i en De Jong.
16: Però és que a vegades també mirem les plantilles i penses que només t'has de quedar els titulars. O sigui, una plantilla, tu mira la plantilla del Bayern, tenen 40 mitjentres, o sigui...
18: Sí, però mira...
16: Sí, que no tens el destro
18: no, però mira, del PSG. Però mira els números que hem fet. Pedri, Olmo, Fermín, Gavi, Bernal, De Jong... I m'estic deixant pues, a un que no
16: el que cobra és. Molt i juga poc.
19: No, ja. No et deixes cap, no, Olmo t'ha deixat.
18: Bueno, o sigui, perdó, pues, sí, són 6. És que són 6. És que estem parlant de que no tancaven 7.
19: Home, i tant que tancaven 7, sí. Tio. Però, com, però si estem parlant de que hi ha hagut jornades que ha hagut de jugar Fermín o Olmo de pivot...
20: Has jugat amb 4, eh?
15: Ha jugat Olmo en el doble pivot també moltes vegades.
18: Però és que, però per, o sigui, la meva idea és que aquest l'any que ve no hi hagi 45 lesions musculars.
19: Ja, la teva i la de tothom.
18: Si pot ser en comptes de 45, que en siguin la meitat, que és l'habitual, doncs
20: se'n dirien bé. Jo el que entenc és que si arriben 30 milions, a mi em dius, arriben 30 milions, dic, bueno, a veure, plantegem-ho, perquè igual el setè mig entra perfectament pot ser Tomi Marquès. Perfecte.
15: O Xavi Espar, que també juga al mig.
18: Amb tot el carinyo que li tinc a Marc Casado, que és molt, perquè és un... perquè m'agrada molt veure la Canaletes i tot això, si arriben 30 quilos, jo és que no...
7: Igual con todos
18: no
7: los...
15: Tío, que
18: con,
15: parla sincer.
7: Con todos los centrocampistas que hay, para mí falta un perfil...
18: Para... Sí, es que per 30 quilos et fitxes a Ederson de l'Atalanta.
7: Sí, faltando un perfil de
15: ya
7: tener
15: ya
7: dos... De tener dos, no, eso no me gusta. De tener otro Pedri, o parecido a Pedri.
19: No.
7: ¿Por qué no? Para mí, yo, es mi opinión.
15: Oh, ya, pero se suposa que es Gavi. Es para él, no para Deco, para Flick, que son los que fichan.
20: Se suposa que no.
7: Bueno, dije mi opinión. No,
19: perfil que falte... Vale, la teva opinió, però tu no creus que un Olmo, un Gavi, un Fermín te poden fer el rol de Pedri, més que...
18: Olmo,
19: que
18: fichar Olmo... El l'únic.
7: Olmo sí, ya lo hizo. Fermín y Gavi, más o menos.
19: I en qui firmes, llavors, que tinc un
18: espera, que venia Olmo, pica Olmo! Fora, perdona, Jofre.
7: No, claro, no lo sé, Jofre.
19: És que jo crec que el que et falta de veritat és un... Mira, el mateix De Jong te pot fer un perfil Pedri si te l'acabes quedant.
20: Sí, sí.
19: Per mi, és el perfil que queda és un migcampista de contenció molt més defensiu. Un tio que faci 14 faltes per partit, que no en tens cap. I hi haurà partits que necessiten...
18: Sortiran Pedri, Ferran i Xavi Espar.
7: Un Arturito Vidal.
19: Però base, a la base. O sigui, quan no està Bernal... Però per això jo et dic que Vicky Casado m'encaixa, però si al final salta Casado, necessites un futbolista... de mirada defensiva, que tens a Eric, que l'has utilitzat perquè t'ha fet servir això molt bé, o sigui, t'ha fet la funció d'un migcampista defensiu.
15: Gorrocha.
19: Que no en tens, no en tens. És que no en tens cap.
15: T'agrada Gorrocha, tu, eh? Gorrocha m'agrada moltíssim. Ja m'he donat compte. L'has nombrat 5 vegades, la Transmili.
18: Gorrocha és el sucedani marca blanca de
20: Zubimendi. No, però igualment.
18: Compte, pilota d'espai, cau res fora a l'interior de l'àrea, és servei de
20: porter. És a qui portaria si tinguessis pressupost.
15: Sí,
18: no, no, però... hem de portar Gorrocha. Ja, o sigui,
15: que no, que és broma.
18: Ja cinc a la plantilla, millor que Gorrocha. Gorrocha.
16: Molt bonic.
18: Però que no fute, Gorrocha, eh?
7: Però no l'he vist jugar nunca. No l'he vist jugar. Te estàs metent Gorrocha.
15: Gorrocha és bon jugador.
7: Te estàs metent Gorrocha.
18: Però com vols que portem Gorrocha?
21: Un respecte a Gorrocha, eh, Santi? Un respecte a Gorrocha.
15: Que jo no vull portar Gorrocha. Jo vull portar un nou i vull portar un central esquerre. Són els dos que vull portar.
7: No, i un extrem hay
15: i un extrem s'ha de portar, un Víctor Muñoz, un Virgili,
18: no
15: el que tu vulguis.
18: Home, no, però portem un
19: depèn
18: millor.
19: Depèn del que surti, també.
7: I algun lateral, també.
21: És que no es clar. Parla molt de la possibilitat de recuperar a Virgili, però jo a Virgili... Si
18: mira, canvis al Barça, marxa Rooney, entra Ferran, marxa casa Cubarsí i entra Xavi Espart, per tant, Koundé al central i Casado per Pedri.
7: Xavi Espart se está portando bien, o baix, no?
18: Sí.
21: Pero Héctor Ford marcó un golazo el otro día espectacular.
7: Una pregunta.
21: ¿Eh? Héctor Ford.
7: Sí. Seguro se porta bien.
20: Sí, lástima que se vaya trancado durante 4 o 5 meses.
7: Vale.
21: ¿Qué vols dir?
22: Sí,
21: no, no, no, no, no, no, espera, que yo los cazo al vuelo estos dos.
7: No.
21: ¿Qué quieres decir?
15: Bueno, 3 vagadas, ¿eh?
21: ¿Qué quieres decir con la pregunta de que si Xavi Espar se porta bien?
7: Es una pregunta que tenía una curiosidad.
21: ¿Por qué? Porque tú no tienes curiosidades, tú no eres nada tonto.
7: Tengo, soy un tipo
21: eres un tío inteligente y bien informado. Te recuerdo que tienes una sección en este programa que habla de entresijos.
7: No me llama más.
21: No, ya te llamaré yo el año que viene. No te preocupes. Pero
7: vas a editar el programa.
21: ¿Por qué preguntas eso? ¿Por qué?
7: Me da curiosidad. com el Madrid se porta mal, ja que està Vinícius.
21: Hi ha algun rumor que se porta mal?
18: Sigui com sigui, està jugant, per tant està perdonat.
21: Anda, o sigui que ha passat algo.
18: Juga la pilota Pedri, Pedri
21: no,
18: orienta.
21: No juga la pilota Pedri, no la juga, això és més interessant.
18: No, o sigui, és veritat que apareixen dos partits i després deixa d'aparèixer.
15: Va jugar quatre. Sí, i aquest, sí, sí.
21: I què passa?
18: Deixa d'aparèixer i torna a aparèixer avui després d'un mes. Bueno, doncs que va pujar molt ràpid i que se l'ha baixat.
20: I Irigoyen agafa bé aquí, fot dos, tres bidons de gasolina i marxa.
21: O sigui que ha estat castigat un mes, aquest tio.
18: No, castigat no, però
15: flica el va llogar,
18: eh? Perquè si està castigat, baixa el segon equip.
20: Et dosificaré les crispetes perquè sé que quan te les acabis marxaràs.
18: Hi ha partits on podria haver jugat i van decidir que ficaven Araujo allà.
15: Però flica el va llogar fa poc, en una roda de premsa, pot ser?
18: Ja, però...
15: Dient que de cara a la propera temporada tindria més minuts.
18: Sí, sí, està aquí. Sí, sí.
15: És un perfil que m'agrada, però vaja, també és convenient que els joves, quan pugen, sàpiguen quin és el seu espai i el que toca.
20: Mira, Xavi, Espart... I dit això, tornarà al cas. És que m'ha fet molta gràcia i em fa molta gràcia sempre que Santi pronuncia noms amb ganes de menysprear. Gorrotxa! Gorrotxa!
18: És que no o sigui...
21: Sí, és faltón, és com ell sol.
20: Només
21: és...
20: pronunciat. Bernal, era... pica Bernal! Que... Fora!
7: Era innecessari meter-te així. Pues,
18: no, Gorrotxa, és que no, Gorrotxa no. Gorrotxa no.
21: Què t'ha fet, Gorrotxa?
18: Res.
21: Però
0: que l'he posat,
15: que l'he posat per posar, eh?
18: Sí, Gorrotxa va ser suplent a la final de Copa. Perquè ens entenguem. Tan bo no serà. Sí, quan és suplent a la final de Copa. El partit important...
21: Com es diu el jugador? Perdona, Santi.
18: Gorrotxa.
0: Gorrotxa no.
4: Sí. Sent a la R.
18: Gorrotxa. 63. Que està a la prellista, que és una cosa que no... Com pot estar a la prellista? Gorrotxa.
0: I no està
18: Marc Bernal. Va ser que algú m'ho expliqui.
22: Va ser suplent a la final perquè venia d'un problema físic. Si no, era titularíssim. Ha sigut titularíssim aquest any a la Real, Santi.
18: Com pot estar Gorrotxa i no està Marc Bernal?
7: A De La Fuente los vascos les gustan, ¿eh?
18: No, claro.
22: Y Gorrotxa supera.
20: Porque me gusta la gente comprometida. O sea, la gente que corre, que pone huevos.
22: Es un debate que no cal que el tinguem porque el Santi posa énfasis, però Gorrotxa és un tros de jugador i a la seva posició a nivell nacional
15: no n'hi ha tants, gaires,
22: I el Barça no té un perfil
20: i en Flick,
18: Home, tenim uns quants, eh?
22: En
18: tenim
22: perfil Gorrotxa cap.
18: Com que no, un pivot. No tenim pivots a Espanya.
22: No, pivot, que coses, tingui mirada defensiva, que no guanyi moltes alçades i que no perdi ni una bola. Cap.
18: Mira, cap. Tenim un pilotador que es diu Rol. Zubi Mendy, que és... O sigui,
7: està com De La Fuente. Tengo el mejor jugador del mundo, el segundo mejor jugador del mundo.
18: O sigui, Zubimendi.
22: Jo parlava del Barça, no de la selecció.
15: Jo no volia pensar de la selecció.
22: Jo quan parlo de la selecció mai dic tenim, perquè a mi la selecció espanyola no me la sento meva. No dic tenim mai.
18: Perdona. Però vull dir, Zubimendi és una estrella i Gorrotxa seria una...
7: Gorrotxa.
20: A part és un nom.
15: Quin va ser l'últim jugador que vas faltar, Santi? Que no recordo ara.
18: Jo què sé. Cada dia un.
15: Cada setmana.
22: Pues aquí vam jugar l'últim partit.
20: Madrid, cuidado.
22: Pues algú del Madrid. Tres o quatre, segur.
18: No, però...
7: Del Madrid, ¿cuál es tu, Santi, el que más así...
22: El que más hate?
7: Sí, no, el que más hate.
18: Més hate o el que em sembla pitjor, no, que, de, pitjor no. de tot?
22: El més hate.
7: El més hate, què m'importa que et sembli el peor? Que el més hate...
18: No. O sigui, el que més m'agrada amb molta diferència que el fitxaria pel Barça...
7: Amb però... Tantuono.
18: No,
15: Rüdiger, no?
18: Tantuono.
15: Rüdiger, no?
18: El que més m'agradaria... O sigui, el que més m'agrada és Mbappé. Això ho tinc.
15: Sí, en sèrio, fitxaries Mbappé?
18: Sí. Claríssim.
7: Antes que a vos, sí.
18: I antes que a Vinícius...
7: Antes que a vos, sí, claro.
15: Mora,
18: o sigui, jo Mbappé el fitxava.
20: Dani Ceballos.
18: Mbappé em sembla molt bé tot el que li està fent al Madrid. O sigui, un tio que li diagnostiquen la dreta i l'esquerra i no saben dir-li quin genoll té malament, diu, ara us apanyeu, jo me'n vaig al Mundial ja, i deixeu-me tranquil.
4: És el Barça.
18: Home, lògicament. A mi Mbappé m'agrada. El que més hate...
7: Está dando mucha vuelta, dale.
18: Pase Sofra
7: cuando no quiere decir
4: dale,
7: que...
4: Dale.
15: Yo, al jugador del Barcelona que ficharía,
20: Valverde,
15: sería a Negreira. Yo ficharía a Negreira. Si
4: ¿usted
15: fuera.
4: No se iba a dormir ya?
15: No, que va, yo hace tres días que no duermo.
22: El hate es Vinicius porque es imposible que mucho. No tingues el màxim hate a Vinicius. Es que li té hate tot el món.
20: Sí, però té gilipollas. Jo, com Rüdiger, trobo que Rüdiger és...
15: Sí, i tremendo infravalorat.
22: És odiós, però...
18: No, a mi m'ha...
20: I Carvajal.
22: el comportament de Vinícius, tio.
16: Sí, sí, sí, sí. Vinícius és l'obvi. Vull dir...
20: Sí, però vull anar un mes.
16: Carvajal.
22: Carvajal, déu-n'hi-do.
7: És que no Carvajal, puc, no puc... Carvajal, a la que li hizo a Lamín en el Bernabéu.
22: Ja, ja.
7: És grave, eh?
16: Jo, sí,
20: sí. Sí, li tira el públic a sobre.
7: Sí, sí. Sí.
21: Carvajal, que no, no està a la prellista, no?
7: Sí, sí.
21: No, crec que Carvajal, Carvajal no és a la prellista i un dels capitans de la selecció que ja has confirmat que no anirà al Mundial. 3-0 del Getafe, per ser al camp de...
20: Sí, Morata, Morata tampoc. El Getafe.
7: Pierde, claro, pierde de la Eurocopa, pierde dos capitanes, ¿no? Morata,
20: Morata
7: Carvajal.
20: I Carvajal. I el porter l'hauria de perdre, també.
7: ¿Quiénes son los capitanes? Ah, Unai Simplón, como le dicen en
20: otros. Unai Simplón.
21: Estáis muy faltones, ¿eh?
7: No, pero no, no es un apodo mío, no es un mote mío, no me lo cargo.
20: ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es?
7: De alguien.
20: De alguien.
7: De alguien de ahí que cubre selección española.
20: Rodri.
21: Rodri es capitán.
7: Ah, Rodri es capitán.
0: Sí.
20: No, no es tío, no es tío.
7: I quin és i quin van a ser, quin poden ser els capitans ara?
20: Jo no sé si Oyarzabal també té molt recorregut, amb la selecció. Oyarzabal, Rodri, Unai Simón. És que si no no se m'ocorren
7: sí,
20: més, la veritat. Sí,
7: Oyarzabal pot ser capità. Laporte.
22: Ojo, ojo Gavi, eh.
20: Sí, o Gavi, sí.
7: Da para tanto.
21: No, no crec que capità.
22: És que
21: no.
22: És que qui ha,
20: jo crec que Eric li juga en contra ser el
7: Eric.
20: No, que sí, Eric, Eric no. Sí,
7: sí, Eric no va ser.
20: Ah, Ferran.
21: Ferran té recorregut,
22: Ferran.
21: Eh?
22: Ferran sí que pot ser que sigui cap un dels capitans. Gavi segur que no.
16: Rodri va al Mundial.
7: Però poco serio, no?, que Ferran sea tu capitán.
22: Sí, sí. Sí.
16: Rodri capità, ojo, eh?
7: Sí, no, Xofra.
22: Sí, sí.
7: Poco serio, no? Vos tú estás en vestuario, ¿te vienes? Claro, gracias, gracias. No, no, no.
21: ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio?
7: No sé, yo me pongo a Xofra en un vestuario, viene Ferran a decir voy a pelear los precios, no, que vaya otro, que vaya otro, que vaya otro.
21: No, no, eres faltón, buenas primas. Eres faltón.
7: No, no.
21: Me he dado cuenta de ti de una versión que no conocía.
7: No, hay una. ¿Tiene un chip de selección argentina?
20: Sí, chisplau.
7: Hay un, hay una disputa por la capitanía post Messi.
20: Bueno, pero encara no está Messi.
7: Ya están disputando el, cuando el enano se vaya.
20: ¿Y Messi qué dice? ¿Y Messi qué dice en la show? Que se estiguin disputando un.
7: Porque se la están disputando.
21: Otamendi también la retirará.
7: Rodrigo de Paul y el Dibu Martínez.
20: Guaya Rodrigo de Paul, no haya cambiado nada de duda.
21: Y Messi, cuando Rodrigo de Paul y Tapia, Chiqui Tapia, tienen muy buena relación.
20: No me ofrecen mucha garantía, ¿eh?
7: ¿Quiénes?
20: Los dos que has dit.
7: Ninguno. Bueno, pero si tengo que elegir entre los dos, elijo.
20: A De Paul,
16: al dibujante.
20: Al Dibu.
7: No, a De Paul es un bufón.
20: Bueno, bueno. No falten.
16: Es un motorcito.
7: Rum, rum. Sí, un motorcito. Pero
16: no falten. Cuando se cala mucho.
20: No falten.
21: No me agrada como habláis de algunos jugadores.
20: No me agradaría a mí falta ayuda.
21: A mí me sorprende.
7: Es un pinto deluxe.
20: Pilota las pies, Urchesny.
16: Pinto deluxe, aquí sí.
20: Quin miracle,
21: Chesney. Jo, el dubte amb Argentina. Argentina està per ser top 3 de les favorites del Mundial?
7: Sempre.
21: Sempre.
22: No.
21: És que jo no ho veig tant, eh, Juan.
7: Ahí está el hate d'Argentina. No, no, el hate del enano.
22: No, no.
7: Sí.
22: Jo crec que Argentina no li dona, però bueno, s'haurà de
7: veure. El Mundial pasado pensava lo mismo.
21: Por cierto, ¿por qué no cuentas los motivos de la mala relación entre Mascherano y Messi? Que seguro que lo sabes.
20: ¿A Inter Miami?
21: Sí. ¿Por qué se ha ido Mascherano y qué ha pasado allí?
7: No la sé, no la sé, no la sé.
22: Perquè molt de temps al costat de Messi no aguanta ningú.
21: Vale,
7: i a Ai, Xofra.
20: Però no, no, no, Inter Miami. Inter Miami no, no, no.
21: Escolta la pregunta que li fan ahir a Mascherano en una roda de premsa que fa en un acte i li pregunten per Messi i la resposta que dona de Messi.
20: Pilota per Rashford arriba, compte quina empenta, home, però si el desequilibra. És que són aquestes accions que s'ha donat per fer que no són penals, però és que l'impossibilita controlar la pilota. Però és que això ha de ser penal, home.
21: És que això és penal, tio.
20: Una cosa, és que no entenc res, és que no entenc per què el futbol d'avui en dia s'ha donat per fer que això no és penal.
21: O sigui, això és penal.
20: Si li fot una empenta que el tira a terra.
22: O sigui,
20: és que ni el protesta. És que Rashford ni el protesta.
21: A veure si hi ha fora de joc previ, que crec que no.
20: Que va, que va, que va.
21: No, perquè es clava Rebac. Per tant, jo crec que habilita Rashford.
20: Però si és que és una empenta com una catedral.
21: I és molt visible. Vull dir que és que és per veure l'àrbitre.
20: És a dir, per què no...
21: No, no, no, no assenyalarà res.
20: No, que ni se revisarà ni res.
21: Però em sembla vergonyós.
20: Que no ho són. Però per mi ho són, aquests. És que l'impossibilita seguir.
21: Vinc un dia més a recordar que els àrbitres d'Espanya són els més dolents que hi ha a Europa.
20: Sí, sí, sí, això no diré que no. Però de veritat, és que em sembla increïble.
18: Pedri deixa passar la pilota, Bernal controla, Bernal, surt el Barça del cèptim de cavalleria, es frena ara Alejandro Valde, li han donat per darrere, prolonga la pilota per Bernal, Bernal descarrega amb Ferran, Ferran té al costat a Lewandowski, som-hi Ferran, li posa Lewandowski, interior de l'àrea, la treu, la defensa a la vez, la lluitarà Koundé, a dalt, Antoni Martínez, i això és falta.
0: Per favor. Per favor.
18: Mare meva, Sánchez Martínez. Aquest és el mundialista o no? És Hernández Hernández, no crec?
5: Jo crec que Sánchez Martínez no hi va.
18: Hernández Hernández.
16: Deu estar omplint les 500 pàgines, no?
5: Ostres, és que no hi ha res. No hi ha res.
18: És increïble, tio.
16: Pues
5: no, però
16: és igual,
5: mira, el bar no entrarà perquè és la perversió aquesta del curs actual, que és només entraran en coses molt, molt, molt, molt flagrants, i però a mi em sembla que és una jugada per Sánchez Martínez, vull dir, és que hi ha una empenta molt clara, molt clara.
21: Ja, sí, però saps
18: què passa? Que xiula aquest penal. Xiula aquest penal.
5: És que estan amb més connexions.
18: Jo entenc, eh? Xiula aquest penal. Minut 72. Mendizorroza. L'Alavés jugant-se la vida. I el Barça sense jugar-se res, xiular-lo és un marrón molt gran per l'àrbitre, perquè és un penal tan absurd, perquè sí, és que però... no té direcció a porteria. Compte Guri del xut, fora! Quina aturada de Wojciech Szczęsny! Crec que hi havia fora de joc en l'acció prèvia, però quina gran aturada del porter del Barça per evitar que la pilota entrés a la porteria.
5: Hi havia fora de joc d'Àngel Pérez, diria, a l'acció.
0: Sí, jo crec que sí.
5: I a veure si la toca Szczęsny, perquè...
18: Al pal, al pal. Toca el pal, no Szczęsny.
5: Es llença dos segonets després, eh?
18: Sí, sí, sí. Retiro lo dicho. Sobre Szczęsny.
21: Quina no parada de Wojciech Szczęsny!
18: Quin no miracle. De què estàvem parlant?
20: Miracle de la mirada. De mirar.
18: De què estàvem parlant?
16: Hòstia, la mirada és molt important, Bermú.
18: I tant.
5: De les empentes o de les possibilitats d'Argentina al Mundial.
18: Acabo amb el tema de les empentes. Jo entenc que, com hem donat per fer que aquestes accions no xiulen, doncs que l'àrbitre diga, però com vols que xiuli això a dues jornades del final, al camp de l'equip que s'està jugant la vida, amb el Barça ja ho ha ben guanyat. I és gestió de partit, ho entenc. Però és que Abde Reba, que és per penjar-lo, sincerament, per fer això, perquè és que...
5: Sí.
18: Compra una papereta.
5: Sí. O sigui, es pita en penal aquí i no tens res a dir. És que no és defensa, és extrem, aquí se li ha notat. Sí. De carriler hi ha moltes coses que les fa bé, però quan li toca defensar l'àrea no.
20: Ara, a mi ja prou, ja del 1-0, jo el que tinc ara
18: Olmo
20: és
18: d'obrir... Olmo Ferran, perdona, ara m'ho expliques, que ve l'Alaves, la pilota per Olmo, la treu la defensa... La Tetkovski és servei de banda pel Barça. Digue'm, Bermúdez.
20: Que tinc ganes d'obrir una estrella, home.
18: Obre-la.
20: Que tinc ganes d'obrir una estrella, que portem aquí tot el partit intentant obrir-la. Mira-la.
18: No. A punt d'arribar la pilota, Ferran ha posat la bota Koski. Per evitar que la pilota arribés a Ferran. Joan Javi Espart tira una sotaneta, no li surt, però continua la pilota. Olmo per Ferran, frontal de l'àrea, li dona Olmo. La treu la defensa.
21: Quin partidet.
18: Se la queda Cortés.
5: Era per xutar, eh?
18: Sí, oi? Que era com més
20: per xutar, sí.
18: Valde.
16: Ara del gol.
18: Baixa l'esfèric. Ve Marc Bernal. Obre per Koundé. Koundé, zona 3 quarts. Banda dreta, Marcus Rashford. Rashford la dona per Xavi Espart. Xavi Espart orientant. Enrere per Koundé. Que prolonga per Cortés. Guanya metres Cortés. Posa la pilota per Lewandowski. Va, que és bona. Lewandowski fa... Es queda zona d'estem.
20: És que cau
18: Lewandowski
20: sol. Lewandowski és terrible.
18: És que Lewandowski cau sol. Juga la pilota Lewandowski per Valde. Valde també amb pentes i rodolons. Se l'endú. Tancat entre tres. Li roben la pilota. Ara Ángel Pérez. Una empenta de Valde.
0: S'ha tirat.
18: Una empenta de Valde, igual que l'anterior, tampoc la xiula. Juga la pilota per Pedri. Pedri, Bernal, frontal de l'àrea, continua el 22. Obre, banda dreta, Xavi Espart, circulant al Barça, penja la pilota. Pantina Olmo, la treu Ángel Pérez. Bola dalt, Toni Martínez la guanya. Se la quedarà Jules Koundé.
5: M'està agradant Álvaro Cortés, eh?
0: Sí.
21: El Barça, que pot jugar una mica amb els nervis de l'Alavés, que en aquests minuts finals estarà patint i es tancarà una mica més enrere, i això farà que el domini del Barça encara sigui més gran.
18: Valde. Es queda amb la pilota Valde, juga per Marc Bernal, girant sobre si mateix, combina enrere per Álvaro Cortés, canvia l'orientació del joc.
5: Abans ho dic.
18: Qui havia parlat? No agafeu els jugadors, us ho tinc dit, que no agafeu els jugadors.
5: No falla, eh? Bueno, però el partit és consistent, Álvaro Cortés.
16: Molt bon partit.
5: Escolta, el refús defensiu de Koski, te'l firma Ibrahimovic i és increïble, eh? Perfil corporal horrible.
20: La tenia Ferran per
5: ben semblada, segur, eh?
18: també una xel.
22: Mira,
18: la Cabritinha Lusa. Hombre. O sigui, ja estem acabant amb tots els titulars.
1: Sí, sí, és, jo crec que Hansi Flick s'ha picat. O sigui, jo crec que Hansi Flick s'ha picat.
2: Sembla bé.
22: Sembla bé, diu.
1: No, i a més s'ha de capgirar el marcador, i capgirar el marcador és com fer servir el servei cashback de CaixaBank.
18: Ah, sí, això sempre.
1: Que és pagant amb la targeta de CaixaBank, els establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners.
5: Ah, això és molt maco.
1: I això és capgirar el marcador.
5: Totalment.
1: Sí. El servei cashback és aquest que sempre, ja saps que si a CaixaBank li importa, a tu també, o al revés.
5: A CaixaBank encara més.
1: Encara, exacte.
18: Ferran, rellisca un jugador a l'Alavés, continua Ferran, quin control el pit, orienta la frontal, continua Ferran, entra l'àrea Ferran, cal Ferran! No hi ha absolutament res. Es queixa Ferran, però no protesta gaire, es queixa més que a l'àrbitre de no haver acabat la jugada abans.
6: Està decidint molt malament Ferran,
5: sí,
6: en els últims metres. Eh?
5: Bueno, i
18: també que ningú li dona cap. Perquè ara, aquesta era perquè algú es mogués i donar-la, i s'han quedat plantats tots, mentre anava avançant la pilota controlada.
5: La vitalitat molt bona, com sempre, eh? L'empenta,
18: sí,
5: això,
18: sí,
5: mai,
18: això sí.
5: Mai es negocia amb Ferran, i això està molt bé.
6: Era jugant amb guants a les mans, hem vist els jugadors amb jaqueta a la banqueta, deu fer fred allà a Vitoria, eh?
8: És lo que tiene Fermín, si renuncia a eso.
5: Sí, sí, clar.
18: A Vitoria, no sé si fa fred, però Pedri és habitual, no?, que juguin quants, sempre.
6: Però a quasi a juny, no sé, és molt habitual.
18: Però aquests canaris, no?, aquests canaris, quan, sí, quan baixes de 20 graus...
2: No, però Hansi normalment va amb jersei ara ja, i avui portava l'anorac del Barça.
6: Va, deu fer fred allà, ara mateix. Sí, podem mirar quin temps fa l'iPhone, palet?
18: A veure, Departament de Meteorologia del que t'hi jugues, Barça, va. Ah, és que abans que comencem patat l'escalfament, no ho hem dit. Olmo, frontal de l'àrea, Lewandowski, es queixa ara d'un cop. Tenaglia, que està fent comèdia, però de la dolenta.
5: És que està el Barça molt enfocat en entrar per dins, hi ha molta acumulació, està aprofitant poc les bandes. Per la dreta, Rashford no està entrant en joc, i l'esquerra, menys. Per això jo crec que Cancelo li oferirà alguna cosa més.
10: Fa un temps a Vitoria que requeriria calefactor de Santi Ovalle, 10 graus.
6: 10
10: graus és calefactor 100%.
18: Havia vist coses rares, però 10 graus, hòstia.
2: Està mal, eh?
6: Jordi Grau, no, Albert?
18: Què vols dir?
6: No, Grau, Jordi Grau.
18: Estàs jugant a fer de Biel.
1: Ja ho fa malament el Biel?
6: No, però si no ho he fet per fer de Biel, sinó perquè tu l'imitessis.
18: Però el Jordi Grau no és el Jordi Grau.
1: El de Luis Enrique?
18: És Francesc Rosés.
6: Ah. No, Jordi Grau, el que estava al Barça.
1: El de Luis Enrique.
6: No saps imitar-lo?
18: Com Jordi Grau, que estava aquí?
1: El periodista, no?
6: Ah, el periodista, vale. El que fa tema del Barça.
18: El que fa gol a gol. Per
6: què? 40 anys fent Barça.
18: Víctor Pazzi. Faig Víctor Pazzi.
1: Ah, sí?
5: Aquest és el bo.
1: Sí, home, sí. No, vinga, entra protestoni. Bernabés.
18: El bo és Víctor Pazzi també, però Jordi Grau és un dels bons.
6: Clar, és que Jordi Grau és mític.
1: És un mític, és un mític.
18: Presentava del gol a gol.
1: Agustí Alavés m'agradava molt.
6: Un gran presentador.
18: Un altre, Agustí Alavés, també el gol a gol, l'editor del gol a gol. No ho sé.
6: T'agradaria ser presentador del gol a gol?
18: No, perquè hi és el Jordi Grau. Pilota llarga, Álvaro Cortés, la deixa enrere, la guanya Chesney.
8: Jordi Grau.
18: Què rius, Gonzalo?
6: Perquè t'agafo el vuelo.
18: No.
6: Déu.
18: No. A mi no. Jo no hi vaig al gol a gol.
6: Ah, no? Que raro, es perden amb un dels millors col·laboradors.
18: Això també...
6: Perquè el Santi col·laborador és inhumà.
18: El que hi va...
1: Ho fa tot.
6: No, és el millor. És un kamikaze.
1: A tot arreu. És un motor i power. És el motor i power dels tertulians.
23: Ja ho has dit.
1: És que ja sabeu que el motor i power és la tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica en lliure d'endolls.
23: Sí.
1: I això, aquests motors i powers, els Santi Ovalles dels cotxes, els trobaràs a Quadis Llançà, on hi tens tota la gamma Nissan, amb fins a 10 anys de garantia. Proves, en sèrio, a Quadis Llançà, concessionari oficial. Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
18: El que hi va és el Jofre. Jofre cada dia va al gol a gol, no?
23: Sí.
18: Avui també.
23: Sí, així és.
5: Sí, és.
18: De fet, està allà a la sala adjacent.
1: Esclar, està allà per...
18: Com ha de ser?
1: Perquè després de trincar d'aquí, trinca allà.
6: A la sala adjacent, trinca més a TV3. O sigui, diria que és el major trincador.
23: Quan acabeu avui el que t'hi jugues Barça, quan l'acabeu, si voleu posar una mica la tele, encara eixeré.
6: Oh, sí, clar que ho farem.
18: Però quan acabem, no...
23: Quan acabeu.
5: És el despatx Jofre Mateu, no és la sala adjacent.
18: Correcte.
8: Yo lo hago siempre porque por el placer de verlo, más que verlo jugar.
18: Joc com a compte, que va Ferran, arriba a línia de fons, frena la pilota, evita que surti, la posa enrere.
19: La teva s'ha fotut, eh?
18: Avui l'has pres el nom Ferran Torres, eh?
19: Bueno, com ha de ser. Podeu, la podeu... primer, que és per celebrar. Molt bé.
21: Clar, podeu intuir quins han sigut els MVPs de les festes veient el partit.
19: Absolutament.
18: Cancelo, controla Cancelo, juga per Dani Olmo, Dani Olmo al vèrtex, gira, posa la pilota per Cancelo, pot centrar, penja la pilota, la treu la defensa, li cau de nou a Dani Olmo. Dani Olmo al vèrtex de l'àrea, juga cap a l'interior, és Pedri, sala de màquines, penja la pilota Pedri, Bernal la treu cap a l'exterior de l'àrea, la guanya a la vez que l'envia llarga, lluitar-la Toni Martínez, li fan falta Álvaro Cortés, no la xiula l'àrbitre, però se la queda Chesney, sí que la xiula, sí.
5: Minut 82 i cap rematada porteria del Barça, eh?
19: L'ha xiulat l'àrbit des de 63 metres perquè una ha caigut a terra. O sigui, no tenia ni idea si de falta, però jo el xiulo, tu.
5: Ah, per cert, el penal sobre Rashford, diu Iturralde que reglamentàriament és penal, però que aquest tipus d'accions no se solen xiular mai.
18: Bueno, pues vale, eso, pues ya está. Lo que hem dit, abans.
5: No, però té raó i la crítica no és, no està justificant l'àrbitre, reglamentàriament aquest tipus d'accions s'han d'assenyalar, però els àrbitres prefereixen rentar-se les mans amb aquest tipus de situacions.
18: El que diu Sergi Martínez, diu, un penal d'aquest que no el xiula ningú,
5: exacte.
18: I jo ara he de venir aquí amb l'Albert Jovençal i a xiular-lo.
5: Sí, però jo ara m'he de posar pulcre.
18: I la culpa és d'Abde
19: si
18: Rebac.
19: Si és Rashford el que li fa l'empenta a Abde, ja et dic jo que pita falta.
9: El pita, clar que sí.
18: En atac, sí. Mira que simpàtic.
9: Arrenta les mans com Sócrates.
18: Vaja tela. Ja ha quedat argument a la grada. Sí. Minut 83 de partit. Penjarà l'Alavés des de la cantonada. S'anirà obrint Abder Rebak, l'autor d'un penal no xiulat. Què penjarà l'esfèric? Tampoc ens rasgarem les vestidures per aquest penal.
9: No.
18: Penja la pilota directament a mans de la pantera polonesa. Wojtek Szczęsny juga amb Bernal. Bernal per Chalispar, penja la pilota, ningú, la guanya Ángel Pérez, intenta pressionar Ferran Torres més amb la vista que una altra cosa, l'envia llarga perquè la guanyi Jules Koundé,
20: Ferran,
18: que juga amb...
20: La sensació que veig de Ferran Torres, sabeu quan aneu d'una ressaca bestial que encara... Però, noteu calor al cos?
11: Quant has sigut de ressaca?
20: Estem parlant de calor al cos, Júlia?
12: Sí.
11: Tota la temporada?
12: Altres símptomes que podia enumerar, també. Si
20: sí, aquell suor freda.
12: Ressaca de suor al clatell.
20: Al clatell.
12: Horrible. Sí. Marejos, espurnetes a la vista.
21: Però vosaltres no heu jugat partits sense dormir?
12: Sí.
21: Jo als 15-14 anys anava de festa i després tenia partit el dissabte a les 9 del matí i anava com més fresco que una rosa.
9: I diré una cosa,
11: Fermín, no te ries. Te pregunté una pregunta seria.
5: Però què m'has preguntat?
11: Si quantos hi estàs de ressaca? Quantos partits hacía?
5: Ferran?
11: Sí.
5: No, però Ferran ve de jugar bé. Porta 5 gols als últims 5 partits, eh?
11: Bueno,
5: però la sequera que va tenir va ser greu,
18: si Ferran,
5: eh?
18: Li va fotre un bon xarro. Si Ferran va fer un partit al Metropolitano que gairebé...
20: I els dos partits més importants de l'última...
11: Dècada?
20: No, dècada no.
19: Però
20: de l'últim tram, Ferran és qui ha marcat en els dos partits, eh?
18: Per què ara li pegues a Ferran?
11: Ah, per nada.
5: Però si pot ser el Zarra de la Lliga, eh?
18: Li pegues a Ferran i
5: el
18: no Lewandowski, que no es pot moure.
21: Pero qué fácil es, ¿eh?
11: No, me estás atacando por un lugar. Lewandowski, él tiene 39 años. No tiene un problema, tiene un problema en la espalda. Está clavado el pobre hombre.
18: Ah, sí.
20: Está clavado de todo, está clavado.
11: No se puede mover.
5: Clavaciones.
20: Bueno, pero
11: lo saben los rivales, que cada pelota le van a pegar a la espalda.
18: Bueno, pero ¿y para qué juega las horas?
11: No sé.
18: Juga Pedri. Pedri.
11: Quién es el repre?
21: Entrarà Tomi Marquès.
18: Ah,
21: ostres.
19: Cuidado, Joel. Aquest també.
9: A terra.
12: Ah, està bé.
18: Quasi cau, Joel.
21: Ni un xut a porta és una vergonya a l'elit del futbol. Bé, també us ho dic,
18: Tampoc.
21: I a mi, jo si fos aficionat al Barça, avui m'aniria a dormir
18: cabrejat.
21: Sí,
18: és un fracàs. El partit de
21: Barça. M'aniria a dormir cabrejat. Ni un xut a porta és una vergonya.
20: Jo m'aniria a dormir sense haver vist el partit. Mira el que et diré.
18: Jo crec que hi ha pocs aficionats del Barça que està mirant el partit. Estan aquí escoltant a Florentino.
19: Jo crec que el Barça empatarà.
18: Jo crec que guanyarà, imagina't.
19: Sí, victòria?
20: 1-4.
18: Sí.
5: Gol de Cancelo.
19: Molt,
9: Jo crec que l'àrbitre no fa girar ni 10 segons.
18: Ara farà un gol Rashford i després l'altre el farà...
19: Rashford.
18: El farà Pedri.
19: Rashford.
18: Pedri Ferran, un d'aquests.
20: Rashford.
11: Garrotxa. Garrotxa, sí.
21: Garrotxa.
20: Garrotxa.
21: Avui acabem a les 12, no?
18: No, bé, avui podem acabar.
1: Avui acabem a les 12.
18: Avui acabem a les 12, segur. O sigui, fins les 12.
1: Aplaudiments a l'altra banda.
5: Aplaudiments a la cuina.
18: Aplaudiment del Departament de Visibilitat.
5: Grande. Behind the scenes, hi ha aplaudiments.
18: Cancelo encara, tira per fora, retalla cap endins, la Cabritinha l'usa, pinja el segon pal, li passa per sobre Rashford. Rashford, va, hombre.
23: És una cosa, tio, de Rashford. O sigui, normalment, quan hi ha 80 rivals a l'àrea centre, abans ha tingut 3 tios sols a dintre l'àrea i condueix. Ara, fan una centrada i o sigui, ha seguit corrent quan la pilota ja venia en trajectòria teva, tio, però què fots?
3: Tenia temps de recular, eh?
18: Últim canvi al Barça, marxa Bernal entre Tom i Marquès.
1: Aplaudiments a casa meva, també, per cert. Per ell ha sentit que et pleguem a les 12 i està aplaudit.
21: I a modo d'informació, el Paris Saint-Germain, nou campió de la Liga de França, la Ligue 1, ha guanyat 0-2 al Lens.
16: Meritazo.
18: No, a mi no m'hi trobaràs. Contra el Lens no m'hi trobaràs.

0: espectacular.
1: Un davanter a 10 quilòmetres.
2: Liada fortíssima.
1: Últim sospir del partit, eh?
0: Koundé no pot tornar a jugar de central en seva vida. O sigui, és que és terrible.
2: Però què dius, tio? Koundé de central és boníssim.
0: Té una visió de central horrorosa.
2: Què dius? A mi Koundé de central m'agrada molt.
1: I Koundé de tot m'agrada.
0: Molt bé.
3: I per cert, ha sortit una... Sarabia es perdrà tot el que queda de temporada i dos partits més de la següent, perquè l'han sancionat quatre partits per, sense poder entrenar l'Elx a la banqueta després d'haver insultat el comitè arbitral. O sigui, ho dic per als entrenadors que en aquests partits estan especialment nerviosos i volen dir a vegades més coses de les que tenen que dir, que sàpiguen que això s'està penalitzant molt.
1: Crec que l'acte sortia poca vergonya i una cosa més greu.
4: En català.
1: No.
5: Xala!
1: Traduït, sí, sí.
0: Estem parlant d'un dels pitjors àrbitres que, arbitratges que he vist en temps, eh? Vull dir, o sigui, de veritat.
6: Groga és... sobre Cancel.
2: No, no el toque, tio.
0: Per tocar pilota.
2: És que, no el toque.
0: És que toca pilota.
1: Bueno, és que és un duel, vull dir que és que no...
0: És que toca pilota.
6: Escolta, estava comptant i avui, sí, al final acabarà el partit jugant...
1: A veure.
6: O sigui, no junts al camp, eh? Però han jugat 8 tios de la Masia. 8 de la Masia. Sense estar, sense sortir a jugar...
7: Gavi,
6: Eric, Lamin i Fermín. O sigui, t'has deixat 4 de la Masia fora i fins i tot així n'han jugat 8. Que és molt heavy, eh?
1: És que podries fer un 11 de debò. Sí. És a dir, si el porter és Aler o Koshen, et surt un 11 de la Masia.
6: Mira,
1: el pots fer?
6: Anem a fer-lo, va. Koshen.
1: Espart.
6: Espart.
1: Pau.
6: Cubarsí.
1: I Eric?
6: Eric i...
1: I Valde. I al mig, Casador, Bernal.
4: Olmo, ja està.
1: No, Casador, Bernal i Tomi. I a dalt Gavi. Pots fer, perquè Lamin està lesionat...
7: Gavi, lo puedo poner ahí.
1: Gavi, Fermín i Olmo a dalt. Perquè Lamin no ho tens.
4: Una mica forçat, però pots fer.
1: Sí, no, perquè Lamin
6: bueno,
1: no està.
6: I comptem Lamin, és a dir, Lamin
1: sí,
6: està
1: sí,
6: un,
1: sí,
6: un
1: si està Lamin,
6: però...
1: no cal posar Tomi.
6: Però l'any que ve el podríem fer, vull dir.
3: Mare meva, Koundé.
4: Koundé és horrorós.
3: El partit que està fent el Barça, també, eh? perquè avui entenc... Perquè ha guanyat la Lliga i no hi ha sospites, però si no és per sospitar, eh?
0: No, sí, però no, això és un clàssic, home, però sí. Jo me'n recordo de Guardiola amb la Lliga guanyada també, i aquell
6: quan,
0: dia en què expulsen,
6: a
0: Muniesa.
1: Sí, contra el Mallorca,
0: perdent 0-1 amb
1: Osasuna. Ah, Osasuna, és veritat, Osasuna. És veritat.
3: Què pensarà l'aficionat del Girona ara mateix a casa seva veient el partit del Barça? M'encantaria tindre una càmera allà.
7: Mira, tenim un aquí. Vine, Jan, vine.
0: Jan Wideman, el Departament de Visibilitat.
3: Estàs decepcionat, Jan?
8: Mira, entre els catalans ens hauríem d'ajudar, però sembla que no interessa.
3: O sigui, estàs decepcionat com a...
8: No m'has...
3: O
8: sigui,
9: haver fet la feina!
8: Sabia... Sí, sí, correcte. Això per
9: haver fet la feina!
8: No autocrítica, això primer.
9: Vinga, hombre!
8: Jo sabia que això passaria, per això els gironins, de veritat, diumenge al Clàssic anàvem a Madrid.
3: Ah!
8: Mira, això no vol dir ser madridista.
5: Mare de Déu!
8: Això no vol dir ser madridista. Jo, així el Barça guanyava la Lliga avui,
3: ja, però
8: tots contents.
3: Jo estic rebent molts missatges de molts gironins decepcionats
6: però,
3: amb el Barça.
6: Però a veure, com pots dir que els catalans ens hem de jugar entre nosaltres i desitjar que li guanyi el Madrid?
8: No, vosaltres guanyeu la Lliga.
6: No ho entenc. Podeu...
8: No, jo vull que el Barça guanyi la Lliga, però la podíeu haver guanyat avui.
6: Ja, bueno. Deixa les coses com estan i a guanyar un partit. Ja està.
8: Sí, bueno, amb un no n'hi ha suficient.
6: Doncs guanyen dos.
0: Mitchell, lo d'aquest àrbitre, ja no només decisions contra el Barça, sinó en els dos casos. Jo, de veritat, és de les coses més erràtiques que he vist en un àrbitre en temps. Us dic seriosament, eh?
1: És que no hi ha res.
2: Però tot el partit, eh?
0: Però tot el partit.
7: Però és malo para los dos equipos, eh?
0: Sí. Però és horrorós. Sí.
6: Quina victòria parla a la vez, eh? Perquè quan tu estàs... Quan tu mires el calendari et diu em falten 3 partits, el Barça en visita són 3 punts que els descomptes automàticament i que arribar al Barça amb la Lliga guanyada i sense fer un partit que és res de l'altre món, perquè la Lliga està agafat amb pinces no al següent, emportar-te 3 punts contra el Barça és or, bueno, és or pel Alavés.
2: L'Alavés va a Oviedo i rep el Rayo.
3: Mare meva, Rashford.
0: No, Rashford és terrible. Però és que el partit en general del Barça, vull dir, no passa res, sí. És el que té, estàs amb suor freda.
5: Exacte.
0: És partit de suor freda.
5: Com els partits, com les classes, quan havies acabat la selectivitat i havies d'anar igualment, perquè et quedava una segona de classe.
0: Segurament pues, Ferran Torres s'hauria d'haver dutxat amb aigua freda i...
5: Totalment. Aigua freda, un ibuprofeno abans d'anar a dormir.
6: 92 i mig.
0: Noches de desenfreno.
5: Banyades d'ibuprofeno. No, però te l'has de prendre abans, eh? Abans d'anar a dormir.
0: Abans d'anar a dormir,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, perquè et circula la sang més de pressa.
9: La reina...
5: Tots
1: els tips,
7: eh? ¿Esto dónde lo sacas?
1: Tots els tips.
5: Escolta'm una cosa.
1: No, no, no.
5: A ver, esto es de primero de resacas. Al ibuprofen.

0: L'ibuprofeno és antiinflamatori. Antiinflamatori vol dir que fa circular la sang més de pressa perquè la dilueix. Por lo tanto, desinflama.
1: Ojo con los cursos de medicina acá, ni Pruna sabe tanto.
0: Claro.
2: O sea, 93 de partit, a punt de complir-se i final.
0: Mal.
2: L'Alavés guanya 1-0, un Barça que no jugava res. És vida per l'Alavés aquest resultat. S'abraça aquí que Sánchez Flores amb Hansi Flick. Ho celebren els jugadors del conjunt Babazorro, els del Barça. Cap a vestidors hi ha una altra cosa, seguir celebrant una lliga merescuda. Final del partit, ha perdut el Barça, s'esfuma l'opció de fer una lliga de 100 punts. Oh. Resultat final, Alavés 1, Barça 0.
3: Oh. Doncs hem arribat al final del partit amb CaixaBank i amb Quadis Llançà. Partit que al final no ha tingut massa més història. L'Alavés segueix lluitant. Ara repassarem com queda el descens, perquè ara mateix falta que el Girona jugui demà contra la Reial Societat.
2: Sí.
3: La cosa està apretadíssima i ara mateix el Girona oficialment cau en posicions de descens. Empatat, evidentment, i amb fora del descens també hi són Mallorca, que està perdent 3-1 a falta del descompte i, per tant, també es quedarà amb 39 punts. Llevant i Elx. Però es veu que els triples i quàdruples empats al Girona no li van bé. De manera que ara mateix tens a la vez 40 punts, però també tens el Girona i el Llevant, que estarien en descens, però el Mallorca i l'Elx empatats també amb 39 punts fora del descens. És un cristo bestial.
4: Sí. La situació del Girona demà està obligat a guanyar sí o sí a la Real Societat. No sé si què juga exactament la Real Societat. És entenc que Europa, no?
3: És una barbaritat. O sigui, el Getafe està amb 45 punts setè. L'Espanyol, després de la victòria, en té 42. És que és surrealista.
4: Sí, l'Espanyol està a 3 punts d'Europa ara mateix.
3: És surrealista lo d'aquesta lliga.
0: Molt poca diferència.
3: Surrealista. Sí.
0: Molt poca.
3: De fet, mira, tècnicament està a 2, perquè la Real també té posició d'Europa i, per tant, superar la Real crec que també implicaria entrar a Europa.
4: Sí, no, i sí. L'Espanyol, per exemple, que diumenge juga contra l'Osasuna, els dos els hi val l'empat per certificar matemàticament la salvació. Jo no em temo, o m'agradaria que s'arribi a un acord d'aquests que ningú parla, no? D'aquests que no es parlen,
3: sí,
4: però que tothom pensa.
1: ¿Cómo?
4: A ti te viene bien empatar, a mi també, pues empatamos.
3: Que al minut 30, quan ja veus que hi ha hagut un parell d'ocasions per part, no?
4: I... Sí, això, el tran-tran, totos. Ja m'aniria bé a mi.
2: ¿Y això?
3: Lo ha dicho, Nivell. Lo ha dicho,
1: No es correcto, lo dijo.
3: Lo dijo,
1: pero escuché bien.
3: Públicamente.
4: Te lo explico fácilmente, Santi. A ver si Juan lo entiende mejor.
1: No, yo no.
4: Domingo, Osasuna, Español.
3: Diumenge, sí.
4: A los dos les vale el empate para salvarse matemáticamente.
3: Vale.
4: Pues lo típico que no se dice, pero se piensa de, oye, pues a ti te viene bien el empate, a mí también. Nos miramos en el campo con los ojos y nos transmitimos.
1: Márquez
3: Puyol, Márquez Puyol.
4: ¿No?
5: Jo crec que pot ser el partit amb més passades de la història de primera divisió.
4: Exacte, Santi. Santi és un tio de futbol que sabe. Gràcies a Dios que està aquí.
5: Jo ho faria.
1: Ah, bueno.
3: És que és increïble la qualificació. És a dir, Getafe.
1: Increïble esta gente.
3: Getafe, 48 punts, però després ja ve la Real amb 44, l'Atlètic amb 44, Sevilla amb 43, Rayo amb 43. Dotzè Osasuna, 42. València i Espanyol, 13 i 14, també amb 42. Alavés amb 40. Elx, Mallorca, Llevant i Girona amb 39 i ja despenjat l'Oviedo.
4: I mira que hi ha enfrontaments directes aquest cap de setmana, eh? Crec que el Levante juga contra el Mallorca, crec que no m'equivoco, o l'Elx-Mallorca. I hi ha partits interessants que guanyi d'allà, l'altre sortirà bastant malament. Bueno, hi ha, les dues jornades que queden són interessants, però hi ha enfrontaments directes que són encara finals.
6: Sí. I encara sense saber que l'Alavés guanyaria, Michel ha fet un tuit a les xarxes on ha dit que demà és una final, Michel, i encara no havia acabat el resultat, que demà és una final que hi ha molt en joc i que necessiten la unió entre l'equip i l'afició per ajudar-los a aconseguir l'objectiu del club, que evidentment és salvar-se, doncs encara amb la derrota del Barça, encara més aquest missatge de Michel a les xarxes.
3: La penúltima jornada té un Llevant Mallorca.
4: Veus?
3: Té un Elx Getafe.
4: És a dir, perdona, que del Llevant Mallorca, o sigui, un dels dos ja queda descolgado, com qui diu.
3: Un dels dos se'n va.
4: Sí.
3: Se'n va. I tens un Atlètic de Madrid-Girona, que precisament ara és quan l'Atlètic de Madrid li ha sortit dels pebrots començar a competir.
4: I el Villarreal ha palmat avui i encara pot recuperar la tercera plaça.
3: El Girona ja pot guanyar demà. perquè si no és Atlètic de Madrid, vas allà i ara l'Atlètic de Madrid li ha vingut de gust.
4: I despedida de Griezmann.
3: Li ha vingut de gust començar a arrencar. I a sobre, l'última jornada, tens l'Elche a casa.
4: Que un altre final.
3: Seria, si no funciona res, seria un altre final bestial. En fi, nosaltres tornem en un minut i fins a les 12, què t'hi jugues, Barça?
7: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
8: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
9: I també totes les eines i ferreteria.
8: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
9: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud.
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.